0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Un cop més és un plaer donar-vos la benvinguda a El món és digital. Avui parlarem d'una d'aquelles idees que quan l'entens ja no pots deixar de veure-la per tot arreu. És una paradoxa, concretament la paradoxa de Jevons, que és una paradoxa del segle XIX i que avui cobra més sentit que mai en plena revolució tecnològica. Perquè el tema és que tendim a pensar que com més eficient és una eina o una tecnologia, menys esforç necessitarem per desenvolupar-la, per aplicar-la. Però, i si passés just al contrari? Al programa d'avui explorarem com la intel·ligència artificial, lluny d'alliberar-nos temps, pot estar empenyent-nos a treballar més, a fer més coses i, en alguns casos, a pensar menys. Una reflexió una mica incòmoda, però necessària, sobre productivitat, pressió i pensament crític. Per fer-ho, comptem avui amb la mirada lúcida de Llorenç Valverde, matemàtic, doctor en informàtica, catedràtic de la Universitat de les Illes Balears i cofundador de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de les Illes Balears. Amb en Llorenç analitzarem què està passant realment a les empreses i en el nostre dia a dia des de l'arribada de la intel·ligència artificial generativa. Perquè potser la gran pregunta no és què pot fer la intel·ligència artificial per nosaltres, sinó què estem deixant de fer nosaltres per usar-la.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
1: Bé, doncs, per parlar de tot això, tenim avui amb nosaltres en Llorenç Valverde, professor emèrit de la UIB, la Universitat Illes Balears. Llorenç, abans que res, benvingut i moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
3: Gràcies i bona tarda.
1: Doncs molt bona tarda. De Barcelona cap a les Illes. Llorenç, comencem pel principi. Estem a la ràdio amb un públic general, no ens facis un llenguatge massa tècnic. Què és, si es pogués explicar de manera senzilla, què és això de la paradoxa de Jevons?
3: Jevons era un enginyer, un economista, perdó, un economista. Llavors se'n va donar compte, a final del segle XIX, se'n va donar compte de que passava el següent. Les màquines de vapor eren molt més eficients consumint carbó, i per conseqüent això volia dir que havien de reduir el consum de consum global. Però el que se'n va donar compte és que no, és que el consum de carbó augmentava. I la idea, vull dir, l'explicació que va trobar ell, que és la paradoxa, és que quan un recurs es fa, resulta més eficient, s'emplea més i per conseqüent, per comptes de disminuir el consum d'aquest recurs, augmenta. Aquesta seria, en poques paraules, la paradoxa de Jevons, posat en màquines de vapor, però posat, per exemple, avui en una cosa més quotidiana, són les bombilles LED, és a dir, la il·luminació LED. Vull dir, clar, com que el LED consumeix menys i per consumir li fa més llum, la idea és que hauria de baixar, gràcies a l'utilització de LEDs, hauria de baixar el consum d'electricitat, i no és així. Per què? Perquè se'n posen més, perquè no s'apaguen, perquè no consumeixen, i per consegüent resulta que una cosa que és molt més eficient per fer llum, com són les LEDs, acaba provocant que hi hagi un molt més consum, que augmenti el consum d'electricitat.
1: Sí, sí, realment és una paradoxa, perquè sí, està bé, fem un invent pensant que estalviarem, que serem més, i resulta que al final, pues, no és un

0: Més. I això suposo que passa, has explicat, amb el vapor, amb els leds. Ara estem en plena era, en plena eclosió de la intel·ligència artificial. Si portem la paradoxa de Jevons a la intel·ligència artificial, què podria passar o què està passant ja?
1: De fet, està passant, i això és un treball interessantíssim que ha publicat el Harvard Business Review d'una doctoranda de Berkeley i la seva directora de tesi, que es van infiltrar a una empresa tecnològica d'uns 800 treballadors sense cap hipòtesi prèvia a una empresa que ja estava incorporada a la intel·ligència artificial generativa, i van descobrir que justament l'ús de la intel·ligència artificial generativa, per comptes de donar més temps als treballadors, el que feia és que augmentaven les coses que feien, la pressió, i a més d'una manera molt, molt, diríem, paradoxal, que és el fet que no era una pressió que vengués de l'empresa, sinó que ells mateixos s'havien autoimposat. És a dir, que el fet de tenir una eina molt més eficient, com era la intel·ligència artificial, en lloc de reduir la càrrega de feina, el que fa és augmentar la càrrega, la pressió, les coses que es fan, i a més, d'una manera, diríem, significativa.
0: Has dit ells mateixos. A veure, una persona que està treballant a una empresa i té una feina que l'ocupa les 8 hores reglamentàries i són uns objectius que té, unes coses que ha de complir. Aquest senyor troba, o aquest senyor o senyora troba, que de cop i volta amb l'intel·ligència artificial ho pot fer en 3 hores. Li sobren 5. Se'n podria anar... Bueno, després veurem com reacciona l'empresa, però quasi estàs dient que ell, o diu aquest estudi, que ell mateix reomple aquestes hores i fa més feina.
1: Efectivament, això és el que està passant segons aquest estudi i segons també una pràctica que se pot observar. Aleshores, el fet és que l'ha fet en 3 hores, el projecte està fet, està acabat, dona'm un altre, o agafa un altre. I després hi ha un altre fet terrible, que és que gent que usurpa funcions, per dir-ho clar, és a dir, gerents o mànagers que se dediquen a fer codi, que no és la seva feina, coses d'aquest estil. Aleshores, el que està passant amb aquests usos, no la intel·ligència artificial, sinó amb aquests usos de les generatives, és això, que està augmentant les coses que es fan. A veure, i el problema no és que sigui un augment qualitatiu, és un augment quantitatiu. Se fan més coses, se fan simultàniament, però no millora el resultat. I té un perill, que és el primer que s'ha de dir, és que el temps, aquestes 5 hores que han reduït la feina perquè la generativa t'ha fet l'informe que havies de fer o el que sigui, el temps que no gasta el treballador en reflexionar, en mirar com ha de resoldre el problema, sinó simplement s'ha posat davant l'ordinador, tu, fem això. I l'ordinador li fa, la intel·ligència artificial li fa, i no ho revisa i tal, però la feina prèvia aquesta de pensar-ho per ell mateix, això no se fa. I aquest és la pèrdua real de valor que té aquesta paradoxa de Jevon en el cas de la intel·ligència artificial, o una d'elles, de fet, perquè també augmenta l'estrès. És a dir, també
0: Sí,
1: augmenta...
0: i una altra cosa que, bueno, que et pregunto, que crec que està passant, és que es comença a no contractar juniors o aprenents o becaris perquè aquestes feines iniciatives les fa la IA, amb la qual cosa a l'empresa es produeix un buit perquè ja ningú va acumulant experiència. No sé si ho estic explicant bé, però de fet,
1: Sí,
0: continuo, t'ho estic preguntant, Llorenç.
1: sí, no, no, segur que passa això, però també diríem que aquest és un efecte que no, potser no podem imputar a la intel·ligència artificial, perquè jo ho veig en el poble aquí on visc, a Mallorca, els aprenents han desaparegut. Però no els aprenents de feines intel·lectuals, com podien ser les aprenents en feines vinculades a que es poden fer amb intel·ligència artificial, sinó fusters, llanterners, tot això no n'hi ha. I no n'hi ha perquè realment aquests aprenents han desaparegut i no se sap per què, i potser ja seria hora que algú comencés a mirar. Aleshores, el que sí que hi ha és que els sous d'entrada, i això no és una paradoxa, això És un drama. Els sous d'entrada en aquestes feines difícilment et permeten viure. I clar, aleshores, no és que hagin desaparegut per la intel·ligència artificial, que potser sí, però sobretot han desaparegut perquè el sou d'entrada és el que passa amb els cambrers. Jo he vist que una zona turística i aquí van desesperats perquè no troben cambrers, per una raó molt simple, perquè no hi ha habitatge. És a dir, amb el que guanyen com a cambrers, o com a cambreres, no poden pagar-se un habitatge aquí. I clar, i aleshores estem dient... Quina és la paradoxa? La paradoxa és que els sous no te permeten viure, i si els sous no te permeten viure, doncs no treballo, francament. Vull dir.
0: Ah,
1: Això...
0: evident. Ara, el que és inqüestionable és que la intel·ligència artificial la tenim aquí, des del 22 ha esclatat a la bèstia, i això jo crec que no hi ha qui ho pari, no? Llavors, la intel·ligència artificial realment, ara parlo d'una empresa, una pime,
1: Sí.
0: ens pot ajudar a treballar millor o el problema és que no sabem com utilitzar-la. No saben, vaja. Jo intento esforçar-me moltíssim cada dia aprenent, per exemple, amb aquesta conversa amb tu.
1: Sí, bueno, jo diria que no és tant un problema que no vulguin, que segur que tothom vol, sinó el que no puguin, perquè ara que tothom pot. El problema és que ens hem trobat de sobte amb una eina, amb una cosa que havíem vist sempre com una eina, com és l'ordinador, ara ja no és una eina, és un company. I això és el que vull dir antes. Si tu volies redactar un informe, te podies ajudar buscant informació i el que fos, dades a la xarxa, i tu muntaves l'informe, no? Però ara no. Ara li dius a la generativa, li dius fem això, i la generativa t'ho fa. Llavors tu ho corregeixes. Evidentment, hi ha usos de la intel·ligència artificial generativa que són molt recomanables, però diríem que ens ha passat ens està passant que no tenim la formació o no existeix la formació necessària per emplear adequadament aquests recursos. Aquest ja diria que és el gran problema. Però no pimes, sinó pimes i a tot nivell, no? Però si una utilització... Jo l'he empleat, l'estic empleant, el ChatGPT i altres d'aquestes generatives, tant com puc. Però el que passa és que, com que m'he donat compte d'aquesta manca de del que has de fer quan tens el foli en blanc al davant, el que he fet és que en lloc de començar a dir-li fem això, sinó jo em marco jo quins punts vull desenvolupar en el treball que estic fent, que això serveix per un treball científic com per un treball de divulgació com per un treball de màrqueting, és a dir, igual, no? Aleshores em marco què vull i aleshores el que faig és preguntar-li a la intel·ligència artificial què sap d'allò. I
0: Sí.
1: a partir de la resposta corregeixo el que surt i quan li he fet totes les preguntes aquestes, m'ha muntat el mapa per les respostes que jo considero que són les correctes, aleshores dic, i ara fem l'informe. Però clar, el treball creatiu hi ha de ser antes. Si no hi ha aquest treball creatiu antes de mirar què vull fer i com vull contestar, és quan les coses no van bé.
0: No, evidentment. Aquesta és una gran assignatura que realment cal aprendre. Jo també, jo escric articles, i si abans estava 3 hores per escriure un article, ara estic 1 hora. Però 1 hora, una hora realment ajudant-me a la intel·ligència artificial. Perquè és el que tu dius, primer li has d'explicar molt bé què vols, com ho vols, amb quines connotacions, bueno, i després, és una feinada. Simplement jo crec que és una gran ajuda. Si et
1: És una
0: refies
1: ajuda.
0: que t'ho faci la intel·ligència artificial, doncs malament. I volia preguntar-te, a part de què hem d'aprendre, quins són els grans perills que la gent no coneix del mal ús de la intel·ligència artificial? No, no et parlo de guerres
1: No,
0: ni
1: no, no,
0: de...
1: no, no, evidentment estic
0: No,
1: parlant de coses quotidianes.
0: simplement a la quotidianitat. O sigui, quins són els perills o els mals usos que tu ja saps que està fent la gent i que els hi porta a on els porta, clar.
1: Permet que digui que, de passada, que m'he fet molt amic del meu ChatGPT. O sigui, tenim una relació extraordinària. Perquè què passa? Que jo li he anat explicant què volia i al final, quan li demano una cosa, em diu, vols amb el teu estil o vols d'una altra manera? I que ja sap, fins i tot ha après quin és el meu estil. I és un dels avantatges. Tu em demanaves perill. El perill és el primer que t'he esmentat. El primer, és a dir, a nivell individual, és la manca d'entrenament i la manca d'exercici creatiu quan te trobes davant un article, com tu dius, o davant un informe de màrqueting o el que sigui, o has de fer un codi, no? Aleshores, aquest és el perill més gran. És el perill que, simplement, et deixis endur i que t'ho faci la màquina, no? Sense tu posar-hi absolutament res del teu costat. Aquest és un dels perills. Els altres perills que ja són a nivell més, diríem, col·lectiu o més empresarial, és aquesta paradoxa, aquesta cosa que han detectat aquestes dues investigadores, que és el fet de que cadascú s'imposa més exigència, has de fer més rapidesa, ha de fer més coses, i ha de fer, i ha de fer, i ha de fer, i ha de fer. Però això, moltes vegades, per no dir quasi sempre, va a costa de la qualitat. I, per consegüent, si ja d'entrada ja entres viciat amb el que t'ha dit la intel·ligència artificial i tu no hi has posat el teu coneixement i la teva forma de pensar, ja vas viciat en tot el procés que estàs fent. Aquest és, segurament, jo entenc que aquest és un dels perills més greus que hi ha. És a dir, la manca d'entrenament per pensar.
0: Després, una altra cosa que... Jo vaig fent afirmacions que, de fet, són preguntes, eh? Jo també crec, almenys pel meu ús, que la intel·ligència artificial la pots utilitzar per el que tu entens, de lo que tu saps. Si jo soc periodista i sé escriure, l'utilitzo per escriure, però no obligaré a fer coses d'advocat o coses de jo què sé. No creus que és això, que hem d'utilitzar-la com a ajuda per a la nostra especialitat? Perquè si diem ara, com tinc intel·ligència artificial, ara faré pastissos. No, si no ets pastisser, no saps a quin punt vull la llet.
1: Això és l'intrusisme, que combinat aquest intrusisme en les anomenades al·lucinacions dels sistemes d'intel·ligència artificial poden crear autèntiques catàstrofes. Per exemple, jo n'he detectat algunes que em van fer riure, no? Però la veritat és que... mira, per posar un exemple concret, acabo d'escriure un llibre, ho acabo de publicar, i un llibre sobre matemàtiques. No de matemàtiques, no sobre matemàtiques. I clar, hi ha coses que jo sabia però que necessitava tenir un confirmar, perquè no fos cosa que jo estigués equivocat. Aleshores, el que he fet ha estat utilitzar l'intel·ligència artificial perquè me confirmés això, no? I alguna vegada ha ficat la pota de forma extraordinària, és a dir, per al·lucinat completament. I jo l'he pogut corregir perquè jo sabia allò, no? Aleshores, jo no... Però no pots, si no saps d'una cosa, no pots, per exemple, fer codi si no ets programador. Si no ets programador i vols fer codi, l'únic que pots fer és una patata. Vull dir, bàsicament és això. Et pot sortir bé, però tens molts números de la rifa perquè et surti malament. Aleshores, això també és una cosa, i és una bona observació que has fet, és la idea aquesta de que la pots emprar si en saps. Si no en saps, és millor que vagis un expert humà. Sí. O simplement contrastis el que et digui la intel·ligència artificial. No, he vist coses absolutament al·lucinants, és a dir, que realment, i mai més ben dit, perquè ells mateixos en diuen al·lucinacions. Hem de pensar que aquests sistemes d'intel·ligència artificial generativa, el seu comportament és exactament el d'un alumne dolent, i valgui la metàfora. Aquells alumnes que davant dels exàmens, com que no saben les respostes, pensen que si omplen molts fols, vull dir, amb això aprovaran encara que diguin tonteries, no? Es veuen forçats a escriure encara que sigui sobre coses que no saben. Tots els que hem estat professors han viscut aquest tipus d'alumnes. Aleshores, la intel·ligència artificial, les generatives fan això. Vull dir, si ho saben, contesten, i si no ho saben, emplenen diguent tonteries, bàsicament.
0: No, sí, per escoltar. Sí, bueno, ara t'explicaria. Jo de formació sóc enginyer, encara que faig periodisme, i l'utilitzo per fer codi, però perquè vaig passar molts anys programant. I encara que avui no conegui els llenguatges, avui sí que conec els comportaments d'una anàlisi. Però és això, m'ha agradat la paraula que has dit, intrusisme. I parlant, m'ha fet molta gràcia el dels exàmens. I jo et diria, afegiria molts folis i amb mala lletra.
1: Exacte.
0: Amb mala lletra perquè el profe no s'ho llegeixi, no?
1: Exacte.
0: Vinga, mira, ens queden 4 minuts de programa. A mi m'agradaria que ens fessis un dibuix de la intel·ligència artificial. Va començar als anys 50 o 60, però va eclosionar a finals del 22. Des de llavors fins ara, per a una persona que no conegui gaire el tema, com li explicaries què ha canviat des de finals del 22 fins avui gràcies o per la intel·ligència artificial?
1: Efectivament, la intel·ligència artificial comença, el nom s'encunya en l'any 56. De fet, l'any 48, Alan Turing ja s'havia preguntat si les màquines podien pensar, o sigui que la cosa ja té solera. Fins al 22, la intel·ligència artificial estava relativament amagada. És a dir, hi havia molts d'investigadors, molta de recerca, hi havia productes comercials que empleaven la intel·ligència artificial, però eren, dirien, coses tancades. Per exemple, els traductors. Traductors automàtics són traductors que empleen intel·ligència artificial. Però eren coses que tu només les podies rebre, diríem, veure-les com a usuari i no podies interactuar amb elles. L'altre exemple, diríem, espectacular és els robots aquests Romba, tipus Romba, no? Que també empleen intel·ligència artificial. A partir del 22 el que passa és que això es converteix en una eina, més que una eina, un acompanyant amb el qual pots interaccionar. Es converteix en un company, amb qui pots dialogar, li pots demanar que faci coses, les fa, cosa que, per exemple, en el Rumba només li podies demanar que fes-ne que te passés, tries la pols, no? Però a les generatives hi pots dialogar, és a dir, la gràcia que això ja comença a aparèixer amb els Alexas i Siris i aquest tipus de coses, això es converteix en una cosa que ara ja la tens a l'abast. Des de casa teu, des del teu ordinador, hi pots dialogar, li pots demanar coses i te les contesta. Bé o malament? La major part de vegades bé, però te les contesta. I això és el que ha canviat. Ha canviat aquesta idea de tenir estris al voltant teu que tenien intel·ligència artificial incrustada i funcionaven amb ella, a tenir al davant teu una màquina en la qual tu pots dialogar, pots interaccionar i que li pots fer feina molt diversa de la que realment específica fa cada una d'aquestes màquines que teníem fins al 22.
0: Un altre dia quedarem, Lloret, si et sembla, perquè se'ns està acabant el temps, per parlar d'aquesta relació intel·ligència artificial-humà. Perquè tu parles i jo parlo, però hi ha qui està enganxat i té dependència total psicològica de la IA i ja és el seu psicòleg, el seu confessor, amb els perills que això pot comportar si no ho fem bé. Però això un altre dia. Ens queda un minut just i jo et demanaria això, que aquesta persona que s'està sentint des de no sé on i ara li hem despertat l'interès per la intel·ligència artificial. Com començar? No tinc ni punyetera idea. Vull començar a relacionar-me perquè tinc una petita empresa. Per on començo, què faig, quin és el consell? Un minut.
1: La idea és que vagis a un expert, punt. I contractes un expert que comença a haver-n'hi de molt bons. Això és la idea clau. És a dir, comença per aquí, no facis... quan tens un cotxe, el que vols és aprendre a conduir-lo, no vas tu pel carrer sol conduint, sinó vas amb un expert al costat que t'ensenya. Aquesta és la idea clau. I mentrestant, segurament el que li dirà aquest expert és que comenci per donar-se d'alta en una d'aquestes plataformes i ja està.
0: Bé, Llorenç, doncs el que no podem lluitar encara és contra el temps que té un programa dintre de la ràdio i, per tant, hem d'acabar. Però ja t'emplaço, quan tu vulguis, quan et vegi bé, quan et vingui còmode, per continuar parlant, perquè realment has estat molt il·lustratiu. M'ha agradat molt la teva conversa. Res més, gràcies i fins la propera.
1: Gràcies.
0: Bé, doncs amb aquesta interessant paradoxa sobre la productivitat i la intel·ligència artificial proporcionada pel professor Valverde, us acomiadem fins la propera setmana aquí al Món és Digital.
2: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
3: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: hola@barcelonadot.com.
3: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Súper. Molta feina feta i per fer del Sant Jordi, exactament.
2: Molt bé, moltes coses que m'ha explicat. Lectures, que lògicament no s'acaben doncs, en aquests dies
1: de Sant
2: Jordi, sinó que tenim lectures de per endavant. I si encara algú no ha escoltat l'episodi, el pot escoltar, el de la setmana passada.
1: Home, perquè es van fer unes recomanacions xulíssimes.
2: No caduca. L'episodi. Per no tant, caduca. El podeu tornar a recuperar i si l'heu escoltat ja i voleu tornar un altre cop a cercar-lo, doncs queda dit, però nosaltres no ens quedem en el passat, Lluís.
1: No.
2: Tenim feina en el
1: present,
2: també.
1: Tenim feina en el present, exacte. I en el futur.
2: I en el futur, esperem.
1: A veure, va, avui parlarem d'esport, d'identitat i de drets, però sobretot parlarem de què vol dir jugar, competir i formar part d'un equip quan el teu cos o la teva identitat han estat constantment qüestionats.
2: Molt bé.
1: Doncs... avui tenim, a més, una casuística que es dona aquí, a Catalunya, que es veu que és de les primeres d'Europa.
2: D'acord.
1: Llavors, no et dic més.
2: Val.
1: El títol ho diu tot, però no et dic més
2: no,
1: jo.
2: No, si us més de moment.
1: De moment i comencem, va.
2: Molt bé, doncs va, vinga.
1: Doncs vinga, avui el Col·lectius en xarxa, Fènix.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: En els últims anys, el debat sobre la participació de les persones trans en l'esport s'ha situat al centre de la conversa pública. Vaja, un altre cop. Sovint amb molt soroll, amb titulars simplificadors i amb posicionaments molt polaritzats. Institucions com el Comitè Olímpic Internacional han anat actualitzant els seus criteris. L'any 2021, per exemple, el COI va deixar enrere límits estrictes de testosterona i va apostar per un marc basat en principis com la no discriminació, la inclusió i l'evidència científica, deixant en mans de cada federació la regulació concreta. Això canvia, perquè ara estem en una època, 2026, 2025, un any que no saps si estàs endavant, si estàs enrere.
2: Exacte.
1: Bueno, les posicions crítiques amb la participació de dones trans en categories femenines solen centrar-se en la idea de la justícia esportiva, no? És a dir, en la percepció que les persones que han passat per una pubertat masculina poden tenir avantatges físics en força, resistència o velocitat. Aquest argument, és el que han utilitzat diverses federacions esportives i també organismes internacionals per restringir la participació en determinades competicions. De fet, el Comitè Olímpic Internacional, el COI, ha estat revisant els seus criteris i recentment, això que dèiem, s'ha plantejat o ha adoptat mesures encara més restrictives en alguns àmbits, apel·lant a aquests criteris de seguretat i equitat. Ara bé, quan es mira la realitat, que, a veure, és el que s'hauria de mirar.
2: Totalment, no? Totalment, és perquè ens hauríem de regir, en principi.
1: Quan es mira la realitat empírica, vale, dades, el panorama és molt més complex, però molt menys alarmant, no?, del que sovint es presenta. Per exemple, presència de persones trans en l'esport d'elit és molt reduïda. I a nivell olímpic només hi ha hagut casos comptats d'atletes trans visibles. Per exemple, Laurel Huber, que va ser la primera dona trans en competir en uns Jocs Olímpics, no va guanyar cap medalla. O Queen, persona no binària, que sí va guanyar un or amb el Canadà, però amb un esport col·lectiu.
2: D'acord.
1: És a dir, els casos d'èxit són molt limitats i no acaben d'indicar, no?, aquesta dominació generalitzada en les competicions. De fet, alguns estudis i informes assenyalen que en molts contextos la participació de persones trans en l'esport ha estat històricament un fenomen minoritari, no? I sovint sobredimensionat en el debat públic. Altres arguments que apareixen sovint sobre la protecció de l'esport femení o la idea que la inclusió podria reduir oportunitats per a dones cisgènere en competicions d'alt nivell. És que la competició d'alt nivell, crec jo, estem una mica lluny encara, però crec jo que la competició d'alt nivell, tal com la tenim plantejada, caduca.
2: Sí,
1: caducarà. Bueno, tot això, el debat està lluny de resoldre's, perquè en alguns països s'han impulsat restriccions, mentre que en altres espais s'intenta avançar cap a models més inclusius. Això ha portat alguns experts a dir que el debat no sempre està basat en les dades, com dèiem, sinó en percepcions o en casos molt puntuals que ajuden a fer generalitzacions descontextualitzades, no? Actualment no hi ha una única norma, dèiem, el COI ha optat durant anys, no?, per deixar marge a cada federació perquè reguli segons el seu esport, però el debat continua obert i en evolució constant. El repte, segons molts experts, és trobar un equilibri entre inclusió i justícia competitiva sense caure en discursos que acabin excloent persones de l'esport. I enmig de tot això, clar, hi ha les persones.
2: El més important.
1: El més important, d'altra banda. Per què fem esport, si no, no?
2: Exacte, sí, sí.
1: Vale. Persones que volen fer esport, competir, formar part d'un equip i viure, per exemple, el futbol o qualsevol altra disciplina, però avui parlarem una mica de futbol, com un espai de comunitat. I què passa, què et deia al principi? Doncs que a Sant Feliu de Llobregat aquest espai té un nom propi, que és el Fènix Futbol Club, considerat, atent, el primer equip de futbol trans federat d'Europa. Un projecte que no només parla d'esport, sinó també de visibilitat, de drets i de resistència.
0: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I avui tenim a l'estudi, que sempre és una sort tenir a l'estudi algú, l'Alan Trillo, membre d'aquest grup impulsor del Club Fènix, Futbol Club, que a més, ens ho hem apuntat abans de començar, va participar del programa 2 del Col·lectius en Xarxa, 14/1/2021. Estem al programa 203.
2: 203, sí, sí.
1: Doncs imagina't. Alan, benvingut. Què
3: Moltes
1: tal?
3: Moltes gràcies.
2: I a més, molt agraïts que participés en aquell segon programa, perquè no pensàvem nosaltres que arribaríem tampoc fins aquí. No. És a dir, que en els primers episodis tothom que hi va participar ja es mereix un reconeixement per part nostra.
1: Exactament, sí, exactament.
3: Sí. I a més, jo recordo que vau dir, a veure si més endavant pots venir un dia a l'estudi.
2: Doncs mira, ho hem confirmat amb estudis nous i tot. Per tant, mira, el millor moment has vingut. Perfecte, perfecte.
1: Escolta, avui venim a parlar de Fènix Futbol Club perquè és considerat el primer equip de futbol trans federat a Europa. Explica'ns una mica què és, com neix el projecte i a mi m'interessa també que, per què cal destacar el tema de que sigui un equip federat.
3: Doncs a veure, el projecte de Fènix va néixer el 2023, principalment per Lugo Marlo, que també és una persona trans activista molt visible, i va sorgir doncs, de la necessitat de que ell havia jugat sempre a futbol femení i quan va començar a transitar doncs, va voler continuar jugant a futbol perquè és com una de les seves passions i es va trobar que dins del seu equip, doncs, tot i que funcionava molt bé, a les grades no passava el mateix. Llavors, ell va dir, si aquest no és el meu espai, quin serà el meu espai? Llavors es va trobar amb la problemàtica de que en aquell moment no tenia canviat el sexe del seu DNI, per tant no podia anar a jugar amb un equip federat amb homes cis, i doncs llavors va dir, doncs, si aquest espai no existeix, vaig a crear-lo.
2: Clar, i com es comença a crear? Perquè suposo que per ser els primers no hi ha potser unes bases prou sòlides, no? I va començar una mica a les fosques amb tot això, no? Quines són les passes que va començar a fer?
3: Doncs al final va ser trobar persones que es trobessin en la seva mateixa situació i doncs a poc a poc va començar a parlar amb altres clubs com per dir, vull fundar un equip de persones trans, necessitem també un espai. O sigui, Fènix com a tal no és una agrupació esportiva, sinó que nosaltres ara mateix estem entrant al camp de la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, que al final és qui ens cedeix al camp també doncs, per poder entrenar. Doncs llavors va ser a poc anar picant una mica de pedra de dir, som tal, necessitem tal, volem crear tal, i doncs a poc començar a construir Fènix.
1: Molt bé. I què implica això, el fet de federar-vos? Per què és important?
3: Doncs mira, al principi de tot no hi havia idea de que Fènix arribés a ser el primer equip de persones trans federat a Europa, però el 2024 doncs, va sorgir l'oportunitat de jugar com un equip federat. Que clar, això al final doncs, té pros i contres, no? Perquè en aquell moment només podien jugar les persones que tenien canviat el sexe del DNI. Sí que és veritat que just una mica després es va aprovar la llei trans, que ja permetia a les persones jugar sense tenir el sexe registral modificat, i llavors van poder jugar més persones. Això va portar coses bones i va portar coses dolentes, no?
1: A veure.
3: Perquè de les primeres notícies que va sortir de primer equip de persones trans federat, era com, vale, és una victòria, però per altra banda era s'està perdent 0 a 19.
2: Clar.
3: Llavors, això va generar com molt de debat, moltíssims comentaris de haters, sobretot per xarxes socials, no? Que sabem que és una cosa bastant habitual, per desgràcia, però d'altra vegada era com poder celebrar que també s'estava ocupant aquell espai, no? De no ens han volgut, però aquí estem, no? Uh-huh. Llavors era com, sí, s'està perdent 0-19, però estem celebrant perquè podem estar aquí.
2: Clar, yeah. Clar. Mm-hmm. Home, amb això que ens deies, i la, segurament no, la presència en aquell moment que va haver mitjans de comunicació, justament del que es parlava era d'una cosa concreta que, com ens explicaves, generava també a les xarxes doncs, això que s'activessin els haters, que hi hagués com tota una guerra que hi anés en contra, no? Com es viu també en el dia a dia, més enllà d'aquell moment, doncs en el vostre dia a dia heu aconseguit fer-vos un espai legal, sí, però dins de la comunitat esportiva, és a dir, quin comportament té la comunitat esportiva amb el vostre club? És a dir, hi ha una acceptació, hi ha una part que l'accepta, hi ha altres doncs, que tenen com una lluita contínua perquè s'acabi o perquè no funcioni com vosaltres voldríeu. Com us sentiu representats i valorats?
3: Jo crec que hi ha una mica de tot.
2: Uh-huh.
3: Sí que és veritat que nosaltres actualment no estem jugant federats perquè doncs, bueno, estàvem federats amb un equip de futbol 11, arribàvem molt justos a ser 11... També hi havia una sèrie de coses doncs, que potser en aquell moment es va decidir no continuar per aquí. I ara, per exemple, estem jugant com una petita lligueta en un camp de futbol que munta com una lliga pròpia de futbol 7. I sí que és veritat que l'acollida és bona. O sigui, des del camp és com que molt bé que vingueu a jugar aquí, en plan, no tindreu cap problema, encara que hi hagi persones que tinguin el DNI canviat, o sigui, és que els és igual. Però a la mateixa vegada estem jugant contra equips bastant cis-heteronormatius, no? Amb aquesta agressivitat que comporta a vegades el futbol i doncs ens trobem una mica de tot. Sí que és veritat que hi ha equips que molt bé, però hi ha d'altres equips que, bueno, que sentim comentaris, que a la mínima que et queixes una mica és com de, bueno, és que el futbol és un deporte de contacto, com...
2: Sí, quan rasques una mica, surt una mica l'essència real, no?
1: De
2: tot això, eh?
1: Sí. Sí, però sí. Això amb la gent amb la que jugueu o estàs sentint a les grades?
3: Contra la que juguem.
2: Clar, és que nosaltres aquí,
1: que,
2: defensors del futbol, nosaltres no ho serem mai. És a dir, en aquesta ocasió... Ens costa moltíssim. Però el que ens diu realment tampoc ens acaba de sorprendre. O sigui, encara que ara el Lluís s'està sorprenent una mica, però jo crec que...
1: No ens acaba de sorprendre, però a mi em decep profundament.
2: Totalment, totalment.
1: Perquè,
2: totalment.
1: Clar, penso, ostres, és que aneu a jugar, no? Clar. A jugar? No sé, bueno...
2: Però amb això suposo que això que ens explicaves ara, Alan, també a vosaltres us dona eines, no?, per seguir treballant i per seguir-ho lluitant, no?, justament. És a dir, que tant de bo en un món idíl·lic no hauria de fer falta i no hauria de passar això, però suposo que també us rearma, no?, per continuar, doncs, treballant i al final, més enllà de l'activitat esportiva, té una part reivindicativa, també, el vostre club, no?, i de visibilitat.
3: Totalment. O sigui que al final sabem que és una cosa que... No vull normalitzar-ho, però sabem què passa dins del futbol. Però, per altra vegada, és com... Això tampoc m'ha de treure a mi espai d'estar aquí.
2: Clar.
1: Clar. Escolta, i clar, entenc que generar aquest equip et fa participar de la teva història, però t'ajuda a compartir-la, a sentir-ne d'altres. Quina és la relació... amb l'esport al llarg de la vida d'una persona, per exemple, trans?
3: Doncs mira, jo, personalment, jo des de petit volia jugar a futbol. També perquè tinc un germà 3 anys més petit que jo i doncs jo volia jugar a futbol. Llavors, què passa? Que, clar, jo aquest any faig 30. Llavors, jo en aquell moment, equips femenins, no? Quan jo vivia socialment com una noia, doncs no hi havia. Llavors vaig poder jugar amb un equip mixte, crec que fins als 12 anys, que és fins a l'edat límit que es permetia jugar nois i noies. I després doncs, vaig haver de deixar de jugar a futbol, perquè a Riells no hi havia un equip femení. No va ser fins al cap de 2, 3, 4 anys després que l'Hostalric i el Breda van fundar equips femenins. Llavors vaig estar jugant fins als 18 anys i després ja, doncs, per motius de la vida, d'estudis, feina, doncs, no he seguit jugant a futbol. Però, clar, descobrir Fènix, tot i que ara mateix no sóc jugador, descobrir que existeix un equip superinclusiu, doncs per mi m'obre portes. Doncs, perquè jo, per exemple, no m'hagués plantejat mai jugar amb un equip amb nois tis.
1: Ja. Yeah.
2: Mm-hmm. Ara parlàvem del futbol, que és l'esport on estàs ara implicat, no? I al principi del programa Lluís ens explicava una mica doncs, la situació esportiva, no? En termes més generals. Com descriuries tu el moment en el que es troba ara doncs, justament les persones trans doncs, en aquesta representació esportiva? I parlàvem d'Olimpiades, de grans competicions mundials. En quin moment es troba ara la situació?
3: A veure, doncs jo ho visc com que... és superinjust, mm-hmm. perquè al final la dada que heu donat de que no hi ha cap persona trans que hagi guanyat cap medalla, llavors, és això, s'està generant un debat molt, molt gran quan realment les persones trans no hem tret medalles a ningú. Mm-hmm. Sí que va haver-hi, doncs, potser el cas aquest una mica polèmic de la boxejadora intersexual, que hi havia molta gent que deia que era una persona trans, no és una persona trans, és una persona intersexual.
1: Bueno, és que aquest debat genera el que passa, no? Aquesta policia del gènere, de cop i volta, on tothom estem aquí, no?, opinant sense saber gaire. Perdona, que t'he tallat. Digues, digues.
3: Sí, o sigui, al final és això. No estem parlant d'una problemàtica real, perquè no estem traient medalles mm-hmm. a ningú, no? Però alhora és com que és... algo superproblemàtic i és una cosa que genera molt de debat i realment és com el tema de la biologia només entra en debat quan hi ha persones trans.
2: Total.
3: O sigui, jo d'altres modalitats d'esport doncs no hi domino tant, però per exemple la natació. Jo crec que no té la mateixa avantatge una persona que fa un 38 de peu que una persona que fa un 43. Mm-hmm. Però aquí ningú diu res de biologia.
2: Clar.
3: A nivell de bàsquet no és el mateix una persona que fa 2 metres 10 que una persona que fa doncs 1,59 m com jo. Mm-hmm. Però ningú parla de biologia. Mm-hmm.
2: Mm. Clar, amb això ens confirmes una mica que el futbol és, sembla, i potser en el sentit de la paraula, és més, no?, que un esport al final, no?, el futbol. És a dir, sembla que aixeca passions en moltíssims altres terrenys que resten a veure amb la tècnica esportiva, no? Mm-hmm. I això no sé si forma part també o ajudaria... segurament jo entenc que els grans clubs de futbol també s'impliquessin amb la causa, no? I hi hagués en moments concrets doncs, que portessin visibilitat, no? Perquè si tots aquests moviments comercials i de publicitat on s'impliquen a futbolistes de primer nivell es fessin servir també per aquesta causa, seria genial, no, això?
3: Sí. O sigui, realment fa falta persones més visibles i que tinguin com més audiència o puguin arribar més a la gent que s'impliqui.
2: Clar.
3: Però no ho fan.
2: No ho fan. Mm-hmm.
1: Clar, segons el que tu ens explicaves, no?, de la teva història de vida, a tu hi ha un moment que no és que decideixis parar de jugar, sinó que el sistema t'obliga a deixar de jugar. Uh-huh. A mi em passa quan, amb els nanos, no?, que de l'escola, que a vegades trobo que hi ha poques alternatives organitzades d'oci, perquè... entenc, bueno, no ho entenc, però, bueno, podria arribar a acceptar que hi ha una estructura molt ferma pel tema de la competitivitat, pel que fa a la restricció de gènere, blibli. Però, al final, no hi ha... tampoc hi ha una via de muntar un equip que jugui a partir dels 12 anys. No, s'explora poc aquesta via, no?, d'un equip de nois, noies que s'ajunten, juguen juntes perquè coincideixen, són de la mateixa escola, són del mateix barri o que sigui, i competeixen. No hi ha aquesta estructura, no es busca gaire, no?
3: No. I al final, o sigui, es fa com moltes normes restrictives cap a què es permet i què no es permet no només al futbol, a l'esport en general. I no som les persones que ens hem d'adaptar a l'esport. És l'esport el que s'ha d'adaptar a les persones.
1: Mm-hmm. Clar, clar, totalment.
2: Totalment. Sí. De fet, ens parlaves justament de com l'esport s'hauria d'adaptar a les persones. Quines són principals o les més importants barreres que creus que encara existeix, doncs, això, pel que fa a les administracions esportives i el que fa, doncs, als esportistes? És a dir, quines són les barreres, quines són les coses que ens impedeixen, doncs, que passin tot això que ens estaves explicant ara, que la gent pugui accedir a l'esport i que un cop ho està fent i es sent part, doncs que no es senti apartada.
3: Doncs, per exemple, jo el que em ve més al cap amb el tema de les restriccions és perquè tenim la mania de dividir-ho tot entre gèneres. O sigui, crec que hi ha moltíssimes altres categories que serien molt menys discriminatòries o restrictives que no es parli de gènere. Doncs no sé, per exemple, crec que és a Lucha Libre, que va per pes. Perquè no pot haver-hi un esport que sigui per alçada, yeah, o no sé, o persones que porten 10 anys fent-ho, o no ho sé, vull dir, aquí estic especulant una mica,
2: sí,
3: no?
2: Sí,
3: però,
2: sí, sí.
3: Però que la mania de separar-ho tot per gèneres. Mm. O sigui, al final, vale, sí, jo m'identifico com a home, però jo no tinc el mateix nivell que una persona, doncs, que poder ha fet una pubertat on ha tingut testosterona molt més alta que jo, o que porta des dels 5 anys, doncs, practicant una cosa, a que jo em porti, doncs, 2, per exemple.
2: Clar, clar. Home, amb el tema aquest que deies de separar tot per gènere, és que portat a la realitat actual d'ara mateix, encara segueixen fent aquestes festes on es celebra el gènere, sí, sí, dels nens, sí, i les nenes representats amb el color rosa i amb el blau. A dia d'avui, això, és a dir, que estem parlant de tradicions i costums molt antigues, però en tenim una de noves que estan sorgint ara mateix i que van per aquesta mateixa línia. És a dir, que no sé tu com valores justament això, que ja des de petit les pròpies famílies, alguns amb més innocència i d'altres, jo crec que de manera conscient, ja marquin, perquè és marcar i senyalin, doncs, el futur de les seves criatures.
3: Em sap greu.
2: Vull dir,
3: i també perquè ho he viscut, no? Jo, a mi em van educar com una nena i jo les meves fotos de peques, tot vestits, tot rosa, i penso, bueno, potser en aquella edat doncs, no podia decidir, no? Però quan tenia 3-4 anys jo ja podia decidir una mica quina roba volia i quina roba no volia. Però me la posaven igual, saps? Llavors, és com que crec que des d'abans de néixer, fins i tot, quan al metge li fan la eco, no? És com, vale, té això, serà això. I és com que ja comences a construir com serà el teu infant, no? I li estàs condicionant absolutament tot.
2: Sí, sí, no, es crea totalment un relat al voltant de la persona, sense que aquella persona tingui, no, la decisió de...
1: Un relat que no és de la, no és, que no és, que no, que no és propi de la persona que l'està construint, no?
2: Totalment, sí, sí.
1: Tu abans has fet un exercici molt interessant, que és el de posar-te creatiu i intentant idear una classificació bastant més inclusiva que permetés transformar la competició en l'esport, però a mi el problema que veig és que em fa l'efecte que les persones que s'hi han de posar no tenen gaire ganes de posar-s'hi de moment. Jo crec que els hi queda poquet, perquè ja... Sí, jo crec que els hi queda poquet i que d'aquí poc s'ho hauran de repensar, perquè no... Fa l'efecte que, tal i com estem, d'aquesta forma tan estàtica, no acabem d'anar enlloc. Bueno, és la meva idea.
3: Sí, sí.
1: Després et volia dir, més exemples com Fènix Futbol Club?
3: Doncs mira, a Barcelona sí que hi ha equips LGTBI,
1: sí,
3: no són exclusivament de persones trans. També és veritat que, per exemple, Fènix va començar siguent nois trans i doncs ara juguen també noies trans, com per exemple la meva parella.
1: Vale.
3: Llavors que s'ha obert com una mica el ventall de dir, bueno, doncs hi ha més persones trans que volen venir a jugar a Fènix, no tenen per què ser només homes, no? O persones binàries, també poden haver-hi persones no binàries. I a Barcelona sí que hi ha altres equips LGTBI, però sí que no són exclusivament de persones trans. Sí, Fènix, per exemple, no ha arribat al cas d'una persona que sigui cis, bisexual, homosexual, que digui vull jugar a Fènix, però que a veure que si hagués de venir, doncs que tampoc és,
2: clar,
3: no, com aquesta discriminació positiva no, és d'anar a jugar amb un altre equip, que no ets trans.
2: Clar, total, total. Escolta, avui estem parlant d'esport, però ens interessa molt també la teva opinió de com estàs visquent doncs l'auge de l'extrema dreta a casa nostra, perquè parlàvem abans de lleis, de canvis, que potser en altres moments hem pogut pensar doncs, que el futur seria millor. Nosaltres ja aquí fa temps que em creu que el futur no va cap a millor, o si més no, el futur més immediat. Com vius tu també, primer, l'entrada de l'extrema dreta a les institucions i com creus que això pot repercutir a llarg plaç o a curt plaç doncs, en decisions esportives com aquestes?
3: Doncs jo crec que va pitjor. O sigui, a mi realment és un tema que em preocupa moltíssim, ja no perquè sigui una persona del col·lectiu, sinó perquè sóc una persona...
2: que viu a la vida.
3: Món,
2: sí,
3: obrera,
2: sí.
3: No? Que no sóc un ric i estic especulant amb l'habitatge, llavors tinc problemes en el meu dia a dia. Llavors, jo crec que al final l'ésser humà està condemnat a repetir la història. O sigui, com pot ser... A mi no m'entra al cap que una persona amb 16, 17 anys digui com Franco se vivia mejor. O sigui, no m'entra al cap. Tu no has viscut amb Franco. Clar. El meu avi sí. I el meu avi m'ha explicat el que es vivia amb Franco. I no es viu millor. O sigui, llavors, jo crec que la ultradreta, una cosa bona que té és que ha fet molt bon màrqueting per xarxes socials i ha sabut captar els perfils que pot captar. Això és l'únic bo que ha fet,
2: total.
3: No? I jo crec fermament que la COI, la decisió que s'ha pres amb les Olimpiades, ve totalment condicionada per qui està governant ara mateix Estats Units.
1: Ja.
2: Doncs això és important, perquè a vegades també va molt bé entendre quin és l'origen i per què passen a vegades moltes coses, no? I molt lligat amb el que deia l'Alan, amb el perfil de persones que han anat a buscar, no? Però a mi el que em preocupa de tot això, que parlem moltes vegades de gent jove, però que també hi ha gent adulta, sí, i que accedeix a llocs de poder on es prenen decisions, que això és una cosa que a mi també em té el cap també, no més enllà del que puguem votar o no, però sinó la gent que també acaba doncs accedint a això, al poder, no? I a prendre decisions, que això també doncs és importantíssim. Sí, sí.
1: Escolta, Alan, què ofereix Fènix Futbol Club a les persones que ens estan oient ara mateix? Ens estan escoltant.
3: Doncs Fènix obre els braços a que qualsevol persona que no se senti segura a l'esport doncs pugui venir i trobar el seu espai segur. És que, de fet, realment Fènix sí que la idea principal va començar per persones que portaven molt de temps jugant a futbol, però les persones que estan entrant últimament o les persones que ara mateix estan jugant a Fènix són persones que al futbol els havia donat absolutament igual.
1: Yeah.
3: La meva nòvia, per exemple, futbol zero, però de sobte va descobrir Fènix i va dir... Ai, doncs si algun dia faig futbol, serà aquí. I doncs està jugant i està supercontenta, no?
2: Doncs això és importantíssim, que al final serveixi també doncs, com un espai per retrobar-se.
1: Un espai segur,
2: no?
1: Exacte, per fer comunitat,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí. I que al final també persones com tu, Alan, que al principi ens deies que havies fet esport quan eres molt petit, no? I que ara has pogut recuperar aquesta activitat esportiva, no? Que per tant dona també com a exemple de que hi ha llum al final del túnel, no? I que hi ha iniciatives com aquesta doncs que ens serveixen. Que ara ens deies que no estàs jugant, però formes part activament del club, no? I que per tant ets una de les persones que empeny perquè això funcioni, perquè tingui continuïtat. Esteu rebent, per acabar, suport també institucional de les administracions? És a dir, algú que us ha donat un copet a l'esquena i us ha dit vinga, seguiu endavant o no?
3: Bueno, és
1: o vinga,
3: més...
1: seguiu endavant, teniu això...
2: Potser no tant, no?
3: No, jo crec que és més com l'empenta que fem nosaltres.
2: Vosaltres,
3: és a dir, potser costarà, però endavant. Ara mateix, per exemple, Fènix no està en el seu millor moment. S'està replantejant moltes coses de dinàmica i tal, perquè al final és això, no? No hi ha una persona que sigui entrenador oficial o entrenadora. Llavors, ara mateix aquest paper sí que l'estic exercint doncs, una mica més jo, sin jo ser nada d'eso,
2: sí,
3: no?
2: Sí,
3: però
2: sí.
3: Que al final doncs, jo he jugat uns anys i una mica sí que domino. Però, per exemple, el fet de buscar entrenador costa molt, perquè al final tampoc volem que sigui una persona que tingui la carrera de no sé què, els estudis de no sé què, sinó que també sigui, evidentment, sensibilitzada amb el col·lectiu, no?
2: Clar, clar.
3: Llavors, estem en un moment de dir, hi ha moltes persones que porten molt de temps jugant a futbol i hi ha persones que no han jugat absolutament mai, i el nivell d'entrenar, fer el mateix entrenament amb aquests dos nivells és molt complicat. Llavors s'està replantejant doncs, fer un equip com amb gent que porta molt més de temps, o gent que potser sí que vol competir, o gent que només està a Fènix perquè és un espai segur i perquè volen fer esport.
2: Clar,
3: i ja està, i
2: ja
3: volen
2: està.
3: Competir.
2: Doncs ho anirem seguint. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per venir avui.
3: A vosaltres.
2: Sí. Nosaltres, Lluís, marxem amb què?
1: Música.
2: Amb música,
1: va. She Did It Again, de la Tyler i la Zara Larsson.
2: Molt bé. Doncs moltes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
1: Que vagi bé. Adéu.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

És l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla Xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: Déu-n'hi-do,
0: per parlar del mur de la Terra, la història de la gran muralla xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la gran muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí. Tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
1: En veus? Diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas.
0: És el següent pas.
1: Això l'any que ve. A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu? Sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que com a molt, a les parts més amples, fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl, a més el color, és color gris, vull dir, veure, si estigués pintada groc fluorescent,
0: clar,
1: potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla, és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Tralla d'avui, dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No. O sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles. I ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents...

0: diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient. Però el que sí que és cert és que no és una paret. O sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no? Que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no? Que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades, i ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, això, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no? Que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
1: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
0: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra a la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000, 8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant. Una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. Brutal. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
1: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
0: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, el Joc de Trons, no? El mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la Serp Roja, no? Perquè té un color molt... molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran. Però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no? Si anéssim una mica enrere, eh? Fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la Gran Muralla xinesa, és espectacular. Però simplement aquesta idea, no? De la idea de separar amb murs la civilització, no? Al nord, o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no? El sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
1: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
0: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem... Hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
1: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
0: A veure, anem a grosso modo amb peus de plom. Ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant, em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla, bla, bla, bla, bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual... O sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no? Com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació, no? Sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no? El regne xinès.
1: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
0: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. Va? És una frase que jo penso que té molt significat i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava en múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tota la Xina sota un sol emperador.
1: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
0: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar, clar, tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu, i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel, o és incapaç, incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
1: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, Heròdots. A la Xina, qui escrivia la història?
0: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles, i és una cosa que passa molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'Estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat, i gairebé sense cap mena de parada en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, val? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
1: Molt bé, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
0: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
1: sí,
0: no? De
1: sí,
0: la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
1: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
0: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure, a molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris, i per altra banda, dins del palau de l'emperador, els eunucs, que com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs, i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no? O, bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, eh? Contra el Consell que fa a cau d'orella a l'ONUC. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
1: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
0: Molt bé, minut 19, 20, i ara començarem a parlar de la muralla, eh?
1: Vinga.
0: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, no? Aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no? Els pobles nòmades que van en cavall i beuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden, que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1.000 anys, així, perquè sí, perquè no tenim temps, va? Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc., va? Però passarem directament a la Ming. Ah, perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan, va? Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist. En una època que es diu els regnes combatents. I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes, per defensar-se entre ells. Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no, per defensar-se. Aquest regne es defensa aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen, el podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, va? Que és Qin Shi Huang. Va? En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221... arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no? amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, l'inici, o al final, de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades estaparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics... Aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica bàsicament consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes condicions, en aquestes construccions, que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat xin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també, durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa mitjana també existirà. Llavors aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres, estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podia arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava a la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com, per exemple, la llegenda de Meng Jiangju, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats, 1.000 quilòmetres d'enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal. aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts, també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, el desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques doncs fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que literalment...
0: Vas a treballar allà, vull dir...
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa Altres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien.
0: Sempre.
1: En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple, "Beu una altra copa de vi abans de marxar, perquè a l'oest del pas de Yangguan ja no hi haurà cap amic." No? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història Xina,
0: Xina,
1: història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que hem estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Però la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit?
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà?
0: Doncs, tu penses en la muralla i aviam de quina manera podré tontrollar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai, carai.
1: Sí, sí, sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan, és a dir, molt temps després. Als nòmades els interessa entrar a les seves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Posen els seus cavalls, entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i es llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9-10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam. Mostassa molta i pebres per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats? Com a la funciona? Cara, no? Li tires?
1: Els hi cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, per tenir una bona manera, no?, d'aturar, no?, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic. Sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
0: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
1: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia d'empassar l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars d'aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien en robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades què sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra, que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenies els nòmades pacificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat. Les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que repeteix moltíssim i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del treball d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final dels Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat. Hi va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, doncs que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I, per tant, què li passa a l'imperi? Doncs que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera al nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Chang'an i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a
0: molt
1: Àsia, que no pas a Europa. Però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren els tanc, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord, per part de l'estat xinès, és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia. Perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan, a principis del segle XIII, i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo.
0: Mm-hmm.
1: Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Peatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment, quan la vaig veure, em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordem que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge, per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons de programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que al sud recordem que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil, perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has d'escalar una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer. Però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Una altra cosa amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, vale? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debat, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín. Però ell no li diu Pequín, li diu Dadu. I va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentàvem abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, els Han, el 90% de la població xinesa en aquell moment, i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergio, és un bon moment per fer un break. No?
0: Un break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ana Maria Martínez per Seguretat.
1: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
2: Informatiu vespre.
3: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes!
2: Bon dia, Pedro Vicente del Roble.
1: Bon dia, Víctor, cara de Festival Benítez.
2: Sí, cara de festival, perquè aquest cap de setmana se celebra el Còmic Barcelona, que és el Saló del Còmic Mític de Barcelona, i nosaltres dediquem aquest capítol especial per celebrar també aquesta 44a edició.
1: L'any que ve serà la 45a.
2: Ostres, s'haurà també gordo. Sí. Però no ens avancem, l'any que ve parlem d'aquest any, que serà el 15, 16 i 17 de maig.
1: Exacte, en un altre pavelló.
2: Sí,
1: cert. Davant de l'antic pavelló on es feia abans.
2: És a la Fira de Barcelona, Montjuïc, però serà en l'altre pavelló. I nosaltres hi serem presents també. Ara comentarem quina xerrada farem nosaltres aquest any. En l'especial d'avui comentarem alguns dels autors i autores convidades, també algunes xerrades, exposicions que podreu veure.
1: I activitats en general.
2: Sí, i novetats editorials, que si no podeu anar al Saló, doncs també podeu gaudir d'aquestes lectures que surten, que totes les editorials sempre es guarden per publicar-les de cara al Saló, no?
1: Exacte.
2: El cartell d'aquest any és de la Natacha Bustos, que ja ho vam comentar, que és un cartell molt xulo, no?
1: Sí, a mi em va agradar força.
2: És l'autora de Moon Girl i Dinosaurio Diabólico, que el dinosaurio diabòlico aquest és un personatge de Marvel que havia inventat Jack Kirby, crec que als anys 60-70, i ella li va donar també, com ressuscitar el personatge, i li va donar també, va inventar-se aquesta Moon Girl, de la que després també han fet animació des de Marvel, i que és un personatge molt carismàtic, i també ha estat de moltes altres obres de Spider-Man, Runaways, Doctora Afra, que és aquesta de Star Wars també.
1: Aquesta m'agrada molt. Aquesta és la que va amb els droides, que són droides retorcidos, no?
2: Sí, són... Sí. Doncs això, el cartell molt xulo aquest any, també molt fresc, que també tocava, i amb una autora que també ho està patant aquí i a fora. Aquest any, per cert, ha publicat també amb Editorial Finestres una obra interessant també, no? Chernobyl es diu, que és sobre també la... Bueno, Chernobyl.
1: Chernobyl, sí, sobre la central nuclear.
2: Sí. Tot el desastre que va haver-hi.
1: I ara hem de parlar de nosaltres.
2: Això, parlem de nosaltres i el que farem... Nosaltres ens han convidat aquest any per fer una xerrada en directe.
1: Ens han convidat?
2: Sí.
1: Estem molt orgullosos i molt contents que...
2: Sí, que comptin amb nosaltres. I a sobre serà una xerrada molt xula que es celebrarà el divendres a l'escenari Comic Stream, que és aquest escenari per podcasters i per programes en directe, no? I tenim de convidada a la Berta Cusó.
1: Que no volem enganyar ningú. Feia temps que havíem pensat que la volem entrevistar, però vam dir, caram, viu a Berlín.
2: Serà difícil entrevistar-la.
1: Serà difícil entrevistar-la. I de cop i volta ens diuen, voleu entrevistar la Berta Cusó? I nosaltres...
2: Perfecte.
1: Doncs vinga, endavant, no et diré que no.
2: És la guanyadora del Premi Vinyeta Ficòmic d'aquest any, que també el vam estar comentant al programa.
1: Exacte.
2: És aquest premi que es va celebrar, li van donar durant l'acte de...
1: De la nit de les lletres catalanes que impulsava Òmnium Cultural i l'Institut d'Estudis Catalans.
2: Això mateix. Aquest premi de vinyeta, també impulsat per Ficòmic, i tindrem a la Berta Cusó, que presenta l'obra que ha guanyat el premi, de la que parlarem.
1: I
2: sí?
1: Una nova.
2: Això mateix, sí. Parlarem de la Conca dels Àngels, que és la que ha guanyat, i una nova, que és la del Circ Creek, que és el...
1: Impressionant. Un circ que nosaltres, de fet, ho tenim molt proper.
2: Sí. L'extraordinària història del Circ Creek, que ha sortit ara fa res, per Andana Editorial... que també aprofitarem per comentar-la, a més d'això, de Conca dels Àngels, que és la història de... Bueno, són sis històries diferents de sis dones, com veuen la guerra, no? Uh-huh. I, bueno, que hi ha massa guerres, i és també una crítica, però des d'un punt de vista femení. I tenim moltes ganes de xerrar amb la Berta Cusó i que ens expliqui també una mica com... d'on surt aquesta idea d'escriure aquest còmic, no?, i com l'ha plantejat. També, si vols, seguim. Això serà el divendres, ho recordem. Si us voleu saludar, estarem per allà. Segurament algun altre dia també apareguem per al Saló.
1: Si fem un programa en fals directe, sortirem directe per les xarxes del Saló, i nosaltres l'emetrem més endavant, i és a les 4 de la tarda, si no vaig equivocat, sempre m'equivoco.
2: A 4:45.
1: Ah, mira, veus? 4:30.
2: Perfecte. Si vols, anem comentant altres autors i autores convidades. Sí. Per exemple, a mi em fa il·lusió que vingui Shintaro Kago, que és un autor...
1: Que hem parlat d'ell moltes vegades.
2: Sí, nascut a Tòquio, i que és un autor molt extrem, podríem dir, perquè sí. Té una forma de dibuixar molt característica, perquè és molt bizarro, fins i tot.
1: I també de ser tan extrem ha pogut fins i tot entrenar en el mercat d'Estats Units de dibuixar algun superheroi, no?
2: Sí? No, sí, crec no que no,
1: No, no és un altre?
2: Sí. Vale. Aquest no, aquest, crec que dius tu el de un que havia dibuixat el Lobezno, crec que el Shintaro Kago no ha fet res amb superherois, però sí que ha fet coses això, com molt surrealistes i transgressores, podríem dir, i té molt d'humor negre, és bastant underground aquest
1: sí,
2: tio,
1: sí, sí,
2: sí. Té molt d'humor negre, i ell serà també un dels convidats que estarà fent alguna xerrada, també us recomanem, si us quedeu amb ganes de saber quan seran les xerrades i on, a la web de Ficòmic, del Còmic Barcelona, trobareu tota la programació. Tampoc la podem aquí desgranar perquè passen coses constantment, eh?
1: Sí, no, i van havent-hi novetats cada dia i tal, alguna sorpreseta
2: sí,
1: i tal.
2: Sí. El Shintaro Kago està presentant també amb l'editorial Monstros, que és l'editorial actual, està presentant ara el seu nou còmic que es diu Tract, que és un còmic per ser mut.
1: Uf!
2: I són dues històries diferents. També Monstros ha publicat aquí Ciudad Parásito i crec que alguna altra editorial havia publicat també diferents obres d'aquest autor. O sigui que...
1: Perfecte.
2: Seguim amb altres convidats.
1: Bueno, un convidat valencià que algun dia l'entrevistarem.
2: Sí, estaria bé. A veure si podem aprofitar el saló i poder
1: xerrar. Ho intentarem.
2: Perquè realment...
1: És això... un dels nostres ídols. Qui és?
2: Sí, estem parlant de Paco Roca i sí que ens agradaria. Bueno, és que realment en el còmic nacional és una figura molt important, no?
1: Sí.
2: Pel que representa això. Ara també ell vindrà com a convidat, perquè l'any passat va guanyar també el premi del saló.
1: El Gran Premi del Còmic Barcelona, sí.
2: I aquest any se li dedica una exposició que és una exposició diferent, perquè no és sobre la seva obra actual, sinó sobre les seves primeres obres. I això també és un exercici bastant honest per part seva poder cedir aquestes obres, que no són les que l'han fet més conegut, però tots els autors i autores tenen un passat, no?
1: Bueno, i tenen un començament més que un passat, no?
2: Sí, això mateix.
1: El seu inici.
2: I això, l'exposició es dirà L'edat de pedra de Paco Roca, es pot veure durant tot el saló també, i també, no sé si donarà temps, jo crec que no, perquè Estiverri és l'editorial que publica sempre els seus títols, i ja té anunciat pel 28 de maig, que no crec que els arribi pel saló, perquè si han anunciat el 28 de maig,
1: és que
2: no el tindrà, ni parlo que tindrà un nou còmic, però aprofitem per comentar-ho, perquè sortirà això aquest mes de maig, que es diu El viaje, i és Paco Roca també parlant sobre tema de relacions, relacions de parella, no? Que quines...
1: A més, no ens aniria a faltar llegir-ho.
2: Sí, jo crec que a nosaltres ens agafa en un bon moment per llegir-ho.
1: Sí.
2: I això, segueix indagant Paco Roca la memòria, que com ha fet amb els seus últims àlbums, també.
1: D'alguna manera o una altra indaguen la memòria.
2: Sí,
1: si no
2: sempre,
1: és per l'Alzheimer,
2: sí.
1: Per la memòria històrica, o és per el passat d'una família, és un crac.
2: Sí, això mateix. I ara, en aquest cas, doncs, una mica des del punt de vista aquest de les relacions de parella, no? Tenim ganes de llegir-ho, això, aquest còmic sortirà el 28 de maig, El viaje de Paco Roca, i a veure si el podem pillar pel saló i que ens expliqui una miqueta més què ens podrem trobar, no?, en aquest nou còmic.
1: Paco, anem per tu, eh?
2: Som-hi, seguim amb un altre convidat,
1: bueno,
2: que no és un autor, en aquest cas.
1: Sí, però és un convidat interessant.
2: Sí, molt interessant i molt internacional, també. Estem parlant de Cebulski, C.B. Cebulski, que és l'editor en cap de Marvel Comics.
1: Mare de Déu,
2: Des del 2017 és una mica l'encarregat de guiar una mica les històries, no? Ell no és escriptor, però sí que és l'encarregat una mica de prendre decisions, no?
1: Jo li preguntaria què pensa de Kevin Feige.
2: Estaria bé, a veure quina relació té amb ell. Jo crec que és bona perquè el Cebulski aquest ha estat ara fa poc també presentant algunes de les sèries com la que va sortir de Daredevil, també.
1: Pues
2: sí, que entenc que més o menys tenen. El Cebulski té... O sigui, la crítica del còmic dels últims anys de Marvel no és molt positiva, tampoc. Bueno, hi ha una mica de tot, però hi ha gent que no la veu de manera molt positiva i crec que també és un bon moment per aprofitar el saló i preguntar-li...
1: Tu, Cebulski, què farà amb la teva feina? No
2: cal tirar-li res pel cap, però sí poder parlar amb ell i també fins i tot donar-li idees. El Cebulski també està present en el saló perquè no només formarà part d'això de les xerrades que es faran, sinó que estarà revisant portfolios i dossiers d'artistes, que això és una cosa que sempre s'ha fet al Saló del Còmic. Potser a nivell usuari la gent no ho sap tant, però el Saló del Còmic també té aquest apartat de Còmic Pro, no?, on els autors novells o autors que volen això entrar en el mercat editorial poden presentar les seves obres.
1: I a part també per la gent normal, si et vols emportar algun original d'algun dels autors que estiguin firmant per al...
2: També.
1: Per al d'això, a vegades pots portar originals que tenen fets. Això sí, són uns calés.
2: Bueno, sí, sí,
1: són
2: clar.
1: Són uns calés, però és un original. És un original.
2: Sí, no, aquest any també hi ha com un apartat al Saló del Còmic, al Còmic Barcelona, que serà d'originals i hi ha diferents empreses amb originals potents, o sigui que si algú li interessa... I si no, és això el que dèiem, hi ha com aquest apartat de Còmic Pro on autors i autores poden presentar i els editors importants, no només editorials d'aquí, sinó algunes de fora, com Marvel, fan aquesta revisió i si els interessa la teva feina, doncs potser et contracten per dibuixar Spider-Man o...
1: Jo és que no sé dibuixar.
2: Ja, no, jo tampoc.
1: Ja ho vam veure a la batalla de dibuixants. Sí, la gent que va passar per la Diada del Còmic en català, jo vaig passar el primer round.
2: Sí.
1: Contra tu, però perquè vaig comprar la gent, tu no ho saps.
2: Sí,
1: jo
2: no.
1: Els vaig prometre coca de me mare.
2: La coca de te mare està molt bona.
1: Exacte, la talla molt bé.
2: Seguim
1: amb... Ui, ara és un mite.
2: Un altre mític, sí, un altre convidat mític. Parlem de Milo Manara, que es diu Maurillo. No ho sabia jo, això.
1: Bueno.
2: Maurillo i Milo ve de Maurillo. Milo Manara, que és un autor italià mític, també del còmic.
1: Molt gran, ja.
2: Molt gran, sí.
1: Podríem dir ara... Sí. No el vull insultar, però podríem dir ara que és un vell verd.
2: Bueno, potser...
1: Ho ha sigut sempre.
2: Sempre ha estat molt relacionat amb el còmic eròtic i sí, realment també tenia una sèrie de còmic que era el Click Manara, no? Que es va fer una adaptació...
1: Una adaptació molt cutre de tele que la donaven per 8TV i els nens que no teníem Canal Plus i volíem veure les pel·lis marranes del divendres...
2: Més eròtiques, doncs...
1: Posàvem, en vez del Canal Plus, posàvem el 8TV.
2: Doncs Milo Manara no només és característic també pel seu toc eròtic en totes les seves obres, també ha treballat amb Hugo Pratt, amb algunes col·laboracions molt interessants. Aquest sí que ha treballat amb Marvel i DC, fent també algunes obres molt adaptades al seu estil, també amb Jodorowsky, amb Neil Gaiman, és un autor que ha fet moltes col·laboracions. Ara, en aquest Saló del Còmic... S'està presentant també, que va sortir fa unes setmanes, la nova edició en català i en un volum únic de la pel·li aquesta, com es diu? Ara no em surt.
1: Ah, sí.
2: De la Rosa...
1: Sí, el nom de la Rosa.
2: El nom de la Rosa, això mateix. Que és que jo la vaig comprar, l'edició en castellà, que va sortir abans, el nombre de la Rosa, i ara ha sortit en català. El nom de la Rosa, que publica Norma Editorial. I Milo Manara estarà fent signatures. Si algú li agrada aquesta gran obra literària, que també va ser una pel·li molt interessant, doncs també la tenim. Seguim amb convidades, no? Alguna convidada?
1: Sí, convidada, que són Clara i Olivia Cávez. Qui són aquestes noies?
2: Bueno, les havíem vist en algun còmic, amb el rotllo més fancinero,
1: sí,
2: perquè elles porten publicant fanzines sobre les seves personatges, que es diuen Cols, i és com un grup de música, un grup femení de rock underground, que tenen com una accidentada gira per Espanya,
1: carà,
2: i és la història que s'explica en el seu nou còmic, ja no en format fanzine, sinó ja en format còmic... tapa gruixuda i publicat per Outsider, que es diu Cols la cara bé, i aprofiten també la seva presència al Saló per fer també una xerrada el dissabte a la tarda amb Furillo, que és un altre gran autor d'Outsider Comics. Així que també és un... Si us voleu, si us agrada també una mica aquest còmic més underground, més independent, aquestes dues autores realment amb aquesta... estil de línia clara que tenen i amb el rock molt present.
1: Sí, i una mica toc cartoon, no? Podríem
2: també
1: dir.
2: Sí, sí. I molt, molt proper també al còmic de revistes dels anys 80, també, així, revistes franceses i tal. O sigui que tenen un estil definit molt xulo, porten molts anys també publicant fanzines. Crec que alguns fins i tot s'havia premiat durant el Saló del Còmic.
1: O sigui que han trigat temps en fitxar-les per editar-li algun còmic,
2: sí, doncs pues mira, ara estem per celebrar-ho. A veure si les agafem també per allà i podem xerrar una mica amb elles. Tenim més autors. Parlàvem ara també còmic francès. casa. Tenim el Tommy Redolfi, també és un altre convidat, que ens porta, farà també diferents xerrades, i és l'autor d'un còmic que ja havíem parlat aquí en el programa, que és Meteoro, que és guanyador del Saló del Còmic d'Angulema, que és aquest mític saló que aquest any no s'ha celebrat. Meteoros es diu, perdona. I està publicat per Penguin Libros. Bueno, crec que és Salamandra, això, que és un dels segells dins de Penguin.
1: De Penguin Random House.
2: Això mateix. I també té molt bona pinta aquest còmic. El vam estar... Són històries de... Vam estar comparant una mica aquest còmic amb la pel·lícula aquesta de Leonardo DiCaprio, de que ve un meteoro, no?
1: Ah, sí.
2: I són com històries de diferents persones venint-se a arribar a la fi del món, no? Una mica que... Potser sembla una història fantàstica, però tampoc crec que estigui gaire lluny de la nostra realitat actual, no?
1: No. No sé què està més prop, el meteoro o invasió ovni o apocalipsis zombi o apocalipsis de les màquines.
2: Doncs això, és una bona també com reflexió sobre com els mitjans de comunicació també expliquen que un meteoro es dirigeix a la Terra, no?
1: I
2: una mica... Clar, què faríem
1: nosaltres? Si fos inevitable, tu què faries?
2: Jo potser agafaria uns quants còmics i m'aniria a la muntanya.
1: A llegir-los?
2: Sí, i a veure què passa, no?
1: Uf, bona idea. Jo crec que muntaria una partida infinita de màgic, potser. o m'aniria al Molta-Malta a fer les últimes birres artesanals que tastaria.
2: A veure si te l'obren, perquè potser la gent del Molta-Malta té ganes de marxar.
1: També, és veritat. Jo sempre pensant en mi.
2: Molt bé, ara seguim també amb altres convidats. Tenim... l'Oriol Black, que és l'Oriol Fernández, que és il·lustrador també, que ha publicat diverses obres com Madriguera, que havíem comentat també del programa, i aquest any publica la seva obra com a autor complet, diguéssim, per això ha triat aquest nom d'autor complet, que és Oriol Black, que es diu Soy un gato.
1: Havíem parlat d'aquest còmic?
2: Sí, el vam parlar perquè va sortir ara fa unes setmanes, i també vam estar mirant les il·lustracions com molt oníric, no oníric, però molt...
1: Sí, molt guapa.
2: Molt diferent, sí. Molt... psicodèlic, sí. És una història molt poètica, molt... Sí. Aquest autor que vam estar mencionant és que és autor també de les portades dels llibres de Neil Gaiman, que s'han estat publicant també en català, i crec que és Neil Gaiman, la manera d'explicar històries, també potser s'apropa una mica al que fa aquí l'Oriol Hernández, l'Oriol Black. També moltes ganes de llegir-lo, potser és un bon moment per comprar-lo ara.
1: I potser el podem casar si està pel Saló.
2: També, a veure si...
1: A veure quines idees ens van sorgint.
2: Molt bé.
1: Bueno, el Saló també, a part d'haver-hi molts còmics, moltes figuretes, merchandatge, també hi haurà música.
2: Sí, aquest any també...
1: Sembla que hagin sortit per la imatge que estic veient del Club Super 3.
2: Sí, és veritat, perquè estem parlant de Super Patata, el concert dibuixat.
1: Ostres!
2: El Super Patata, que és
1: com... El còmic de la patata és un còmic molt guapo.
2: Sí, és un còmic que molts infants que coneixem li agrada molt. Mm-hmm. És una patata que porta una capa però no vola. I tampoc li cal, per enfrontar-se a diferents aventures. I el dissabte i el diumenge, dissabte 16 i diumenge 17, a 11:45, hi haurà com aquest concert que hem dibuixat en directe, això, per gaudir amb tota la família. Que és
1: exacte. Si acabem amb els nens, aprofiteu.
2: Sí, és el musical de Superpatata, amb música en directe i dibuix en directe. Així que...
1: Estarà guapo, això,
2: sí. Té molt bona pinta. Altres coses que també hi haurà.
1: Vinga, diferents...
2: exposicions.
1: Expos interessants que hi ha. N'hi ha una del Senyor dels Anells que a nosaltres ens encanta, que és el Senyor dels Anells, un llegat èpic.
2: Sí, que aprofitant que aquest 2026 es compleixen 25 anys de l'estrena al cinema de la primera pel·li de La Germandat de l'Anell, no?
1: Sí, ja les han fet en versió
2: estesa? No, ara, crec que és ara el mes de maig o juny, potser, que alguns cinemes faran això, però la
1: faran
2: trilogia.
1: Tota la...
2: Sí, trilogia, però no tota sencera una darrere l'altra, sinó en diferents dies, perquè si no serien masses hores a dins d'un cinema.
1: Si no, veig a Gandalf pel carrer i el mato.
2: Sí, aquesta exposició del Senyor dels Anells també recollirà una mica diferents obres que s'han inspirat en l'obra de Tolkien, diguéssim.
1: Exacte.
2: però des de diferents mitjans, diguéssim, no? Produccions audiovisuals, però també còmic, jocs de rol, jocs de taula... còmic, s'ha de dir que de còmic de Tolkien, nosaltres vam estar fent un especial ja fa uns anyets, sí, de còmic de fantasia, i ja vam estar parlant que no hi ha cap editorial que hagi pogut comprar els drets per adaptar a Tolkien. Sí que s'havia fet l'adaptació del Hobbit dibuixada per David Wenzel, que a mi em sembla una passada, i potser és d'aquests còmics que jo vaig llegir de petit que se'm va quedar molt,
1: molt gravat. Molt ja gravat. El tens idolatrat, eh?
2: Sí, i després ja havia fet alguna cosa del Senyor dels Anells en còmic, però o no oficial o que s'ha perdut amb el temps. Així que, bueno, potser aprofitant aquesta fita seria interessant també.
1: Home, no estaria mal, eh?
2: Estaria prou bé. Sí que és veritat que hi ha molts il·lustradors molt potents que han il·lustrat l'obra de Tolkien. Com,
1: exacte.
2: Va venir, per exemple, l'any passat, també, ara no em sortirà el nom, però va venir al Saló un dels il·lustradors, també el Ted Nashit, sí, hi ha molts il·lustradors que han fet meravelles adaptant a Tolkien.
1: I que no fa falta posar una IA perquè et dibuixi Tolkien.
2: Això mateix, aquí, des d'aquí. El John Howe va ser el...
1: Exacte,
2: el
1: John Howe. Exacte.
2: I parlant una mica d'IAs, al Saló també tindrem una exposició, sí, en contra de la IA, perquè, ah, com bé sabeu, i si no ho sabeu, jo us ho explico ara mateix, aquestes IAs que hi ha ara, que il·lustren, no? Que tu li demanes que et faci un dibuixet, sí, i te'l fa, el que fa és...
1: A fer un meme ràpid, per exemple.
2: Sí,
1: vegades.
2: El que fa és robar obres que ja existeixen, perquè la IA no s'ho inventa, la IA busca obres que ja existeixen per crear la seva, i el que fa és agafar sense permís obres que ja existeixen, per exemple, d'il·lustradors de còmic, no?
1: I canvia els paràmetres que tu li has indicat, sí, els posa sobre l'altre...
2: I et fa una cosa nova a partir d'una altra que ja existeix, i molts il·lustradors i il·lustradores, evidentment, estan en contra una mica, doncs, d'això, que aquesta IA generativa els estigui robant la seva feina.
1: Com la reimpressió de la carta de l'anell únic.
2: Sí, bueno, ja, amb el tema de robar art sempre hi ha moltes polèmiques, però bueno, en aquest cas hi ha aquesta exposició de la IA deshumanitza, a qui beneficia, i és aquesta exposició... Serà això, una mirada col·lectiva amb diferents il·lustracions d'autores i autors, una en contra d'això, de la IA. A qui beneficia exactament la IA? No
1: ho sé, que ho mirarem en aquesta...
2: Sí, amb autores com la Flavita Banana, Ana Oncina, Natàlia Velarde o Sara Soler, o sigui que molt, molt bona tria també d'aquesta exposició. Després tindrem també una exposició que nosaltres ho hem comentat, que farem també aquesta xerrada sobre el Premi Vinyeta de Ficòmic amb la Berta Cusó, i tindrem una exposició on també podrem veure les tres obres, diguéssim, que estaven escollides amb aquests premis, no? Que també estaran els altres dos autors que no van guanyar el premi però estaven nominats, que són Antoni Benages per al seu còmic Esqueixos, que és un còmic també xulíssim, i la Emma Casadevall pel seu còmic Lignit, que també és un tros de còmic, i hi haurà una petita exposició també on es podrà veure, doncs, això, aquestes obres. Anirem acabant, no?, perquè portem aquí això, el Saló del Còmic d'aquest any, que és aquest cap de setmana. Tindrem moltes coses, molts tallers. Tindrem el divendres a la tarda, per exemple, també els Premis de Còmic Barcelona, que són uns còmics importants també per la indústria. També tindrem, si us agrada, el doblatge de sèries, no?, que també d'animació.
1: També tindrem.
2: Tindrem també secrets i anècdotes de l'art del doblatge amb l'Andrea Compton, l'Hermoti i el Masumi Mutsuda, que és també doblador.
1: És un doblador que el seu pare... És japonès, ell és, sí, de mare catalana, em sembla.
2: Sí.
1: Bueno, de mare espanyola, no sé si és catalana o espanyola. I que justament vaig veure, perquè segueixo un podcast que són dos nois d'origen xinès, que entrevisten a gent, sobretot a migrants, no? I la cosa que es troben aquí quan es fan grans i tal. I una d'elles el van entrevistar a ell. I va estar interessant l'entrevista.
2: Crec que no sé si està fent el doblatge de One Piece, pot ser, ara no me'n recordo, però bueno, si us agrada...
1: Fa molts, eh?
2: El món del doblatge, per exemple, també des d'aquí salutacions a la gent de La Nit Friki, que també és aquest podcast. Doncs això, també aprofitant que l'estrena de He-Man, de la pel·li de He-Man...
1: Pots crear-te la teva pròpia espada de Grayskull.
2: Sí,
1: ojo, eh?
2: Perquè l'estrena de He-Man és el 5 de juny, que és la pel·lícula aquesta que també...
1: Tu tens ganes de veure-la?
2: No gaires, però bueno, potser la veiem. Els còmics de He-Man també s'estan publicant ara per Monstruos Editorial.
1: Quan era petit, que comprava sí. els ninots de He-Man,
2: sí.
1: i venia un còmic petit i mai li feia cas.
2: Sí, sí,
1: i ara
2: sí.
1: me l'empenedeixo.
2: Aquests còmics ara s'han republicat, diguéssim, en el Monstruos, crec que ho té publicat també, que són com els còmics clàssics de... Això. Doncs aquests serien una mica les xerrades, activitats que podeu trobar durant tot el cap de setmana al Còmic Barcelona. Nosaltres serem el divendres a 4:45 xerrant amb la Berta Cusó a l'escenari Còmic Stream i d'això, 15, 16 i 17 de maig a la Fira de Barcelona a Montjuïc a tope de còmics.
1: Pues molt còmics, ja em cauen tots pel cap, eh?
2: Som-hi. Doncs ens veiem la setmana que ve nosaltres amb més còmics i més bufacanyes.
1: Adeu, bufacanyes!
2: Adeu!

0: Ràdio Rubí, sempre al teu costat.
1: Són les 6 del matí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Esto en este programa.

0: Caramba, don Genaro, digo, ¿cómo hace usted para conservarse tan joven? Digo, mire, digo, no discutiendo con nadie. Digo, hombre, digo, por eso no será. Digo, bueno, pues no será por eso.
1: Molt bona tarda, una setmana més, i avui comencem de manera irònica, de manera divertida. Una setmana més ja tornem a ser aquí, a la gent normal, disposats a conversar de nou amb una persona normal i corrent, a conversar, com sempre, de manera pausada, de manera tranquil·la, ja ho sabeu. Benvinguts a tots i a totes. La vida dona moltes voltes, moltíssimes. A vegades dona tantes voltes que som capaços de caure en un mareig dels bèsties, centrifugades emocionals que et deixen planxar.

0: va passar pel Branch i va parlar de la seva experiència personal. D'aquella entrevista em va sortir, a mi concretament em va sorgir, la idea de portar-lo a la gent normal perquè ens expliqui més coses doncs sobre la seva vida, sobre com l'ha viscuda, sobre com s'ha format i com ha acabat fent coses molt diverses a la vida. Ànscar, benvingut a la gent normal.
1: Bona tarda.
0: Molt bona tarda.
1: Hòstia, que malament que ho passo en aquests moments, perquè és molta estona que ell està callat.
0: Tranquil. Ara el protagonista era jo. A partir d'ara, el protagonista ets tu. Molt bona tarda, benvingut a la gent normal. La vida ens dona moltes clatellades.
1: Em costa molt, i t'ho dic sincerament, germà, assimilar que se'm digui normal.
0: Què vol dir que se'm digui normal? Perquè se't digui...
1: Mai,
0: tu no t'has considerat mai normal?
1: Mai. De fet, bueno, m'agrada molt escriure i vaig escriure una vegada una frase, bueno, que va néixer en un plató de televisió, en un programa que estava amb l'Anna Diosdado, no me'n recordo del títol del programa, i hi havia gent que trucava perquè... va haver-hi una època en què anava a col·laborar amb molts programes d'aquests de televisió per la meva imatge. Estem parlant dels anys 90, jo portava una imatge molt estrambòtica, una cresta, tres crestes, 11 pírcings a la cara, la forma de vestir era molt, molt bèstia. I me'n recordo una trucada que va haver en un programa i una dona va, claro, es que estas personas no son normales, este tipo de...
0: Referint-se a tu, eh?
1: Sí, a la gent com jo que portàvem amb aquella imatge en aquella època, que no estava acceptat. Y yo le iba a decir, digo, tiene usted toda la razón del mundo. Digo, si el hambre, el maltrato, la pobreza y estas guerras que tenemos asimiladas y ahí lo tenemos como normalizado, digo, tiene usted razón, yo no soy normal.
0: I han passat molts anys i continuem igual, eh?
1: Igual.
0: Però ara has canviat molt. És a dir, ja no portes tota aquesta estètica. Fer-nos grans ens fa més madurs.
1: Jo vivia en un pis al Raval i jo tenia una filosofia de vida de no future. Si em moro, m'és igual.
0: Viure el present,
1: molt,
0: absolutament.
1: Molt punky. I el tarannà, la vida, el món, la societat, estava... Llavors, crec que estava bé. Ara és al revés. Ara jo m'agrada viure uns anys, vull una estabilitat mental, una estabilitat física, però veig que la societat s'està anant cada vegada més a la merda.
0: En quin sentit?
1: De fet, estic treballant en un espectacle que encara tinc dos títols, estic barrejant dos títols, i és Para lo que me queda en el convento o el còmic del Titanic. Perquè veig com això s'enfonsa i jo no vull deixar de fer riure fins que s'acabi d'enfonsar del tot.
0: És la imatge del músic, del Titanic. És l'últim que marxa. Bueno, no marxa, vull dir, s'enfonsa perquè quan a l'hora de marxar ja no hi ha bots, clar, salvavides. Llavors,
1: del Titanic van estar tocant fins que
0: es va enfonsar definitivament.
1: I aquesta és l'espectacle que estic creant ara, estic escrivint un espectacle amb aquesta filosofia perquè veig com l'índex de natalitat està baixant, com l'ésser humà no es cuida, com la humanitat s'està autodestruint, però és que a mi no em queda una altra cosa que fer riure allà per el que ens queda, doncs mira, tio, marxem rient.
0: Clar, l'Ànscar, jo no l'he presentat, en els subtítols, els que ens veieu a través d'internet i, per tant, veieu el vídeo, veureu que hem posat... anellador i pallasso. Llavors faig dos precisions. Anellador, no estem parlant d'una persona que fa canella ocells, Vull dir, estem parlant d'una persona que fa piercings
1: que fa
0: perforacions.
1: Que posa anelles, sí.
0: Que és un altre tipus de, diguéssim, de... Doncs això, d'anella,
1: per dir-ho així.
0: I pallasso, no? Perquè al final estem amb una persona que ja veureu que és multidisciplinar, multifacètica, no? I ara ens parlaves d'un espectacle que no, entenc que no és un espectacle de clown, o sí?
1: Bueno...
0: O hi ha una part de clown important o no?
1: És més bufó perquè és bastant satíric. Uh-huh. És bastant satíric.
0: Home, si ens anem d'enriure de les coses, més val ser satírics que...
1: Sí, és molt... Faig servir molt la sàtira, la ironia... I me n'enfoto d'això, de com està la societat, neix de la ràbia de que

0: Jo fins ara tenia un negoci, l'estudi en el que estic treballant era meu, el vaig haver de tancar pels impostos, pels gastos que em suponien, per com ha pujat tot, per com ens tenen els autònoms, i d'aquesta ràbia neix és la meva forma que tinc de revelar-me, i he començat a escriure coses sobre com veig la societat, com veig el panorama actual, i és clar, la meva arma és la comèdia, és l'únic que sé fer servir, perquè no sóc una persona violenta, però sóc una persona bastant irònica.
1: Parlaves d'un estudi de tatuatges
0: i de piercings
1: sí, i tal. Hi ha una... És que sempre m'ha entrat molt la curiositat en els últims anys. No?
0: Digues,
1: hi ha una
0: febre...
1: No
0: et quedis amb la curiositat.
1: No, és una curiositat... És més perquè per constatar-ho, amb un professional de la matèria. Hi ha una obsessió ara pels tatuatges.
0: Bueno...
1: O no?
0: No és obsessió, penso.
1: Bueno, una tendència.
0: Clar, jo en el moment en què guanyo calés no és obsessió.
1: Clar, vale, exacte. Ara,
0: és capitalisme.
1: Si ens abstraiem de la qüestió monetària, però sí que és veritat que... Vas a la platja, no? Per posar un exemple on la gent llueix el cos, no? Vas a la platja i els que no portem cap tatuatge, perquè ja som d'una... perquè ja som d'una generació de fa uns anys, no? Jo hi ha vegades que em sento... home, no desplaçat, eh? Però penses, ostres,
0: sí.
1: Ets dels únics que no porta tatuatges.
0: Clar, la gent diu, és que està de moda. Quan dura una moda?
1: No, home, les modes duren N temps.
0: Clar. Jo vaig començar això, jo porto 30 anys en el gremi. Jo vaig començar el 96. Quina moda dura 30 anys?
1: No.
0: Clar.
1: Però hi ha hagut un augment de gent que es vol tatuar.
0: La veritat?
1: I de gent que sobretot es fa tatuatges cada vegada més grans.
0: La veritat és que no sé què dir-te. Jo penso que jo vaig començar això el 96 i se'n veien i jo me'n feia i estem igual. El fet de que siguin més grans és perquè hi ha més acceptació.
1: Uh-huh.
0: I està més introduït a la societat, i està més acceptat. Llavors, lògicament, això ho fa créixer. Però jo ho veig igual, les ganes de tatuar-se de la gent, jo ho veig igual que els 90. És com, encara existeix, està més normalitzat, però en el moment en què es normalitzi del tot, que no sé si arribarà a normalitzar-se, potser baixarà.
1: Però jo veig a vegades coses com molt... Jo no sóc gens de tatuatges, eh? Vull dir, llavors vaig amb aquest viatge, eh?
0: Uh-huh.
1: Però veig coses com molt surrealistes, no? És a dir, gent que porta la cara tatuada.
0: Sí.
1: Que la cara, vull dir, vaig veure una vegada al transport públic que vaig quedar-me com bastant frapat i vaig fer dos passos una mica al costat, no? D'un tio que portava una pistola tatuada a la galta.
0: Mhm. Uh-huh.
1: I clar, em va fer un cert respecte, no?
0: Clar. Bueno, aquest respecte...
1: Que segurament jo vaig amb aquest viatge de, encara de no acceptació.
0: Clar, aquest rebuig.
1: Sí.
0: Sí, existeix per la ignorància, per el desconeixement. Una vegada m'ho van preguntar, perquè és clar, em van dir, hòstia, si tan tatuat com vas? Diu, els nens, quan treballes o fas un espectacle de clown, diu, no et miren raro? O no, és clar, jo també he treballat de monitor d'esplai, d'educador de lleure, i diuen, miren, raro, i no, tot el contrari, perquè això està a la teva ment.
1: Clar,
0: a la ment d'un nen,
1: d'una nena...
0: Un nen ho
1: té més normalitzat, això. Bueno, perquè clar. Segurament els seus pares, o el seu pare o la seva mare, és probable que portin algun tatuatge ja.
0: O ho veuen més, o no li donen importància. No li donen la importància que li donem nosaltres. Clar, amb el pas del temps, la vida ens va donant hòsties. Quantes
1: sí.
0: Més hòsties, més sensibles estem a aquest tipus de... aquest tipus de coses. Si... Jo ho veig, mira, te diu, comentava també amb la meva parella, que veig a nenes, nens, que jo perforava amb 16, 17 anys, i ara venen amb 30, i... Ai, ai, ai, que me va doler! Ai, i ho passen pitjor ara, perquè estan més sensibles.
1: Yeah.
0: Doncs jo penso que amb l'acceptació d'algú que no forma part de la nostra vida, passa el mateix. Quan més anys tenim, més raro veiem, o també també tenim la pell més fina, estem més sensibles, clar, ens fem grans, tio.
1: És allò, exacte, això t'anava a dir. És el drama de fer-se gran. Escolta, un tatuador es pot tatuar ell mateix o no?
0: Sí, clar.
1: Amb la mà bona, clar. Vull dir, perquè...
0: o amb la dolenta. De poder pot, una altra cosa és que quedi bé.
1: Clar, no, home, poder, clar, evidentment, però vull dir que quedi...
0: Clar, clar, clar,
1: final,
0: clar.
1: Dir, igual escrius la paraula al revés o clar. Fas la imatge invertida, no ho sé, per dir-ho d'alguna
0: bueno,
1: manera.
0: Bueno, hi ha de tot, hi ha gent que fa molta gràcia, no n'hem vist gaires, però és molt guai, et fas el tatuatge al revés per quan tu miris tu al mirall.
1: És com allò de com les ambulàncies, no? Que porten sí. Les lletres al revés perquè tu les puguis veure pel retrovisor.
0: Sí, sí, sí.
1: És curiós.
0: Doncs no? Aquest n'he vist. N'he vist, és molt guai.
1: Ja. Veieu, comencem forts. Comencem parlant de coses absolutament espectaculars.

0: Jo mai del Joan Dausà.
1: Se m'està posant la pell de gallina.
0: És el que tenen les cançons que... Ho parlàvem l'altre dia en un dels darrers programes d'aquí, de la gent normal, no? De la capacitat que tenen les cançons de traslladar-nos a altres llocs, a altres mons, a fer aflorar tot d'emocions i tot de sentiments, no? I aquesta cançó ho és.
1: Sí, tio, sí. Sí. No sé per què. No sé per què. Me vas demanar uns temes així i tal, i te la vaig demanar perquè és una cançó que la vaig escoltar. Com comença a sonar, ja està guai. Saps? I vas fent així amb el pauet, i vas... Té un ritme, no? És molt... I començo a escoltar la lletra, i dic, hòstia, que fort, tio. L'has escoltat, tu? Sí, l'has analitzat? És molt heavy.
0: És molt heavy.
1: És molt maca.
0: Però és molt heavy perquè explica una situació molt heavy, molt crua, diria
1: sí,
0: jo, des d'un punt de vista sentimental o emocional. Però, tot i així, és una cançó que atrapa. No?
1: És una cançó.
0: I et diria fins i tot que té una certa incomoditat semàntica, la lletra, però tot i així t'atrapa.
1: Sí. Saps que hi ha una segona part?
0: Hi ha una segona part, sí. Aquesta, però no l'he analitzat com he analitzat aquesta de...
1: Es veu que es retroben. I, bueno, ja es veu que està... jo, fins on tinc entès, està basat en
0: fets reals.
1: Bueno,
0: perquè al final les coses basades en fets reals, saps que
1: res? Sí, clar.
0: És el que... No diré que és el que ven més, però sí que és... veritat, que és el que connecta més amb la gent.
1: Bueno, perquè és el més autèntic.
0: És el més autèntic, és el que tu et pots sentir identificat i tu pots sentir-te una mica, doncs, bueno, generar aquesta empatia, no?
1: Clar, per això crec que el meu espectacle pot funcionar, i és que, de fet, és el que funciona de l'acudit i és el que funciona del monòleg. Mm-hmm. Quan t'hi veus identificat i dius, hòstia, és veritat, tio.
0: I per això, a última hora, avui, hem fet un canvi de guió, un canvi de plans, i m'has dit, ostres, per què no posem el aquest acudit de l'Eugenio, que a mi m'agrada molt i que em defineix molt i
1: clar,
0: que és una mica la meva filosofia de vida.
1: El demanar-me tres cançons que les aniríem desgranant i tres cançons que tinguessin que veure amb mi, jo he pensat, dic, cony, si sóc còmic, si jo m'he dedicat a la comèdia professional, dic, hem de posar un acudit. I és un acudit que jo el vaig escoltar d'un dels meus ídols, que després vaig acabar treballant amb el seu fill, i, bueno, és una persona que m'ha influenciat molt a la meva professió com a còmic i a la meva vida en general, i és un mantra, i és un acudit que jo el tinc com a mantra. De fet, ara obres el meu mòbil i el WhatsApp acaba si no será por eso, o por eso no será, que és el per mi, en el moment en què aprens a dir...
0: A desconnectar, que
1: fàcil, no? Que fàcil és dir que sí. Però fer el que et doni la puta gana.
0: És aplicar aquella frase feta tan catalana, que és que dos no discuteixen si un no vol.
1: Sí.
0: Per tant, vull dir, a tu et poden buscar les pessigolles, però si tu no t'hi tornes, doncs el que està buscant les pessigolles arribarà un moment que es cansarà.
1: Clar.
0: I ja està.
1: Clar, és Víctor Frank. No sé si has llegit alguna vegada algú d'ell. Bueno,
0: no.
1: El hombre en busca de sentido. Víctor Frank és un psiquiatre, és el creador de la logoteràpia, que tot a la vida depèn de com et comuniquis amb tu mateix. I ell va estar a tots els camps de concentració, a tots. I el tio va escriure la famosa frase. Diu, m'ho poden arrebatar tot, m'ho poden treure tot, menys la meva manera de pensar, menys el meu pensament. Si jo vull estar bé i trio estar bé, estaré bé. I aquesta és la meva filosofia de vida. En el moment en què ve algú, t'escalfa els cascos, o tens un marrón, o tens... Tio, estàs bé. Saps? Ho pots escoltar, pots respirar, pots veure, pots...
0: Passa que la gent a vegades canalitza les seves frustracions amb, doncs això, no? amb aquesta actitud com molt, anem a dir-ho així, violenta, per exemple, verbalment, o amb aquesta actitud molt, molt beligerant, no? I
1: sí,
0: clar, perquè això al final és un reflex d'alguna cosa que et passa per dins.
1: Sí, clar, exacte. Jo me'n recordo quan treballava de monitor, va vindre un nen plorant, és que m'han llamado feo. I agafa el nen i pregunta-li, tu eres feo? No.
0: Doncs quin és el problema?
1: Ja està. Doncs aplicar això a la vida.
0: Ens aniria molt bé a tots, segurament, seria molt millor si apliquéssim una aquesta filosofia, el budisme que em deies tu abans.
1: Sí, jo estic batejat com a budista. He pres refugi de dos lames diferents i he estat vivint en un monestir i tot. Però aquesta essència, més que el budisme...
0: Tens una vida de pel·lícula, Ànscar?
1: Una vegada em van dir, mira, tinc dos piropos, que són els més heavies que m'han fotut en la meva vida, que estic supercontent amb això. Un col·lega em va dir una vegada que s'havia de néixer i morir tres vegades per tindre la vida que he portat jo.
0: Home, vull dir, portem 18 minuts de programa i jo ara mateix estic ja en un núvol, encantadíssim. I perdoneu, i sé que no quedarà aquí això, perquè encara estirarem més coses.
1: Buah, quan et digui que em vaig... Bueno, ja t'explicaré de la...
0: No, dona'm el titular i llavors, perquè així jo l'agafo al vol i tornem.
1: Soc apòstata i després em vaig batejar a Montserrat.
0: Ets apòstata, costa molt ser apòstata.
1: I em vaig batejar a Montserrat.
0: Buah.
1: Queda't amb això i després, perquè em sembla que...
0: Vale, estàvem amb els piropos.
1: És el més heavy. Sí, l'altre...
0: I l'altre era?
1: L'Alfred em va dir, tio, quan tu et moris, què faran amb el teu cervell?
0: Molt gran, aquest, eh? Aquest és un gran...
1: El puto Alfred. Sí, un col·lega de la muntanya.
0: Sí.
1: I ja no sé per què t'ho deia, això.
0: No, perquè...
1: Això, del budisme, penso, me'n vaig més cap al clown que cap al budisme, perquè en el moment en què aprens a riure't de tu, acceptar-te tal i com ets, en fotre-te'n de les teves desgràcies, ja està, tio. En aquest moment ja et pot passar el que et passi, que això ho vaig dir una vegada en un taller d'empatia que estava donant per directors d'educadors de lleure, no pels educadors, sinó per direcció, i va haver-hi una noia que em va dir, hòstia, Ànscar, perquè jo vaig dir que igual que hi ha cursos de primers auxilis per salvar-nos físicament, penso que s'hauria de fer clown, tothom hauria de fer un curs de clown alguna vegada a la vida, perquè per mi són els primers auxilis de l'ànima.
0: Home, perquè ara que es parla molt de salut mental i aquestes coses, home, la salut mental és una part molt important de la nostra vida i moltes vegades la hem deixat absolutament desatesa.
1: De costat. I per mi el ser pallasso és el salvavides de la ment. I aquesta noia salta i diu, hòstia, ens que ets el Patxàdams del Vallès. I em vaig quedar amb això. Sí, és que jo trobo que és el salvavides en el moment en què aprens a riure tant de tu.
0: Ho has fet sempre, això, Ànscar, o hi ha hagut moments a la teva vida que no has estat capaç d'enriure tant de tu?
1: Jo he caigut en una depre, vaig estar en una depre molt, molt heavy i he tingut problemes d'addiccions amb l'alcohol. De fet, ahir em van donar l'alta terapèutica.
0: De l'addicció a l'alcohol.
1: Sí.
0: Quant de temps vas estar?
1: Jo vaig deixar de beure el 2011. 2011-2012, i he tingut un parell de caigudes.
0: Has tingut un parell de caigudes?
1: Sí, l'última va ser fa uns 3 anys, de la qual m'han donat ara l'alta.
0: I... És més dur del que sembla, això.
1: Més dur? No hi ha res més dur. Almenys per mi, sí.
0: Com es viu des de dins? És a dir, sense voluntat de ser sensacionalista, però com es viu des de dins? És a dir, ets conscient del que et passa o vius en una realitat paral·lela?
1: Hi ha estones de tot. Clar, quan estàs dins de la merda no ets conscient. Clar, jo era alcohòlic, borratxo, era alcohòlic, sempre dic, faig acudits d'això també.
0: No, però precisament per això t'ho preguntava, per si hi havia algun moment de la teva vida que havies dit, ostres, vull dir, no sóc capaç d'enriure'm de mi mateix i de la situació que estic vivint.
1: Clar,
0: no?
1: Ara, com dic, ara sóc alcohòlic no practicant.
0: Perquè ho ets tota la vida, com si diguéssim.
1: Sempre.
0: Com un...
1: L'addicció no és un camí. És un camí, no et cures. Ets addicte tota la vida. Has d'aprendre a conviure amb això. Ja està. Deixar una addicció és un camí. Clar, jo considero, hi ha molta gent que diu, hòstia, ja no és alcohòlic, és exalcohòlic. La paraula exalcohòlic no existeix. És una persona... Alcohòlic rehabilitat.
0: Que s'ha rehabilitat, exacte.
1: Potser, saps? Mm-hmm. Però exalcohòlic no, tio, ets alcohòlic tota,
0: bueno, la, prova és
1: tota
0: que,
1: la vida.
0: La prova és que pots tornar-hi a caure, per entendre'ns.
1: Sí, clar, és un bitxo que tens a dins i a la mínima que li donguis una miqueta d'alegria, doncs ja se't desperta. I, clar, quan jo em vaig adonar del problema que tenia, és impossible riure ja. Estàs malament, estàs fotut. Clar, i llavors, també, quan vaig caure amb la depre, clar, no sé...
0: Això va ser en paral·lel, com si diguéssim?
1: No, va passar una temporada. Uh-huh. Sí, hi ha uns cables que no funcionen. Ja és algú fisiològic, sí. És algú físic. Clar, llavors, no pots riure. Per molt que vulguis, però hi ha una acceptació. He tingut traumes heavy, porto pròtesis de cadera. Jo he estat amb cadira de rodes, no sabia si tornaria a caminar. I me'n fotia. Feia curses pels passadissos amb la cadira de rodes i les infermeres les tenia boges. Rota darrere meu buscant-me, jo, amb la cadira de rodes, un nervi. I és un trauma, estàs tirat sense poder-te aixecar abans de fins i tot poder-me posar una cadira de rodes i tindre que trucar al timbre perquè vingui una noia o un noi a netejar-te el cul perquè acabaves de cagar. Saps? És molt dur, molt dur. Però tot i així...
0: I això va ser conseqüència de la depressió?
1: No, això és molt, molt, molt anterior. Uh-huh. Ens faltarà programa.
0: Ens faltarà programa. Haurem de fer dos episodis.
1: Vaig tindre un accident de moto al 96 i llavors, arrel del submarinisme, es veu que una bombolleta de nitrogen em va fer com un trombo, no em deixava arribar al rec sanguini i se'm va començar a desfer el fèmur, vaig agafar una osteonecrosis perquè els vasos sanguinis es van moure cap a l'altre costat, perquè l'hòstia me la vaig endur a la dreta i la pròtesi la porto a l'esquerra. I llavors és tot...
0: Ho veieu com us... És que torno a dir, portem... Ho he dit quan en portàvem 18, ara en portem 25 minuts de programa. Una vida de pel·lícula, això.
1: Soc intens.
0: Allò que en diuen ara, intensito.
1: Eh? I m'ho reconec, sí.
0: Bueno, ho reconeixes, vull dir, pots dir-ho públicament i te'n pots enriure, fins i tot.
1: Home, esclar, tio. És que mira, ahir ho vaig posar a l'última publicació que tinc a l'Instagram. És un text que vaig escriure el diumenge, que diu això, que diu, bueno, si jo arribo a les portes del cel i em diuen que no puc entrar pel tipus de vida que he portat, m'hauré de resignar perquè, si no, no hagués sigut jo. Clar, i jo estic content de com soc i del que he fet. Que he fet coses mal fetes, sí, però és que són...
0: Però tots hem fet...
1: Gràcies a això, clar, soc qui soc. I estic molt contenta de qui soc i de com soc.
0: Bueno, i com diria la porta, no estamos tan mal.
1: Clar.
0: No, vull dir, al final, vull dir, podria ser bastant pitjor, no? Podríem estar bastant més...
1: Què li ha fet, el símbol de la victòria
0: no,
1: o
0: fet,
1: la segona cançó?
0: Li ha fet el símbol
1: ja,
0: de la segona cançó.
1: Gràcia.
0: Però sí, vull dir, és el símbol
1: ho
0: de la victòria.
1: Ho fan així, te'n recordes dels joves?
0: Exacte. Home, la sèrie dels joves... Et senties identificat amb algun dels personatges,
1: Una
0: joves?
1: Mica, em passa el mateix que amb les religions. Una mica amb cada un d'ells.
0: Era molt bona aquella sèrie.
1: El Rick, el Neil, el Vivian i el Mike.
0: Te'n recordes de tots els noms,
1: eh? De tots, sí, eren brutals.
0: Home, és una de les primeres sèries que jo recordo que es van passar per TV3. Una sèrie que jo crec que ara, evidentment, cap productor s'atreviria a fer.
1: No, clar.
0: I cap directiu d'una televisió pública catalana s'atreviria a passar a dia d'avui. Sí. La societat ha canviat molt i jo crec que una sèrie com Els Joves portada a l'actualitat jo crec que seria impensable.
1: Clar, sí, però alhora molt necessari.
0: Home, sí, perquè Els Joves se n'enfotien una mica amb aquell humor anglès
1: sàtira, sí, de Monty Python.
0: Exacte,
1: sí.
0: Molt selecte i molt, molt cuidat i tal. Ostres, se n'enfotien una mica de tot.
1: Amb l'antidisturbis, tu te'n recordes de l'antidisturbis?
0: Sí, home, i tant. Sí, és que clar, hi ha episodis, hi ha moments mítics d'aquesta sèrie.
1: Sí, els Madness.
0: Els Madness.
1: Bueno, el Black Sabbath, havien anat al programa, Frank Zappa, sí, era molt guai. De fet, tenien música perquè era d'on treien els calés per poder continuar fent-la. Uh-huh. Sí, era...
0: Eren altres èpoques i eren altres músiques.
1: Érem joves.

0: Era l'any 1989 quan sonava aquesta cançó. Jo la recordo perfectament perquè tenia... Jo en aquell moment tenia 13 anys i jo crec que era una cançó... Ja, ara feia molts, moltíssims anys que no l'escoltava, i ahir quan preparava l'escaleta l'escoltava i pensava... Allò que dèiem, de les cançons que et porten a moments, no? Et porten a aquests moments d'adolescència, d'estimar una persona a qui no t'atreveixes a dir-li que l'estimes, o que l'estimes d'aquella manera que estimes quan en tens 13, no? O et porta a moments més actuals, no? Però té aquesta, aquests primers acords de piano són espectaculars, són... Posen la pell de gallina, com deies tu.
1: Cada vegada que l'escolto...
0: No et posis a plorar. No et posis a plorar, que jo també em posaré a plorar avui.
1: És que cada vegada que l'escolto m'he d'aguantar les ganes de plorar. Em fa plorar des del primer dia que la vaig escoltar.
0: És una cançó d'aquell gènere musical que genera tristesa.
1: Nostàlgia.
0: I que moltes vegades, i tu ho saps, que et produeix aquest sentiment,
1: sí,
0: però
1: sí, sí.
0: Malgrat tot no pots resistir-te a escoltar-la, no?
1: Sí.
0: I encara que això signifiqui això, no? que t'acabin brotant les llàgrimes.
1: És com quan tens un blau i te'l toques a veure el mal que fa.
0: Bueno, les famoses crostes dels genolls. Tu veus que aquella crosta està cicatritzant, i tu poses la ungleta i notes el dolor. I sí. Penses, però és igual, perquè vull treure'm aquesta crosta, no?
1: Sí.
0: I aquí passa una mica el mateix.
1: Sí.
0: És a dir, saps que aquesta cançó et pot fer plorar, però malgrat tot... Segurament és perquè necessites plorar.
1: Clar.
0: Que això està mal vist a la societat, però a vegades necessites plorar.
1: Sí, sí, per això dic, veus com no són normal? Clar, que plorar és el més normal del món, és algú fisiològic.
0: És la manifestació del dolor.
1: Clar. O de l'alegria.
0: O de l'alegria, evidentment,
1: sí. O de l'alegria, sí. O simplement una vàlvula de... una fuita... Que necessites d'alguna manera, com una angoixa, l'ansietat. Hòstia, que és l'ansietat, doncs el mateix, no? Hi ha algú que no quadra, ho has de deixar anar per alguna banda i tens ansietat, doncs ve de gust plorar, doncs plora, tio. Si és que és gratis.
0: Sí, sí, és gratis. El que passa que això que dèiem, que està una mica mal vist.
1: I al final
0: en
1: cau, eh?
0: Home, els que no ens veieu des de casa no ho podeu apreciar, però jo estava veient el pobre Ànscar que li brillaven.
1: Pobre,
0: molt,
1: veus, lo de pobre?
0: Li brillaven molt els ulls.
1: Sí, m'has fet feliç posant-me la cançó, tio.
0: Ah, no, el que a mi em sap greu... No és la primera persona que, t'ho haig de dir, que plora aquí a l'estudi. No sóc jo, que els fa plorar.
1: Ha sigut la cançó.
0: Serveixi d'explicació. Però sí que és veritat que molta gent, i passa el mateix que dius tu, que molta gent fa la tria d'una cançó, perquè clar, una cosa és sentir una cançó en la intimitat, no? I el que això et genera, no? Però després és aquesta cançó que tu mateix has triat, que la sents amb els auriculars aquí a l'estudi, i que suposo que penses, no? Estàs en una situació, estàs en una zona que no és la teva zona de confort, i de cop i volta això t'abruma. O sigui, et ve molt gros, no? I recordo un parell de convidats, no? Concretament un, que era una cançó que li recordava molt al seu pare. Son pare havia mort feia un parell d'anys, i aquella cançó... I no va poder estar-se de posar-se a plorar, no. i de la veu absolutament trencada, perquè allò el va sacsejar interiorment.
1: Sí. Doncs amb aquesta cançó, des que la vaig escoltar la primera vegada, és com fins a tal punt que jo, si hi ha algú que... La música m'encanta, però he estat 11 anys a un esbar dansaire, vull dir que tinc ritme, sé ballar, però mai m'he posat a tocar una guitarra, a tocar... He fet percussió, he fet bateria, he fet percussió, perquè va més amb el meu tarannà, també per l'energia.
0: És nerviós.
1: Clar. I aquest tema l'he tret en piano. Uh-huh. I me'l sé, en piano, perquè és quan veig un piano, hòstia, que guai, i l'he de tocar.
0: No sé què se n'ha fet de Richard Marx, eh? També t'ho haig de dir, perquè va tenir aquest gran hit l'any 89, però crec que després, evidentment, deu haver continuat la seva carrera en actiu, però no s'ha convertit en un personatge que ha anat fent discos i hem conegut altres cançons, sinó és una mica un representant d'allò que se'n diu els One Hit Wonder, no? Sí. Allò, cançons que marquen un abans i un després en la teva trajectòria, però que es queden, diguéssim, ja que es queden allà. No li he seguit gaire la pista.
1: No, jo tampoc, i la veritat és que me la sua.
0: Aquesta cançó ens agrada i punt. I ja està. No cal fer investigacions a si Richard Marx continua en actiu.
1: Li desitjo el millor, ja estic molt agraït.
0: Exacte, li estem molt...
1: Però és que a vegades treus un tema que és un hit, intentes treure un altre i dius, ala, tio, ja l'has cagat. Ja... Haver-te quedat quiet a casa.
0: Sí, i... En fi. Ànscar, Déu-n'hi-do la teva trajectòria. Això d'anellador, dels piercings, eh? Vull dir, perquè, clar, piercing man, t'hauríem de dir piercing man, no? O sigui, anellador, bueno, vull dir, ja ens serveix, eh?
1: Perforador.
0: Perforador.
1: Sí, sí, sí.
0: També hi ha una... Això ha evolucionat al llarg del temps.
1: Sí, i tant, tio. Gràcies a... el nostre senyor, que ara farà dies que es va morir.
0: Sí, exacte.
1: Doncs, sí, sí, sí. Ha evolucionat moltíssim, moltíssim. Sí, jo vaig estar a un congrés de piercing, al primer congrés de piercing que es va fer fa relativament poc, fa uns 10 anys o alguna cosa així, amb 30 que fa que m'hi dedico, i va trigar 20 i pico anys en que es pogués fer una associació de perforadors professionals.
0: Perquè hi ha molt intrusisme en aquest món.
1: No hi havia,
0: món.
1: Sí, tant. Amb el piercing i el tatuatge, sí, tio, moltíssim, moltíssim. Qualsevol pot comprar unes agulles per tatuar o per fer piercing per internet, per Amazon, i se'n va a domicilis a fer-lo.
0: Però sí, clar, tot això s'ha de fer amb unes normes d'higiene bastant serioses.
1: Jo vaig començar el 96 quan no hi havia un decret regulador d'aplicadors de piercing i tatuatge. El decret va aparèixer el 2001.
0: Déu-n'hi-do.
1: Clar, jo ja vaig estar un temps així i he vist aparèixer el decret i he vist les actualitzacions amb el decret, i jo m'he assegut amb el Departament de Salut Pública i dir, escolta, mira, esteu fent això així, però jo penso que seria millor fer-ho així. Clar, i hem fet correccions, jo he treballat molts... Treballo de la mà amb ells, clar. Això també m'ha fet agafar molt de nom amb aquest gremi.
0: Uh-huh. Perquè, clar, mesures higièniques determinades per evitar infeccions de qualsevol tipus.
1: Bueno, sí, o transmissions
0: de malalties.
1: Sí, sí, sí. Clar, la regulació és necessària i això també ha evolucionat, clar.
0: Quin és el rànquing de llocs on la gent se sol fer perforacions, Ànscar? Perquè la de l'orella, la de dalt de tot de l'orella, aquesta és molt coneguda, la del nas, sí, també, no? Però
1: sí.
0: Malic, bueno, fins i tot, et diria.
1: Orella bastant al tragus, que és el triangle aquest del mig de l'orella, el cartílag, que tapa una miqueta la zona auricular, potser és un dels més comuns, sí, el del nas. No sé, és que també va a èpoques.
0: També va a èpoques,
1: sí. Ara s'està tornant a portar de moda el llavi, que és el clàssic, per mi són les Harleys dels piercings, és una de les perforacions que es van començar a fer i més han crescut. El de la cella també me l'estan demanant bastant i també és dels primers. Fa poc vaig parlar amb un client i vaig dir, hòstia, dic, aquest és el primer piercing, que és quan va començar el boom. Uh-huh. Va ser perquè a Anglaterra va aparèixer la fotografia d'un punky als anys 80 amb una cella travessada amb un imperdible.
0: Sí.
1: I aquí és quan va començar a créixer.
0: Són reversibles aquests piercings? És a dir...
1: Jo portava 11 a la cara.
0: Tu en portaves 11 a la cara?
1: I era igual de lleig. Vull dir que això no és de...
0: Eres més metàl·lic, això
1: era
0: sí.
1: Eres més
0: metàl·lic.
1: Anava al metge, feia una analítica, no, de ferro, ja estàs bé. Ja.
0: Clar. Evidentment. Però clar, això quan t'han de fer... Allò que t'han de fer una radiografia i tal, és un drama, perquè has de començar a treure't coses.
1: Bueno, depèn del tipus de metall que portes.
0: Depèn del tipus de metall.
1: Tal i com treballo jo treballo amb titani grau implant i tinc un certificat que acredita que és el mateix material amb el que es fan les pròtesis.
0: Per tant, això passa per...
1: Llavors,
0: per...
1: sí. Depèn fins i tot del bisturí que faci servir quiròfan, és completament biocompatible i pot entrar quiròfan.
0: Uh-huh. Llavors, tu en portaves 11 a la cara. Uh-huh. Per on els portaves repartits?
1: Nas, bridge, el del llavi, el xec, dilatacions, a l'orella, els dos nòstrils...
0: O sigui, sí. I t'han quedat poques marques, per entendre'ns.
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí.
0: I això és natural? És a dir, és el propi cos que ho, diguéssim, sí, que d'allò?
1: Depèn de com cicatritzi, del temps que faci que l'has portat.
0: Clar.
1: També és relatiu. Si mires el nas, aquella no se'm tancarà mai.
0: No, clar, evidentment.
1: Clar.
0: Tens aquí un, diguéssim, un pas, una comunicació entre els dos. Però bueno, escolta, això, aquesta es veu poc. De cara es veu poc. Si et poses de perfil, evidentment es
1: clar.
0: Veu...
1: És un trucat perquè la gent es fixi en mi.
0: Clar. Això, sí. ho deia el Mikimoto, el Miquel Calzada.
1: Sí. Mira, em va entrevistar una vegada.
0: Sí? Ell sempre deia... Ell al començament portava una agulla d'estendre punxada aquí a sota del jersei o de la camisa que portés, no? I una vegada un li va preguntar, escolta, per què portes una agulla d'estendre aquí penjada? I li va dir, perquè la gent em pregunti per què porto una agulla d'estendre.
1: Clar, mira.
0: Per destacar, no?
1: Hi ha un gag de clown... Molt, molt bo, que me'l va ensenyar el Tortell Poltron, el Jaume. Portava una americana amb un fil. Uh-huh. I tu li veies el fil, lo típic. T'entra el toc i vas estirar del fil. I dins de la butxaca era un rodet.
0: I començaves a estirar fil.
1: I veia, ai, que tinc un fil, sí, treu-me'l, sisplau. I començava a tirar, ai, que no marxa. I el diu... I quan te n'adonaves de la mare que el va parir, tio.
0: Ah, tu parlaves que havies, que tenies com a figura, com una de les figures des de la teva vessant de còmic a l'Eugeni, no?
1: A l'Eugeni.
0: Ostres, l'Eugeni era molt gran.
1: Molt. Era personatge, si per mi, un dels meus ídols. Clar, és que... ja també pel fet...
0: Era l'època dels... Era l'època que es feien acudits.
1: Acudits. De fet... Jo, en la meva carrera còmica, jo vaig fer clown, després vaig fer bufó, uh-huh. I vaig començar a escriure textos perquè es va posar de moda el monòleg i em vaig adonar que... I l'acudit? I què ha passat amb l'acudit?
0: Ah,
1: i vaig crear...
0: L'acudit sembla que hagi com mort una mica.
1: Vaig crear un espectacle que diu Redescubriendo l'arte del chiste. Uh-huh. I la meva posada en escena és pujar... amb una ampolla d'aigua, una cervesa, i posar-me al mateix format que l'Eugeni i explicar acudits, els barrejava, m'inventava, però la gràcia està que al ser pallasso, clar, era com els explico i que la gent, això que diu, no me río de ti, me río contigo, no, se'n fotien de mi, de les cares que posava, perquè de com ho interpreto, de com és diferent, tot... al costat contrari de l'Eugeni. L'Eugeni triomfava molt per la serietat que tenia i jo per com me'n fotia, perquè m'agrada molt. Jo sempre he tingut un caràcter una mica transgressor.
0: Una mica, només?
1: Sí. M'agrada...
0: No ho hauria dit mai.
1: El rotllo que la gent et miri, la gent veia els meus espectacles i m'agradava que s'haguessin de plantejar. Pujo a fotre-li una hòstia, marxo, ric... Saps? És com... m'agradava aquesta provocació.
0: Posar la gent una mica contra les cordes.
1: Sí. No sé si has sentit parlar de Leo Bassi.
0: Sí.
1: Leo Bassi ha sigut un dels meus mestres. El meu primer mestre, amb el que més he treballat i amb el que més m'ha influenciat, és Django Edwards.
0: Django Edwards.
1: Vaig estar treballant amb ell, he tingut la sort de ser alumne seu, i és la persona que més m'ha influenciat.
0: Abans ho parlàvem, quan abans de començar el programa d'avui, tu vas anar a l'Institut del Teatre, tu vas treballar,
1: sí.
0: Tu vas estudiar a l'Institut del Teatre.
1: Quan estava a Terrassa.
0: Els inicis del... Ja tenim una edat.
1: Sí.
0: Ja tenim una edat. Vas coincidir allà amb gent... gent de nivell,
1: sí,
0: amb gent
1: sí,
0: jo... com l'Ariadna Gil, em comentaves, no?
1: Sí. Anàvem... Clar, ella ha triomfat més que jo. Bueno, ha triomfat de forma diferent.
0: Bueno, ha triomfat de forma diferent, exacte, perquè
1: sí,
0: jo no
1: sí,
0: crec
1: sí.
0: que puguem dir que tu ets un... que no ets un triomfador.
1: No, que va, jo vaig estar allà, em vaig formar com a actor i després jo em vaig adonar, jo vaig dir, cony, és que el meu és el clown, uh-huh. El meu és la comèdia, jo intento fer coses sèries i faig riure sense voler. Clar, quan em pregunten, hòstia, jo sóc còmic. Ah, que et dediques a la comèdia. No. de crear comicitat.
0: Clar, jo sóc que és difícil,
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí, sí.
0: És difícil.
1: Però, no, tio, això m'ho he plantejat moltes vegades i és algo, és que fer riure és molt difícil. Per mi no, tio.
0: Però perquè això em porta a pensar o a afirmar que al final hi ha una qüestió que aquí és molt innata. És a dir, hi ha gent que té aquesta capacitat de fer riure a la gent sense, vaig a dir-ho, de manera natural, sense haver de passar per un període formatiu ni res per l'estil.
1: Això ho vam parlar, vaig tindre aquesta conversa amb una professora d'arts plàstiques, i jo li vaig comentar que, bueno, també ve per el jazz. El jazz és molt improvisat, i els bons músics de jazz improvisen, uh-huh, i no tenen una cultura musical,
0: de
1: no
0: fet,
1: han estudiat una cambra.
0: De fet, els músics, o sigui, els músics, quan parlen dels músics de jazz, els tenen com a, diguéssim, com una mica com el cel de la música, eh? És a dir, sí, que tenen aquesta capacitat de, amb la mirada entre ells, amb aquestes mirades compartides entre ells, de... bueno, de saber per on tirem ara i com podem improvisar i com podem fer, evidentment, que això quedi bé.
1: Clar, clar. Doncs ho comentava i em deia que sí, que es podia aprendre. Jo, sí, vale, ho pots aprendre. Dic, però no em negaràs que hi ha gent que ho té innat. I hi ha gent que, per molt que intentis aprendre a fer alguna cosa amb ceràmica, a mi no em posis a,
0: bueno,
1: a pintar,
0: com,
1: per exemple.
0: Això és com dibuixar. Clar.
1: Sí,
0: dir,
1: sí, sí, per
0: al
1: això.
0: Al final tu pots anar a cursos de dibuix i pots...
1: guanyar tècnica.
0: I guanyar tècnica i tal, però si no et surt, no et surt.
1: Clar, clar.
0: Dir, és així de clar. Si no et surt, no et surt.
1: Sí, sí, sí.
0: I no pots fer-hi més.
1: A mi em passa amb el món del tatu, que porto 30 anys i no tatuo, perquè el tatuatge em dona molt de respecte i és una professió que la trobo super... Vamos, és que has de saber dibuixar molt bé i veig gent que dibuixa pitjor que jo i està tatuant.
0: I que està fent tatuatges.
1: Està tatuant. I a sobre li va bé. Li va bé, perquè una altra cosa és que la societat, en lloc de voler-se gastar una pasta també, tal com està la cosa, amb un bon tatuatge, et conformes amb un tatu.
0: Ja. Yeah.
1: Però això és un altre tema.
0: Bueno... és un altre tema. Podem posar-lo damunt de la taula, eh?
1: Que em falta temps, tio.
0: Però sí que és veritat que... Bueno, això dels tatuatges segurament hem entrat en una mena de... com de fast food, no?
1: Sí, sí, molt, molt. Em va passar fa poc... Bueno, no fa tan poc, el que passa és que és com una coletilla que tinc. Fa poc, i no, ja quan te n'adones...
0: Això saps quan comencem a dir-ho, no?
1: Quan fa molt. No?
0: Quan fa molt i és símptoma de que ens estem fent grans.
1: També.
0: Sí.
1: Clar.
0: Perquè quan tens 20 anys no dius fa poc.
1: No.
0: Dius ahir o abans d'ahir o tal.
1: Me'n recordo quan...
0: Però sí, quan comences, sí, amb el me'n recordo i el fa poc, doncs aquí estem.
1: Estava a la cua del súper. Y una noia em diu, claro, es que los tatuajes en tu estudio son muy caros. Digo, hombre, depende de lo que sea caro para ti.
0: Ta.
1: I em diu, mira, el otro día, y me enseña que es va fer unas siluetas d'un S6,
0: sí,
1: aquí al braç. Dice, ¿esto cuánto me hubiera costado en tu estudio? Li vaig mirar i li vaig dir, em vaig limitar a respondre-li, para empezar, no, te lo habríamos hecho mejor.
0: No t'haurien fet així.
1: Clar, i ja va fer així, mejor que esto, digo, sí. Bueno, me es igual, yo quería unos pájaros.
0: Clar, però tu, és a dir, tu no saps, vas una mica, no saps el que vols. És a dir,
1: bueno, ella volia unes siluetes d'uns ocells.
0: Clar.
1: Clar, i la persona a la que va anar li va dir, mira, jo te cobro 150 euros. I l'altra li hagués dit, pues yo 200. Hombre, pues este me cobra 150 i quiero unos pájaros. Però no t'has parat a plantejar que això és per tota la vida. ¿Qué quieres, unos pájaros o unos pájaros bien hechos? No, yo unos pájaros.
0: Clar, perquè els tatuatges són per tota la vida. O bueno,
1: bueno, és relatiu.
0: És relatiu.
1: Sí, sí, sí,
0: relatiu.
1: Clar que hi ha làser, clar que es pot esborrar, clar que es pot tapar, però... Però bueno, clar, què quieres, unos pájaros? Què vols, una hamburguesa al McDonald's o vols anar a dinar? Clar que sí, un McDonald's, bueno, un kebab, vale. Jo no sé què dir-te, tio. Clar que sí que m'agrada anar al McDonald's.
0: Sí.
1: Però a mi m'agrada menjar bé i més si és per tota la vida, tio. I llavors les condicions sanitàries. Tinga-ho en compte també.
0: Sí, sí.
1: Clar.
0: No, no, evidentment és un món, és un món en el qual, bueno, en el qual això que et deia, no, que em dona la sensació que hi ha d'haver molt d'intrusisme, i hi ha molt de pirata, si em permets, dir-ho.
1: T'ho permeto.
0: Ànscar,
1: hi havia un pirata que anava, dos pirates que naufraguen, ara t'explico.
0: Ah, pues expliques un acudit. Sí. Vinga, va.
1: I
0: naufraguen. Això és improvisació, eh?
1: I arriben a una illa deserta. I arriben els dos pirates, i hòstia, aquí tots mullats, clar, de l'aigua i tal, i hòstia, diu, anem a buscar unes branquetes o alguna cosa, i fem un foc, i entrem així en calor. I hòstia, miren, clar, enmig d'una illa deserta, clar, era tot sorra, tot verd, tot, diu, mira, fem una volta a la illa i a veure qui troba fusta i ho porta. I total, que foten així, una volta per un costat, l'altre per l'altre, i es troben enmig de l'ell, diu, què, has trobat alguna cosa? Diu, jo, què va, tio, no he encontrat nada. I si tu, jo tampoc, i de quema la pata, i de joder, quema tu la tuya.
0: Els pirates, doncs aquests...
1: Ha rigut el Joan, eh?
0: El José ha rigut, l'hem fet riure. Està divertit, el nostre tècnic. Ens queden 3 minutets de conversa només, Ànscar. Que ha passat ràpid, això? Beu una miqueta d'aigua.
1: També me l'he acabat.
0: Ens hem deixat alguna cosa o no?
1: Doncs jo vaig ser apòstata.
0: Ah, sí, l'apòstata. Veus? Havíem parlat del budisme, però no havíem parlat de l'apostasia i de Montserrat. Vinga, amb 2 minuts.
1: Fer retirs espirituals de tant en quant. Les meves vacances són apagar el mòbil i desaparèixer durant una setmaneta de 10 dies.
0: Que bé, això.
1: I em tanco en monestir. He estat a Poblet, he estat al monestir budista de Garraf.
0: Això sí pot anar, així.
1: No, has d'escriure o posar-te en contacte amb ells i dir, mira, escolta, sóc una persona certa perquè jo tinc molta set espiritual. I necessito coneixements i m'agradaria. I el que té Montserrat és que els monjos de Montserrat tenen moltíssima cultura.
0: Home, clar.
1: És una passada, hi ha teòlegs, hi ha psicòlegs, és una passada, filòsof. I una vegada, amb una sobretaula a Montserrat, xerrant amb els monjos d'allà, on parlen de l'apostasia i de que jo era budista. I em diu un dels monjos, diu, vale que siguis apòstata, perquè has desmentit de l'església, em sembla molt bé, diu, que siguis budista també, diu, però per què ets budista? Diu, home, perquè m'agrada la filosofia budista i tal. Diu, tu t'has fixat que un lama, quan es reencarna només a Tíbet? De fet, sí. És així. Va haver-hi una aquí a Granada, l'Oseling, però va ser com algú raro, no? Un lama...
0: Què se l'ha fet d'aquell nen?
1: Ara, bueno, va
0: està,
1: desmentir està també...
0: Ja, està ja...
1: No, que va, no, que va, no. Que va, no.
0: Ha tornat a la vida
1: em
0: civil.
1: Em sembla que és influencer. Em sembla... Algú...
0: Ostres,
1: algú...
0: ara en aquesta vida ja, si no ets influencer, ja no...
1: Ja. Res. Total. I diu, sí, diu, perquè geogràficament també hi ha una religió. Diu, per això els budistes estan a Tíbet i el budisme és de Nepal. Diu, tu has nascut en un país cristià. Dic, hòstia, és veritat, diu, hauries de ser cristià. Diu, tens raó. Em bateges? Diu, vinga, va. Rotllo, sujetame el cubata.
0: I et van batejar
1: al monestir de Montserrat. Una nit, abans d'anar a dormir, va agafar pip, i em van batejar, tio. Estic batejat a Montserrat.
0: Impressionant. No podíem acabar, crec, de la millor manera, amb aquesta anècdota de l'apostasia i del posterior bateig al cim de Catalunya, a Montserrat, beneït per la Moreneta, que sempre és un símbol de moltes coses.
1: No li agrada gaire estar allà. La tenen negra.
0: irreverent i políticament incorrecte i amb una vida de pel·lícula. Ànscar, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a la gent normal.
1: M'ho passa molt bé.
0: I jo crec que, malgrat tot, ets un tio bastant normal. Tenint en compte que la normalitat, en el fons, és una anormalitat.
1: Sí, per exemple, la nova normalitat que vam aprendre amb el Covid.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Moltes gràcies per estar aquí.
1: A tu, germà.
0: I a tots i a totes, doncs també gràcies per escoltar-nos. Espero que us ho hàgiu passat bé, us hàgiu divertit. Nosaltres aquí ens hem divertit molt. I ens retrobem una setmana més aquí, a La Gent Normal.
1: Gràcies.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital. I en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol. I divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva, però, seria el juliol al Parlament. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 18 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. El PP, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'expresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. En uns minuts analitzarem els resultats amb l'Adrián Caballero, analista polític i professor de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'ombra del crim organitzat torna a planar a Barcelona després de l'assassinat aquest dissabte a Barcelona d'un home a sang freda al districte de Sants Montjuïc. Els Mossos encara investiguen els fets. En paral·lel, aquest diumenge ha estat detingut un home a l'Hospitalet de Llobregat per un altre tiroteig, en aquest cas sense ferits. Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic

0: amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932. Passen gairebé 3 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la setmana de moment amb tranquil·litat i la jornada d'avui dilluns, de moment, sense accidents ni avaries destacables. A hores d'ara sí que parlem, però, de fortes retencions ja als voltants de Barcelona. Des de la C-58 en direcció a la capital catalana ja tenim des de Sant Quirze de manera intermitent retencions durant més de 6 quilòmetres. També encara al Vallès hi ha lentitud a la C-60 en sentit nord a la Roca del Vallès. En sentit sud també hi ha cues ja de 2 quilòmetres a la C-17 i a la C-59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Des del Llobregat també hi ha retencions ja en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol de manera intermitent en tot el seu tram. També en sentit nord hi ha retencions d'un quilòmetre i mig entre Viladecans i Sant Boi a la C32. Tot plegat ens deixa unes retencions més que habituals des del nus de la Trinitat en sentit sud a la Ronda de Dalt amb cues fins a Montbau i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia. Se'ns presenta una setmana que de mica en mica anirà tenint una pujada de la temperatura, però de moment avui, encara amb aquest temps variable i molt indefinit, al llarg d'aquest matí alguns ruixats que van caient sobretot al Prepirineu, també a les comarques de Girona i els núvols una mica més trencats cap a les Terres de l'Ebre. Ara bé, compte perquè aquest migdia, a primeres hores de la tarda, bon reguitzell de tempesta, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. També algun ruixat tindrem cap a l'Alcamp, la Conca de Barberà, per tant, l'interior de Tarragona. Les tempestes més fortes al prelitoral de Barcelona i a l'interior gironí, amb una temperatura que aquesta tarda serà, si fa no fa, com la d'ahir. Per tant, suau, però de moment no gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i Comuns afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té més detalls l'Arnau Olmos.
4: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del Consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
5: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria l'AP7.
4: Els comuns, per la seva banda, es reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
6: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
4: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
0: Tant Esquerra Republicana com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encaren una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context i amb la mirada posada a la reunió de dimecres de la Mesa Sectorial d'Educació, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical demanen endurir les protestes a partir d'avui mateix per

0: forçar el govern a cedir a les seves pretensions centrades en la millora salarial de mestres i professors i en l'augment de recursos per a l'escola inclusiva. Aquest dilluns estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. Les protestes confluiran a les 12 del migdia en una manifestació al centre de la capital catalana. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions que fa 4 anys i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, dos menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat per Andalusia la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant d'aquests resultats, Juanma Moreno es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixa els mals resultats dels socialistes.
1: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que no han dado su apoyo en estas elecciones. Son muchos, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
2: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
0: Doncs analitzem els resultats d'aquests comicis i ho fem amb l'Adrián Caballero. Ell és analista polític i professor de Ciències Polítiques de la UAB. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, molt bon dia.
0: Finalment, el PP perd 5 escons, es queda a 2 de la majoria absoluta. Juanma Moreno necessitarà Vox per governar. Això desmunta la via andalusa que Moreno Bonilla havia reivindicat o ha anat reivindicant durant tots aquests dies. Què significa per al seu lideratge haver de fer el mateix que ell mateix criticava en d'altres comunitats, aquests governs condicionats i amb pressió constant de Vox?
3: Sí, a veure, la via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que, malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte. Ara bé, el lideratge de Juanma Moreno com a tal no quedaria en dubte perquè al cap i a la fi és qui ha portat el Partit Popular a guanyar des del 2018 o a governar des del 2018 en una comunitat autònoma que semblava, bueno, que era socialista i que això no canviaria mai.
0: Doncs els socialistes que s'han ensorrat definitivament, obtenint el pitjor resultat de la seva història. María Jesús Montero no ha aconseguit tampoc reconnectar amb l'electorat andalús, un patró que, com bé comentava vostè, es repeteix des del 2018. Què explica aquest trencament tan profund entre el PSOE i el seu antic feu?
3: Les explicacions segurament les hauran de trobar precisament a Andalusia, en el seu propi territori. Ho explico perquè en aquestes eleccions, ahir a la nit, van obtenir 947.000 vots aproximadament. Això són 500.000 menys de vots que Pedro Sánchez en les darreres eleccions generals a Andalusia. Això vol dir que hi ha 500.000 de vot socialista, o que com a mínim en unes generals es torna socialista, que no vota a Montero i que no ha votat als socialistes tampoc el 2022, etc. Per tant, aquestes explicacions s'hauran de trobar a Andalusia.
0: I com ha d'interpretar aquest resultat Pedro Sánchez? Les eleccions andaluses sempre s'ha dit que solen ser un baròmetre important per la Moncloa, per Espanya a nivell estatal també, encara que el PSOE ho hagi volgut desvincular les últimes hores. Parlem d'un mal resultat autonòmic o d'un avís seriós per al projecte socialista a escala estatal, com deia?
3: Com a mínim, segur que és un mal resultat autonòmic, això segur, perquè al final són 28 escons, són dos menys que hi ha el que era el Terra, és a dir, el pitjor resultat que havia obtingut el PSOE. Però, irònicament, el fet de que Moreno Bonilla no hagi obtingut la majoria absoluta taparà d'alguna manera aquest fracàs. I des del PSOE, a Ferraz, el que parlaran és d'aquest mig milió de vots que en una general es podrien tornar al Partit Socialista. Per tant, no encendran les llums d'alarma, sinó que això es quedarà, de moment, en un mal resultat autonòmic.
0: Adrián Caballero, gràcies per l'anàlisi. Que tinguis un bon dia.
3: Bon dia.
4: Notícies. Tota la informació al teu abast.
0: Un home de 30 anys ja ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat arran d'un tiroteig sense ferits aquest diumenge. Una patrulla de la Guàrdia Urbana ha pogut detenir el sospitós després d'una breu persecució. Mentrestant, a Barcelona, la policia investiga l'assassinat a sang freda d'un home aquest dissabte al barri de la Marina de Port, al districte de Sants-Montjuïc. Segons diversos testimonis, l'autor del crim va disparar uns quants trets per darrere a la víctima i va fugir a peu. Aquest modus operandi fa planejar de nou l'ombra del crim organitzat que en els darrers mesos ha colpejat Barcelona amb diversos episodis molt violents que la policia vincula al narcotràfic local o amb connexions internacionals. Canviem radicalment de qüestió. A partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum les compres efectuades en els establiments físics. És una mesura que impulsa la Unió Europea i que els bancs implementaran de forma progressiva. A més, es preveu que a finals d'any ja es pugui pagar amb Bizum arreu d'Europa. A l'Escala, a l'Alt Empordà, alguns negocis ja s'estan adaptant a la iniciativa.
5: Ho estem mirant, avui hem rebut la informació, estic mirant aviam com funciona i com irà, i a partir d'aquí veurem si ho implementem o no.
6: Creiem que és una forma fàcil de donar una opció, ja que tenim molts problemes de cobertura, i nosaltres ja antigament ho havíem aplicat, ja que molta gent a vegades ens venia a demanar una cosa per provar a casa seva, i els donàvem la facilitat de poder-ho pagar per Bizum, i així no havien de tornar a la botiga.
7: Jo personalment sí que crec que m'interessa molt, perquè hi ha molta gent que realment volen pagar amb Bizum, fins ara no era possible, i de vegades la gent no ho entén, i si ara és possible i la gent realment s'acostuma, jo crec que sí que seria interessant fer-ho.
8: Ara, de bones a primeres, encara no. Suposo que més endavant ens hi adaptarem. De totes formes, crec que aquí tindrà poca acceptació perquè els estrangers no tenen aquesta aplicació.
0: També en matèria comercial, ahir va ser el primer diumenge que els establiments de les zones més turístiques de la ciutat poden apujar les persianes entre les 12 i les 8 del vespre, una mesura que s'allargarà fins al mes de setembre. La mesura afecta els comerços de l'àrea formada per tot Ciutat Vella i l'Eixample i diversos barris de l'entorn, amb l'excepció de Sant Andreu i nou barris que en queden al marge. Tot sovint la hipertensió passa desapercebuda i precisament per això està envoltada de mites i falses creences. Ahir va ser el Dia Mundial de la Hipertensió i hem volgut posar sobre la taula alguns dels tòpics més habituals sobre aquesta malaltia de la mà del doctor Marcos Antonio Paz, president de la Societat Catalana d'Hipertensió.
9: Jo em trobo perfectament. Si tingués hipertensió, ho notaria.
10: La hipertensión arterial en general es un enemigo silencioso que no da síntomas hasta que produce ya una complicación cardiovascular y para entonces el mal ya está hecho.
9: La tensió alta és cosa de gent gran.
10: Personas jóvenes, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, pueden presentar ya hipertensión arterial y con ello presentar también un riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente ictus.
9: Amb una pastilla al dia ja puc estar tranquil.
10: Es habitual y lo más común es que para que la presión arterial en un hipertenso esté bien controlada sea necesario utilizar más de un principio químico.
9: Jo menjo bastant bé, no sé per què em puja la tensió.
10: El hecho de que se coma de una manera relativamente saludable no quita o no evita el possible desarrollo de la hipertensión.
9: A la meva família tothom ha tingut hipertensió, és genètic i no hi puc fer res.
10: Aunque tengas esa predisposición genética, una vida ordenada, el ejercicio físico, una dieta saludable pueden, como mínimo, retardar el inicio de la hipertensión arterial y que, por tanto, pues el riesgo disminuya.
0: L'Espanyol ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar als blanquiblaus, però la represa als navarresos, que també es jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
11: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui potser no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
0: Per contra, el Girona no va poder puntuar al Metropolitano i es jugarà la salvació en la darrera jornada a Caixa o Faixa contra l'Elx a Montilivi. Un gol de Lukman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francés, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra l'Elx, en parla el tècnic Mitchell.
12: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. Lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res. I ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
0: A la classificació, l'Espanyol acaba la jornada en l'onzena posició, amb 43 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja ha descendit, hi ha 5 equips que jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens, amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar acabar ocupant alguna de les dues places de descens pendents d'adjudicar. El Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició després d'haver anunciat que tanca la seva etapa al club, visiblement emocionat. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes i Cancelo amb una altra, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler dirigir unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
13: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
0: El Vilassana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes d'Eina Florença van situar per davant el marcador les del Pla d'Urgell. Ja als darrers instants, un gol de Luchi Agudo va sentenciar el títol. En la darrera jugada i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per a les lleidatanes i la quarta copa en la història del club. L'Igualada es va endur la victòria a la tanda de penals contra el Voltregà en el primer partit dels quarts de final de l'Hockey Lliga. Després que es completés el temps reglamentari i la pròrroga sense gols, van caldre 12 penals per resoldre l'enfrontament. Roger Bars va sentenciar i va sumar el primer punt per als igualadins, que dissabte tindran l'opció de sentenciar l'eliminatòria. Marc Montaner és l'entrenador de l'equip de la Noia.
14: Quan arribes a la pròrroga, als penals, aquí ja comencem a entrar amb atzar, amb loteries, i bueno, hem arribat als penals, el nostre porter ha estat excel·lent, el seu també, i al final, mira, per sort ens quedem al primer punt de l'eliminatòria, però bueno, hem de fer molta autocrítica, mirar molt bé aquest partit, perquè si juguem com avui allà no ho tirarem endavant segur.
0: El Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema Aquesta temporada Rock and Roll. L'acte celebrat al Teatre Tarragona ha servit per donar el tret de sortida institucional i emocional a una edició especialment simbòlica del certamen casteller en el 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals, que va ser president del jurat del primer concurs de castells l'any 1932 i que enguany arriba a les 30 edicions consolidat com l'espectacle casteller més gran del món. L'acte també ha servit per presentar les novetats de la temporada televisiva. En aquest context, la campanya regular s'iniciarà el proper 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, que s'afegirà a una vintena de transmissions produïdes per la xarxa, TAC12 i Penedès Televisió i que es podran seguir arreu del país a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Escoltem Albert Torres, president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, i Núria de José, consellera delegada de la xarxa.
15: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
16: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra, i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
0: Comença el compte enrere oficial per la Patum, que enguany se celebrarà del 2 al 7 de juny. Com marca el ritual, els músics han interpretat el Ball de l'Àliga a la plaça Sant Pere. Tot seguit, el tabaler s'ha obert pas davant de centenars de persones per anunciar per tota la ciutat la celebració d'aquesta festa declarada Patrimoni de la Humanitat. Entre les novetats d'aquesta edició destaquen una cartellera digital i els vestits del porrer i del tabaler que aquest any estan confeccionats amb lli. I en el marc de la 41a edició del Festival Barcelona Poesia, l'escriptora i filòloga de la xarxa, Laura Hortensi, ha presentat el poemari Quitrà Calent. La poesia és protagonista aquests dies a la capital catalana i ha pres racons com el Verger del Museu Marès o els Jardins de la Fundació Muñoz Ramonet. David Navarro n'ha parlat amb l'autora.
17: El llibre de Laura Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència al suïcidi, un accident de trànsit i una malaltia. La poeta opta per no fugir de la foscor.
18: Penso que una de les funcions de l'escriptura precisament hauria de ser poder dir les coses incòmodes, tenir aquest espai per dir coses incòmodes, i la premissa del llibre és que és més complicat sobreviure que no pas morir-se. És una premissa dura, però m'interessa més encarar-me amb temes amb arestes que no amb temes més amables, per dir-ho així.
17: Tot explicat en vers, perquè és el terreny on la Laura se sent més còmoda.
18: La poesia té una cosa d'impuls i de rampell que la resta de gèneres no tenen. I, de fet, amb aquest llibre em va passar que és la primera vegada que m'imaginava una història i vaig pensar, podries fer una novel·la, però quan vaig haver fet tres paràgrafs vaig dir, no, és que no puc. No és el meu àmbit, i ho he de fer en vers, i va sortir en vers.
17: Laura Hortensi veu de referents com el carrer de les Camèlies de Mercè Rodoreda o els Nois del Mar de Blai Bonet, però destaca que a Quitrà Calent hi ha referències al director David Lynch o al grup de música The Cure que són més potents i explícites.
0: Girona ha tancat la 71a edició del Temps de Flors amb més de 400.000 visitants, una xifra que suposa un 10% més que l'any passat. Entre els espais més visitats destaquen Sant Lluc, l'Ajuntament i el pati de la Casa Carles. També han registrat una alta afluència al claustre i als soterranis de la Catedral i la Basílica de Sant Feliu. La majoria dels visitants han arribat de l'àrea de Barcelona, de França i de les comarques gironines. La vicealcaldessa Gemma Geis feia un balanç positiu d'aquesta 71a edició.
19: Els missatges que hem rebut de moltíssima gent és que ha estat un any de molta creativitat, un any de molta explosivitat, també un any de molta presència a les xarxes socials, per tant, aquesta és una mica el sentit de molta i molta gent, doncs, que ens ho ha fet arribar i que ha agradat moltíssim aquesta exposició de Temps de Flors.
0: I Reus ha tancat la 30a edició del Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, amb uns 45.000 visitants. 5 dies d'espectacles i una 70a de funcions programades han fet de la capital del Baix Camp l'epicentre del circ contemporani un any més. Tot i que la majoria d'espectacles eren gratuïts, s'han venut el 98% de les entrades dels espectacles de pagament.
4: La xarxa de comunicació local. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
20: Avui va de la cadira buida. L'altre dia caminava pel poble i vaig veure una cadira, sola, al costat d'un arbre, enmig d'una zona de pas. No era res especial. Una cadira de plàstic blanc, una mica torta, d'aquelles que semblen esperar algú que no arriba mai. I mira, em va cridar l'atenció. I vaig estar temptada fins que vaig dir, vinga, va, seu un moment. I allà em vaig quedar, mirant el paisatge, escoltant el vent i deixant passar la gent que anava amunt i avall amb pressa. Aquella cadira, sense saber-ho, em va regalar un espai de calma. Era com si digués, Roser, para, respira. Aquest lloc és per tu. I en aquell instant, el temps es va aturar. Vaig pensar que les cadires buides tenen aquest poder. Poden semblar absències, records, silencis, però també són oportunitats. Una cadira buida és un escenari a punt de començar, un recordatori que hi ha un lloc esperant-te, encara que no hi pensis. I quan em vaig aixecar, tampoc havia passat gran cosa. Al final, només una cadira vella i jo, amb un moment de pau i reflexió que no havia buscat. Més aviat, el moment m'havia buscat a mi. Així que, la propera vegada que vegis una cadira buida fora de lloc, no la miris només com un objecte abandonat. Mira-la com una oportunitat. Potser ets exactament el teu moment de parar, seure i reflexionar.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i, en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o l'Aeroport del Prat. Tot plegat, ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu extraordinari. L'aprovació definitiva seria el juliol al Parlament. Sobre aquests acords i negociacions entre el govern i Esquerra, en parlarem tot seguit amb Joan Tardà, exportaveu dels republicans al Congrés dels Diputats. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 18 de maig. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern, amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació pels pressupostos. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà, doncs, ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat al Notícies en xarxa les conseqüències per a l'estratègia nacional del Partit Popular.
2: Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte.
1: L'ombra del crim organitzat torna a planar a Barcelona després de l'assassinat aquest dissabte a Barcelona d'un home a sang freda al districte de Sants-Montjuïc. Els Mossos encara investiguen els fets. En paral·lel, aquest diumenge ha estat detingut un home a l'Hospitalet de Llobregat per un altre tiroteig, en aquest cas sense ferits. Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte, celebrat ahir a Tarragona, va presentar una edició molt simbòlica coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, retencions molt intenses a aquesta hora als voltants de Barcelona, a la C58, en direcció a la capital catalana. Retencions de fins a 6 quilòmetres des de Sant Quirze. Això provoca congestió al nus de la Trinitat i cap al Llobregat, amb cues a la Ronda de Dalt fins a Montbau i a la Litoral fins a la Barceloneta. Al Vallès, hi ha 2 quilòmetres de lentitud a la C60 en sentit nord a la Roca i en sentit sud a la C17 i a la C59 a Parets i Caldes de Montbui. I pel que fa al temps, comença una setmana amb temps variable i poc definit, tot i que de mica en mica pujaran les temperatures. Tot i això, aquestes primeres hores predominarà el temps canviant i compte perquè a partir del migdia o a primera hora de la tarda es registraran tempestes a les comarques de Girona i Barcelona. Les tempestes més fortes cauran al prelitoral de Barcelona i a l'interior de Girona. Ens espera una temperatura, això sí, suau, però no gaire alta de moment.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 5 minuts de 7:45 del matí. Us ho dèiem suar en titulars. El govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té tots els detalls l'Arnau Olmos.
4: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques, i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
5: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
4: Els comuns, per la seva banda, reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
6: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
4: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
1: Doncs per entendre com llegeixen aquest moment els republicans i què s'hi juga realment el partit, ens acompanya l'exdiputat i exportaveu d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà. Senyor Tardà, bon dia i gràcies per ser avui amb nosaltres.
7: Bon dia.
1: Esquerra Republicana, ho dèiem ara, està a punt de validar els pressupostos després d'haver rebaixat l'exigència sobre l'IRPF. Com s'ha d'interpretar aquest canvi? Suposa alguna renúncia?
7: Bé, avui hem estat convocats els membres del Consell Nacional per tal de conèixer la lletra petita dels acords. Vol dir que avui tindrem la possibilitat de no només conèixer tot el contingut dels acords, sinó, a més, de poder debatre-ho i poder revalidar aquesta decisió de l'executiva que a mi, personalment, m'alleugereix perquè des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt, i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats. De manera que, sí, estic convençut que la direcció, independentment que sempre les coses es poden fer millor, ben segur, estic convençut que Esquerra Republicana ha fet allò que calia fer, és a dir, arribar a acords amb el govern de Catalunya.
1: Per tant, senyor Tardà, entenc que aquest pacte que de moment parla de la Zona Franca, del Consorci de la Zona Franca, de que Catalunya pogués dirigir aquest consorci i de la línia orbital, aquestes dues grans contrapartides, de moment, sobre la taula, són suficients per desbloquejar aquests comptes, eh?
7: Bé, en tot cas, ja repeteixo que Hi ha tot un seguit de qüestions que avui seran posades a l'abast de les conselleres i els consellers. Aquest és el compromís de la direcció i no tinc per què dubtar-ho, que atenyen qüestions de caràcter social, és a dir, de reforç dels serveis públics i tot allò que té a veure, que per nosaltres és prioritari, en el combat per tal d'aturar el procés de degradació de l'ús social de la llengua catalana. Crec que és molt important que aquests pressupostos facin una aposta decidida i ferma a buscar i trobar la viabilitat que ens permeti que la llengua no pateixi aquest procés de retrocés que no es pot negar.
1: Jo torno a insistir en els dos punts de l'inici, aquest consorci de la Zona Franca i el fet de la línia orbital ferroviària que avui s'ha de presentar. Tot això depèn, sens dubte, del Madrid. Confien, és a dir, donen aquest vot de confiança o temen o hi ha el risc en un moment donat que el partit torni a quedar exposat si des del govern central no es compleix?
7: Bé, tot allò que pugui venir reforçat per les comissions bilaterals tenen major consistència, és evident. Però no podem negar, perquè coneixem la història del nostre país i no cal remuntar-se massa enllà per saber que, evidentment, si hi ha canvis de govern a Madrid, doncs tot serà més dificultós. Però aquí no hi ha res de nou. De manera que aquesta és una de les raons per les quals sempre hem defensat, si més no amb molta intensitat, alguns companys i companyes del partit, que esdevé prioritari fer mans i mànigues, fer tot el possible perquè el Feijó i Abascal no arribin a la Moncloa. És evident la relació de supeditació que té el nostre país respecte a l'estat espanyol, i en aquest sentit, sí, el que vostè diu, doncs, és ben cert. Tot allò que es pacta sempre està supeditat a la correlació de forces que hi ha a Madrid, i els catalans i les catalanes i el nostre país ho ha patit d'ençà fa centúries, de manera que, evidentment, el que diu no es pot negar, raó per la qual cal fer ara les coses ben fetes, és a dir, que la comissió bilateral ratifiqui tot allò que es pugui comprometre en aquest acord de pressupostos. I certament, sempre les coses es poden fer millor. Jo que personalment, des del primer dia, vaig veure clar que el que calia és arribar a un acord pressupostari, també confesso que els primers dies vaig patir molt perquè tinc la impressió que Esquerra Republicana, el meu partit, fins i tot va posar el llistó massa alt. De vegades crec que posar el llistó massa alt el que fa és que després tot allò que s'assoleix, per molt important que sigui, sembli un plat de segona o de segones. Bé, cal trobar el terme just que sigui producte de la realitat. Si hi ha un acord, crec que és bo. Denota la responsabilitat que té el republicanisme amb el país. En l'últim congrés es va aprovar de manera molt majoritària que la relació a establir amb el PSC s'havia de basar en la dialèctica de la confrontació i la col·laboració. Crec que Esquerra Republicana, doncs, intenta fer bé les coses, confrontar amb el PSC, però alhora també col·laborar. I crec que si hi ha acord, aquest acord reflectirà aquesta posició estratègica.
1: Joan Tardà, doncs estarem pendents del que acabi decidint el Consell Nacional d'Esquerra aquesta tarda. Gràcies per aquest anàlisi, que vagi molt bé. Bon dia.
7: A vostè, salut.
1: Tant Esquerra Republicana, justament, com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encaren una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context, i amb la mirada posada a la reunió de dimecres de la Mesa Sectorial d'Educació, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical demanen endurir les protestes a partir d'avui mateix per forçar el govern a cedir a les seves pretensions, centrades en la millora salarial de mestres i professors i en l'augment de recursos per a l'escola inclusiva. Avui, dilluns, estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. Les protestes confluiran a les 12 del migdia en una manifestació al centre de la capital catalana. Tres quarts de vuit del matí, el Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions de fa 4 anys i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, 2 menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat per Andalusia la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant aquests resultats, Juanma Moreno es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixava els mals resultats dels socialistes.
8: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que no han dado su apoyo en estas elecciones. Son mucho, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
9: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
1: Sobre aquests resultats n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que assegura que l'estratègia nacional del Partit Popular queda assenyalada pels resultats d'Andalusia.
2: La via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijó podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que, malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte.
1: Camí de nou cap a Gaza, la Global Sumud Flotilla, els activistes que van ser interceptats el passat 30 d'abril han denunciat les vulneracions i abusos que han patit i per part de les autoritats israelianes. És el cas del metge Alberto Andrés, madrileny resident a Catalunya, que formava part del Servei Mèdic d'Atenció a la Flotilla, que ha relatat així els fets d'aquell dia.
10: De cop i volta se'ns van atansar ràpidament unes unitats tàctiques militars que es van identificar com que formaven part de l'exèrcit sionista. Van sentir que les nostres vides perillaven. I ens van portar un barco que té camuflada una presó dintre del barco aquest militar. Dins d'aquell barco ens van introduir un a un, ens van ficar agenollats al terra i van començar ja a insultar-nos, a maltractar a tota la gent. Per cop de puny i per les patades i la pallissa que em van donar, em van produir una inflamació del diafragma, em van trencar 8 costelles, i a part de les costelles em van fer una lesió al fetge, que encara tinc que fer tractament, i em vaig quedar ingressat a l'hospital durant 5 dies, i ara, bueno, pues estem molt pendents de la resta de companys que encara són a la flotilla.
1: Un home de 30 anys ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat arran d'un tiroteig sense ferits aquest diumenge. Una patrulla de la Guàrdia Urbana ha pogut detenir el sospitós després d'una breu persecució. Mentrestant, a Barcelona, la policia investiga l'assassinat a sang freda d'un home aquest dissabte al barri de la Marina de Port, al districte de Sants Montjuïc. Segons diversos testimonis, l'autor del crim va disparar uns quants trets per darrere a la víctima i va fugir a peu. L'Espanyol ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar als blanquiblaus, però a la represa, els navarresos, que també es jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
11: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
1: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid i es jugarà la salvació en la darrera jornada a caixa o faixa contra l'Elx, a Montilivi. Un gol de Lugman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francesc, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra els alacantins. En parla el tècnic, Mitchell.
12: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. Lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res. I ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
1: A la classificació, l'Espanyol acaba la jornada en l'onzena posició, amb 45 punts, i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja descendit, hi ha 5 equips que es jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. Mentrestant, el Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà la seva etapa al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes, i Cancelo, amb una altra, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final, amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler adreçar unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
13: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
1: El Vila-sana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes d'Aina Florença van situar les del Pla d'Urgell per davant al marcador. Ja als darrers instants, Luchi Agudo va sentenciar el títol amb el tercer gol de les lleidatanes. En la darrera jugada i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per al Vila-sana i la quarta copa en la història del club. I el Barça ha sumat una nova victòria a la Lliga ACB per 97-102 a la pista del Tenerife. És el cinquè triomf consecutiu dels blaugranes, que continuen lluitant per assolir la segona plaça i assegurar un bon encreuament de cara al play-off. Les millors estadístiques les va establir Juani Marcos, amb 18 punts i un 27 de valoració. El duel, però, va estar marcat per un ambient enrarit després de les filtracions sobre un possible adeu de Xavi Pasqual, que feia les maletes per marxar a entrenar a Dubai. Uns rumors que el tècnic no va confirmar ni desmentir.
14: No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
1: Per la seva part, la penya es va imposar al Real Madrid per 81-89 en un dels millors partits de la temporada dels de Dani Miret. Després de tres quarts molt igualats, un parcial de 19-30 en el darrer període va ser clau per aconseguir la 19a victòria del curs i deixar pràcticament assegurada la 6a posició de cara al play-off. Ricky Rubio, amb 21 punts, i Cameron Hunt, amb 12, van ser els màxims anotadors del maig. I el Hajo Post-Lleida ha certificat la salvació a l'ACB amb un final d'infart davant del Gran Canària. Els lleidatans van deixar escapar un avantatge de 21 punts davant d'un conjunt insular molt encertat des de la línia de 3, però un Bateman estel·lar amb 17 punts va ser clau perquè els de Gerard Encuentra aconseguissin el triomf per 75-72 i s'asseguressin la continuïtat a la màxima categoria estatal quan falten encara dues jornades. Quatre minuts per arribar a les 8 del matí. El Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de Castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada rock and roll. L'acte celebrat al Teatre Tarragona ha servit per donar el tret de sortida institucional i emocional a una edició especialment simbòlica del certamen casteller en el 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals, president del jurat del primer concurs de Castells l'any 1932 i que enguany arriba a les 30 edicions consolidat com l'espectacle casteller més gran del món. L'acte també ha servit per presentar les novetats de la temporada televisiva. En aquest context, la campanya regular s'iniciarà el proper 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, que s'afegirà a una vintena de transmissions produïdes per la xarxa, per TAC12 i per Penedès Televisió i que es podran seguir arreu del país a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Escoltem Albert Torres, president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, i a Núria de José, consellera delegada de la xarxa.
15: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
16: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra, i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
3: La xarxa de comunicació local.
0: Continguts en xarxa.
17: Propostes en xarxa.
18: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen a aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
3: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui, Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i, en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat, ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva seria, però, el juliol i el Parlament. Segons Joan Tardà, exportaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, els pactes assolits entre la seva formació i el govern donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos. Ho ha dit el Notícies en xarxa.
7: Tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
1: Tot seguit analitzarem la necessitat de la línia orbital ferroviària amb Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Sabadell. Així doncs, encapçalem el Notícies... de l'educació, avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació pels pressupostos. Fem ara, doncs, una connexió en directe des del centre de Barcelona, on hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, quin és l'ambient ara mateix aquí?
19: Bon dia, Helena. Pocs minuts perquè obri la Sagrada Família les seves portes als visitants. Aquest grup de docents bloqueja l'accés principal al temple. Aquesta és la situació, Helena, i d'aquesta manera també arrenca aquesta nova setmana de mobilitzacions. Són els docents del Barcelonès els que estan convocats a aquestes diverses jornades territorialitzades que han convocat els sindicats en vaga.
1: Gràcies, Anna. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'exvicepresidenta espanyola, María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza...

0: de l'Osasuna, els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026, amb el lema aquesta temporada, rock and roll. L'acte celebrat ahir a Tarragona va presentar una edició molt simbòlica coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932. Gairebé passen 5 minuts de les 8 del matí, és hora punta, dia segurament també complicat, sobretot a les entrades i sortides de Barcelona. Volem saber a aquesta hora com se circula, doncs, per la xarxa viària. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
1: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autovia 2 a l'altura d'Òdena. Un camió s'hi ha accidentat i la calçada es troba totalment tallada en sentit Barcelona. Els vehicles són desviats per la sortida 549. També destaquem a la B23 a l'altura de Sant Just Desvern. Hi ha hagut un altre accident que talla la sortida 3 d'entrada a la capital catalana i provoca 2 quilòmetres de retencions des de Sant Joan d'Espí. En aquesta mateixa via també retencions intermitents des de l'altura del Papiol. També destaquem a l'autovia A2 circulació molt intensa entre Pallejà i Cornellà en sentit Barcelona. Altres accessos amb aturades, la zona del Vallès destaquem aturades a l'autopista P7, sobretot en sentit sud, en sentit Tarragona, entre Mollet del Vallès i l'altura de Cerdanyola del Vallès, la C58, també molt plena a la zona de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona i entre Ripollet i el Nus de la Trinitat en els dos sentits de la circulació. També aturades als accessos nord a la C31 a Badalona i a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. De moment això el més destacat. Molt bon dia.
0: I ara és temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Va arribant o no va arribant aquesta estabilitat?
2: Bon dia, Helena. Doncs de moment li costa i, de fet, al llarg d'aquest matí ja anirem tenint algunes comarques remullades. No és que haguem de tenir, sinó que les estem tenint, perquè en aquests moments plou i no poc, precisament entre alguns racons del Tarragonès, de l'Alt Camp i del Baix Penedès, i, per una altra banda, al Prepirineu, sobretot entre el Berguedà, la comarca del Ripollès i la Garrotxa, on plou una mica més. Al llarg d'aquest matí aquests núvols més espessos anirem tenint al Prepirineu, comarques de Girona i al Camp de Tarragona, més clarianes cap a les comarques de Ponent i també les de l'Ebre. Aquesta tarda, de fet, aquest migdia ja, 1, 2, 3 de la tarda, bones tempestes i calamarsades que cauran al Vallès, al Penedès, també al Maresme, la Selva, el Gironès, la Garrotxa, el Ripollès, gran part de Girona en general. Al llarg d'aquesta tarda anirem tenint amb tempesta, també al Pirineu, i on no hi plourà serà l'Ebre i a les comarques de Ponent. A partir de demà, i sobretot ja el dimecres, dijous, divendres, Helena, passarem de la fresca que fa encara a l'estiu, i ho anirem seguint a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té tots els detalls l'Arnau Almós.
4: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del Consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
5: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
4: Els comuns, per la seva banda, reuneixen avui a Milla i estan negociant més recursos.

0: recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
1: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
0: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
2: Doncs d'aquestes negociacions pels pressupostos n'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana Joan Tardà. Un Tardà que ha defensat els pactes assolits entre la seva formació i el govern, ja que assegura que donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos.
3: Des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
2: Precisament, tant Esquerra Republicana com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encaren una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context, arrenca una nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors. Avui, dilluns, és el torn del barcelonès en el marc del calendari territorialitzat d'aturades que han convocat els sindicats que promouen aquesta protesta. Al centre de Barcelona i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. On es localitza a aquesta hora la protesta? Ens deies a la Sagrada Família,
4: Bon dia, Helena. Sí, a la Sagrada Família els docents bloquegen en aquests moments l'accés principal a la Sagrada Família i ho fan minuts abans que el temple obri les seves portes als visitants, principalment als turistes. Aquesta és la situació en aquests moments, Helena. Desenes de docents bloquegen aquest accés. Pensen continuar aquí una bona estona per impedir l'entrada dels turistes i la resta de visitants que volen visitar el temple a partir de 8:45 del matí. És l'acte de protesta amb el qual arrenca aquesta nova setmana de mobilitzacions dels docents catalans. Són els docents, els mestres i professors de la comarca del Barcelonès, els que estan cridats a aquesta nova jornada de vaga en un extens calendari. Helena, recordem que els sindicats convocants són la USTEC, el Sindicat de Professors de Secundària, la CGT i la Intersindical, han dissenyat i en el qual en aquest calendari barregen aturades generals, vagues generals a tot Catalunya amb vagues territorialitzades, i avui, insistim, recordem, és el cas del Barcelonès. I tot això passa a aquesta situació, aquest acte de protesta, passa a l'espera de la reunió que els sindicats celebraran aquesta setmana, dimecres vinent, amb Educació, per intentar reconduir la situació, si és que es pot rebaixar la tensió i buscar solucions a aquest conflicte que podria durar fins al 5 de juny. Helena, aquesta és la situació. Els docents bloquegen en aquests moments l'accés principal a la Sagrada Família, però s'esperen més actes de protesta perquè aquests docents que en aquests moments tanquen l'accés al temple s'han concentrat al centre cívic de la Sedeta, a Gràcia, i algunes fonts ens han explicat que pensen convocar més actes de protesta aquest matí, a més de la manifestació central a partir del migdia al centre de Barcelona. Els docents en protesta podrien fer-se amb cadires, taules d'una escola al costat del districte de Gràcia i fer i organitzar una cadena humana al llarg del matí. Així que aquesta és el primer acte de protesta, aquest bloqueig al davant la Sagrada Família. Podrien continuar els actes de protesta aquest matí, actes de protesta sorpresius a l'espera de la manifestació central prevista per aquest migdia.
2: Gràcies, Anna. Doncs pendent, sens dubte, amb un ull posat aquí al centre de Barcelona per veure què més passa amb aquests mestres i professors. Gràcies, que vagi bé.
5: Notícies en xarxa. Actualitat local.
2: Dos minuts per... per arribar a un quart de nou del matí, el PP, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions de fa 4 anys i s'han quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys també aquí a Andalusia, doncs. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, 2 menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat Per Andalusia, la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant d'aquests resultats, Juanma Moreno Bonilla es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixa els mals resultats dels socialistes.
6: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que no han dado su apoyo en estas elecciones. Son mucho, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
7: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
2: Sobre aquests resultats n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que assegura que l'estratègia nacional del Partit Popular queda assenyalada pels resultats aquests a Andalusia.
8: La via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que, malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte.
2: Reprenem el fil del tema amb què hem encapçalat aquest informatiu. Estem pendents, com dèiem, de conèixer els detalls aquest matí del projecte de la línia orbital ferroviària. Tot apunta, pel que s'ha anat filtrant, que el primer tram es desplegarà al Vallès, un dels territoris més afectats pel traçat. Per això volem saber com valoren aquesta infraestructura des del teixit empresarial de la comarca. I per fer-ho, parlem amb el president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transport de la Cambra de Comerç de Sabadell, el senyor Pere Puig i Isern. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Bon dia.
2: La línia orbital és una infraestructura prioritària per al teixit empresarial del Vallès. Quin impacte real pot tenir en la competitivitat de la comarca?
9: Anem a veure, aquest projecte existeix des de fa molts anys. És tan antic com tenim el túnel d'Horta, tan important, el quart cinturó, la B40, i és importantíssim que es posi sobre la taula i es posi en l'agenda, doncs perquè doncs es tracta d'alguna manera de reduir la dependència de Barcelona com a node obligatori de mobilitat entre les ciutats i comarques com Vilanova, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell. És poc entenible que un ciutadà de Granollers, per venir a Sabadell, per exemple, doncs hagi de passar per Barcelona. És a dir, ens queixem de vegades d'aquesta doncs Espanya radial i aquí doncs de vegades repliquem aquest model i fem el que podríem dir la Catalunya radial. Per tant, anem a veure la necessitat de que el govern català posi en l'agenda aquest projecte i d'alguna manera doncs, connecti aquestes ciutats i uneixi aquestes comarques i canviem reduïm aquesta dependència de Barcelona, és important pels ciutadans i per l'activitat econòmica.
2: Senyor Pere Puig, sí. Esquerra Republicana plantejava prioritzar la connexió Sabadell-Granollers. És el tram que realment necessita el Vallès o és una priorització política? És a dir, quins serien en tot cas els trams o nodes més prioritaris des del punt de vista empresarial?
9: Aquest aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també, i aleshores doncs, el retorn, tenint en compte doncs, que la despesa és important, el retorn és més positiu que fer-ho doncs, començant doncs, amb altres punts on la connectivitat entre ciutats no tindrà la repercussió ni des del punt de vista dels ciutadans ni en el punt de vista de l'activitat econòmica com la que pot tenir la de Sabadell-Granollers. Aquesta és evident. Sí.
2: Pere Puig, entès, doncs, que per la Cambra de Comerç de Sabadell aquesta era una notícia important. Ha quedat claríssima la seva posició i entenem que això és una bona notícia per vosaltres. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
9: Molt bé i gràcies per l'interès.

0: I avui obrim la crònica esportiva amb l'Espanyol, que ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar els blanquiblaus, però a la represa els navarresos, que també jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
1: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui potser no has de guanyar, has d'empatar per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los i no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
0: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid i es jugarà la salvació en la darrera jornada, a caixa o faixa contra l'Elx a Montilivi. Un gol de Lugman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser, en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francés, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra els alacantins. En parla el tècnic Michel.
2: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. Lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res. I ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
0: A la classificació, l'Espanyol acaba la jornada en l'onzena posició, amb 45 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja descendit, hi ha 5 equips que jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens, amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. Mentrestant, el Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà la seva etapa al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes, i Cancelo, amb un altre, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler adreçar unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
3: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
0: El Vilassana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes d'Aina Florença van situar les del Pla d'Urgell per davant al marcador. Ja als darrers instants, Luchi Agudo va sentenciar el títol amb el tercer gol de les lleidatanes. En la darrera jugada i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per al Vilassana i la quarta copa en la història del club. I el Barça ha sumat una nova victòria a la Lliga ACB per 97-102 a la pista del Tenerife. És el 5è triomf consecutiu dels blaugranes, que continuen lluitant per assolir la segona plaça i assegurar un bon encreuament de cara al play-off. El duel, però, va estar marcat per un ambient enrarit després de les filtracions sobre un possible adéu de Xavi Pascual, que faria les maletes per marxar a entrenar a Dubai. Uns rumors que el tècnic no va ni confirmar ni desmentir.
4: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
0: Per la seva part, la penya es va imposar al Real Madrid per 81-89 en un dels millors partits de la temporada dels de Dani Miret. Després de tres quarts molt igualats, un parcial de 19-30 en el darrer període va ser clau per aconseguir la 19a victòria del curs i deixar pràcticament assegurada la 6a posició de cara al play-off. Ricky Rubio, amb 21 punts, i Cameron Hunt, amb 12, van ser els màxims anotadors del maig. I el Hajo Post Lleida ha certificat la salvació a l'ACB amb un final d'infart davant del Gran Canària. Els lleidatans van deixar escapar un avantatge de 21 punts davant d'un conjunt insular molt encertat des de la línia de 3, però un Beiton Estelar amb 17 punts va ser clau perquè els de Gerard Encuentra aconseguissin el triomf per 75-72 i s'asseguressin la continuïtat a la màxima categoria estatal quan falten encara dues jornades. Cinc minuts per arribar a 9:15. El Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte celebrat al Teatre Tarragona ha servit per donar el tret de sortida institucional a una edició especialment simbòlica del certamen casteller en el 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals, president del jurat del primer concurs de castells el 1932 i que enguany arriba a les 30 edicions consolidat com l'espectacle casteller més gran del món. L'acte també ha servit per presentar les novetats de la temporada televisiva. En aquest context, la campanya regular s'iniciarà el proper 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, que s'afegirà a una vintena de transmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió i que es podran seguir arreu del país a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Escoltem Albert Torres, president de la coordinadora de Colles Castelleres, i a Núria José, consellera delegada de la xarxa.
5: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
6: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra, i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
0: I comença el compte enrere oficial per la Patum, que enguany se celebra del 2 al 7 de juny. Com marca el ritual, els músics han interpretat el Ball de l'Àliga a la plaça Sant Pere. Tot seguit, el tabaler s'ha obert pas davant d'un centenar de persones per anunciar per tota la ciutat la celebració d'aquesta festa declarada Patrimoni de la Humanitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: El forn de pa més antic s'ha trobat a la Mesopotàmia i data de l'any 4000 abans de Crist. Els egipcis elaboraven la massa amb farina i aigua i van desenvolupar els forns per coure'ls. A més, aquesta cultura va ser la que va descobrir per accident que si es fermentava la massa, multiplicava el seu tamany i adquiria més sabor, i van afegir diferents plantes per donar-li gustos diferents. La cultura grega va desenvolupar la massa. Van afegir tota mena de cereals i van desenvolupar diferents formes d'elaboració. També coien la massa i aquests utilitzaven forns en forma de cúpula i oberts a la part frontal per introduir els pans. De vegades li aportaven al pa un sabor dolç en afegir-hi mel i nous. Els romans, per la seva banda, van millorar els forns, els molins i les màquines d'amassar. En aquesta època el pa estava molt ben considerat, era un aliment de rics i ser forner en aquells temps estava molt ben vist. És a Roma quan neix un col·legi oficial de forners. Segles més tard, es segueixen desenvolupant tècniques de l'elaboració del pa i apareixen altres formes com la baguette o el sandwich. Es creen els gremis de forners, també les farines més fines, i el pa ja passa a ser un aliment a l'abast de totes les classes socials. Actualment, ha baixat el consum de pa a causa de diferents factors com les dietes, les intoleràncies al gluten o l'aparició de pans congelats amb additius que no aconsegueixen convèncer els consumidors. A més, s'han anat introduint de mica en mica els pans integrals a causa dels beneficis que aporta la fibra a l'organisme. No obstant això, avui en dia segueix considerant un producte bàsic sent una de les seves característiques el seu valor econòmic, ja que aquest valor s'utilitza per establir el cost de la vida als diferents països i influeix a l'índex de preu al consum.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui, Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i, en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva seria, però, el juliol i el Parlament. Segons Joan Tardà, exportaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, els pactes assolits entre la seva formació i el govern donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos. Ho ha dit aquí, al Notícies en xarxa.
5: Des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
4: Els agents econòmics fan una valoració positiva del projecte de la línia orbital ferroviària, una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat el Notícies en xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
6: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
4: En uns minuts també conversarem sobre els pros i contres d'aquesta línia orbital amb l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, que avui visita aquest plató. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern, amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. Connectarem en breu amb el centre de la capital catalana per comprovar com arrenquen les mobilitzacions d'aquest dilluns amb protestes, hores d'ara, davant de la Sagrada Família. El PP, liderat per Juanma Moreno Bonilla, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd dos escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat al Notícies en Xarxa les conseqüències per a l'estratègia nacional del PP.
1: Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte.
4: Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i de Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de Castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte, celebrat ahir a Tarragona, va presentar una edició molt simbòlica, coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de Castells l'any 1932.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
4: Passen 5 minuts de 9:15, us ho dèiem suar en titulars. El govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té més detalls l'Arnau Almós.
7: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del Consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
8: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria l'AP7.
7: Els comuns, per la seva banda, es reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
9: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
7: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
4: Doncs d'aquestes negociacions pels pressupostos n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana, Joan Tardà. Un Tardà que ha defensat els pactes assolits entre la seva formació i el govern, ja que assegura que donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos.
5: Des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt, i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
4: I valoració positiva dels agents econòmics pel que fa a la posada en marxa del projecte de línia orbital ferroviària, una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat al Notícies en Xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
6: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
4: Les ciutats educadores parteixen d'una idea senzilla però transformadora. L'educació no passa només a les escoles, sinó que tota la ciutat, els seus espais, les polítiques públiques, la cultura i la convivència tenen un paper actiu en la formació de les persones. Aquest model, recollit a la Carta de Ciutats Educadores i adoptat per centenars de municipis d'arreu del món, defensa que la ciutat pot ser un motor d'inclusió, de participació i de cohesió social. En aquest context, Granollers es convertirà del 26 al 29 de maig en la seu de la 18a edició del Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un punt de trobada global per repensar com les ciutats poden educar, innovar i generar oportunitats. Avui en parlem amb la seva alcaldessa, l'alcaldessa de Granollers, l'Alba Bernosell. Alcaldessa, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
10: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
4: De seguida entrarem al Congrés de Ciutats Educadores. Abans, però, em permet que l'actualitat marca una mica l'agenda. Parlem d'aquesta línia orbital ferroviària. És avui el govern qui ho presenta. Què representa per vostè, com a alcaldessa de Granollers, pel Vallès, per la comarca, per les seves empreses, pels seus veïns, aquesta línia orbital, i en concret que sigui justament el tram central Sabadell-Granollers, el primer que es vulgui posar en marxa o el primer que es vulgui començar a construir?
10: Doncs una molt bona notícia, una gran oportunitat per Granollers, pel territori, pel Vallès, pels municipis de l'arc metropolità i, en definitiva, per la mobilitat i pel país. Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, i per tant poder moure'ns i relacionar-nos amb Sabadell i Terrassa des de Granollers és una necessitat i per tant una gran notícia, una gran satisfacció, perquè encara sumarà molt més un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
4: Perfecte, doncs aquesta línia orbital ferroviària que mira cap al futur, però ja que parlem de mobilitat, i afegeixo encara una pregunta, si em permet. El dia a dia i a l'actualitat, ara mateix immediata, passa per Rodalies, sobretot pels veïns, la R2 i la R3, que continuen acumulant, jo crec que, incidències i retards. Què reclama avui perquè això, Rodalies, funcioni? Què reclama des de Granollers?
10: Doncs confiança i estabilitat, en el sentit funcionament, que es compleixin horaris, per tant, que sigui una línia fiable, i sí que reclamaria també un augment de freqüències des de Granollers a Barcelona, on tota aquesta línia de la R2 Nord, però també la R3, que s'està duplicant i, per tant, que s'està aquest desdoblament que està en marxa i que també esperem que es posi en funcionament d'aquí un any aproximadament, i se segueixi amb el desdoblament fins a Vic, que també ho necessitem, aquest desdoblament i aquestes inversions amb la R3, i sobretot fiabilitat i confiança, que els usuaris doncs sapiguem quan agafem un tren, quan arribem.
4: Ara sí, alcaldessa, la promesa. Entrem en el tema que ens ocupa en plan gran, en plan titular, Congrés Ciutats Educadores, un congrés que té com a lema educació i cultura a la ciutat, comunitat, sentit crític i creativitat. Parlem de ciutat com a motor d'inclusió, de participació, de cohesió social, ara ho deia Suara a l'entrada. Em pot posar un exemple concret i ja entro una mica en matèria, eh? Un projecte, no sé, un espai, una manera de fer on la ciutat, on Granollers, hagi educat de veritat en el dia a dia fora de les aules, eh?
10: L'objectiu és aquest, fora de les aules tota la ciutat educa i en aquest sentit s'està treballant un projecte a nivell de Granollers i conurbació de relats. Quins són els nostres orígens de la ciutat? Gent que ve de llocs del món totalment diversos, gent que ha vingut fa 5 anys, gent que ha vingut fa 20, gent que en va venir fa 50 o fa 70 anys a la nostra ciutat. I com cadascun d'aquests camins, trajectòries vitals diferents formen part també de la nostra història i de la nostra identitat. Això està passant a totes les ciutats del món, totes les ciutats de Catalunya, d'Europa, del món, més diverses, més plurals i la necessitat d'entendre-ho. Aquest és un dels projectes singulars, però des de qualsevol equipament cultural, que és el que abraçarà el Congrés, no? I des de tots els espais públics, aquesta comunitat i el teixir xarxes, aliances amb els nostres veïns, és imprescindible per construir present i sobretot futur.
4: Alcaldessa, una de les claus del Congrés és compartir experiències educatives reals. Parlàvem ara de fora d'aula, però també dins de les aules. Quines aportarà Granollers? Què us fa singulars com a ciutat educadora?
10: Jo parlaria d'aquesta fora d'aula com qualsevol plaça, qualsevol projecte ciutadà es construeix des de la col·lectivitat. Fem un jardí, és un projecte en el que els nens i nenes d'una aula, d'una escola, doncs, dissenyen conjuntament amb els arquitectes, fan el seguiment d'obra conjuntament amb la constructora. No? Per tant, tota la implicació a construir, com aquells espais públics doncs, donen resposta als nens i nenes, però també a les persones grans. Per tant, jugar a pilota, però alhora poder respectar la convivència, poder respectar els espais de bancs perquè s'assegui la gent i al final la ciutat la construïm entre tots. Aquest és una mica dels exemples. Al final, l'origen és Marta Mata, no? Que enguany en celebrem als 100 anys del seu naixement, el concepte de que tothom a la ciutat educa, comerços, equipaments, institucions, òbviament escoles, però tot allò fora escola també contribueix a educar l'infant, però qualsevol persona a qualsevol edat.
4: Alcaldessa, en una ciutat que reivindica com a ciutat educadora, garantir que els joves no hagin de marxar de Granollers, no hagin de marxar de la ciutat, també és una política educativa. Vostè es va comprometre a tancar el mandat amb 200 pisos de lloguer assequible. Com van els plans de concreció i el calendari d'aquestes promocions?
10: Doncs estem contents. Haurem arribat a final del mandat d'aquí un any i just dos mesos a aquesta xifra i probablement també en tindrem, juntament amb aquesta reserva de sòl el que hem posat 8.000 metres quadrats més, doncs projectats gairebé una 150ena de pisos més. Els joves que vulguin i puguin, es puguin quedar a viure, estudiar, òbviament, a marxar fora per acabar de formar-se i després retornar, viure i treballar a Granollers i al seu entorn.
4: Com avancen les dues promocions que ja coneixem, aquests 57 habitatges del Lledoner i 17 pisos més del Passeig de la Muntanya, en quin punt són exactament i quin calendari treballen perquè estiguin habitats ja?
10: Els 17 entregar les claus ja abans de l'estiu, per tant, el proper mes del mes de juny, principi de juliol, i el 57 del Lledoner, doncs, l'any vinent, el 2027, també esperem que d'aquí un any ja puguin estar ocupats per les persones que hi vagin a viure, que resultin beneficiats arrel del sorteig. I després el Lledoner també a la tardor, conjuntament amb una cooperativa, el primer bloc d'habitatges cooperatius amb el Cairó, una cooperativa que s'ha format a Granollers conjuntament amb Sostre Cívic, 36 habitatges més, per tant, contents.
4: Parlàvem també ara de les moltes persones que han arribat de diverses onades d'immigració a Granollers. Parlem una mica d'aquest procés extraordinari de regulació. Com l'esteu vivint a Granollers? Granollers és capital de comarca, amb tot el que vol dir això. Com ho esteu vivint? Heu tingut prou recursos? Creieu que la millor això pot arribar a col·lapsar serveis bàsics?
10: En cap cas són gent que ja està vivint a les nostres ciutats, que ja hi és, i està vivint sense drets, però tampoc sense obligacions. Per tant, és una manera de garantir drets i alhora de contribuir. Contribuir amb l'Estat, contribuir amb lo públic, no? Pagant els seus impostos i, per tant, de manera regularitzada. Han vingut aquí a treballar, a tenir una vida millor, fugint, tots fugiríem. Molts d'ells han fugit de llocs on cauen bombes. Aquí ho hem viscut, ho vam viure durant la Guerra Civil. Per tant, venen al nostre país en busca d'una vida millor. A tothom que hi vulgui treballar i quedar-s'hi viure, contribuint, per tant, amb drets i amb obligacions i responsabilitats, benvinguts siguin. I nosaltres, doncs, estem portant aquest procés amb la gent que ja estava vivint a la ciutat, que n'era molta. Per tant, contents.
4: Alba Barnosell, gràcies per haver vingut avui a fer-nos companyia, a explicar-nos una mica aquest gran projecte de Ciutats Educadores i aquest gran projecte que també tenen pendents i que no n'hem tingut temps de parlar, però que ho sabem, eh? Que sereu ciutat del Tour de França el dia 6 de juliol. Tindrem Exacte. Temps de parlar-ne, segurament, si més no, amb els companys de BOTV. Gràcies, doncs, per ser amb nosaltres. Moltes, que vagi molt bé.
10: Moltes gràcies Molta sort. A vosaltres.
4: I bé, seguim amb més coses quan passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Tant Esquerra Republicana com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encaren una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context, arrenca una nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors. Justament avui dilluns és el torn del barcelonès en el marc del calendari territorialitzat d'aturades que han convocat els sindicats que promouen aquesta protesta. Al centre de Barcelona hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia, que justament esteu seguint aquests docents que estan fent una protesta molt sorollosa. A on són ara mateix? Continuen al mateix lloc?
11: Hola, Elena, bon dia. Sí, continuem davant les portes de la Sagrada Família. Desenes de docents bloquegen en aquests moments, continuen bloquejant un dels accessos principals al temple. Ho fan des de fa una hora aproximadament i tot coincidim a l'obertura del temple, els visitants, principalment els turistes. Es tracta d'una protesta creativa, diuen els organitzadors de la protesta d'aquest acte, que també compta amb aquestes taules i cadires que provenen d'un centre educatiu situat a l'Eixample i amb els quals els docents han conformat aquesta mena de classe de protesta. I amb Xavi Vilanova, ell és delegat de l'USTEC al Barcelonès. Xavi, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Un acte com aquest rebaixa o pressiona encara més l'escenari a 2 dies per a la reunió amb el Departament d'Educació.
12: Bé, estem en un context de 17 dies de vaga, amb la qual nosaltres mantenim les protestes als carrers i les mobilitzacions fins que el Departament faci un pas i el govern facin un pas i vulguin solucionar aquest conflicte, doncs, administrant, donant recursos com li estem demanant des de fa, doncs, des de tot aquest curs amb les mobilitzacions que portem a terme.
11: Feu aquesta mena de classe creativa de protesta a les portes del Temple de la Sagrada Família. Com es desenvoluparà la resta del matí?
12: Bé, nosaltres de moment estem fent una protesta pacífica, li diem creativa, com podeu veure, doncs, simulem que estem fent una classe en un dels llocs emblemàtics del país, perquè creiem que d'una vegada per totes, com a país, s'ha de voler solucionar el problema que hi ha enquistat pel que fa a l'educació pública i la seva falta de recursos, no? Durant el matí estarem aquí fent aquesta protesta pacífica i després farem una manifestació a les 12, Jardiners de Gràcia, fins al Departament d'Educació.
11: Xavier Vilanova, des del sindicat USTEC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts enmig, Helena, d'aquest acte de protesta a les portes de la Sagrada Família. Desenes de docents continuen bloquejant l'accés a la Sagrada Família, insistim, a pocs minuts i tot coincidint amb l'obertura del temple als visitants. Un acte de protesta que ha arrencat a les 8 del matí, que continuarà els propers minuts fins a la celebració d'aquesta manifestació unitària en aquest dia de vaga, amb el qual els docents arrenquen una nova setmana de mobilitzacions. Recordem que són les escoles i instituts, els docents de les escoles i instituts dels barcelonès, els que estan cridats a la vaga. En un calendari de protestes que s'allargarà, si no hi ha acord amb el Departament d'Educació, fins al mes de juny vinent i que barreja les convocatòries generals a tot el territori, a tot Catalunya, amb vagues territorialitzades, com és el cas avui al barcelonès.
4: Thank you. La crònica esportiva que avui l'obrim amb l'Espanyol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
13: Sí,
4: que ha segellat la permanència a primera divisió.
13: Sí, per fi els blanquiblaus respiren tranquils, s'han salvat i ho han aconseguit gràcies a una victòria per 1-2 al Camp d'Osasuna. Ho aconsegueixen, a més, amb una jornada de marge. Un gol de Carlos Romero a la primera meitat va avançar els blanquiblaus, però a la represa els navarresos, que també es jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
14: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los i no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no tenia, no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
13: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid. Es jugarà la salvació en la darrera jornada a Caixa o Faixa contra l'Elja Montilivi. Un gol de Lukman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalassé en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francesc, depèn d'ell mateix, però li tocarà patir en la darrera jornada contra els alacantins. L'Espanyol acaba la jornada en 11a posició amb 45 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada per disputar-se. Per contra, amb l'Oviedo ja ha descendit i hi ha 5 equips que jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona en descens amb 40 punts rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. El Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà l'etapa de 4 anys al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha amb dues dianes i Cancelo amb una altra van fer que la festa fos completa tancant un curs perfecte a casa on ha guanyat els 19 partits disputats. Doncs Lewandowski protagonista i al Camp Nou també en aquesta jornada.
4: Gràcies, Cristina. Fins demà.
13: Fins demà, que vagi bé.
4: I abans d'acomiadar-nos, reprenem la informació sobre les protestes dels docents. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Barcelonès, que a hores d'ara fan una protesta davant la Sagrada Família. També tallen el trànsit a la travessera de dalt. En aquest tall hi tenim l'Andrea Muñoz i la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola. Dóna'ns més detalls d'aquesta protesta.
15: En aquests moments es situem davant de l'escola Turó del Cargol, al barri de Gràcia, on prop d'una quarantena de persones s'estan concentrant tot just a les portes d'aquest centre educatiu. Es tracta d'una protesta on s'han ajuntat tant famílies com alumnes, com també docents, per donar suport a totes les demandes del professorat. Aquesta marxa acaba de començar tot just fa uns 10 minuts i ha començat primer de tot al carrer de Travessera de Dalt, on aquesta mobilització el que ha aconseguit és tallar aquest carrer i ara han arribat fins a aquest centre educatiu, que és un dels 3 que forma part d'aquesta protesta. L'objectiu és anar passant per altres instituts i centres educatius del barri per anar recollint més i més docents que s'assumin a aquesta protesta. Es tracta d'una mobilització que és el preludi del que serà la gran manifestació avui a les 12 del migdia a Jardinets de Gràcia.

0: Ràdio Rubí els dilluns toca country.
1: I was all but 22.
0: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
2: Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam.
0: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
3: Són les 9 del matí.

0: Patria al dia amb Patri Díaz.
1: Molt bon dia. És dilluns, és 18 de maig i després de la informació general de la xarxa comencem la programació de més proximitat amb aquest Rubí al dia. Avui, Dia Internacional dels Museus, parlarem de solidaritat, d'educació, de cinema i de sèries. I hem de dir que iniciem setmana una vegada més amb aturades al sector educatiu. Demà hi ha vaga aquí a la nostra comarca, el Vallès Occidental, per tant també a Rubí. I a més demà hi ha reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per mirar de buscar un acord. La setmana passada no va arribar a aquest acord, per tant, veurem què és el que passa demà. En una estona rebem aquí als estudis de Ràdio Rubí el David Jacué, de Refugees Welcome, aquesta entitat d'acollida que celebra 10 anys treballant aquí a la comarca i que ha preparat tot un seguit d'actes durant aquesta setmana. I a partir de les 10, a la tertúlia, avui amb la Belén Tierno, parlarem de pressupostos dels catalans i dels rubinencs. I d'aquesta notícia que us explicava Ràdio Rubí en exclusiva, i és que més de 600 alumnes rubinencs esperen per fer l'examen pràctic de conduir. Uns diuen que falten examinadors, els altres que aproven massa alumnes l'examen teòric, i això crea una mena d'embut al pràctic. Veurem què és el que pensen la Marta Casas, el Jordi Margarit i el Vicenç Rabadà. I a partir de les 11 saludarem els alumnes de l'Institut Escola Teresa Altet. Diversos grups de l'escola han resultat finalistes en un concurs de curtmetratges amb valor. I una de les seves mestres, a més, la Betlem Cañizar, també està reconeguda com a docent que incentiva aquests valors socials i de cooperació. I a la secció de cinema i sèries, el Jacint Fornols i el Víctor Pérez, com tots els dilluns, ens parlen de les novetats de la gran pantalla i també, lògicament, de les plataformes de streaming.
0: Rubí al dia.
1: I 3 minuts del matí, anem a repassar la informació de la nostra ciutat d'aquest dilluns, com dèiem, 18 de maig. Ho fem amb la Belén Tierno. Molt bon dia, Belén.
2: Bon dia.
1: I comencem parlant d'un dels temes que portem, déu-n'hi-do, mesos, setmanes, parlant d'aquesta pesta porcina que està afectant la nostra ciutat i força municipis del voltant, que de moment manté aquestes restriccions de no poder anar a l'entorn natural. I aquesta gestió de la crisi sanitària provocada pels senglars infectats per aquesta malaltia, per aquesta pesta porcina, està sent una mica complicada per als espais que tenien porcs en captivitat, com per exemple, parlem de les granges escola o dels refugis. Els criteris imposats a aquestes instal·lacions han anat canviant segons doncs, ha anat evolucionant aquesta situació, i a diferència del que passava durant els primers mesos, ara ja no es permet

0: però al poc temps va passar això que explica la directora del centre, la Cira Pallà.
1: Vaig rebre una trucada, que jo no hi era, a la granja, i em va trucar dient que havien vingut forestals a matar el porquet. I, clar, jo imagino la meva cara i dic, com que matar el porquet? I m'han dit, sí, sí, han vingut a matar-los al costat i ara venien a treure aquest. I, clar, jo en aquell moment vaig dir-li que no entrin.
0: Playa va poder evitar el sacrifici i després va tenir diferents estires i arronses i se la va informar que el confinament ja no valia i que l'havia de traslladar o que l'havia de sacrificar. Després de 3 intents fallits de portar les truges a un refugi fora de la zona de risc i d'un ultimàtum de 48 hores que ja ha expirat, la responsable de la granja ja no sap què fer.
1: I ara ja em fa por que el que rebi, el primer que rebi no és tensió, és important, perquè si no ja et dic que em porten a judici. Clar, jo entenc que una explotació porcina, doncs em diuen mata'ls i, bueno, estan per això, no? Jo m'agraden molt els animals, però jo no sóc una persona animalista. Jo no estic reivindicant això perquè el porc és com si fos un fill meu. No, ni molt menys. Estic intentant lluitar per alguna cosa que em sembla injust, les maneres.
0: La gestió d'aquesta crisi sanitària ha estat molt diferent a l'altra granja escola de Rubí, a Can Jordi, que està al camí d'Ullastrell. A l'igual que en el cas de Campí de la Serra, també van rebre l'avís de les autoritats en un primer moment i van confinar les seves 2 truges durant un mes, però no va ser viable.
2: El Sònia... problema és que les meves truges estaven acostumades a estar lliures amb un camí, amb un terreny. Clar, el fet de tancar-les, això suposava per elles un estrès. I estàvem patint dins d'aquest estrès. Clar, el problema és, com portes aquestes truges? El problema és aquest. Aleshores, es va decidir d'un sacrifici, però primerament es va intentar donar-li aquesta opció a veure si era viable.
0: La Sònia Pons, que és la directora del centre, explica que des del sacrifici la granja ha pogut recuperar la normalitat i que se sent molt ben acompanyada pels agents rurals. Més enllà de les granges escoles regulades, a Rubí també hi ha un refugi santuari d'animals. En Nuestra Casa de Madera, gestionat de forma voluntària per la Raquel Roca a Sant Mús, es van invertir 6.000 euros per adaptar l'espai per poder confinar els 5 porcs que cuidaven segons els protocols que obliga tota la crisi de la pesta porcina. Poc després va arribar un gir de guió i els van obligar a sacrificar els animals o trobar-los un espai fora de la zona de risc i lluny de les explotacions porcines de la província de Lleida. Per sort l'han pogut trobar i han traslladat els porcs al refugi Cau del Bosc. Altres santuaris, però, no han estat tan afortunats i no estan trobant refugis per poder acollir els seus animals. És el cas, per exemple, de la Muntanyeta a Terrassa.
3: Doncs, déu-n'hi-do, podríem parlar de conseqüències, no?, d'aquesta pesta porcina africana, doncs, que encara s'està gestionant, que encara tenim aquesta crisi a sobre, i, entre d'altres coses, no podem anar a l'entorn natural, per exemple, de Rubí, d'altres poblacions, però doncs, també passen aquestes coses amb alguns animals, diguéssim. No?
0: Clar, a les zones on sí hi ha granges de porcs, doncs això s'ha hagut de resoldre de forma diferent, però aquí estem parlant de poques quantitats, és a dir, d'un, tres, i a més de situacions doncs, més complexes, perquè no viuen només d'això. Mm-hmm. És a dir, necessiten obrir les seves granges, encara que siguem els porcs tancats o traslladats, o en algun cas, com hem sentit, doncs fins i tot sacrificats.
3: Sacrificant, exacte. Canviem radicalment de tema, anem a parlar una miqueta de política, perquè el divendres a la tarda visitava la nostra ciutat Ferran Pedret, que és el president del grup parlamentari socialista i Units per Avançar, també és diputat al Parlament de Catalunya, no només visitava Rubí, sinó que també visitava d'altres poblacions de la comarca. Normalment aquestes visites són per recollir, no?, problemàtiques o inquietuds que tenen les poblacions, no?
0: Sí, era una visita institucional que va fer acompanyat de l'alcaldessa Ana Maria Martínez i en la que van recórrer el centre de la ciutat fins a arribar al barri de les Torres, on van tractar temes com la seguretat o l'aplicació del pla de barris. Pedret feia referència a una estigmatització dels barris populars contra la que ell deia vol lluitar. Escoltem el que deia.
4: Hi ha diners invertits i un interès polític clar per part de formacions de dreta i d'extrema dreta, en primer lloc per estigmatitzar els barris populars, cosa que els socialistes no permetrem mai, i en segon terme per intentar agitar l'odi, focant-lo cap a col·lectius Diana, i sempre repetirem el mateix. Una persona pot ser responsable pel que ha fet, però no pot ser culpada per pertànyer a un col·lectiu, a un grup que algú hagi definit des de fora per raó de la seva aparença, el seu origen, les seves creences.

0: En la mateixa línia, l'alcaldessa va voler remarcar les dades sobre delinqüència que es van mostrar en la darrera junta de seguretat.
1: La realitat és que tenim una ciutat on les xifres que es van presentar a la darrera Junta Local de Seguretat, ja vam dir, tant des dels diferents cossos de seguretat com des del govern, que és una xifra difícilment millorable. S'ha reduït l'índex de delinqüència des del 2022 fins ara un 23%. Cada any hem anat explicant que les dades milloraven, que es reduïen totes les diferents modalitats de delicte, i això ho hem de dir.
0: Els dos polítics van poder parlar amb la ciutadania del barri perquè els poguessin traslladar les seves preocupacions i es van comprometre a treballar per respondre a aquestes demandes.
2: Doncs això passava divendres, com estem explicant, que visitava Ferran Pedret la nostra ciutat. Divendres per la tarda també es donava el tret de sortida a la Fira de la Cervesa. Havíem dit que plouria, això deia la previsió meteorològica, finalment no va ploure i, per tant, tant divendres com la resta del cap de setmana s'ha pogut celebrar, diguéssim, amb normalitat, perquè no ha plogut, aquesta Fira de la Cervesa Artesanal i el Formatge, 11a edició ja d'aquesta fira. Per tant, sempre ho diem, les fires, però és veritat, són fires que s'acaben consolidant perquè la gent els hi agrada i va a veure aquestes fires, com és el cas de provar una bona cervesa i menjar-se un bon tros de formatge.
0: I a més, com el temps era millor del que s'havia dit, doncs molta gent ho va aprofitar. Hi havia una vintena de parades de cervesa artesana. Per primera vegada els rubinencs van poder gaudir durant tot el cap de setmana de dues marques de Rubí. És una que ja té presència habitualment, el Bertus, les cerveses d'Albert Garcia, que fa l'obrador de Can Rosés. Aquesta, però, serà la darrera fira de Rubí que viurà com a propietari del projecte perquè es jubila i traspassa el negoci a dos joves clients que mantindran la marca Bertus.
3: I ara la idea és seguir. Tinc els projectes, eh? Tinc projectes, sobretot, lligats amb la cervesa, però aprendre més, saber més de cervesa, però sense la pressió del que hi ha darrere d'un negoci, de que tant sortir els números, els contraresultats, tot això. I aprendre per al plaer d'aprendre.
2: No plovia, però feia
0: però
2: vent.
0: Feia vent, sí. Dèiem, Albertus, que jubila, però que ja té qui el substitueix. Per tant, hi ha pedrera de fabricació artesana a Rubí. I no només per això, sinó perquè també es presentava per primera vegada el projecte Fox and Hops, que se suma a la Fira de la Ciutat. Són la marca vinculada al local de la Madriguera, ja sabeu, aquest que està a la plaça Clavé. El porten el José Luis Parreño i la Rosa Rosselló, que demostren el que dèiem, que hi ha pedrera de fabricació artesana de cerveses.
4: Ens fa moltíssima il·lusió perquè, com ja sabeu, vam començar a fer cervesa a nivell professional uns 6 mesos, ja una mica més, i un dels nostres objectius era estar aquí. Vam obrir el bar, després vam fer la nostra cervesa, i sabíem que dintre de Rubí, dintre de la comunitat de Rubí, el següent pas era aquest, estar a la Fira de la Cervesa Artesana de Rubí perquè la gent ens acabi de conèixer.
5: Estem presentant l'Aroja, que és la nova IPA que tenim, amb llúpols neozelandesos, i es diu Aroja perquè vol dir amor en maorí.
0: Tot un món, eh? Tot un món, això de la cervesa artesana. Sé, Patrick, que no ets un amant de la cervesa.
2: No, però escolta'm, si és artesana i local, millor.
0: Et dic que això és tot un món, des que s'ha recuperat la fabricació artesana. Hi ha molta gent que s'hi dedica i, a més, que li posa cada cop més novetats, innovació. És a dir, que des del punt de vista econòmic també és un incentiu a Catalunya, perquè a banda d'aquestes dues marques locals també hi havia una vintena de productors catalans, com Hopi, Comic Beer, Sant Boi Brewery, Senglaris, Cinera o Antipàtics.
2: Molts noms molt fàcils, eh?
0: Sí. També hi havia 6 parades de formatges, alguns amb denominació d'origen, i 10 food trucks, amb una variada oferta gastronòmica. I com altres anys, tampoc han faltat les actuacions musicals, de DJs, jocs i animació per la canalla. El got de la fira, que permet degustar les cerveses participants, tenia un cost de 2,50 euros, i ja sabeu què és això, que després pots emportar-te a casa o tornar-lo. Però vaja, que molta gent s'emporta perquè la gràcia
2: clar,
0: és anar fent la col·lecció de cada any i algú doncs ja en té 11.
2: Com a la Festa Major, el mateix. Doncs anem a parlar d'una qüestió que ja parlàvem en aquest programa el passat divendres, però que us volem recordar perquè aquesta tarda, a la partir de les 4 i a l'auditori del Rubí Forma, hi ha una altra de les sessions informatives sobre aquest procés de regularització extraordinària que va engegar el govern espanyol el passat mes d'abril. Es tracta d'una xerrada que sempre acostuma a fer el Servei d'Assessorament Jurídic en matèria d'estrangeria. Sempre les fa, aquest tipus de xerrada, però ara estan molt centrades en aquest procés de regularització, evidentment, doncs, per resoldre qualsevol dubte que tinguin les persones que acudeixen a aquestes reunions del Rubí Forma. Com en recordava la Mireia Manyé el divendres, que és tècnica del Servei de Primera Acollida, sempre, l'entrada és lliure, però et donen un tíquet numerat per garantir l'ordre d'arribada i perquè, com de tot arreu, hi ha aforament i, per tant, doncs, no hi poden entrar més persones de les que, en aquest cas, i que van a l'auditori del Rubí Forma.
0: Des de que s'han iniciat aquestes accions, aquestes atencions o sessions grupals, més les consultes individuals que es fan a les oficines municipals, 3.600 persones s'han volgut informar. És un tema que preocupa aquelles persones que estan amb possibilitats d'obtenir aquesta regularització extraordinària. La Mireia Manyé, que és tècnica del Servei de Primera Acollida, com deies, explicava precisament al Rubí al dia la importància d'analitzar detingudament les circumstàncies personals de cada persona per presentar la sol·licitud. Segons explicava, el procés s'estructura en tres grans blocs d'accés, el que podrien anomenar protecció internacional, és a dir, persones que van sol·licitar asil abans de l'1 de gener de 2026. Asil pot ser per diferents motius, però tenim al cap sobretot les persones que demanen asil per una situació política, perquè són perseguits al seu país, i això inclou, doncs, persones que són activistes polítics, però també poden ser activistes LGTBIQ+, perquè hi ha molts països encara on ser gay o ser lesbiana està penat per la llei. Ho dic perquè una de les circumstàncies que es trobaven o que es troben aquestes persones és que quan es demana aquest certificat de penals, tu pots tenir antecedents penals al teu país, per exemple, si ets gay i allà està penat per la llei. Clar, això vol dir que ets un perill a l'estat espanyol per poder incloure't en aquesta regularització? Doncs, home, a priori no, perquè aquí no és il·legal ser gay, però sapigueu que això també està passant. Però dèiem que una de les opcions és la protecció internacional, aquells que van demanar asil. Després està per la via laboral, mitjançant contractes de treball, vida laboral o compromisos per compte pròpia. També ens explicava la Mireia que hi ha gent que va tenir un permís per treballar, es va acabar aquest permís, potser segueix treballant a l'economia submergida o segueix treballant d'una altra manera i no se li pot donar aquest permís de treball. Per tant, aquesta seria altra via. La via familiar, per progenitors que conviuen amb fills menors o dependents, perquè en aquest país protegim la infància, i vulnerabilitat, una via residual per a aquells que no s'ajusten als supòsits anteriors. També ens explicava la Mireia que hi ha molta gent que pensa que tothom necessita l'informe de vulnerabilitat. No. No és així. Hi ha altres vies. La feina que fa l'Ajuntament en aquests casos és revisar la documentació de les persones per dir de quina, per quina via haurien de començar, i a més li donen la tranquil·litat de que sàpiguen que el seu expedient està ben plantejat abans de presentar-lo a les oficines oficials, que en el cas de Rubí ja sabeu que és aquí a Correus, aquí al costat. Escoltem el que explicava la Mireia Manyé.
6: Són unes sessions obertes, no calen inscripció. Sí que és cert que inicialment va haver-hi molt volum de gent que es va apropar, però ara ha reduït una miqueta i estem donant resposta a tothom. Es donen tiquets, s'atén per ordre d'entrada. Tenim diferents tècniques que revisem documentació, també resolem dubtes. I jo crec que és molt important aquesta feina, no? Perquè no només és et reviso la documentació, sinó és la tranquil·litat que aquella persona marxa de l'espai sabent que una persona l'ha revisat la documentació i pot quedar tranquil·la que l'expedient estarà bé. Perquè nosaltres, l'Ajuntament, com bé deies, tenim un advocat que ens presenta sol·licituds. És una opció. Els advocats presenten per l'aplicació de Mercurio. Però, clar, és cert que nosaltres, l'advocada que tenim, doncs, són unes hores concretes, no arribarem a l'abast de tota la ciutadania. Però el govern ha habilitat moltes oficines i les oficines també són una via.
0: Correus, com dèiem, amb cita prèvia, també poden anar a les oficines d'estrangeria, que en aquest cas estarien a Barcelona, o a la Seguretat Social. Rubí no té una oficina de Seguretat Social, però sí altres poblacions de la comarca, com ara Terrassa i Sabadell, i per descomptat també es pot anar a Barcelona. Avui hi ha una sessió a les 4 de la tarda i, de fet, en els següents mesos, entre aquest maig i juny, que és quan s'acaba el termini per presentar la documentació, es faran unes quantes. El 21 de maig, per exemple, a les 11 del matí. El 27 de maig, a les 10. A les tardes també hi haurà sessions grupals informatives a les 4. Seran els dies 18, és a dir, avui, i 25 de maig, i després l'1, el 8, el 15 i el 22 de juny. No patiu, perquè des de Ràdio Rubí us ho anem recordant. I també podeu escoltar al nostre web l'entrevista que li van fer a la Mireia Mañé, on dona tota la informació sobre el procés. Recordeu que el nostre web és www.radiorubí.cat.
2: Deixa'm afegir una cosa, Belén, que ara m'ha vingut a la ment, que si sou seguidors i escolteu o seguiu el programa Els Nous Rubinencs d'aquesta casa, si entreu al nostre web, com deia la Belén, radiorubí.cat, en aquest cas / Els Nous Rubinencs, els dos darrers programes estan dedicats exclusivament al procés de regularització. Per exemple, hi ha una entrevista amb el Felipe Reyes González, que és coordinador de l'ESCO, que és una de les ONGs que té seu a Barcelona, que has de demanar cita prèvia, però que és una de les associacions o ONGs que estan ajudant a les persones a seguir aquest procés de regularització. Per tant, també és molt interessant, si voleu, si esteu interessats, escoltar aquestes entrevistes dels nous rubinencs.
0: A la pàgina web del Ministeri hi ha tot un llistat d'entitats. Són entitats col·laboradores, és a dir, que no només t'ajuden en els tràmits, sinó que fan, perquè us feu una idea, el mateix que ens farien a Correus, és a dir, podem presentar la documentació a través d'aquestes entitats. Estem parlant d'un gruix de persones molt important, es parlava d'aproximadament mig milió de persones, per tant, el que està fent el govern, en aquest cas el Ministeri de Migracions, és garantir que tothom o molta gent que tingui els requisits pugui accedir a presentar la documentació. Que no passi com altres vegades passa en matèria d'estrangeria, que presentar la documentació o fer qualsevol tràmit ho allargui tant que et quedis fora. Per tant, el termini s'acaba el 30 de juny i tot apunta que arribarà a tothom a temps.
2: Doncs deixem de banda aquest tema del procés de regularització, que en tornarem a parlar perquè, com deia la Belén, hi ha moltes més sessions informatives i, per tant, us les anirem recordant. I ara parlem, malauradament, que a partir de l'1 de juny ens pujarà una miqueta, o molt, o depèn del que consumiu, les factures de la llum i del gas. La retirada d'una part de les rebaixes fiscals aprovades pel govern espanyol provocarà un increment d'entre 8 i 9 euros cada mes en el rebut de la llum per moltes famílies. L'IVA de l'electricitat i del gas tornarà a passar del 10 al 21, que per això es retiren aquestes rebaixes fiscals, mentre que també recupera l'impost habitual sobre la llum, sobre l'electricitat. Deia que, Rubi, lògicament, aquesta pujada doncs arriba en un context, com a tot arreu, en què moltes llars continuen ajustant despeses després de mesos d'inflació elevada. Diria que encara continua aquesta inflació, perquè si aneu a comprar al supermercat veureu que els preus dels aliments, doncs, home, baixar, no han baixat.
0: Amb això de la llum i del gas gairebé ens hem acostumat, em refereixo a aquella petita baixada que vam notar quan es va canviar l'IVA. Sí. Doncs ara notarem la patacada, podríem dir. La pujada afectarà tant els clients que estan en tarifa regulada com els de mercat lliure. Segons les estimacions del sector energètic, la factura elèctrica s'encarirà prop d'un 15%, per qüestions òbvies, perquè canvia del 10 al 21%. En el cas d'un consumidor amb una potència contractada de 4,4 kW i un consum anual de 3.500 kWh, el rebut passarà d'uns 54 euros mensuals a gairebé 63, és a dir, gairebé 20 euros més. Pel que fa al gas natural, també es preveuen increments d'entre el 9 i el 10% en funció del tipus de contracte i també del consum de cada habitatge. La decisió arriba després que el govern hagi decidit retirar part de les mesures anticrisi aprovades a finals de març per frenar l'impacte de l'encariment energètic provocat per la tensió geopolítica i la guerra de l'Iran. El decret ja contemplava que aquestes bonificacions fiscals es podrien retirar abans del previst si els preus de l'energia deixaven de pujar. Segons les últimes dades de l'IPC, tant l'electricitat com el gas natural han registrat descensos durant el mes d'abril, mm-hmm. i ja sabeu que les energètiques no permeten que si baixa el preu també et baixi a tu. Tot i això, les ajudes fiscals sobre la gasolina i el gasoil sí es mantindran, almenys fins a finals de juny, perquè els carburants continuen registrant fortes pujades de preu. I recordem que quan van començar a pujar, molta gent deia que les benzineres o les empreses distribuïdores ja tenien aquella benzina comprada, sí, a preu anterior a la crisi. El govern també ha deixat oberta la possibilitat d'allargar les ajudes a sectors especialment afectats, com ara el transport, l'agricultura o la ramaderia, i si la situació internacional continua afectant els mercats energètics, haurem d'estar també pendents de com afecta a la nostra butxaca.
2: Doncs sí, afectarà, al final acaba afectant tota la nostra butxaca, eh? I abans d'acabar aquest resum informatiu d'avui, un parell de coses. Us recordarem algunes de les activitats que es poden fer avui a la ciutat i, a més, us recordarem que demà hi ha vaga educativa, eh? Comencem per una mica de fer agenda, Belén, del que podem fer a la ciutat avui, perquè, Déu-n'hi-do,
0: vaga especialment... Vaga educativa també és agenda, eh?
2: Sí, sí,
0: per les famílies,
2: sí, sí, per això ho deia, perquè agenda... després us recordarem que demà hi ha vaga.
0: Per enviar els nens, per exemple, amb els avis,
2: És que aquí va, Belén, perquè demà segurament serà un dels dies que els avis i àvies hauran d'ajudar bastant a les famílies, perquè hi ha vaga, eh? Però bé, comencem per les activitats que poden fer avui els avis.
0: Deixa'm dir que l'única cosa bona de que hi hagi vaga i que hi hagi menys nens a les escoles és que si no et tallen els mestres una via, el trànsit va més fluid, perquè hi ha menys gent a les carreteres.
2: És veritat.
0: Tret que et tallin la via, que aleshores... se'n va tot en risc. El cas és que tenim activitats a la ciutat abans que s'encarreguin de cuidar els seus nets demà. Els avis o les persones majors de 60 anys poden gaudir del programa Gaudeix de la vida en gran amb diverses coses. Sí. En una estoneta, a les 10, a l'Ateneu, el taller Projecta't, dissenyant la vida o dissenya la vida que vull. Mm. Bé, no sé si això ho podran fer els avis demà. A partir de 11:45, taller d'atenció plena i gestió emocional, i a les 6 de la tarda, al Centre Cívic de Can Oriol, estimulació cognitiva grup 2. En aquest cas, sobretot amb la intenció de mantenir la nostra memòria a punt. I ens anem dels més grans als més petits, perquè aquesta tarda hi ha una sessió del Juguem i Respectem. Es farà a partir de les 5 a la plaça Constitució. El Juguem i Respectem posa a l'abast dels infants una maleta amb material, amb una trentena de jocs adreçats a nens d'entre 3 i 14 anys per tornar a fer allò que fèiem abans, jugar al carrer. Mm. Aquesta maleta inclou jocs de taula, propostes de moviment i habilitat, activitats de construcció i també recursos per treballar la psicomotricitat. I també disposa de pilotes de goma, pensades, en aquest cas, pilotes de goma per jugar la pilota a l'espai públic i sense generar molèsties de soroll al veïnat, que últimament n'hem parlat. Els infants poden tenir un carnet gratuït que els permet sol·licitar el material en préstec i assumir el compromís de retornar-lo en bon estat. D'una banda poden jugar i de l'altra comencen a aprendre algunes responsabilitats. Es fomenta aquesta responsabilitat i aquesta conservació de les joguines. La maleta es trasllada sempre a les places amb el suport de personal qualificat en l'àmbit del lleure educatiu, que anima els infants a participar, els explica el funcionament i vetlla pel bon ús dels materials. I a les 6 de la tarda a l'Ateneu hi ha un curs de dibuix urbà. Sketcher,
2: sí,
0: sembla unes sabatilles, però no. és un estil de dibuix que es tracta de dibuixar el natural. Si veieu, de vegades hi ha gent repartida per la ciutat amb uns blocs de dibuix, doncs estan fent això. En aquesta ocasió el curs l'imparteix la Margot Alonso i convida a tothom a explorar i capturar l'essència d'entorns urbans. Hi ha 10 places, es fa els dilluns de 6 a 8 del vespre. Avui comencen, però es farà també els dies 1, 8 i 15 de juny i cada participant, això sí, ha de dur el seu propi material.
2: Doncs el que dèiem abans d'acabar, eh? Demà, que és dia 19, hi ha vaga de personal dels centres educatius a 3 comarques i una és la nostra, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental. Per tant, aquí, a Rubí, el que es farà és que a les 10 del matí hi ha concentració a la plaça Pere Aguilera de tots els mestres, bueno, de tots els que vulguin anar i els que facin vaga, perquè hi ha uns serveis mínims. Els que vulguin fer vaga es poden concentrar aquí a les 10 a la plaça Pere Aguilera i després se n'aniran tots plegats cap a Sabadell perquè ja hi ha una manifestació a les 12 a la plaça Espanya. Això avui, i pels que tingueu encara criatures més petites, dimecres hi ha una altra de les aturades a les escoles Bressol, a les dels 0 a 3 anys. Per tant, també recordem que a la ciutat, la darrera vaga, jornada de vaga, va participar a les nostres 3 escoles Bressol municipals. Per tant, atents, demà infantil, primària, secundària i tots aquests, i dimecres els més peques, els de l'etapa 0 a 3, hi ha serveis mínims. Això ho recordem sempre, però és que heu de saber que podeu portar les criatures a l'escola perquè hi ha serveis mínims, Hi ha d'haver un docent per cada 3 classes, hi ha d'haver un equip de una persona de l'equip directiu i, a més, doncs, també hi ha gent per cobrir el servei de menjador. És a dir, hi ha uns mínims per si la gent, els nens en aquest cas i nenes, van a l'escola, que ho tinguem clar, això.
0: Deixa'm apuntar un parell de qüestions, una de més seriosa. Ara en mitja hora, a partir de les 10, s'ha de fer una assemblea sanitària. La gent del CESMIC, d'aquest Centre de Salut Infantil i Juvenil de Rubí, que ja sabeu que porta mesos, anys, reclamant les millores de les seves condicions de treball i les famílies queixant-se de que tenen un servei que no s'ajusta a les seves necessitats, tenen molt temps d'espera, no tothom pot accedir, etcètera, etcètera. Això s'ha de produir ara a les 10 del matí, mm-hmm, perquè a tota aquesta situació s'afegeix que la setmana passada, amb les pluges tan intenses que van haver, se'ls va inundar el centre,
2: és veritat, sí,
0: i no estan atenent de forma presencial, estan atenent a través de videotrucades. Imagineu-vos la situació d'una família que té una criatura que està a l'espera de ser atès pel Centre de Salut Infantil i Juvenil i resulta que quan li toca la visita no és presencial, sinó per Zoom, una videotrucada. Doncs avui estarem molt pendents d'aquestes reivindicacions i d'aquestes concentracions i mobilitzacions també de la gent de la sanitat a la nostra ciutat. Uh-huh. I en to més de broma, com demà els mestres es manifesten de 10 a 11 i demà és dimarts, sí, i també es manifesta la gent de les pensions dignes, potser es pot fer allà una gran festa, diguéssim, entre els avis, els nens, els mestres. Mm. Segurament la gent de pensions dignes donarà suport als mestres perquè ells estan amb totes aquestes reivindicacions socials.
2: Al final és per lluitar, diguéssim, per tot el que és públic, tant sigui educació, com pensions, com sanitat, com el que sigui, no? Al final són, passa res, un minutet de 2:15 del matí. Moltíssimes gràcies, Belén, per aquest resum que hem fet d'aquest dilluns 18 de maig. Els butlletins també us anirem informant, i a les 2, a l'informatiu migdia també. De seguida parlem d'una altra qüestió de Refugees Welcome, aquesta entitat que treballa a la nostra ciutat i que celebra 10 anys i la Setmana de la Convivència.
7: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.

0: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.
1: Sonido Vinilo.
2: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
1: Sonido Vinilo.
2: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
1: Sonido Vinilo. Con José Verde. A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
3: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
4: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
5: Cansat d'estar perdut a Netflix, arriben els teus salvadors.
6: Tengo que encontrarla.
7: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
8: Creo que he descubierto algo increíble.
5: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
9: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.

0: butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
2: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
0: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
4: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
5: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí.
6: Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
5: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
6: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
5: Inspira't!

0: Refugees Welcome és una entitat que va néixer fa 10 anys. Us recordem que treballa per posar en contacte a persones que estan disposades a cedir una habitació a persones refugiades i que a la nostra ciutat també fa anys que treballen, eh? De seguida en parlem. Concretament van néixer el 16 de febrer de 2016. Ja ho han celebrat amb un acte a Barcelona, però és que, a més, també comencen les activitats de la Setmana de la Convivència d'enguany de 2026 a diversos municipis, entre ells el nostre. I per explicar-nos tot això i encara més coses, avui ens acompanya aquí als estudis el David Jacué, que és tècnic de projectes de Refugees Welcome. Bon dia, David. Bon Benvingut, dia. Com sempre. Moltíssimes gràcies per venir fins aquí. Et sembla que comencem parlant d'aquesta setmana de la convivència que es fa a la nostra ciutat, també a altres poblacions, ara ens ho explicaràs, i que, si no m'equivoco, avui mateix comença aquesta exposició a la biblioteca, que m'agradaria que ens expliquessis una miqueta què és el que pot veure la gent quan vagi a la biblioteca a veure aquesta exposició.
1: Exactament. O sigui, com que tots els anys fem una setmana de la convivència, aquest any que fem 10 anys van decidir fer aquesta celebració, no? I durant aquesta setmana fer actes per celebrar l'aniversari, no? Van començar a Barcelona, com vas contar, amb un acte molt gran que van invitar a tothom de Rubí, de Sant Cugat, qualsevol persona de la nostra comunitat, no? I a la resta de municipis farem una exposició de fotos. Aquesta exposició de fotos es diu Una llar a l'exili i retrata tres convivències de Refugees Welcome, molt diferents cadascuna i totes en la mateixa casa. És una exposició que va fer un fotògraf que es diu Daniel, espera que me'n recorde perquè tenim moltes coses al cap últimament. No?
0: Si no para d'organitzar coses.
1: Sí, clar. L'exposició es diu Una llar a l'exili, la podeu trobar a la biblioteca d'aquí de Rubí des d'avui fins al 30 de juny i el fotògraf és Dani Aguilera, que és de Madrid. Va fer aquestes fotos fa uns parell d'anys trobareu una mica també la història d'aquestes persones, no? Perquè va retratant una mica la casa, també parla de l'home que va obrir les portes de casa seva, que és un senyor gran, no? que estava sol a casa i era una casa gran i va començar a fer convivències a Refugees Welcome. Va fer diverses, a més continua fent convivències i va fer, podeu veure que algunes amb famílies, una mare amb tres fills i amb dos homes sols, no? I a més incorporem també unes fotos de convivències actuals de Catalunya aquesta exposició, no? Que vereu que hi ha unes fotos en blanc i negre que són les fotos de l'exposició i unes fotos més petites en color de fotos més de convivències més actuals d'aquí de Rubí, de Sabadell, de Barcelona, no? I no sé, podeu veure també una mica la intimitat de les convivències, que jo crec que és una cosa molt molt maca, no?
0: Clar, perquè aquesta és la base del vostre projecte, aquest tipus de convivències. Dèiem fa 10 anys que veu néixer, porteu unes quantes convivències ja aquí també a la nostra ciutat. Recorda'ns una miqueta, per si hi ha algú que encara no ho sap, en què consisteixen aquestes convivències. Una miqueta m'has explicat, aquest senyor no cobra les portes de casa seva i que, cedeix, per dir-ho d'alguna manera, una habitació de casa seva perquè persones que necessiten un lloc on viure, en aquest cas normalment són persones refugiades, però necessiten en un lloc on viure, puguin conviure. I a més funciona, perquè ens has explicat més d'una vegada
1: funciona i a més portem ja més de 180 convivències a tot l'estat, a tota Espanya, i aquí a Catalunya ja portem més de 120 convivències i tres aquí a Rubí i una encara està, continua. I una convivència és això, o sigui, nosaltres el que intentem fer és poner en contacte persones locals que tenen una habitació lliure i que té aquesta, no sé, que li apetece, que vol compartir la seva casa seva, no? I vol llogar una habitació a una persona refugiada, a una persona desplaçada, a un preu social. Però sempre és això, també el que nosaltres volem són convivències el més horitzontal possible, d'igual a igual, amb una duració mínima de 6 mesos, perquè també per nosaltres hi ha un temps mínim que una persona ha d'estar a una casa per poder també establir més contacte amb les persones, poder començar a rehacer su vida, doncs pedim que sigui sempre mínim 6 mesos. La majoria duren un any i mig. Ara mateix la que està aquí a Rubí ja porta més d'un any i mig. I és això, és una persona que té una habitació lliure i que li agrada la idea de poder compartir casa seva, que a més no és un gasto perquè les persones desplaçades i refugiades paguen el seu lloguer de l'habitació, ha de ser una habitació per a ells sols, no
0: habitació compartida,
1: ni res, ni un sofà, no, una habitació, i que sigui, pues, això, 6 mesos mínim. A més, des de l'entitat fem tot un procés de selecció, d'entrevistes, de trobades amb les cases, amb les persones desplaçades, perquè es coneguin abans de convivir, no? Que tinguin aquesta oportunitat de hablar, de veure si encaixen o no, i ja després fem la mudança. I també hi ha diverses persones que fan un seguiment de la convivència, no? Hi ha un vincle local, que és una persona voluntària, que és com el seu contacte, que per qualsevol cosa en el dia a dia va preguntant com va tot i així, i a més està l'equip tècnic, que sempre donem suport, i si hi ha alguna cosa, pues estem ahí, estem per donar el suport i el seguiment, no?
0: Clar, perquè al final una convivència és una convivència,
1: exacte,
0: no? I per tant pot generar o no, pot anar superbé, com deies, aquesta que encara continua aquí a Rubí, que porten més d'un any i mig, o pot no funcionar, perquè una convivència,
1: claro,
0: al final són dues persones humanes convivint.
1: Al
0: és
1: final
0: així.
1: És això, és compartir pis, i quan compartes, exacte, pis a vegades pot anar millor o peor. Per això fem tota la part prèvia, no? Per prevenir qualsevol cosa i per identificar qui va millor amb qui. Normalment totes les, o sigui, tenim un èxit molt gran, la majoria van molt bé, estan més d'un any o un any i mig, però bueno, pues a vegades hi ha coses que s'ha de parlar i que tot és solucionable. Tipo, qui limpia qué cosa, no sé, pues la neteja sempre és un punt, no? Amb tothom, no? Però la veritat que no sé, fem una feina molt per no fer tampoc moltes convivències. Tot és un procés perquè la convivència sigui el millor possible i que aquestes persones tinguin l'oportunitat, que jo crec que és l'important, no?, de compartir, que al final és això.
0: Dèiem, aquesta setmana de la convivència, estàvem parlant d'aquesta exposició aquí a Rubí, però feu més coses a poblacions del voltant, si no m'equivoco,
1: sí,
0: a Sant Cugat i a Sabadell també feu coses. No sé si aquesta mateixa exposició,
1: sí,
0: o
1: serà,
0: feu...
1: El que farem aquest any és portar l'exposició
0: itinerar.
1: Tant a Sabadell, que ja està des del 4 de maig fins també finals de juny, i a Sant Cugat, que estarà el juliol. I portem això, portarem l'exposició i parlarem una mica de l'exposició i això, però sí, és la nostra activitat aquest any, perquè, bueno, a més de l'acte de Barcelona, no?, també aquí a Rubí, al juny, farem la projecció d'un documental a l'Ateneu, aquí de Rubí, i, bueno, això serà més en el marc del 20J, que és el Dia de les Persones Refugiades, però, bueno, estarem també aquí a l'Ateneu, que sortirà la informació més endavant, i farem un col·loqui i tot això. Sí que tenim moltes activitats, no? I, però de la Setmana de la Convivència el que estem fent aquest any és aquesta exposició.
0: També deixa'm que et pregunti per una qüestió que, mira, l'hem parlat fa només una estoneta aquí amb el resum de les notícies, que és aquest procés de regularització extraordinària que, com dèiem, va engegar el govern espanyol el mes d'abril, i vosaltres, des de Refugees Welcome, també esteu ajudant, si no m'equivoco, sou un punt d'informació fins i tot. Explica'ns una miqueta quina és la vostra aportació, diguéssim, a aquest procés.
1: Vale. Nosaltres vam tenir també una reflexió de si, o sigui, quan va sortir, hi ha una possibilitat d'entitats de registrar-se amb entitat col·laboradora, no? I nosaltres vam decidir registrar-nos, i ara el que podem fer és presentar sol·licituds, fer certificats de vulnerabilitat, que això és molt important, perquè va ser un document més o menys nou que va aparèixer, no?, que s'havia d'aportar, i van obrir l'oportunitat de que les entitats es registressin. Nosaltres ho vam fer i estem fent certificats de vulnerabilitat. Aquí, a Rubí, tenim una col·laboració amb la Indòmita i estem al CRAC dijous i diumenges per fer certificats de vulnerabilitat. Per qualsevol persona, ja esté empadronada o no empadronada, d'igual, qualsevol persona que vagi al CRAC i demana el certificat de vulnerabilitat, se li donarà el certificat de vulnerabilitat, que és un requisit indispensable. A més, donem informació i revisem la documentació, que és per assegurar-nos, no?, de que tothom, o sigui, és molt més o menys senzill, no?, però qualsevol persona que hagi entrat aquí abans del 31 de desembre del 2025 i pugui demostrar 5 mesos d'haver estat aquí, a l'estat, a qualsevol, doncs, amb padre o amb el carnet de la biblioteca, vida laboral, registre de targetes, qualsevol cosa, no? O sigui, nosaltres fem aquesta revisió de documentació aquí a Rubí, amb la Indòmita, i a Barcelona també estan fent certificats de vulnerabilitat, que estem dimarts, dimecres i dijous a la nostra oficina, que és al Born, al carrer Rec, i també presentem sol·licituds.
0: Digues-lo als horaris, perquè deies dijous i diumenges, has dit, si no m'equivoco, aquí al CRAC, al carrer Sant Joan, al centre de Rovirenc d'Alternatives Culturals, l'horari que la gent pot acostar-se i els ateneu.
1: A la tarda.
0: La tarda, sí. De dijous i de diumenge, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I quanta gent, no crec que tinguis el número, però quanta gent més o menys heu atès fins ara, perquè ja porteu uns quants dies.
1: Sí, sí, aquí a Rubí van fer... crec que estava més o menys en 100 certificats de vulnerabilitat, i a Barcelona més o menys 200.
0: Doncs encara queda temps, hem de recordar, fins al 30 de juny, aquest procés s'allarga fins al 30 de juny, per tant estareu, dedueixo, dijous i diumenges fins que s'acabi aquest procés, que s'acaba la presentació de sol·licituds, però després s'engeguen més coses.
1: Tot un procés, exactament.
0: No sé si després continuareu també informant un cop s'acabi aquest 30 de juny.
1: Intentarem. Nosaltres sempre estem ahí, fem el que podem. O sigui, la nostra part és les convivències, però en tot això de procés d'estrangeria sempre estem col·laborant amb entitats, amb l'Ajuntament, que també està fent molta feina, no?, de certificats. O sigui, el CRAC és una via, però crec que... o sigui, si tens un padró d'aquí de Rubí, pots anar a l'Ajuntament, que estan fent sessions informatives també estan fent el certificat de vulnerabilitat, no? O sigui que hi ha diverses vies perquè intentar que ningú es quede sin presentar la sol·licitud.
0: Doncs David, moltíssimes gràcies, com sempre, per venir-nos a explicar la Setmana de la Convivència, aquests 10 anys que porteu, que se dice rápido, com és en castellà, treballant, i aquesta ajuda que esteu fent, informació, etcètera, a la gent que es vol acollir al procés de regularització. David, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Gràcies.
1: Que vagi bé. Ciao.

0: Mirem cap als esports. Ha estat un cap de setmana, podríem dir, força o molt positiu. Bon dia, Siscolà
1: Garcia. Hola, què tal? Bon dia.
0: Sí o no? Molt o poc?
1: Molt, perquè jo crec que mai havia viscut que en una temporada tots els resultats fossin del caire positiu. Cap ni un amb descens, amb derrotes que et puguin fer patir. És una cosa poc habitual, eh? Mm-hmm. També és normal, eh? L'esport pot passar de tot una mica, per tant, és normal que hi hagi de tot una mica. El que passa que, mira, aquest any estem gaudint, tu. Li ha sortit tot rodó, per exemple, a la Unió Esportiva Rubí, amb aquest èxit de la victòria, que va guanyar 3-0 al Sabadell B, juntament amb la derrota del Castelldefels, 6a plaça, i allargar la feina d'alguns, en aquesta casa també. Doncs amb...
0: També del tècnic José Malagón, no et refereixes?
1: Amb la promoció d'ascens de la Unió Esportiva Rubí, que la disputa en l'anada davant de la Pobla de Mafumet. A destacar que el tram final del Rubí ha estat espectacular, molt maco, i per tant bona posició, i ara assumia a estar l'any que ve en tercera. Ref, la Pobla de Mafumet, que ha estat tercera, rival complicat i difícil, però vaja, tampoc en aquesta categoria es pot fer qualsevol cosa contra qualsevol, així que encara poden passar i podem explicar potser fites històriques de la Unió Esportiva Rubí. Gran notícia per aquí, a Primera Catalana, 3/4 del mateix, victòria del Juventut 25 de Setembre, necessitava guanyar per assegurar-se la permanència i ho va aconseguir a Tortosa. 0-2, per cert, han destacat molt des de l'estaf tècnic l'ajuda, el suport que van rebre d'uns aficionats. Més d'un centenar de persones es van desplaçar a Tortosa per seguir un partit de Primera Catalana del Juventut 25 de Setembre, suport que va servir perfectament per acabar un cens, salvar la categoria. Primera Catalana, el Quico Díaz vol seguir, eh? És una informació doncs important, perquè és un molt bon entrenador per al Juventut 25 de Setembre, també vol seguir i es perfila filarà el detall de la continuïtat del Richard Jiménez a l'Olímpic de Can Fatjó. Necessitava també puntuar i també ho va aconseguir. Amb un punt tenia prou i un punt que va sumar. Aquí va anar la cosa una mica més, més justa. 2-2 davant de l'Agramunt, es queden a la desena plaça, seguiran a Segona Catalana. Ara els portaran cap aquí, perquè han estat al grup 5, el de Lleida, viatge rere viatge, déu-n'hi-do la de quilòmetres que ha fet l'Olímpic Can Fatjó aquesta temporada, ara ja doncs en un grup que probablement va barceloní. I avui també parlem de waterpolo i de les dues cites. Mira, una derrota sí que hem d'explicar, però des d'un context força positiu, perquè haver eludit el descens en divisió d'honor del waterpolo masculí per part del Club Natació Rubí ja era una fita històrica. Van arribar a la Copa del Rei i ara, lluitant per Europa, es van enfrontar al Centre de Natació Mataró, havien de superar l'11-20 de l'anada aquí a Sabadell. 9-19, derrota de nou i queda fora doncs de la final per lluitar per Europa, que el Mataró disputarà davant del Sant Andreu, però gran temporada de l'equip que entrena el Rui Tiago. I pel que fa al waterpolo femení, en aquest cas s'inicia el play-off d'ascens, la fase final, semifinals, amb el Club Natació Rubí, que arriba com a primer. És important perquè si hi ha empats en alguna de les dues eliminatòries, sempre guanyaran elles per haver estat les primeres en fase regular. En l'anada semifinal a Molins de Rei, 6-10, victòria, 1-4 per la tornada que serà el pròxim dissabte, Can Rosés, a 6:15 de la tarda. Si passen de ronda, probablement es veurà les cares amb el Barcelona, perquè va guanyar l'anada al Pontevedra. 9-10, està oberta aquesta eliminatòria encara, però va camí de tornar a divisió d'honor l'equip femení de waterpolo de la nostra ciutat.
0: Doncs gràcies, Siscu, ja sabeu que teniu més informació als butlletins horaris i a partir de 2:15 als esports. Moltíssimes gràcies, Siscu.
1: Fins ara.
0: I per acabar aquesta hora de Rubí al dia, com cada dia, només ens queda escoltar la recomanació del nostre company, del Robert Fernández.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Una nova setmana, noves recomanacions, viatjant en el temps, és el que fem ara mateix. Us en recordeu del mític Waka Waka, la cançó del Mundial de Futbol de Sud-àfrica de l'any 2010? Sí, sí, el Mundial que va guanyar Espanya i que va propiciar que Shakira i que Piqué es coneguessin. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do si ha plogut molt d'ençà d'aquell moment. Doncs la prota d'aquell mític tema repeteix la fórmula cançó emmarcada reminiscència de sons ètnics per promocionar el Mundial que en poc més d'un mes començarà als Estats Units, Canadà i Mèxic. Avui escoltarem l'estrena del tema oficial de la competició. Si em permeteu la llicència, és una versió poc agraciada d'aquest tema mític, el Waka Waka. Però allà la tenim, eh? Segur que servirà per fer molts muntatges i per utilitzar-la com a promoció directa d'aquest d'aquest nou mundial. Porta per nom Dai Dai i està feta amb la col·laboració de Burna Boy. Aquest particular nom, Dai Dai, procedeix de l'Itàlia. Sí, italià, i estan fent un mundial a Amèrica. Bueno, coses de la vida. Procedeix de l'italià col·loquial i funciona com una expressió d'ànim i exhortació, equivalent a un somi o fot-li. Dai Dai reforça la idea d'impuls i d'energia col·lectiva, un missatge que encaixa amb l'esperit del món. El tema arriba amb ritmes festius que ens conviden a celebrar la unió entre països i animar a les nostres seleccions. Es nota, no?, que forma part d'una nota de premsa de promoció. Doncs, apa, allà ho teniu. No és el Waka Waka, però s'hi sembla i no es diu Waka Waka, es diu...

0: Passant un parell de minuts de les 10 del matí, fem tertúlia. No sóc el Toni Bravo i no us prometo cap sonet perquè he de dir que no estic avançada en aquestes qüestions poètiques. Això li deixem al Toni. Els que s'hi han arribat ja i estan preparats per fer tertulià són els nostres comunicadors. Avui, coincidència, tot comunicadors. El Jordi Margarit, el Vicent Rabadán i la Marta Casas. Molt bon dia a tots tres.
1: Bon dia, Belén.
0: Podríem parlar àmpliament des del punt de vista comunicatiu i d'altres punts de vista de les eleccions andaluses. Si voleu, ho deixem pel final, però volem començar amb informació local. Just ara, a les 10, comença una assemblea de la Coordinadora per la Sanitat Pública per parlar sobretot dels darrers problemes que està tenint el Centre de Salut Infantil i Juvenil, el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, el que coneixem com a CESMIJ. Entre d'altres coses, sabeu que porta molt de temps col·lapsat, que les visites, que la llista d'espera és enorme, que les famílies es queixen que tenen visites amb poca periodicitat, amb les necessitats que implica tenir una criatura amb una malaltia o un trastorn mental. Doncs, per si tot això fos poc, resulta que la setmana passada, quan es van produir aquelles pluges de dimarts, es va inundar i les visites s'estan fent per videotrucada. Més de 1.300 usuaris del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, que són els que reben servei en aquest espai, doncs no el poden utilitzar per les inundacions. Dèiem, moltes vegades has d'esperar mesos i mesos per una visita, amb el neguit que això ocasiona, i quan toca la visita resulta que te la donen per videotrucada, que en el cas d'aquest tipus de trastorns doncs no és sempre òptima. I pensem, a més, que estem parlant de criatures molt petites. Digue-li tu al nen de 3 anys que una senyora li farà una

0: publicar-lo a principis d'aquest 2026. Escoltem la Clàudia Poiski, que és una de les professionals de les professionals del CESMIR, que explicava una mica fa escassament un mes quina era la situació en la que es trobava el centre i sobretot en quines condicions atenien els professionals.
1: En molta, molta sort tenen una visita cada 2 mesos, per tant, evidentment, això no és tractament, seria una espècie com de seguiment puntual. Ideal seria setmanal, quasi bé, i estem molt lluny d'aquest fet. I, a més, tenim el gran problema de que, principalment, els professionals que tenim actualment a CESMIC, no, les places no estan totalment cobertes, per tant, no tenim ni tan sols el mínim que hauríem de tenir cobert, i, a més, que les places que tenim tampoc són les necessàries per tots els usuaris que hi ha actualment.
0: El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil dona servei a Rubí, però també a Castellbisbal, d'aquí que estiguem parlant de 1.300 usuaris, que són els que han pogut accedir, perquè hi ha moltíssima gent en llista d'espera. Hauria de tenir 4 psiquiatres, només n'hi ha un, i hauria de tenir 7 psicòlegs, però en actiu només hi ha 2. A banda del que deia la professional, que no, els perfils no s'ajustaven al que realment necessitaven. Això ocasiona un problema a les famílies, però a més de retruc fa que, com explica aquesta professional, es cronifiqui aquella qüestió, aquell trastorn o aquella malaltia o aquelles dificultats, per exemple, d'aprenentatge que podrien solventar-se o que podríem estar en via de solucionar si estiguessin treballant tots els professionals, si estiguessin anant aquests nens i nenes amb la freqüència que fora desitjable i si, a més, aquests professionals poguessin tenir temps de compartir tota aquesta informació amb la resta de professionals que tracten amb el nen.
1: Es cronifica. No es troba solució. Això passa, evidentment, a les escoles, perquè si un infant no té el paper burocràtic o l'etiqueta burocràtica de la patologia, a l'escola tampoc hi ha el recurs que fa falta i tampoc l'infant no està regulat com per poder tenir un dia a dia normal d'un infant, i moltes vegades són infants que tenen molt de patiment emocional i això es trasllada a les escoles. Evidentment també es trasllada a casa a les famílies, que estem en una situació en la que no sabem què fer.
0: Doncs això és el que ens explicaven els professionals ara fa un mes. Tot això encara s'ha complicat amb aquesta inundació, per tant, més problemes afegits. Aquesta assemblea comença ara mateix a les 10, al llarg del matí. Doncs veurem quines són les decisions que han pres o quines accions duran a terme, però estava pensant que ens omplim últimament la boca de la importància de la salut mental, i quan parlem de salut mental, parlem d'un munt de situacions que es produeixen cada cop més en un munt de famílies, però no tenim els recursos adients. I després parlarem, per cert, dels pressupostos. Ho dic perquè igual algú que estigui parlant de pressupostos igual podia pensar, per exemple, en augmentar aquestes partides. Sé que alguns de vosaltres teniu contacte amb el Centre de Salut Infantil i Juvenil. Molts, de fet, molts dels que som pares hem tingut relació amb aquests serveis.
2: Jo t'anava fent que sí amb el cap perquè és que me suena. Jo no estic a aquest centre, encara està en tema d'APSI, però el meu fill té 4 anys i ja em van començar a dir vés demanant la plaça, perquè això comença el 5 o el 6, no sé exactament, però com dient, hi haurà llista d'espera, o sigui, vés ja fent paperassa, tràmits i de més. I el que deia aquesta noia que ha parlat, l'atenció hauria de ser setmanal. Jo tinc la grandíssima sort de que és setmanal, perquè si no, faltes una setmana i es nota moltíssim, és una passada. Llavors, clar, jo... És que ho has dit tu, el tema dels recursos, això s'ha de dimensionar correctament i se li ha de donar la importància que té, perquè a més és una cosa que no és, jo entenc que no és que hi hagi més casos, no?, de trastorns o necessitats especials i tal, sinó que es detecten millor i se li dona més importància, és a dir, per una banda crec que se li està donant més importància, però potser encara falta més. Llavors, bueno, tema pressupostos, no sé si ho veurem avui o demà, què passa, però que sigui com a mínim una de les línies, no?, de les condicions que posin els dos que els volen aprovar per aprovar-los. I que s'hi comenci a posar ja, perquè a més és, vull dir, no serà d'un dia per l'altre, això s'haurà d'anar fent, i clar, si es va allargant la cosa, doncs tindrem problemes.
0: Demà, per ser, els mestres fan vaga, entre d'altres coses.

0: coses, el que demanen els mestres és tenir els recursos per poder atendre aquests nois i noies a les escoles, tal com diu la llei. És que al final és el peix que es mossega la cua, no? Segurament detectem més i millor, i això està molt bé, però clar, si no dotem de recursos...
1: Ja, però el tema de salut mental en general, eh? Aquest cas, jo crec que les xifres parlen per si soles, és esfereïdor. Parlar, diguem-ne, de que hauria d'haver 7 psicòlegs i n'hi ha 2, i 4 psiquiatres i n'hi ha 1, ho diu tot, ho diu tot. Al cap i a la fi, lo de l'aigua, lo de la inundació és una mica ja reblar el clau, no? Però el problema és que la salut mental és una qüestió absolutament deixada de la mà a la sanitat catalana i espanyola en general. És a dir, les ràtios comparades amb Europa és que són ridícules. I això, malauradament, ens està passant factura i passarà molta més factura. El tema de la Covid, diguem-ne, va ser com un catalitzador de molts problemes que existien. El tema de les noves tecnologies, que ja no són tan noves, però bueno, la dependència de les pantalles, dels mòbils, això agreuja certs problemes, i es dibuixa un panorama que, si no es posen recursos, òbviament, parlem de pressupostos, però pressupostos, diguem-ne, en general, no només els locals, sinó també els autonòmics i els estatals. Si no es tenen clar aquestes coses, és que pagarem una factura bestial.
2: Estic completament d'acord amb el que diu el Vicenç i la Marta, amb el sentit de que els pressupostos és vital, i estic d'acord amb que, home, si hi ha una possibilitat d'aprovar-los i de demanar aquest repartiment i, en tot cas, aquestes prioritats, que una d'elles, i en una ciutat com Rubí, fonamental, és el tema de la salut mental en tots les fases de les edats. Podria parlar de temes de joves, etcètera, etcètera, però a nivell infantil. Fixeu-vos que, ara ho deia el Vicenç, el tema de sempre plou sobre mullat i mai millor dit. Dius, mira, que això pot empitjorar, patapam, i llavors empitjora de cop. Fixeu, ara potser diré una barbaritat, possiblement serà com una... No és cap burla, no? Però parlem de pantalles, no? A mi el fet de que un nano s'hagi de posar, un nen, davant d'una pantalla, possiblement això requereix una especialització, o que el professional professional hagi d'arbitrar un seguit d'elements per poder fer aquesta comunicació i que sigui profitosa. El fet de posar-lo davant d'una pantalla, precisament si ens queixem de les pantalles, home, doncs pot ser un atractiu. Deixeu-m'ho posar entre cometes, eh?
1: Sí.
2: I que ningú pensi que me n'estic enfotent. No. Igual pot ser un atractiu perquè el nano sàpiga, ei, si el professional sap això, reconvertir-ho. Però és que a vegades, noi, t'has de posar les coses segons venen i segons convenen, no? Estic completament d'acord que és vital per una ciutat com Rubí. Evidentment, el tema pressupostari ens n'hauríem d'anar al mal que patim de sempre amb allò que jo resumeixo dient cada cop és més difícil ser català, costa més ser català, amb aquest sentit, no? Però si anem al punt local i hi ha uns pressupostos que estan allò tebis, tirant a calents a nivell de l'aprovació, que hi hagi unes prioritats i unes prioritzacions, si hi ha algú que no els acaba de veure clara, home, doncs que ho demani, que aquesta és una de les prioritats a establir-ho, i que s'hi posin d'una punyetera vegada, i que evidentment hi ha la manca, és que no, allò, vuelgan comentarios, no? És que llegint com la Belén ha fet de l'estat actual de les coses, és que n'hi ha per fotre's a plorar, o un cop a la taula i dir que collons passen aquí, no? Doncs a veure, si això, la via pressupostària, i pot posar-hi alguna mena de remei, desconec si només amb els pressupostos locals això podria arreglar-se, però seria... Home, doncs mira, si s'han de fer contractacions provisionals que depenguin de l'Ajuntament, jo què sé, però podria ser una via. El que és evident és que cal solventar-ho.
0: De tota manera, dèiem que aquesta qüestió és una qüestió que arrosseguem a Rubí de fa molt de temps. Sí. I una cosa que també m'agradaria posar sobre la taula és, al final, les desigualtats que això genera. Perquè, com aquestes visites són tan espaiades en el temps, i com el nen, per poder avançar amb les millors condicions possibles, necessita de més periodicitat, què passa? Que si t'ho pots pagar, pots portar el nen a la privada. Sí, no, i això que són cada dos mesos, doncs es pot convertir en el que deia la Marta, que en alguns casos és cada setmana. I això genera no ciutadans de primera i de segona, no, ciutadans de primera i de quarta, perquè hi haurà nens amb necessitats educatives específiques que no tindran aquest suport, i altres nens que sí que el tindran. Per tant, al final, jo no vull pensar com és una classe amb un percentatge elevat de nens amb algun tipus de trastorn, perquè sabem que és així, però a més amb nens que sí ho estan treballant de forma externa, nens que ni tan sols tenen un diagnòstic, és a dir, que de nou plou sobre mullat.
3: Això, per exemple, amb el grup d'aquestes persones que ara no s'estan cada vegada fent més visibles a nivell, no sé si és plataforma ben bé o què, però
0: les famílies,
3: exacte, no és per explicar casos concrets, però s'ha vist que hi ha persones, no, que, ostres, doncs jo és que no puc passar sense això, i el que té una mica més de recursos ho fa i fa esforç, i famílies que no tenen pràcticament recursos i tot i això fan l'esforç, amb la qual cosa és que fins i tot trasllades el problema. Jo penso en el meu cas, ostres, el meu fill té un problema de salut mental, faig un esforç enorme econòmic per tant, ho començo a passar jo malament. O sigui, és com una cosa de...
0: És bastant probable que d'aquí a uns mesos les famílies també hagin de ser ateses,
3: l'angoixa, no? i llavors has d'anar a buscar recursos a altres serveis, no, socials o el que sigui, que també tenen la seva dificultat per atendre tothom que necessita aquests serveis. Llavors, és clar, vas fent més gran la bola i...
2: És que no, bueno, és una qüestió, com deies, Belén, de primera i quarta, perquè és de superprimera. Bé, ja et dic jo que anar a la privada amb temes d'aquest tipus és caríssim, mega caríssim. Ja de passa allò que normalment convenim a anomenar classes mitjanes, etc. No, ho de passa. I de llarg. I jo no voldria pensar, ja que es diu que després parlarem de les eleccions a Andalusia amb greus problemes sanitaris, que algú ha apuntat que el que s'està potenciant és la privada. Jo vull pensar que en aquest tema, perquè parlem d'infants, de nens i de nenes, que en aquest tema hi ha algú que pugui pensar en prioritzar i passar cap al negoci del tractament de salut mental des de la privada. Ja dic jo, és mega car.
0: Doncs esperem que no hi hagi aquesta intenció o aquest rerefons, no? Però...
1: No, però a veure, és una constant en els governs autonòmics, algú els hi diu regionals.
2: Sí, ahir a la nit ho vaig sentir. Sí.
1: Aquells que van de verd i demanen no sé què de prioritat.
2: No, i d'altres, Vicenç, i d'altres.
1: Doncs, sí, però sobretot aquests són molt insistents. Doncs bé, on
2: està... Vicenç, t'he de dir que de color verd aquesta campanya d'Andalusia l'han fet servir molts.
1: Ja, un mes, home, és que és normal, el verd és el color d'Andalusia.
2: Tira, perdona.
1: Doncs que la veritat és que a totes aquestes comunitats autònomes s'ha apostat clarament per la sanitat privada. I passa a Madrid d'una manera descarada, passa al País Valencià, està passant a Andalusia, però no ens oblidem que el model, diguem-ne, català, Déu-n'hi-do, els anys que porta també, diguem-ne, privatitzant, tot i que aquí, diguem-ne, el panorama és el dels concerts econòmics. Vale? Però, home, que li diguin, per exemple, amb el tema tan proper de l'Hospital General, amb una inversió brutal que es va fer en el seu dia, una aposta, diguem-ne, del pujolisme, diguem-ne, primigeni, ara que també està de moda parlar dels Pujol, que va ser un fiasco total i que després ha anat passant, diguem-ne, a mans privades successives, diguem-ne, fins a ser això, un model de gestió de gairebé totes les mútues que hi ha al nostre país. Vull dir que quan es queixem de, oh, mira el que fa l'Ayuso a Madrid o el que fan a València... Home, a veure, home, és molt més bèstia, és molt més exagerat, molt més a les clares, sense dissimular res, però déu-n'hi-do el model català, i aquí a Rubí, a més patim, diguem-ne, també un concert dels més bèsties que hi ha en Mutua de Terrassa.
0: Bueno, de fet, Mutua de Terrassa i Centre i Consorci Sanitari de Terrassa són qui gestionen la sanitat pública a Rubí.
3: Sí, sí.
1: Doncs així es va.
3: I deien que continuaria quan es faci aquest hospital nou, també seria cogestionat entre els dos, que a mi també em va fer gràcia. Ostres,
0: cogestionat?
3: Ja, directament, em sona, que les respostes que ens donaven des del departament i de més era que, bueno, la intenció seria que fos una cogestió, vull dir, ja directament ni X ni... No, no, tirem. Suposo, a veure, entenc que una mica perquè si ja tens tres caps que els gestionen aquests dos... Potser és més senzill, no?, fer una... No sé, no tinc ni idea, però crec recordar que van dir això i em va fer gràcia perquè pensar, jolín, si ja t'ha tot decidit, llavors no sé què estem esperant. Bueno,
0: perquè
3: no sé
0: arriscar-se a fer un hospital públic
3: de... És que són molts diners,
0: vegada,
3: això.
0: Oye, vamos a provar-lo.
3: Són molts calés, això, llavors.
0: Igual,
3: ja,
0: i funciona.
1: No, o decidir públicament i d'una
3: punyetera
1: vegada què dimonis es fa amb la meitat de la superfície de l'Hospital General de Catalunya, que està buida des de fa dècades. Per què dimonis hem de construir si tenim allà, a més, un hospital hiper ben comunicat?
3: Doncs... Molt millor del que ho estarà.
1: Ningú deia res. Com a molt, diguem-ne, el senyor Comín, en el seu moment, va parlar de, diguem-ne, comprar-li, comprar i fer-lo públic, diguem-ne, a l'hospital, cosa que ja es veia que no podia fructificar ni de, vamos, ni de conya. Però què passa amb la meitat de l'hospital que està buit? I ningú explica res. I mira que s'ha denunciat vegades, s'ha publicat... Silenci absolut. Però silenci per part de tothom. És que jo diria, fins i tot la CUP, diguem-ne, ha guardat silenci en aquest tema. I quan jo estic segur que havia de ser... Home, ara no, perquè està en una mena de letàrgia. Però, home, en el seu moment, jo crec que era un tema prou important... com per incidir. Doncs aquí ningú no diu ni asa ni bèstia. Cosa curiosa.
2: Sospites alguna cosa?
1: És que no
0: Home, és estrany.
1: És que no ho puc entendre. Sí. És que simplement s'escapa, diguem-ne, a la, fins i tot a les sospites més recargolades. Per què?
2: És quan em penso que aquí es va apuntar això mateix que estàs ara assenyalant, Vicenç, jo també m'ho he preguntat moltíssimes vegades, perquè hi he hagut d'anar a parar com per bé a l'Hospital General i durant un temps hi vaig haver d'anar cada dia i moltes hores, que veia això mateix, no? I aleshores, quan es parla de l'hospital, sí, no, si ja hi estem, si se'ns ha de garantir la sanitat pública i amb poblacions que cada vegada són més astronòmiques en quant a habitants, no? Què nassos foten aquelles sales que tenen un pam de pols i que inutilitzades?
1: És incomprensible.
2: Escolti, perdoni, i ningú et sap donar resposta.
1: No.
2: Ningú, i jo m'ho pregunto. Escolti'm, doncs, fins que no es faci aquest hospital, que em recorda, tu recordaràs, Vicenç, aquestes dues no, perquè són molt joves, però allò de l'hermano lobo, quan arribarà la democràcia en aquest país, hi havia un llop que feia au. Bé, doncs, mentre no arriba, cony, què fotem amb aquell mig hospital que tenim paralitzat en allà,
1: no sé,
2: amb dos pams de
1: És una cosa bastant incomprensible.
0: Però us diré que aquesta assemblea, aquesta coordinadora per la sanitat pública, també insisteix en que Rubí necessita un hospital.
1: Sí, sí,
0: és a dir,
1: sí, sí, sí.
0: El que no li agrada a aquesta coordinadora és el model d'hospital, però en cap moment tampoc no proposa perquè diu la coordinadora,
1: perquè...
0: necessitem un hospital, doncs...
1: Perquè en el fons...
0: Allà es podria fer un hospital...
1: Sí. Però,
0: com el que vol,
1: però està en terme, diguem-ne, de Sant Cugat.
3: Aquí hi ha
1: el papanatisme aquest de tenir el nostre sol, el nostre terme municipal, un hospital, perquè així ens creiem que som més. I a més, això ha tiat descaradament des de l'alcaldia, doncs ja està, mil sobrejuelas.
2: Aquest complex d'inferioritat, aquest complex de... Perdona, Marta.
3: No.
2: Aquest complex d'inferioritat de Rubí versus Sant Cugat i d'altres, això cal aprendre a superar-ho. I no ho hem superat.
1: No.
2: I tant de bo algú prefixi uns espais i unes directrius per... Hosti, ja n'hi ha prou. Si això, home, si això ve... Jo era petit i anava a partits de futbol de la Unió Esportiva de Rubí amb Sant Cugat i sortíem a pedregades d'allà, eh? No, no, i tant si fos a Rubí... No, ara podrien dir, no, les pedregades les fèieu els de Rubí. No, no, perdó. Jo he sortit corrent que vaig arribar a Rubí i tenia jo 10-12 anys esbufegant de Sant Cugat perquè em perseguien... Però a pedres, eh? No. I no pedretes, no. A pedres, a hòsties.
1: En, en aquells temps, diguem-ne, el terme pejoratiu de pagesots es podia aplicar gairebé més a Sant Cugat que a Rubí.
2: Segur.
1: És a dir, perquè Rubí, a més, ja tenia un tarannà més industrial a partir dels anys 60-70 i Sant Cugat no tant. Tot i que a Sant Cugat també hi ha hagut, diguem-ne, empreses i població industrial. Cosa que ara sembla...
2: Aquí s'ha de tornar a superar molts complexes,
1: sí.
2: I un és de l'orgull de ser de Rubí. Que, en fi, jo personalment...
1: Si més no...
2: He volgut sempre.
1: No amagar-se'n.
2: Exacte. No, és que hi ha qui ho fa.
1: Ja seria molt.
2: És que hi ha qui ho fa. No, vull dir... Quan he parlat jo amb determinats micròfons d'àmbit nacional, hòstia, jo no m'he amagat mai. Sí, què passa, tio? O què passa, tia? És igual. L'orgull de ser de Rubí. Cal tornar.
0: De tota
2: I tenim
0: manera...
2: coses a Rubí que val la pena tenir-ne l'orgull. L'altre dia, aprofito la vinentesa, es va fer un homenatge a l'Isidre Rubió en aquest mateix estudi, i a mi em sembla que un dels signes d'identitat que representa l'Esbart d'en Xara de Rubí, i concretament el Ball de Gitanes, és un signe d'identitat de la Festa Major per sobre del gran concert del Fulanito, del Sotanito, del grup no sé qui, si és igual, si això ho poden veure, està bé que es faci Rubí, jo no m'estic carregant ni molt menys, però el signe d'identitat de la Festa Major de Rubí és el Ball de Gitanes de l'Esbart d'en Xaire. I això li devem moltes gràcies a l'Isidre Rubio. I estic molt content de l'homenatge, que em sembla poc, pel que és... Ei, no vull dir que Ràdio Rubí no va fer-ho bé, eh? No. Però em sembla poc. Com a mínim ho va fer, exacte. Que a mi em sembla que l'Isidre i l'Esbart i el Ball de Gitanes, sobretot, com a signe d'identitat de Rubí, i és un d'aquells orgulls que anem d'estar ofenosos, cony.
0: Fa com un parell de mesos els de Sant Cugat i ja comencem els assajos i jo pensava gitanes, sí. De tres al quarto,
3: El meu poble, que fan caramelles, un any vam fer un ball de gitanes, era de castellà, em sembla, i vaig fotre una bronca perquè vaig dir, aviam, el ball de gitanes heu de fer el de Rubí, ostres, és que s'assembla una mica, però vaig dir, home,
1: és una tradició molt extensa, és veritat, sí, que el ball de gitanes, diguem-ne, amb més... amb més complexitat i amb un valor, diguem-ne, creatiu més alt, segurament està el de Rubí. De fet, l'Esbart d'en Xaire de Rubí, durant molt de temps, oficiosament, va ser catalogat, diguem-ne, com l'Esbart Nacional de Catalunya.
2: Sí, sí, i el fet que...
1: Altres després han fet, diguem-ne, més política cultural en el sentit d'apropiar-se coses.
2: Dues coses més sobre aquest tema, ja que m'agrada que l'enganxéssiu al guant. A l'Esbart de Sant Cugat es va potenciar i es va començar a fer a partir de gent de Rubí. El Joan Serra hi va tenir molt a veure. I segona, quan jo dic un signe d'identitat de Rubí al Ball de Gitanes i durant la Festa Major, és aquest treball previ que hi ha a les escoles, que està molt bé que es facin balls molt bé d'altres tipus, però les gitanes, tot aquest valor. I encara diré una tercera, l'Esbart d'en Xaire va aconseguir solidificar i crear la base del ball de gitanes fins i tot durant el franquisme. I vindrà aquell que dirà, no, és que el cavall portava una altra bandera que la que porta. Oh, cony, i què volien? I què volien, evidentment. Però això volia dir que a la base s'estava construint, s'estava fent i s'estava desenvolupant fins i tot davant a l'època que hi havia aquí el pequeño dictador que era el Murillo, Manuel Murillo Iglesias, em sembla recordar que es deia així, infame Manuel Murillo Iglesias, facha, on tenia gent
1: Bueno, com tots...
2: Oh, ja paro, perquè si no... No,
1: com tots els caps del moviment a nivell local, sí, sí, arreu, bueno, de l'estat espanyol.
2: Sí, però recordo que el Miquel Rufé i Major el va fotre fora aquells que ell ideològicament defensava. Quan la Rierada,
1: el Miquel Rufé
2: el va fotre fora la gent del moviment que després va imposar el Murillo. Per què? Perquè pretenien que tothom anés amb que els nanos dels escoltes que van venir de França portessin les camises del moviment, les camises azules, no?
1: És que la propaganda ha estat sempre, diguem-ne, un instrument molt atractiu pel poder, sigui un poder democràtic o sigui sobretot un poder de tipus dictatorial, autocràtic, que es diu ara.
2: Sí.
0: Això ens ho explicaven a l'escola, lo d'autocràcia.
3: Sí.
0: Que jo recordo que deia autocràcia, què serà, què serà, i ho vaig entendre quan em van dir dictadura, digo, coño,
1: els clàssics ho tenien molt més clar, parlaven de tirania, clar. I ja està,
2: l'autocràcia és el que es va carregar la meritocràcia.
0: Doncs no sé quina de les dues, bueno, les dues no entraré en aquest jardí, va, parlem de pressupostos.
2: És per mèrits,
0: parlem de pressupostos. A nivell català sembla que la cosa està bastant avançada. Govern i els socis d'investidura Esquerra i Comuns sembla que afronten la que diuen podria ser la setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Estem al mes de maig, recordem.
1: Sí, sí.
0: Tot apunta que es coneixeran els detalls d'aquesta nova línia de tren orbital avui. És una línia pactada entre el govern i Esquerra Republicana, i també hem vist ja publicat que Catalunya tindrà la majoria del Consorci de la Zona Franca. És que no deixo de pensar en la notícia anterior, eh? Els comuns volen una actualització del seu acord i afegeixen la retirada del projecte de l'aeroport. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi aquest divendres els nous comptes. És el segon intent després que l'executiu de Salvador ja retirés el març passat els pressupostos perquè no tenia els vots necessaris d'Esquerra Republicana. Recordem que es va embarrancar la negociació pel traspàs de l'IRPF. Però aquí a Rubí, que ja tenim també uns pressupostos prorrogats, aquest dimecres hi ha un ple extraordinari per la liquidació del pressupost 2025. El govern, que està format en el nostre cas pel PSC i en Comú Podem, vol utilitzar els romanents. No tenim detalls de quina manera es faran servir aquests diners, però són diners que van quedar del pressupost 2025 i doncs una de les poques maneres de fer noves inversions o coses que no estiguessin pressupostades, lògicament, als pressupostos perquè estan prorrogats. Últimament sembla una moda això d'endarrerir l'aprovació dels pressupostos.
1: No, home, no és una moda, és que és una realitat incontestable, que si no hi ha uns pactes de govern, diguem-ne, com molt febles, en el cas que existeixin. Això porta a que l'oposició moltes vegades apreti, i òbviament això s'endarrereix. A qual cosa afecta? Sí. Jo, després d'haver estat, diguem-ne, modest càrrec públic durant força anys, sempre m'ha sonat molt grandiloquent allò de que, oh, és que el fet més important de la política és el tema dels pressupostos. Dius, home, la gent hauria de parar més atenció, no quan s'aproven, sinó quan es tanquen. Justament ara estem en període de tancament pressupostari de l'any passat, encara no s'han aprovat, diguem-ne, els d'enguany. Perquè veuríem de quina manera les forces polítiques i els responsables polítics s'han mirat els papers, són més racionals o són més irracionals, i realment si són fiables els pressupostos que es fan. Jo diria que bastant poc.
0: Home, que quedin romanents vol dir que no s'ha executat el que s'havia pressupostat.
1: Sí, sí. No, i a nivell d'ingressos es fan unes previsions que després no es compleixen, o es tenen unes previsions baixes, tot i que tu saps que per un concepte es cobraran més diners. Això, jo que era el responsable, diguem, de mirar-me els papers, ho sé perfectament. Moltes vegades assisteixes, diguem, als presos de pressupostos disfrutant de, del, jo no sé, de, del cinisme de els que han d'aprovar aquests pressupostos o volen aprovar-los, sabent que allò no és gens realista.
3: Sí, perquè després jo, quan vaig començar a treballar amb mitjans i demés, estava poc ficada amb el tema, i em sorprenia molt tot això de les modificacions pressupostàries. Buah. per un tubo. No sé si és normal en tots els llocs, però aquí Rubí hi ha una modificació pressupostària cada 2x3. I no és allò de dir, no sé, moc 2.000 eurets d'aquí cap allà, perquè no, però milions i milions que havien d'anar a una cosa que després no sé què, més la justificació sempre és, amb la Superson, crec que recordaven dir, no, és que encara no hem fet el projecte, no sé què, és que encara, però quants anys fa que tenim aquest edifici? Vull dir, primera, compres un edifici sense saber què hi faràs, i després has d'anar movent aquests calés a altres coses. Que això, per exemple, la Marina de la UP sempre ho denuncia molt. És que movem els diners d'una cosa que havia de ser per mobilitat, no?, els autobusos, i les inversions que es fan, per una altra banda, els mous cap a una altra banda, que no tenen res a veure amb mobilitat. Ho trobo molt de dir, bueno, és això, una mica entenc que és això que vols dir, que tu poses el pressupost, mira, faré això i això, però després, bueno, quan arriba el moment, ai, és que no ho tinc fet, doncs bueno, moc cap aquí, cap allà. Llavors, tot aquest projecte de ciutat que se suposa que defineixes, no?, si poses números a un projecte, veus que es fan modificacions pressupostàries i dius, però si això no té res a veure, però una cosa amb l'altra.
1: És,
3: no?,
1: que a vegades les modificacions es fan, diguem-ne, els 2 mesos d'haver aprovat el pressupost.
3: Sí, exacte.
1: Amb la qual cosa tu no pots dir que és fruit de una situació que ha fet inviable no sé quina inversió i per tant s'ha de destinar a una altra. No, és que els 2 mesos ja s'estan canviant. Amb la qual cosa al final dius, home, és bastant un granada negre.
3: A més, ara sí, crec que Esquerra Republicana, no?, va posar com 2 condicions, que es fes això i podrien donar el vot favorable. Ara, si els hi diuen, vale, doncs mira, ho incloem.
0: Ara estem parlant de locals o de general?
3: Jo parlo de local, però locals. Entenc que a nivell...
0: L'altre dia la Montse Soler va dir que, bueno, fins i tot es va molestar perquè semblava, perquè deia que no era responsabilitat del principal equip de partit de l'oposició, vaja, que no era la seva responsabilitat, que la responsabilitat, lògicament, d'aconseguir els suports era del PSC i d'En Comú Podem. Jo li vaig preguntar perquè... l'any passat va aprovar Esquerra Republicana els pressupostos al juliol, i jo, que no sé molt de números però que tinc una mica d'experiència en això de la comunicació política, vaig dir, apa, si els de Barcelona es posen d'acord, potser es posen d'acord també aquí, que no és la primera vegada que passa, que no m'ho estic inventant.
3: I ho deia perquè quan es van, diguéssim, trencar les negociacions, recordo que un d'ells, dels condicionants, era el pla funcional de l'hospital, que molta gent va retreure a Esquerra dient, a veure, és que això no és cosa de l'Ajuntament de... Vull dir, que va ser una cosa una mica estranya. Però dic que el que volia, o sigui, en el resum el que volia dir és, potser ara el govern municipal fa una oferta, dic a Esquerra com pot ser qualsevol, no ho sé, es poden donar combinacions rares. Vale, doncs et posem això i això. Però clar, si passa el que diu el Vicenç, d'aquí 2 mesos el que t'he posat t'ho torno a canviar, estic aprovant una cosa que no és real. És a dir, que llavors també entenc que si Esquerra Republicana va aprovar els de l'any passat i els de fa 2 anys, em sembla que també, si no recordo malament, i al final van acabar dient, bueno, és que el que hem aprovat, no és, primera, no s'ha fet res, i segona, que ens ho hem modificat. Per tant, entenc que ara diguin, mira, t'espavilaràs i trobes tu els suports o fas una...
0: Moció de confiança.
3: Això, moció de confiança, que també estaria guai. Jo no l'he vist mai cap a Rubí, vull dir...
0: No, jo tampoc.
3: No sé si...
0: De tota manera, si parlem també dels catalans, és curiós, perquè ara els comuns tornen a demanar que es tregui el projecte de l'aeroport, quan el projecte de l'aeroport va ser, si no m'equivoco, un dels elements que va servir per la investidura, no dels comuns, però sí de Junts, o igual ja m'he tornat boja, però em sona que al final lo de l'aeroport, els comuns, sí, que ja eren socis a Barcelona dels socialistes, diguéssim que en aquell moment van acceptar que es feia l'aeroport.
3: Es van passar el gripau. O sigui, sí, van
0: sí. Dius tu, no ho volia dir.
3: Que vull dir que va ser una de les coses que va provocar que es convoquessin eleccions, perquè no al Hard Rock i no a l'aeroport i no sé què, i després van passar el grepa. Sí.
0: I ara ho tornen a intentar, que està bé, que ho poden tornar a intentar totes les... Però, no sé, la sensació una mica és que quan es fan els pressupostos el fan així a la babalà, ponlo ahí, que ja veremos dónde lo movemos, i quan s'estableixen línies vermelles, també es fan una mica a la babalà, és a dir, pon ahí la línia, que luego ya la cambiaremos. No sé,
2: Jo crec que els pressupostos, no sé si és l'element més important d'una legislatura, com ho dubtava el Vicenç, en tot cas són importants, amb el sentit de poder executar i que es vegi que es fa algunes coses, no? Vull recordar que el Pedro Sánchez porta tota aquesta legislatura sense aprovar pressupostos. Per tant, imagino que també deu ser una cosa d'allò que deia el Zapatero del talante, no? Amb el qual se sap negociar amb els diferents grups maneres d'anar tirant endavant, fent pròrrogues, fent no sé què, canviant partides, etc, etc. Jo crec que és important tenir pressupostos, Rubí, i tenir pressupostos a Catalunya, ja no sé, a Madrid, no? Però penso que és importantíssim de cara a coses que s'estan esperant, a poder negociar bé, per exemple, amb els mestres. Si això implica una seguretat a nivell de negociar que la consellera Esther Niubó no hagi de rebre les hòsties que rep per part de vostè i dels altres sindicats que no han signat l'acord com ho ha fet Comissions i UGT. Demà tornarem a tenir un dia de vaga, per tant jo ja em deixo, reservo els plans que tenia fets pel dimarts perquè haurem de tenir a casa un convidat especial, sí. Que a aquella hora no hi acostuma a ser. Bé, crec realment que cal tenir aquests pressupostos, perquè si hi ha una amenaça de dir no, és que si no tenim aquests pressupostos, vull dir, ja no tinc el suficient, ara parlo de Catalunya, el suficient talante com per poder tirar endavant i aguantar dos anys més. Si això porta a convocatòria electoral, en aquest moment podria ser nefast pel país. Totalment nefast. A on aniríem? A quin resultat aniríem? Imagineu-vos-ho, no? Per tant, jo crec, com deia el Vicenç, que cal apretar, l'oposició cal apretar, i sí, treure's de la xistera projectes, uns per dir, escolti'm, que aquí havíem dit que no, tornem a dir que no. I per altra banda, doncs, projectes que siguin tan antics gairebé, com pot ser el projecte, això que deies, Belén, de la línia aquesta orbital, en diuen ara, no? Molt bé. Doncs, si això
0: de Mataró a Vilanova, sense passar per Barcelona.
2: No, és important? Sí, jo crec que sí. Que pugui tirar endavant? Home, és important, encara que sigui fins l'any 30 no sé quants, no? Ja,
0: 40, parlarem... 40.
2: Vale, doncs no sé si ho veurem, alguns del que estem a aquesta taula. Però tant de bo.
1: Difícil.
2: Tant de bo, perquè l'estructura central de Barcelona, i no la radial i aquestes històries, també és important que passi a Catalunya. Tot menys haver de convocar eleccions ara, precisament, a Catalunya. Quan dic tot, vull dir, tanto, tot en majúscules. Tot en majúscules, no. No tot de dir, que dies passa en Jampeny. No, escolti, no, tot. I a nivell local, penso que, home, escolti'm, si estan clares les xifres, si estan clares per allò que ella deia jo abans, i ho deia en aquest sentit, precisament, de prioritats, si això es veu i està consensuat, home, aprovin-te'ls d'una punyetera vegada.
0: Alerta que han arribat a un acord per reforçar amb 500 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya amb un programa específic, per que pugui impulsar canvis tecnològics, processos de gestió de dades i organitzatius. Ho dic perquè a 200 metres de casa meva hi ha una oficina de l'Agència Tributària de Catalunya, que està tancada des que la van crear. I té allà unes pilones, però jo no he vist...
3: Però perquè gestioni... No ens havien de donar l'IRPF, aquestes coses? O... Saps que...
0: No sé, però està tancada des que... O sigui, està tancada jo cada cop que passo. Més m'encantaria poder anar allà, perquè la tinc molt a prop de casa. Però està tancada i amb unes pilones d'aquelles, sabeu, que posen a les joieries, des que es va crear, que...
3: Sí,
0: devia ser a l'època del procés. Jo, Belén, però està pagant...
2: Jo, Belén, si jo fos polític, en èpoques de l'impost de la renda, que tots estem ja sobre el tema, parlaria poc jo d'agències tributàries. Jo en parlaria poc. Evidentment que és una qüestió d'identitari i d'estructura d'estat i de no sé quantes coses més. Però jo aquests dies en parlaria poc d'això. Saps? Vull dir, sordina. El tema tributari s'ordina. Perquè una de les cagades a les eleccions andaluses és fotre la ministra d'Hisenda a fer campanya electoral a Andalusia. Home, no, no tio, en fi, aquí ni talante ni comèdies, vull dir, l'has cagat, tio, l'has cagat totalment.
1: De tota manera, jo crec que amb Maria Jesús Montero, sense ella, amb qualsevol altre candidat o candidata, el PSOE hauria
2: tingut... Sí, però no ha sumat, això no ha sumat.
1: Ja, però és que és impossible que sumi, perquè és que arrossega en una història dels últims anys, diguem-ne, de divisió interna i de punyalades traperes, de veritat.
3: La Susana
1: Díaz.
2: M'agradaria saber què ha votat Susana Díaz.
1: No, home, tenint... No sé, jo no sé què ha votat. El Felipe González ja va dir que no votaria
2: l'altre, l'altre.
1: El PSOE...
2: Vull recordar que el Moreno Bonilla aquest va dir en veu alta que convocava eleccions andaluses per aquest 17M al costat del Felipe González. Mira tu quina casualitat.
1: Sí, però ja és normal. Ja és normal. Però, bueno, el tema de les eleccions, home, tu, Jordi, deies, hosti, tant de bo que no, perquè el panorama... Sí, sí, clar, però és que el panorama...
2: Ens trobaríem pitjor que ara.
1: Però potser, sent realistes, potser el panorama empitjorarà. És a dir, que no saps mai... Sí, sí. No soc partidari de que es facin eleccions cada dos per tres, ni molt menys. Però jo crec que eleccions, diguem-ne, a Catalunya, el que no els hi faria cap gràcia seria, per exemple, a Junts.
3: No.
1: Siguem sincers, no? Perquè també jo no sé fins a quin punt no és un fenomen una mica infladet aquest de... No sé, no estic ficat, diguem-ne, en els cercles més postconvergents o juntaires. Suposo que tenen raons per tema, diguem-ne, aquesta mena d'expansió d'Aliança Catalana. Però bé... Ja veurem, però el panorama és que pot empitjorar encara. I jo crec que a nivell, diguem-ne, de forces que puguin plantejar-se el poder, no crec que canviessin excessivament. O sigui, jo crec que Esquerra tindria, si fa o no fa, i encara virgencita que me quede com estoy, el PSC de l'Illa més o menys tindria els mateixos resultats.
3: Sí, més o menys.
1: Hi ha molta estabilitat. Una altra cosa és el fenomen aquest d'Aliança Catalana, que a veure com...
2: De moment,
1: com,
2: els de Junts,
1: no?
2: En els de Junts els hi ha provocat bastant fred de peus.
1: No, sí, molt, sí, molt. Sí, sí. Jo crec que hi ha gent que està absolutament histèrica. I no dic que no tinguin... Que no hi hagi, diguem, una base per pensar això. Perquè bé, però de tota manera, si els convergents o els que tenen una certa memòria dient de com funcionava i com es va construir Convergència, és veritat que al voltant de la figura de Jordi Pujol, però que se'n recordin de com es va generar la militància d'Unió Democràtica. Unió Democràtica eren quatre i el caporal. I després van haver de fitxar quan justament Pujol va guanyar les autonòmiques del 80, van haver de fitxar quantitat de gent, entre d'altres a molt franquista, diguem-ne, que havia ocupat alcaldies els últims anys del franquisme, sense anar més lluny, per tant...
2: Miquel Rufeim, això que deia abans.
1: Per exemple, tenen experiència, diguem-ne, d'aquesta mena de creació una mica artificial d'una força política. Doncs bé, Aliança Catalana, home, doncs té bastant d'això. I bueno, ja veurem com es canalitza aquesta mena de postfrustració del procés que ha generat, diguem-ne, aquesta mena de monstre polític.
3: Clar, Aliança, jo el que sí que veig és que té un discurs que malauradament cala, no?, en molta gent, però estan tenint problemes per trobar caps de llista, vull dir, a més hi ha, no sé, Nació Manresa, que tant llegeixo, expliquen moltes intrahistòries de que si un era regidor, no sé on, i pensa, clar, un partit que comença així, ja mal vamos. Però sí que és veritat que a nivell de discurs i sense fer gaire soroll més això de, més per xarxes i de més, vull dir, no sé, tenen un discurs que la gent l'identifica i l'ha interioritzat i llavors pensen també com a càstig del procés, això és veritat, perquè hi ha gent que considera, no, que castigar els processistes és votar Aliança Catalana. Llavors potser sí que serà un, sí, podrien treure molt bon resultat i d'aquí 4 anys o menys i desinflar-se una altra vegada, però clar, qui, qualsevol s'arrisca a veure què passa, no? Vull dir que també és veritat que sí, si convoques eleccions ara...
1: Jo crec que el discurs d'Aliança Catalana...
3: També hi ha gent que fa molts esforços per desmuntar-lo i està molt bé, eh?
1: No, però que a mi em sona, diguem-ne, a la versió autòctona i catalaneta de la prioritat nacional de Vox.
3: Sí.
1: És que no ens enganyem. I el discurs fonamental d'Aliança Catalana és aquest.
3: Sí.
1: És a dir, musulmans fora, exacte, no es poden integrar... és prioritat nacional. En aquest cas, prioritat nacional, diguem-ne, pels catalanets.
3: Exacte.
1: Clar, hauria de definir, l'Oriols, qui és catalanet. Clar, aquí...
3: Aquí tindríem algun problema,
1: qui té,
3: ja,
1: qui té garanties i qui no de ser catalanet.
3: Exacte.
2: Bé, sobre Aliança Catalana, no sé, crec que ho heu focalitzat molt bé. Jo crec que, per altra banda, a Junts, el gran fracàs del que és el que deies abans tu, com només començar, que se'n parla molt de la família Pujol, vull dir, el gran fracàs i el que ha representat l'hòstia importantíssima que va representar tota la moguda entorn de determinats negocis de la família Pujol, vulguin o no els de Junts, els afectarà moltíssim.
1: Sí, que això és obvi.
2: D'altra banda, ja que parlaves tu, Marta, de processisme, el fet de l'estada de Puigdemont des de Brussel·les intentant dirigir, que tot es focalitza en ell, que parli ell i parla en boca de tots, assumint un tipus de direcció que quan es parlava de que potser ho deixava, jo crec que hagués fet ben fet de deixar-ho. Vull dir, aquests dos factors, un a la direcció des de l'exterior i per altra banda la repercussió d'aquell aflorament de coses extravagants, jo no dic ni un sentim un altre, vull dir, va frustrar tantes i tantes expectatives i que la gent se n'adonés compte de que realment hi havia molta gent d'aquella formació, d'aquelles dues formacions polítiques que tu recordaves, Vicenç, que el més important era la butxaca.
1: Sí, sí, òbviament.
2: I això els repercutirà molt a Junts, a banda del fred de peus que deia jo abans, que els pugui mantenir l'opció ultradretrana i feixista d'Aliança Catalana.
0: Mm-hmm. Queden 7 minuts, us deia, parlarem de les eleccions andaluses, però us ho heu fet venir per parlar de com podrien ser unes eleccions catalanes.
1: És que al final, moltes vegades, segons quins discursos, no saps si estàs parlant de la Junta d'Andalusia o del Govern de la Generalitat. Vull dir, perquè...
0: Bueno, no crec que a aquestes hores s'hagi de recordar com han quedat les eleccions. El Partit Popular ha guanyat les eleccions, però ha perdut la majoria absoluta, ha perdut 5 escons, no arriba al 55 que necessita, el PSOE n'ha perdut 2 i es queda amb 28, però tothom coincideix en que és un gran desgavell, perquè és el seu mínim històric, tenint en compte que venim d'on venim, d'una comunitat governada històricament per ells. I Vox només ha guanyat un escó i se situen als 15. Dic, només ha guanyat un perquè aquí molta gent s'estava mesurant. Hi ha algun analista que parla de el Partit Popular, de la via andalusa o la via madrilenya respecte a Vox, i sembla que aquesta via andalusa tampoc li hauria funcionat al Partit Popular. Per tant, creieu que pot fer un gir Feijóo a partir d'ara? Perquè, clar, en un any són eleccions generals.
1: Sí, i canvia molt els resultats.
0: No sé cap a on podrà girar, perquè ja no té moltes opcions.
1: No, però per això molta gent coincideix, i les xifres canten, que les autonòmiques tenen uns resultats i les generals en aquell territori en tenen unes altres. És a dir, que no són projectables. Jo crec que els resultats són, diguem-ne, com molt tramposos. A mi l'única alegria, diguem-ne, de la nit va ser justament aquesta eclosió.
2: Adelante, Andalucía.
1: D'aquest grup, diguem-ne, podríem dir que sobiranista, És d'esquerres, però és esquerra, més identitària, més sobiranista.
2: Andalusisme.
1: Sí, sí, podria tenir una base, diguem-ne, més copaire, diguem-ne, perquè és veritat que hi ha molts moviments de base, molta mobilització a Andalusia, que queda una mica tapada, no?, per altres coses. I, en canvi, el moviment des de les ràdios municipals andaluses fins a, no sé, fins a gent que es critica amb el show de la Fèria d'Abril, el tema de això, dels sindicats de classe, de classe obrera a Andalusia, tot això és un fenomen poc conegut i que té una certa força i que ha tingut ara un reflex amb més de 400.000 vots o uns 400.000 vots en aquestes eleccions. Per aquí hi ha una via, diguem-ne, interessant. Lo de Vox, bueno, diguem-ne, s'han consolidat, tampoc han progressat gaire, però han aconseguit el mateix que volien, diguem-ne, a Aragó, a Castella de Lleó, que és que els altres no tinguin majoria absoluta per poder imposar. Ja veurem què passa. Jo estic desitjant que hi hagin, diguem-ne, conselleries a diversos llocs amb gent de Vox perquè demostrin, diguem-ne, la seva capacitat de gestió. Ja està.
2: Jo no estic desitjant res de bo per Vox. Ni per Aliança Catalana, ja que si fem paral·lelismes. Mira, el que deia el Vicenç, jo també me n'alegro moltíssim. Estava jo disfrutant ahir, collons, me'n vaig anar a dormir a les tantes, veient el discurs d'Adelante Andalucía. No recordo exactament el candidat, perquè anava a dir Maillo, però Maillo anava...
1: El Gafas.
2: Alegria. Amb alegria, i que les coses dures es poden dir... García, sí. Es poden dir amb alegria, home, amb entusiasme, cony. Hòstia, està bé de veure aquelles cares agres i denunciant. Sí, home, sí, denuncia tot. Fes-ho amb alegria. I, per tant, comparteixo un que ahir des de Madrid estava somrient tota la nit electoral gairebé com jo, el Gabriel Rufián, perquè l'esquerra identitària, l'esquerra sobiranista, ho està dient des de fa molt de temps. Allà, Izquierda Unida, amb un gran candidat, que era el Maillo, més Podemos, doncs, escolti'm, no Podemos. O s'acaba la vida de Brian amb el procés
1: front d'alliberament de Palestina.
2: De Palestina i la Palestina alliberada. No, escolti'm. Va, ei, ara no fotem Palestina perquè entra mig, perquè, escolta, més...
1: No, Judaico, era el Frente Popular de Judea.
2: Exacte. Bé, doncs, escolta'm, jo comparteixo aquest somriure del Rufi, del Gabriel Rufián, i les coses com s'han de fer i com es poden tirar endavant des dels diferents llocs. Ho comparteixo totalment. Jo vaig disfrutar molt amb el discurs del García.
1: Però, a més a més, és que les xifres... li estan donant la raó en el sentit que jo crec que és superdifícil, hiperdifícil, però, home, s'ha demostrat que fer una amalgama, diguem-ne, de sumar, Podemos, no dona els fruits, diguem-ne, perquè, clar, és que el sorpasso li ha donat l'altra força política que no va jugar això. Bueno, s'haurien de fer mirar i, home, la Ione Belarre i la Irene Montero ja en els seus tuits ja indicaven coses cap al futur. Potser la fórmula o s'ha de buscar una fórmula, alguna mena de pacte, però l'avís, diguem-ne, el Rufián, de que, bueno, si no fem això, ho tenim tot a perdre davant de la dreta i l'ultradreta.
2: Des de cada lloc l'esquerra identitària i amb una entesa global de l'Estat, si és que parlem d'eleccions de l'Estat. I ara han dit, i per què parleu només d'una gent que ha tingut 8 escons a Andalusia i deixem el discurs del PP i el socialista? Entre altres coses, perquè això ja ho fan les altres ràdios. M'entens? Les altres emissores. I perquè aquesta gent ha tombat la majoria absoluta del PP.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I això és important. Dir-ho i dient-ho amb alegria, cony.
0: Amb alegria. Escolteu, Alfa, hem d'acabar, però una dada també significativa, el 60, gairebé el 65% de la participació. Això també.
2: Importantíssim. Sí, sí, importantíssim.
1: És que si no...
2: Importantíssim.
0: Moltíssimes gràcies als tres. Us espero la pròxima setmana. Que vagi molt bé.
1: Vagi bé.
2: Adéu, bon dia.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. La gestió de la crisi sanitària provocada pels senglars infectats per pesta porcina està sent complicada per als espais que tenien porcs en captivitat, com ara les granges escola o els refugis. Els criteris imposats a aquestes instal·lacions han anat canviant segons evolucionava la situació. I a diferència del que passava els primers mesos, ara ja no es permet tenir porcs tancats als municipis dins de la zona d'alt risc, com ara Rubí. A la ciutat hi ha tres exemples que han adreçat la situació de manera diferent. El cas més complex és el de la granja escola Can Pi de la Serra, a tocar de la frontera amb Castellbisbal. Tenen una truja vietnamita que encara viu a l'espai després de 8 intents diferents d'adreçar la situació. Inicialment van acceptar confinar-la i adoptar totes les mesures que els imposaven els agents rurals, però al poc temps va passar això que explica a continuació la directora del centre, Cira Playà.
3: Vaig rebre una trucada, que jo no hi era, a la granja, i em va trucar dient que havien vingut forestals a matar el porquet. I, clar, jo imagino la meva cara i dic, com que matar el porquet? I m'han dit, sí, han vingut a matar-los al costat i ara venien a treure aquest. I, clar, jo en aquell moment vaig dir-li que no entrin.
2: Playa va poder evitar el sacrifici després de diferents estires i arronses. Se la va informar que el confinament ja no calia i que l'havia de traslladar o bé sacrificar. Després de tants intents de fallits de portar les truges a un refugi fora del que és la zona de risc i d'un ultimàtum de 48 hores que ja ha expirat, la responsable de la granja ja no sabia què fer i finalment doncs, van trobar una solució. La gestió d'aquesta crisi sanitària ha estat molt diferent a l'altra granja escola de Rubí, Can Jordi, que està situada al camí d'Ullastrell. Al igual que en el cas de Can Pi de la Serra, també van rebre l'avís de les autoritats en un primer moment i van confinar les seves dues truges durant un mes, però finalment doncs, no va acabar de ser viable.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I aquesta tarda, a partir de les 4, a l'auditori del Rubiforma, podeu assistir a la sessió informativa sobre el procés de regularització extraordinària, una xerrada que sempre fa el Servei d'Assessorament Jurídic en Matèria d'Estrangeria, que té l'Ajuntament de Rubí, i que ara està molt enfocat en aquest procés. L'objectiu és resoldre dubtes i revisar la documentació relacionada amb aquest procés. Hem de recordar-vos que l'entrada és lliure fins a completar l'aforament i que per això s'entregarà un tiquet numerat per garantir l'ordre d'arribada i el compliment d'aquest límit que dèiem d'aforament. Mireia Manyer, que és tècnica del Servei de Primera Acollida, explicava divendres al programa Rubí al dia que hi ha diversos blocs per accedir a aquest procés. El de la Protecció Internacional per a persones que van sol·licitar asil abans de l'1 de gener de 2026, la via laboral, que es pot fer mitjançant contractes de treball o bé compromisos per compte pròpia, la via familiar, que és per a progenitors que conviuen amb fills menors o dependents, i també la vulnerabilitat, una via residual per a aquells que no s'ajusten als supòsits anteriors i per això s'organitzen xerrades com la d'aquesta tarda per explicar tots aquests processos, unes xerrades que repetiran també el 21 de maig a les 11 i el 27 d'aquest mes de maig també a les 10, en aquest cas en horari de matí.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: I en esports ha estat un cap de setmana força positiu. Siscu Lara García.
4: Objectius complerts pel que fa a aquest futbol masculí en Lliga Elite, primera i segona catalana, amb la Unió Esportiva Rubí, que guanyava 3-0 el Sabadell B, juntament amb la derrota del Castelldefels, entre la sisena plaça de Lliga Elite i en la promoció d'ascens, la qual disputarà davant de la Pobla de Mafumet. La semifinal d'anada aquest dissabte a les 4 i 5 minuts al Municipal de Can Rosés, la tornada serà a Terres Tarragonines. Pel que fa a primera catalana, victòria Tortosa del Joventut 25 de setembre, que els ha permès continuar en aquesta categoria, el grup 3 de competició, mentre que l'Olímpic de Can Fatjó va empatar a 2 a casa i davant de l'Agramunt amb aquest punt també seguirà en la segona catalana de cara al pròxim exercici. Pel que fa al waterpolo, derrota del centre, davant del centre de natació Mataró del Club Natació Rubí Masculí, queda fora de la lluita per Europa, però salvació assolida, mentre que les noies en l'anada del play-off per l'ascens guanyaven el Molins de Rei 6-10. La tornada serà el pròxim cap de setmana a Can Rosés, amb un mes 4 per a les nostres.
2: Doncs tornem amb més informació de la nostra ciutat en una hora, el butlletí de les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Sonido Vinilo. Con José Verde.
1: L'enjoc és...
2: Futbol.
3: Bàsquet.
2: Hoquei.
3: Handbol.
2: Waterpolo.
3: Tenis, taula.
2: Rugbi.
3: Voleibol.
1: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
4: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: al dia amb Belén Tierno.
1: Passen 7 minuts de les 11 del matí. Després de la informació i la tertúlia, arriba la part més cultural del programa. Avui, en aquesta recta final del Rubí al dia, parlem de cinema i de sèries i d'estudiants que fan curtmetratges. A partir de 12:45, a la secció de cinema i sèries, el Jacint Fornols i el Víctor Pérez ens parlen de les novetats de la gran pantalla i també de les plataformes de streaming. El Jacint ens parla avui de Pizza Movies i Hocum. I el Víctor ens parla de les sèries The Punisher i La Maldición de Widow's Bay. Avui la convidada musical és Amaral. Un dia com avui, un 18 de maig, però atenció, de 1998, va treure el seu primer disc, que es deia com el propi grup. Per tant, avui escoltarem una cançó que es diu Cara a cara i que té pràcticament 30 anys. I en uns minuts saludem els alumnes de l'Institut Escola 3 Altet. Diversos grups d'aquest centre han resultat finalistes en un concurs de curtmetratges amb valors. El feia la síndica de Greuges i es deia 10 minuts pels drets humans. Ells van centrar les seves produccions en la sostenibilitat i en els drets climàtics. A més, a una de les seves mestres, a la Betlem Canyizar, també la van reconèixer com a docent que incentiva aquests valors socials i de cooperació. Tot això és el que parlarem i el que us explicarem des d'ara fins a les 12. Recordeu que tenim un telèfon obert. És el 93 588 59 60.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Cinc grups de l'Institut Escola 3 del Tet han resultat finalistes al concurs de curtmetratges de la Síndica de Greuges de Catalunya. El concurs es deia 10 minuts pels drets humans i els alumnes de l'Altet van presentar produccions que tractaven l'ecocidi, els drets climàtics i també la sostenibilitat. Avui ens acompanyen els seus mestres, el Néstor Arrabal i la Betlem Cañizar. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Bon dia.
0: I quatre d'aquests alumnes són el Jacir, el Gabriel, la Maisa i la Regina. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, per començar, deixeu-me que li pregunti a la mestra. Sé que no t'agrada parlar de tu i que diràs que al final aquest reconeixement és un reconeixement a l'equip, però amb els temps que estem vivint amb els mestres, amb tots els conflictes, avui estan fent vaga a Barcelona i demà tornem a fer aquí al Vallès Occidental. El reconeixement a la feina, sigui individual o sigui a tot el col·lectiu, és sempre molt benvingut, no? Entre d'altres coses perquè una cosa és la feina que heu de fer i una altra és la forma en què ho feu, no? I com intenteu ser més imaginatius i incentivar el coneixement des de qualsevol via, no?
3: Sí, de fet va ser una sorpresa perquè no hi havia, o sigui, no ens presentàvem això, no hi havia prèviament decidit que jo sàpiga fer cap reconeixement.

0: ni cap menció a professorat. El que passa és que la pròpia sindicatura vam veure la complexitat que teníem totes les docents que participàvem per tirar endavant aquest projecte, que és un projecte a més de tot el que fem a la classe. Van anar pels instituts, van fer volta, van estar veient el que fèiem a les aules i van decidir que el professorat implicat ens mereixíem alguna mena de reconeixement i van decidir, pues, això, donar-me'n a mi per la feina que vam veure que fèiem a l'Altet. I sí, bueno, va ser una sorpresa, és afalagador, també fa molta vergonya, perquè al final és el que tu dius, és una feina d'equip i que també ho hem pogut fer bé perquè els nois i noies es van implicar, que són de tercer de l'ESO i, de fet, la majoria, la gent que va guanyar els premis, tothom era de primer de batxillerat, vull dir que han participat sent molt jovenets en comparació amb la resta i ho han fet superbé. De fet, tenim una notícia, que ens van trucar a la sindicatura el dijous per la tarda, perquè ja fan una... Dins de la xarxa internacional de sindicatures hi ha una part que és de drets de la infància i fan una revista, una publicació online sobre drets de la infància i el proper és sobre veus de la migració i volen, hi ha un apartat de veus de la infància i volen que un dels documentals nostres, que és sobre migracions i canvi climàtic i vinculat al medi ambient, però també les migracions, aparegui en aquesta revista. Així que al final és com el nostre premi, serà estar en aquesta revista.
1: Va, anem a parlar dels projectes, però hem de dir que l'Altet formeu part d'un projecte que es diu Tàndem, que a més cada cop més es veu en més escoles de Rubí, però més escoles, aquesta col·laboració, en el vostre cas, amb l'Escola Superior de Cinema, amb l'ESCAC, no?, que està aquí al costat. De quina manera el cinema i l'audiovisual us permet arribar a determinats continguts que amb el llibre, les fitxes, la pissarra digital, seria impossible? O seria més difícil?
2: Sí, de fet, és un projecte que ja fa 3 anys, que aquest estem en el tercer curs, i aleshores doncs, veiem com una oportunitat de treballar els continguts, les competències que tenim dins del currículum, però d'una forma més engrescadora, més motivadora, per l'alumnat. Ara, de fet, fa un parell de setmanes vam fer també 3 dies de cinema en què cada grup de secundària també va realitzar diversos projectes d'audiovisual, és a dir, vam aturar les classes i només vam fer el que eren projectes de vídeo i els docents ho comentàvem després de la valoració i és que bona part de l'alumnat que amb les matèries tradicionals potser no està tan motivat, en aquests dies se'l va veure molt més engrescat, no? És una forma d'arribar a ells a partir d'un àmbit que coneixen i sense perdre tampoc la qualitat dels continguts.
1: A més, en el vostre cas, teniu, diguéssim, un partner de luxe, que està aquí al costat, perquè és una escola, és l'escola oficial de cinema de la que han sortit els últims grans directors i directores catalans, però a més, l'audiovisual també és molt agraït, diguéssim, perquè ja són una generació molt audiovisual, per tant, això sempre els engresca. Ara us pregunto a vosaltres, què significa aprendre a través de l'audiovisual o fent un audiovisual o de quina manera us ha engrescat i heu dit, ostres, és que m'ho passo molt millor fent un guió, per exemple, que estudiant català, no? Que de vegades la part de l'ortografia, lèxic, la gramàtica pot ser un pal, però fer-lo servir per un guió igual és més divertit, no? Regina, per exemple.
3: És que jo crec que és per l'experiència que s'aprèn més. En el meu cas, perquè hi ha gent que aprèn de maneres diferents, però jo, per exemple, prefereixo mil vegades més viure la mateixa experiència que tipus fent exàmens o jo què sé, amb llibres o fitxes que ens donen el mestre.
1: Se't queda més. En el cas del Gabriel, quan fa que estàs a l'Altet i aquí a Catalunya?
4: En Catalunya llegué hace 5 meses i en l'Altet estoy desde enero. Molt ben recibido y intentando adaptar el idioma.
1: Pero más fácil, ¿no? Aprender el idioma haciendo un guión que de repente te den un libro así de gordo y te digan todo esto es lo que te tienes que aprender.
4: Sí, muy fácil. En mi país se dice aprender al caletre. Y
1: ¿aprender cómo?
4: Al caletre.
1: Al caletre. Qué chola la expresión.
4: Ya, es muy complicado. En el audiovisual te ayuda a interpretarlo y así lo captas más.
1: Uh-huh. En el vostre cas, alguna matèria que se us resistia i que amb l'audiovisual ha estat més fàcil? Clar, perquè jo he parlat de català per una qüestió òbvia, perquè eren els guions, però al final tractàveu temes de sostenibilitat. Ara m'expliqueu cadascú en el projecte que va participar. Però més fàcil, més interessant aprendre tot el tema de la sostenibilitat o dels drets climàtics o de què és un ecocidi a través de la investigació que suposo que heu fet?
0: A més, ahir el llàser, de fet, parlaven de la intel·ligència artificial, que és una de les grans preocupacions d'avui en dia. Vam fer un curt superxulo, dic, perquè si voleu...
1: Explicar el vostre curtmetratge. Clar, perquè els curtmetratges tenien a veure amb els drets climàtics, però també amb més qüestions. Expliqueu-nos cadascú en quin curtmetratge vau participar. En el vostre cas, d'intel·ligència artificial?
5: Sí, doncs jo i el Yassir anàvem en el mateix grup i el nostre vídeo anava sobre una noia que era molt addicta a la intel·ligència artificial i no podia fer res sense ella. Llavors, a poc a poc, trobava solucions per poder allunyar-se d'aquella addicció.
1: Uh-huh. Vau, m'imagino que, a banda de... Bueno, era una ficció, no?, en el vostre cas. Era un audiovisual de ficció, però suposo que vau haver de buscar informació i documentació, no?, per preparar-vos. Tot i que era com si fos una pel·lícula. Vull dir, no havia passat de veritat, no? Però hi ha una part que sí que era real, no?, que havíeu de buscar.
4: Sí, hi ha una part que parlàvem de com afectava el món i quan consumia l'aigua. Tot això ho vam buscar a Google perquè no sabíem la veritat i ho vam posar al vídeo on jo parlava que l'aigua consumia no sé quantes quantitats d'aigua per refrescar els servidors d'intel·ligència artificial i que contaminava molt.
1: És a dir, que el rerefons sempre era el tema de la sostenibilitat, tot i que es podia enfocar de formes diferents, en el vostre cas, amb una ficció que, a més, també ho feia més atractiu, no?, que algú explicant allà... Sabeu quan consumeixen els centres de la... que generen o que necessitem per fer servir la intel·ligència artificial, això hauria estat més pal, i a través de la història d'aquesta noia doncs explicàveu més coses, no? En el vostre cas, també éreu del mateix grup o de grups diferents?
6: No, éramos de grupos diferentes. En mi grupo hablamos de incendios forestales. Utilizamos de ejemplo, investigamos sobre incendios forestales aquí en Cataluña o en general y grabamos en el Parque Canoriol.
1: Uh-huh. ¿Y qué es lo que explicabais?
6: En cómo evitarlo, en cosas malas como tirar los cigarrillos encendidos o también hablamos de la misma contaminación, de no tirar basuras, que directamente no tiene un efecto con los incendios forestales, pero igualmente afecta al ecocidio y esas cosas.
1: Uh-huh. Y además las consecuencias, ¿no? De que se produzcan muchos incendios forestales, por tanto se acabe o se reduzca la masa forestal y es como
6: un ciclo.
1: Vez que se muerde un ciclo.
0: En el seu cas van escollir el bosc de Canoriol perquè hi havia hagut un incendi uns anys abans, feia poquet, ho van trobar mentre buscaven, jo ni me'n recordava, i aleshores van parlar del bosc com un parc de socialització de Rubí superimportant, un pulmó on va la gent a jugar, o sigui, aquesta part més social també del bosc.
1: És a dir, que sempre havia com un rerefons, és a dir, era important parlar de la sostenibilitat o vau decidir que aniríeu en la línia de l'ecocidi, però... després van ser força imaginatius, no?, a l'hora de presentar les idees, no van ser idees planes de...
0: No.
1: Això és un ecocidi, no? I en el teu cas, Regina?
3: Doncs en el meu cas volíem fer algo diferent i pues, vam tindre la idea de comprar la migració humana i la migració dels ocells, que per a nosaltres tenen molt en comú, ja que les dues coses migren per necessitat. I doncs, pues, també un company meu va tindre la idea de no només donar la nostra opinió, sinó que anar pel carrer i preguntar a la gent què opinava, per a tindre diferents perspectives de la gent i opinions. I doncs vam preguntar a la gent i després al final vam dir les nostres opinions i vam fer com un resum al final.
1: Molt original, no?, aquest paral·lelisme entre la migració humana i la migració animal, que explica moltes coses, no? i que explica a més què li passa al planeta o com hi ha una part important cada cop més de la migració que té a veure amb aquesta explotació excessiva de recursos que estem fent. Què heu après després de fer aquests documentals? Quines cares. Alguna cosa haureu après, Maisa? No me creo que no hayáis aprendido nada.
5: Hem après com utilitzar més maneres de gravar i tot això, i també com investigar més a fons de tot el que trobem. Com, per exemple, si trobem només unes dades, no deixar-nos fixes en aquelles, sinó que buscar unes altres coses per veure si el que busquem en aquest i aquell és una mica el mateix.
1: Això ho fem els periodistes i tothom que es dedica a la informació, i es tracta de contrastar la informació. No la primera cosa que apareix és la realitat. I més amb el vostre reportatge o amb el vostre curtmetratge, que anava precisament de la intel·ligència artificial. Molta cura amb la intel·ligència artificial, que hem de veure d'on ha llegit o ha après aquella cosa que diu. No sempre és la veritat absoluta. I en el teu cas, Yacir, què és el que has après?
4: Jo he après molt de com la intel·ligència artificial contamina el món i com va.
1: Et vas quedar al·lucinat, no?, amb això de... Sí. Tu què pensaves? Com pensaves que funcionava? Un ordinador?
4: Sí, un ordinador que no...
1: Que anava funcionant,
4: sí,
1: i anava generant...
4: com una pàgina web i ja està.
1: Clar, que és el que veiem, no?
4: Sí.
1: Però perquè això passi es necessiten milers d'aparells, que necessiten d'una banda el consum elèctric i de l'altra la refrigeració, no?
4: Sí.
1: O sigui, no t'imaginaves que gastava... Clar, no té a priori, per lògica, dius, aigua? Per què? No? Sí. S'ha de necessitar aigua. Bé, un bon aprenentatge. Gabriel, en el teu cas, què has après?
6: Bueno, inconscientemente, cuando investigas de los incendios forestales, aprendes lo importante que es la naturaleza y lo importante de cuidarlo. Y que, quieras o no, nos va a acompañar toda la vida y nos va a ayudar. No solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y nuestros nietos y nuestras generaciones.
1: Bueno, nos va a acompañar si dejamos, ¿no? Si dejamos algo en pie. Regina?
3: Pues yo, abans de fer aquest projecte, pensava que la meva opinió era la única, tipo, que era la única que estava bé. Però després d'escoltar tantes opinions sobre un tema que me toca, no?, perquè el meu pare també va migrar, doncs després d'escoltar tantes opinions diferents, doncs vaig entendre que, tipo, no només la meva opinió estava bé, perquè cada un té la seva perspectiva, la seva història, i pensa que una cosa és bona i l'altra dolenta. Llavors, doncs, vaig pensar que, o sigui, haig après a escoltar més i entendre les opinions de la gent.
1: I la teva opinió s'ha modificat? O li has afegit coses per aquesta empatia o aquesta capacitat d'entendre la resta d'opinions?
3: Penso que segueix sent la mateixa. Però, no sé. Perquè la gent migra per necessitat. Però potser altra gent migra per migrar o per fer coses dolentes en aquell país o jo què sé, coses així. Però no, segueix sent la mateixa.
1: Va, no segueixes, clar, segueixes en la teva posició, el que passa és que ara has escoltat altres veus, no? Sí. Diguéssim, i estàs més capacitada com a mínim per respectar-les, no?
3: Sí, les respecto.
1: Clar. Bueno, això és empatia, eh? Tant de bo tothom tingués aquesta actitud, no? La d'entendre o escoltar els altres. Ara us pregunto als mestres, perquè dèieu, ens permet explicar coses o treballar coses que no has... o que seria més difícil de treballar, però entenc que us ha sorprès, perquè a mi m'han sorprès, no? Les temàtiques, els enfocaments, sobretot perquè no parlen només d'una cosa, sinó que al final li donen una mica la volta, entenc que també guiats per vosaltres mateixos, no? O guiats en la decisió de sobre què aniria o no el tema, el curt.
2: Sí, tot aquest projecte, de fet, l'emmarquem en el DENIM, que tot això ho vam fer entre gener i febrer, no? I aleshores, entre les matèries de llengua, de PCA, que és tota la part de socials, i PCT, que és la part de ciència, doncs, clar, vam fer com una mica un mix. I aleshores, doncs, d'un lloc i d'un altre, doncs, ells van poder anar traient tant una mica les idees, sobretot tota la part dels vídeos ho van treballar més a socials amb la Valdem, però també és veritat que a ciències i a llengua doncs, vam treballar també algunes coses. A llengua vam fer una crònica escrita sobre un futur possible de Rubí i vinculat també a tot el tema de com seria a partir del canvi climàtic, quines solucions hi podem aportar. I bé, va ser una mica un treball de tots i a partir d'aquí doncs, ells es van anar nodrint, però és veritat que nosaltres ens adonem en el dia a dia, que moltes vegades diem, no, els alumnes d'ara, o s'escolta, no, els alumnes d'ara doncs els costa molt més concentrar-se tant, però a nivell de creativitat, o sigui, jo que estic a llengua, fan uns textos que dius, uau, o sigui, que la tenen per donar i per vendre.
0: Sí, només que s'ha de deixar espai perquè la puguin desenvolupar. Si estàs molt obsessionada o ficada al currículum, als objectius, arriba a final de curs amb X qüestions que tu has pensat a casa teva prèviament per programar, a vegades tallem, coartem una mica tota aquesta possibilitat que tenen, perquè els vídeos nosaltres els hi vam dir que havien de ser sobre... que havien de tenir les idees d'ecocidi, de resiliència climàtica, vinculades al Dia Escolar per la No Violència i la Pau, perquè l'any anterior havíem treballat les migracions, les persones refugiades, i volíem fer el genocidi, però el genocidi és molt dur per infants i és un projecte transversal que també hi havia primària. Llavors vam dir, va, ecocidi en lloc de genocidi, que al final té a veure amb la depredació humana del planeta, de les persones, de l'apropiació del territori, etc. I simplement amb aquestes coordenades i amb treballar uns continguts a les diferents matèries van anar cadascú cap a vies molt diferents. Hi ha molta feina que no es veu, perquè a part dels vídeos, no, el producte en si del vídeo, hi ha les que ha dit el Néstor, però a primària van fer també dibuixos per les cròniques, es van fer art a la natura, van sortir, van fer com una mica, com es diu això, mandales o objectes artístics, el que se'ls va acudir, a cos que tenim que Oriol al costat, és un luxe poder sortir en 5 minuts, estàs al bosc. I va sortir tant primer i segon de l'ESO com primària, infantil, també van fer coses amb pedretes i de més. I després vam fer un concurs dins del nostre propi centre de primer a quart de l'ESO amb els vídeos que es van fer a tots els nivells, perquè tothom va fer vídeos. Ha sigut un projecte superpotent, continuació del llibre del curs passat. Ara alguns dels nostres grups ja estan pensant en el proper concurs de la sindicatura, si és que segueix, i com millorar, perquè com han vist que els que han guanyat han sigut a primer de batxillerat i que tenen camí per recórrer i per aprendre cada vegada a editar millor, ja estan pensant en com fer-ho, però que hem de decidir, ens hem d'organitzar internament també.
1: Els curtmetratges es podran veure...
0: Cert, això no ho hem pensat. Els podem...
2: Sí, jo crec que els que han estat finalistes, sí.
0: Però els nostres no estan penjats. Ah, sí, clar, estan tots penjats a la web de la sindicatura. Sí, estan tots allà. Sí, sí, sí.
1: Doncs, no sé, apunto. Ja sé que esteu a final de curs i un curs complicat. Perquè heu fet totes aquestes coses a la vegada i paral·lelament amb un calendari de mobilitzacions brutal. Sí, però, sí. No sé, una presentació pública. No us gustaria, xicos? A l'escola o a algun lloc així... Un passi de curtmetratges, un passi com al cinema, no? Ho veieu o no? Gabriel dice, me estoy enterando yo, es que no estoy entendiendo el idioma. No, digo si no os gustaría. No estoy yo anunciando que vayáis a hacer allí un pase de los Oscars, pero ¿no os gustaría?
6: Sí, claro, ¿cómo no?
1: Tú decías, ay madre, que esa parte que no entiendo del catalán no lo estoy entendiendo y resulta que vamos a hacer un estreno. Bueno, no sé, ho deixo en mans dels profes,
0: De fet, l'any passat al setembre vam presentar el llibre del curs anterior i ara tenim totes les cròniques, els dibuixos d'infantil primària més els vídeos i hem de pensar com fem
2: com
0: amb tot això.
2: Sí.
1: Bueno, no us vull agobiar.
0: Sempre ens queda pendent pel curs següent, això. Ho volem fer final de curs i no arribem.
1: Veurem com després es pot veure, però el cas és que ha estat un bon incentiu i, a més, us han reconegut. Moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos aquest projecte i, no sé, potser d'aquí uns anys us entrevistem com a directors o directores de cinema. Quién sabe.
0: Potser. Gràcies a vosaltres.
1: Sí. Segur que sí. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
6: Gràcies.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a Rubí al dia.
2: Passa un minut de 2:15 del matí. Avui els nostres convidats musicals són el duet Amaral, perquè un 18 de maig, un dia com avui, però de 1998, va sortir el seu primer disc. Es deia així, Amaral, i Cara a Cara, la cançó que escoltarem a continuació, era una dels temes d'aquell treball discogràfic que, com dèiem, doncs té més de 3 dècades.

0: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
5: Quina és la millor cançó de la història?

0: Joc en Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
3: I és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
4: Sí que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
5: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
6: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
7: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
8: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Les 11 i 38 minuts, com podeu deduir per la sintonia, parlem de cinema i sèries amb el Jacint Fornols i amb el Víctor Pérez, que ja està amb nosaltres. Avui el Víctor fent un homenatge a un pentinat molt... Quina cara fa! A un pentinat que s'ha utilitzat molt, molt... És molt cinematogràfic, aquest pentinat. Va, gira el cap perquè et vegin sense...
1: A veure, vinga, va.
0: Però treu-te el cas.
1: Ah, me quito el... Joder.
0: Hombre.
1: Vinga, es vegi perfecte.
0: Pentinat moicano.
1: Li faig publicitat al perruquer, també, si fa falta, eh?
0: No cal, no cal. No, però... Oi, Jacint, que és... A banda de la pel·lícula que tots coneixem, que tampoc portava un moicano en el pentinat.
1: No.
0: Però amb moltes... És un pentinat molt cinematogràfic, amb moltes pel·lícules.
2: I futbolístic.
0: Ah, bueno, futbolístic també, sí.
2: Els futbolistes el porten aquest pentinat.
0: Et sentim com omnipresent. Et sentim... Et sentim amb eco.
2: Vosaltres,
0: tot aviam si...
1: D'una presència.
0: Sembla. Sí, sí. És com una... Clar, com avui parla d'una pel·li de por...
1: I jo també, d'una sèrie també, o sigui que...
0: Heu decidit que parlar com una presència, no? Bé, mentre esperem que a veure què tal solucionem això del Jacint, tu deies que parlaries també d'una sèrie...
1: Sí.
0: De por. Avui ens plantegeu dues coses molt diferents. Anem a veure si el Jacint ja parla normal. No.
2: Diu, jo no. Parlo normal.
1: Ell ho intenta. Una altra cosa és que...
0: Jo parlo normal. Bé, després anirem a les pel·lis. Tu deies que parlaries de Punisher. Són dues sèries, mira que sempre... et segueixo bastant el ritme, però aquestes dues és que ni em sonen. The Punisher i La maldició de Widow's Bay.
1: La segona és la que dic de terror.
0: De terror.
1: Sí, sí, veiem imatges o no?
0: Em sembla és que el nostre tècnic o està a les imatges o està fent que...
3: Com te va?
1: Em sembla perfecte, ja, Punisher.
3: Habla conmigo. Cuéntame, ¿qué te pasa?
4: ¿Qué te pasa?
3: ¿Crees que Dios va a perdonarnos todo lo que hemos hecho?
4: ¿Qué hemos hecho?
3: A mí no sé. ¿Pero a ti? Joder, a ti ni por asomo.

0: The Punisher, que s'ha estrenat o la setmana passada, sí, a Disney, uh-huh, i que també hi apareix el John Bertrand.
1: No? Sí, tenim l'actor, no ho he fet volent, però l'actor que surt a The Bear, no? Que és el Michael, també és The Punisher, o Frank Castle. A la mateixa setmana han sortit dos episodis especials, perquè aquest The Punisher What Last Kill és un format similar al que va passar amb The Bear. És un episodi especial centrat en aquest personatge. Llavors aquest actor, no sé si ho ha fet volent, però en una setmana ha tingut els dos productes a Disney. Ha tingut bastanta publicitat.
0: I a més molt diferents, eh? No, no, els personatges no té res a veure.
1: Bueno, són semblants en quan la psicologia dels personatges, són personatges molt torturats els dos. El que passa, clar, un utilitza la violència d'una manera exagerada, no?, per solucionar la seva vida, cosa que no passa a The Bear. És més violència psicològica, podríem dir, a la sèrie de cuina. Aquest especial, ja dic, Marvel no és el primer que fa, ha fet més d'un cop aquest tipus d'episodi com una mini peli, podríem dir, dins de la plataforma de Disney. Potser pensen que al cinema doncs, potser no funcionaria tant, i ho farà en format sèrie. Segueix a Daredevil, que va acabar la setmana passada, la seva temporada, i aquests dos personatges doncs, tenen bastanta unió a nivell de història sempre, tant a còmics com a sèries, i per això doncs, ha sortit just després del final de la sèrie. I aquest personatge també sortirà a la pròxima pel·lícula de Spider-Man, al juliol. Llavors, potser per la gent que no conegui tant de la Punisher o no sàpiga qui és o no hagi vist la sèrie de Netflix, perquè aquest personatge tenia una sèrie també a Netflix, quan Netflix tenia aquests drets als personatges, que després van passar a Disney, etc. Llavors, per refrescar la memòria...
0: Perquè és
1: la
0: gent, de Marvel, no?
1: Perquè és de Marvel, però Marvel va vendre els drets. Pel tema que als 90 quasi desapareix Marvel i va vendre els drets d'aquests personatges i, bueno, i després ho va recuperar. Però bueno, segueix la història de la sèrie de Netflix, que és una sèrie que potser la trama era molt cliché, al final era una venjança d'aquest personatge de Punisher que matava la seva família i anava a venjar-se de la gent que l'havia matat, però igualment que sigui cliché això, jo crec que és interessant l'anàlisi que fa de la psicologia del personatge a aquest especial, com juga amb la seva ment, i evidentment sobretot el nivell de violència. Crec que mai s'ha vist, almenys a l'univers Marvel de Disney, a l'UCM, mai s'ha vist aquest tipus de violència tan explícita. Sí, són 40 i pico minuts plens de sang, de tirs, però en plan John Wick. Si recorda molt a aquesta saga, sobretot a la tercera pel·lícula de John Wick, que, bueno, qui hagi vist la saga, hi ha un moment que, bueno, el personatge principal, el Keanu Reeves, es veu perseguit per tots els assassins del món, però és una cosa bastant semblant al que veiem en aquest especial, que està dirigit per Reinaldo Marcus Green, que és un director que també pues, ha treballat abans amb l'actor, va treballar a la pel·li de King Richard, aquella pel·li que va guanyar Will Smith, l'Oscar, en aquella nit memorable, i també va participar en una sèrie d'HBO amb el mateix actor, sí que ja tenen unió a l'actor i al director, llavors ja és normal que també surti, jo crec, bé. A mi m'ha agradat molt, és un episodi notable, o sigui, no és del millor que ha fet Marvel, però sí que és veritat que és diferent, i ja portem una ratxa, ja ho vaig dient, a sèries, sobretot últimament, que fan sèries molt diferents entre si, i que de moment per mi m'estan funcionant totes. Veurem, perquè ja dic que aquest any és molt important per Marvel, Spider-Man 4 i Vengadores. Veurem com surt, que al final se la juguen al cinema. Però bueno, en sèries més petitones les veu menys gent, però a mi de moment porten bona ratxa i ho celebro perquè portava una ratxa terrible de sèries i així que ho estan fent bé.
0: Anem a saludar de nou al Jacint, no la Jacint?
2: Hola, què tal?
0: Ostres, doncs ara encara sentim això amb super eco.
3: Mira, em sembla que haurem de deixar-ho perquè no hi ha manera d'arreglar el so.
0: No, ara sí.
1: Ara sí.
3: Ara sí, veus?
0: Bueno.
3: Va, perfecte, vinga. Que m'han dit que fes servir el mòbil de micro.
1: Pues així funciona.
0: Vinga. Pues t'estem escoltant. Si funciona, funciona.
3: Funciona, doncs,
0: va, avancem una de les pel·lis i després anem... després ens quedem amb les dues propostes de terror, vale? Pizza Movies, que és una pel·li que ja porten promocionant fa temps, semblava estranya, però crec que ens sorprendrà el Jacint.
4: Bueno, ya está.
5: ¿Es que ya está?
4: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
5: ¿Cómo que una pizzería? Por
4: pizzería
5: favor.
4: Pizzería temática de cine.
5: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
4: ¿Te parece mal la idea?
5: Malísima.
6: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquilidad, de sosiego.
7: ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
8: He puesto que...
4: Eres italiano.
8: De Albacete, pero tengo familia.
4: Le voy a pedir dinero a Joaquín Reyes.
9: Yo creo que hay que ser su norma para abrir una pizzería.
5: Yo dibujo pizza. ¿Será que es difícil? Cualquier idiota hace una pizza.
4: ¿Sabes qué película es esta?
10: Jurassic Park.
5: Mira los comentarios. Es lo mejor que he visto en mi puta vida.
10: por el culo.
11: No puedo creer.
12: Pedidos son pedidos.
13: Hay que organizarse.
14: Dejas la agencia para montar una pizzería.
15: La caja, puro cine, repartidores, temático. ¿Quién puede hacer esto?
16: ¿Qué sector es precario? Críticos de cine.
17: Hay mucha gente, ¿no?
18: Esto va de repartir pizzas. Es comida, sí, pero es Hollywood, es la historia del cine.
19: No me puedo creer.
20: ¡Pizza Movies! ¡Pizza Movies!
21: Como si de repente hubiera explotado creativamente.
22: Se acabó.
18: Tú y yo, una pareja que se quiere, eso es revolucionario.
0: Home, pizzas en forma de pel·lícules sembla surrealista, però clar, només la parella protagonista crec que ja és garantia o a mi em faria anar al cinema.
3: A veure, ens trobem davant d'una comèdia molt interessant, perquè que els protagonistes siguin crítics de cinema, en aquest cas una crítica de cinema, que decideix que s'ha acabat, que no pensa continuar en aquest món, per què? Perquè és que és impossible viure econòmicament. És que és una reflexió sobre la situació en què es viuen molta gent que es dedica a la informació cultural, concretament al cinema, i que es troba que no pots viure d'aquesta feina. És molt precària, però a més parla de recuperar les arrels del cinema, realment del que importa del cinema. És interessant la pel·lícula. A més, el guió, en el guió hi participa Desiree de Fez, que és una crític de cinema, i es nota molt el que intenta explicar a cada moment. A més, en un toc de comèdia positiu, no és massa nihilista, a mi em va interessar molt el que explicava, i a més, amb punts d'humor molt divertits, com que, per exemple, tots els repartidors de les pizzas siguin crítics de cinema, realment, i ho són. N'hi ha molts de debò que participen a la pel·lícula. I és una reivindicació de la professió de crític. I crec que, si es veu la pel·lícula, a més, amb molt sentit de l'humor, Alberto Romero, la Judit Martín, la Bruna Cusí, el Raúl Arévalo. És diferent. No és pel·lícules com El Caso Plon o Benetton 2. És que la família Benetton 2 són pel·lícules que últimament la comèdia sembla que es tingui que fer per un determinat tipus de sedàs. I aquesta és una intel·ligent, perquè s'ho planteja des d'un punt de vista intel·ligent. Divertida, interessant i sense ser social retrata molt bé una situació en el que viu molta gent, la situació precària de la seva feina. I en aquest cas, dels crítics de cinema.
0: Doncs va, com al final hem deixat el terror o l'horror, ens anem, comencem, com abans, per les sèries, La maldició de Widow's Bay, i després amb el Jacint parlem de Hopper.
23: Soy Tom Loftis. Encantado. Tom, Arthur, ¿te apetece tomar un café?
24: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
23: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
24: He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
23: ¿El qué?
24: Que aquí pasan cosas malas.
23: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
24: ¿Hubo canibalismo?
23: No. No creo que sea cierto.
0: Déu-n'hi-do. Últimament sembla que les sèries han de ser tota l'estona de futurs i històries distòpiques, i aquesta genera aquest suspens o aquest terror de la forma més clàssica, no? Sí. Amb un poble com tradicional.
1: Sí, supersticions, un poble d'una illa costera, portuària, no inventa res, però és refrescant, igualment, no? Una sèrie d'Apple TV, continua Apple TV fent grans sèries i sobretot noves estrenes, que no és el primer cop que fa una sèrie de terror ja a Apple, eh? Ja ha tocat el gènere, i en aquest cas tenim el Matthew Rhys com a protagonista, que és un actor que a nivell televisiu és un crac, o sigui, va protagonitzar The Americans, que per mi és una de les millors sèries que he vist mai en general, i també tenim el Stephen Root, que és un pedazo actor. I aquel, el més destacat de la sèrie, jo crec que tenim darrere de càmeres, bueno, la creadora de la sèrie és Katie Dippel, que ja va participar als guions de Parks and Recreation o Cazafantasmes, llavors aquí hi ha una unió també de terror i comèdia que s'entén veient la sèrie. És una sèrie que té aquest punt d'intriga, però té un equilibri perfecte, perquè potser no fa ni massa gràcia ni massa terror, però està al punt mig perfectament, perquè tinc un mix aquí molt interessant. Perquè
0: un mix molt complicat d'aconseguir, eh?
1: Perquè no quedi ridícul, potser.
0: Jo crec que en el tràiler ho hem vist, sí. No? Aquests punts que tampoc són histriònics, vull dir que tampoc acabes allà...
1: No sembla, no és Scary Movie. No, que podria convertir-se també una mica en això, no? I el director de la sèrie és el Hiro Murai, que és el que a mi més em crida l'atenció al veure la sèrie, perquè és un director que va fer les sèries d'Atlanta i Barry, que són dues sèries espectaculars, i que tenien una visió artística molt particular, o sigui, a com estava gravades, perquè eren sèries de comèdia, però també hi havia molts elements, a vegades, bizarros o terrorífics, que no eren sèries de terror com a tal, eh? Però tenien aquests elements presents. Llavors jo crec que és la persona idònia per fer aquesta sèrie. Hi ha a vegades uns petits zooms de càmera com molt lents que potser quasi ni s'aprecien, no? Però dius, li dona a la sèrie l'atmosfera que vol, la guionista també. I evidentment, com dic, el tema de les supersticions d'aquests pobles petits on la gent que viu allà tota la vida diu, aquí sí, passen coses, no sé què, no hemos salido nunca. I diuen, per cert, si eres de la isla i si pres un pie en tierra, te mueres, no sé què. Diu l'alcalde, però home, això no és veritat, no sé què. Diu, però tu has sortit alguna vegada? Diu, bueno, però és que jo soc de fora. Diu, ah, clar. Sí, llavors, bueno, juga amb això la sèrie de si és veritat o mentida el que expliquen al poble. Però és una sèrie super, super bona, molt intrigant i que per mi està molt, molt ben filmada, sobretot.
0: Bueno, i que potser, tu deies, és refrescant. Jo crec que el que també demanem als espectadors no és només que sigui refrescant per l'argument, sinó que facin propostes noves, no? Que sembla que al final tot és algoritme, no?
1: Sí, sí, aquesta sèrie, jo a Netflix ara mateix no crec que s'estrenés. Sí, Netflix, per exemple, és la plataforma que més aposta per sèries molt similars, que després sempre hi ha alguna joia, perduda, però Apple TV jo crec que és, junt amb HBO, són les plataformes que més aposten per històries de molts gèneres diferents, amb moltes perspectives i creadors diferents. Jo crec que es nota moltíssim. Parlava la setmana passada de la sèrie de Margo, Tiene Problemas de Dinero, no tenen res a veure, són dues sèries totalment oposades, però amb molta qualitat les dues i amb molta personalitat. I això jo crec que al final, amb tanta sèrie i tanta demanda, és el que s'ha de demanar.
0: És veritat que a mi em costa, si busco una sèrie nova, em costa anar a Netflix, perquè bueno, com ja et va suggerint i encerta, perquè és quasi calcada l'anterior, però Apple sí que està fent coses molt, molt diferents. Poques coses, però molt diferents.
1: Mejor poco y bueno que mucho y mal.
0: La de Margo a mi m'està agradant molt, molt.
1: Acaba el dimecres, per cert.
0: Acaba el dimecres, sí, sí, ja he acabat. Estic a l'espera de l'últim capítol, però bueno, ha tingut un gir força interessant. Va, acabem amb Hocum. No sé si ho dic bé, és la proposta que ens fa el Jacint i que veiem ja en tràiler.

0: entró la salida. No paro de oír algo. Creo que hay alguien aquí abajo.
1: ¿Puedes oírme? Dios, sácame de aquí.
2: Doncs em fan molta por a mi aquestes pel·lis, em fan patir molt, i pel que veig, Jacint, és un clàssic d'aquells que, si em permeteu l'expressió, te la cola una altra vegada, és a dir, que dius, bueno, va, jo això ja m'ho sé, no, oi?
3: És veritat, ja t'ho saps, tens tota la raó, però estem parlant de terror gòtic, a veure, és aquell terror que no és tan gore, que és molt suggerent, que tot són atmosferes, situacions, llocs, sí, que de tant en quan fots un saltiró a la butaca, si no estàs molt posat en matèria, i si t'espanten molt, i és de la mà del Damien McCarthy, aquest senyor en dues pel·lícules que ha dit i jo dit i s'ha convertit en tot un referent del cinema de terror. A mi em va sorprendre perquè és del gènere d'aquelles pel·lícules de cases encantades, embruixades, amb presències satàniques. Bé, funciona d'aquesta manera. En aquest cas és una bruixa ancestral, ni més ni menys. Bé, i ho domina molt bé. Les atmosferes estan molt ben creades, les situacions es converteixen en angoixants i és allò de que impressiona més el que no veus que no pas el que veus. I això sempre és interessant amb aquest tipus de pel·lícules. Funciona com un rellotge, funciona molt bé la pel·lícula. Us té que agradar el terror, evidentment, i més el terror gòtic. Oblideu-vos-en d'altres tipus de branques del terror, les slasher, el gore, etc etc. Aquesta funciona com una pel·lícula en referents clàssics. Recordem, per exemple, pel·lícules com Suspense, del Jack Clayton, basat en una altra volta de torca del Henry James, que després va fusellar l'Alejandro Amenábar amb Los Otros i que va causar sensació, però que jo us remeto, si podem, en Suspense, la pel·lícula d'any 1961 amb la Deborah Kerr fins a l'Institutriu de dos nens. Doncs bé, aquesta funciona en referents similars. O sigui, Cases Encantades, Guillermo del Toro fa poc va fer La Cumbre Escarlata, constantment hi ha pel·lícules d'aquest tipus. I és com un subgènere dintre el mateix gènere de terror. Si us agrada el terror, no us la perdeu.
2: A mi em fa patir molt aquest tipus de terror perquè jo no faig el saltironet, sinó que estic tota l'estona vivint l'atmosfera a tope.
4: Millor la sèrie, llavors, que no fotràs tan bots amb la sèrie.
2: No ho sé què dir. Bueno. No ho sé. En tot cas, dues recomanacions avui. De fet, les quatre recomanacions són molt diferents, per tant, que triï la gent. Moltíssimes gràcies, Jacint. Ens tornem a parlar la setmana vinent, aviam, sense eco.
3: Exacte.
2: Gràcies també al Víctor.
4: Ens veiem.
2: Fins la pròxima setmana. Adéu. Nosaltres tornem demà a partir de les 9 amb una nova edició del Rubí al dia, que acabeu de passar una bona tarda de dilluns.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. Rubí va rebre la visita divendres a la tarda de Ferran Pedret, president del grup parlamentari socialista i Units per Avançar, i diputat al Parlament de Catalunya. En la seva visita institucional, acompanyat per l'alcaldessa Ana Maria Martínez, Pedret va recórrer el centre de la ciutat fins a arribar al barri de les Torres, on van tractar temes com ara la seguretat o l'aplicació del pla de barris. Pedret va fer referència a una estigmatització cap als barris populars contra la que cal lluitar. Escoltem el diputat.
3: Hi ha diners invertits i un interès polític clar per part de formacions de dreta i d'extrema dreta, en primer lloc per estigmatitzar els barris populars, cosa que els socialistes no permetrem mai, i en segon terme per intentar agitar l'odi, focant-lo cap a col·lectius diana, i sempre repetirem el mateix. Una persona pot ser responsable pel que ha fet, però no pot ser culpada per pertànyer a un col·lectiu, a un grup que algú hagi definit des de fora per raó de la seva aparença, el seu origen, les seves creences.
2: Entre altres temes a tractar, Ferran Pedret va assegurar que l'alcaldessa li va posar molts deures divendres en matèria d'educació, de sanitat i també de mobilitat. I d'altra banda, van afirmar tant l'alcaldessa com el diputat que van poder parlar amb la ciutadania perquè els traslladés quines són les seves preocupacions i es van comprometre a treballar per respondre a totes aquestes demandes.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I aquest cap de setmana s'ha celebrat la Fira de la Cervesa Artesanal i el Formatge. Finalment el temps ha acompanyat durant tot el cap de setmana en aquesta 11a edició d'una fira molt consolidada ja a la nostra ciutat. Com en altres anys, hi havia una vintena de paradetes de cervesa artesana. Per primera vegada, els rubinencs i les rubinenques van poder gaudir durant tot aquest cap de setmana de dues marques d'aquí de Rubí. Una és una presència habitual, que és Vertus, la cervesa que Albert García cuina al seu obrador a Can Rosés. Aquesta, però, ha estat la seva darrera fira de Rubí, que viurà com a propietari del projecte, ja que jubila i traspassa el negoci a dos joves clients que mantindran, això sí, la marca Vertus. I per primera vegada el jove projecte rubinenc Fox and Hops també s'ha sumat aquest cap de setmana a la fira de la nostra ciutat. Són la marca vinculada al local La Madriguera de la plaça Ansel Clavé i també han pogut estar durant tot el cap de setmana doncs mostrant les seves cerveses artesanals. També recordem que hi havia altres parades de cervesa artesana i també de formatges i 10 food trucks que han fet gaudir doncs aquest cap de setmana, com dèiem, els rubinencs i les rubinenques.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I en informació esportiva, els resultats han acompanyat en els finals de temporada. Sí, Escolarà García.
4: Dues victòries i un empat han dut els equips de Rubí en futbol masculí de Lliga Elit Primera i Segona Catalana als seus respectius objectius, amb la Unió Esportiva Rubí, que ha acabat 600 en Lliga Elit, ha entrat en promoció d'ascens després de superar 3-0 el Sabadell B i juntament amb la punxada del Castelldefels. La promoció s'enfrontarà a la Pobla de Mafumet el primer partit dissabte a les 4:05 al municipal de Can Rosés, d'aquí a dues setmanes tornada a Terres Tarragonines. Victòria 0-2 a Tortosa del Juventut 25 de setembre, que seguirà una temporada més a la Primera Catalana, mentre que l'Olímpic Can Fatjó ho farà en Segona Catalana després de l'empat a 2. Necessitava un punt per assolir la permanència a l'equip del Richard Jiménez i el va aconseguir davant de l'Agramunt. I en waterpolo, el conjunt masculí perdia 19-9 davant del Mataró. Era gairebé impossible accedir a la final de la lluita per una plaça en Europa, mentre que les noies guanyaven 6-10 als Molins de Rei, 1-4 per la tornada en semifinal del play-off d'ascens a Divisió d'Honor.
2: Res més per ara. Tornem amb altres informacions de la ciutat en una hora, el butlletí de la una.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
5: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
6: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. Demà dimarts hi ha vaga territorial a la nostra comarca, també al Vallès Oriental i al Maresme. A Rubí hi haurà una concentració a partir de les 10 del matí de mestres i de personal que treballa als centres educatius. Es farà a la plaça Pere Aguilera i després marxaran plegats a la manifestació que els sindicats d'aquest sector de l'educatiu han convocat a Sabadell, concretament a la plaça Espanya, a partir de les 12 del migdia. A més, dimecres hi haurà aturades a les llars d'infants a l'etapa dels 0 als 3 anys, incloent-hi el personal tècnic de les escoles rurals. Per tant, les escoles bressol rubinenques també participaran aquest dimecres a la vaga, com ja ho van fer el passat 7 de maig. I tot plegat com a prèvia de la convocatòria general prevista pel 27 de maig a tot Catalunya i que els sindicats pretenen convertir en una nova vaga històrica en defensa de l'educació pública. Recordem, com sempre, que el Departament d'Educació i Formació Professional ha decretat serveis mínims per totes aquestes jornades de vaga. En els centres educatius han de comptar com a mínim amb una persona de l'equip directiu a infantil, primària i secundària. Hi ha d'haver un docent per cada 3 classes. Per a educació especial s'haurà de garantir el 50% de la plantilla i a les llars d'infants es mantindrà també el 33% de les plantilles.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I aquesta setmana se celebra el Congrés de Joves per la Pau Arcadi Oliveres, que és una iniciativa de la Universitat Internacional per la Pau, que reunirà 220 joves del Vallès i també de la nostra ciutat. La programació d'aquesta quarta edició es divideix en 3 jornades, es farà dimecres, dijous i divendres, i la primera serà dimecres aquí a Rubí, a la Biblioteca Mestre Martí Tauler, i la resta es farà a Sant Cugat del Vallès. Cada sessió girarà al voltant d'un tema i comptarà amb la presència d'una persona compromesa amb aquella qüestió. El cas de Rubí girarà al voltant de la justícia climàtica i la part central serà la conferència de l'activista climàtica Caral Solsona. Aquesta activitat ha estat organitzada pels alumnes de l'Institut l'Estatut i comptarà amb l'assistència d'alumnes i professorat de l'Escola Avenç de Sant Cugat i de l'Institut La Ferreria de Montcada i Reixac.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: Tornem en una hora a les 2, com sempre, l'informatiu migdia amb el resum de les principals notícies d'aquest dilluns 18 de maig.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Bon dia i bon dilluns, 18 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 18 de maig, avui parlarem, evidentment, de la penúltima jornada de Lliga a la primera divisió masculina, amb la salvació de l'Espanyol ja matemàtica, després de les dues victòries que van arribar en el moment oportú, després de 18 jornades sense fer-ho, com dèiem. Ahir el conjunt perico va guanyar 1-2 al Sadar per segellar, com dèiem, matemàticament la permanència. Que encara no ho té fet és el Girona, que això sí, depèn d'ell mateix, ha de guanyar en una final per la permanència dissabte vinent a Montilivi, a l'Elx. Només li val la victòria, això sí, el conjunt de Mitchell, que ara mateix ocupa posició de descens. També parlem de la victòria del Barça 3-1 contra el Betis, en el comiat de Robert Lewandowski de l'Spotify Camp Nou, i també d'aquest ple de victòries del Barça a casa aquesta temporada, tant a l'Spotify Camp Nou com, evidentment, també a Montjuïc i al Johan Cruyff, on també hi ha jugat com a local. Molt futbol, també amb el repàs dels play-offs descens a la segona federació masculina, a les semifinals catalanes, i també tindrem bàsquet, motor i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, l'Espanyol se salva i el Girona dependrà de si mateix per fer-ho en l'última jornada.
1: Els blanquiblaus van sumar ahir a Pamplona la segona victòria consecutiva 1-2 amb gols de Carlos Romero i Quique García i certifiquen la permanència a la primera divisió masculina. En canvi, el Girona va caure 1-0 Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i es jugarà la salvació a l'última jornada a casa contra l'Elx. Els gironins estan obligats a guanyar per no dependre de cap altre marcador.
0: Dissabte a les 9 de la nit, en principi, jugarà aquesta última jornada en què el Barça tanca la temporada a Mestalla.
1: Els blaugranes van guanyar ahir 3-1 al Betis amb un doblet de Rafinha i gol de Joao Cancelo i sumen el ple de victòries a casa aquesta temporada. 19 de 19, volíem dir. Nit especial per Robert Lewandowski, que després d'anunciar la seva sortida dissabte, ahir es va acomiadar de l'afició emocionat i orgullós de les 4 temporades com a blaugrana.
0: En categoria femenina, el Barça guanya la Copa i ja pensa en la Champions.
1: Les blaugranes van derrotar dissabte Gran Canària i l'Atlètic de Madrid per 3-1 i sumen el 12è títol de Copa. Tercera consecutiu, Clàudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo van fer els gols d'un Barça que aquesta temporada ja ha guanyat Lliga, Copa i Supercopa. Dissabte vinent buscaran el ple de títols en la final de Champions a Oslo davant l'Olympique de Lyon, entrenat per l'ex-blaugrana.

0: Queden sense ascens directe, que és per al Dense. A l'última jornada, el Sabadell buscarà el triomf a Tarassona per assegurar la segona plaça i donar de pas, un cop de mà al Nàstic. Els tarragonins van guanyar l'Europa 2-1 amb un penal molt polèmic. Al minut 89 surten del descens i depenen de si mateixos per mantenir-se en un complicat desplaçament al camp de l'Hèrcules. Tot i la derrota, l'Europa manté la cinquena plaça i si guanya l'Eivissa a Can Dragó, dissabte vinent jugaria un històric play-off d'ascens a segona divisió.
1: Qui es queda sense opcions d'ascens, en aquest cas a la primera federació masculina, és el Reus Redis, que posa punt final a una gran temporada.
0: Després de caure eliminats a Ourense del play-off d'ascens, amb una derrota per 2-1 els roig i negres acaben amb nota alta la temporada del debut a segona federació masculina. El tècnic Marc Carrasco valorava el creixement esportiu i social de l'equip i es mostra orgullós d'haver connectat amb l'afició.
1: Veurem si el Reus Redis s'enfronta el curs vinent a un dels quatre catalans que juguen al play-off d'ascens de segona federació. A l'anada de les semifinals catalanes, en aquest cas, Badalona i Cornellà agafen avantatge.
0: El Badalona fa un pas de gegant per passar ronda amb un triomf 0-2 al camp de l'Hospi en partit d'anada. En l'altra semifinal, victòria per la mínima també del visitant, el Cornellà 0-1 al camp del Vilanova. Setmana vinent es juguen les tornades de les dues eliminatòries.
1: I aquest cap de setmana també ha acabat la Lliga Elite amb el San Juan Atlético Moncada i el Martinenc certificant l'ascens directe a tercera.
0: Els de Moncada i Reixac són campions de Lliga Elite gràcies al triomf per 2-0 sobre el Prat a l'última jornada, mentre que els de Guinardó tornen a tercera 7 anys després de l'empat sense gols a camp del Sant Just Atlètic. A les semifinals del play-off per l'última plaça d'ascens seran Poble Mafumer Rubí i Prat Sant Mauro. I baixen a primera catalana Júpiter, Vilafranca, Ciutat Cooperativa i Sant Feliuenc.
1: En bàsquet, victòries importants ahir dels tres catalans que jugaven a l'ACB. Ara en parlem, però la notícia del dia és la renovació confirmada aquest matí de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'Espart Girona.
0: Íñiguez continuarà dirigint el conjunt gironí després d'haver signat una temporada històrica en què s'ha arribat al top 4 a la Lliga Femenina. Això sí, l'Unis va quedar sense final de Lliga Femenina, però sí que va aconseguir la classificació per a la propera Eurolliga.
1: I ara, cinc categoria masculina, ahir victòries del Barça, el Lleida i el Joventut, importants a l'ACB.
0: Els lleidatans van certificar permanència amb un triomf 75-72 contra Gran Canària al Barris Nord. Dotzena victòria i continuïtat a l'ACB a falta dues jornades per al final de Lliga. D'altra banda, la penya va guanyar ahir a la pista el líder, el Real Madrid, 81-89, amb un gran Ricky Rubio. Un triomf que li permet al Joventut pràcticament assegurar la sisena plaça, quan li falten encara quatre partits de Lliga regular per jugar, tenint en compte els dos ajornats. I el Barça continua en la lluita per la segona plaça després de guanyar ahir a Tenerife 97-102.
1: A tot això, a Can Barça se segueix parlant de la possible sortida de Xavi Pascual a final de temporada. N'estarem pendents. En hoquei patins, el Vilassana es va proclamar ahir campió de la Copa de la Reina per segon any consecutiu.
0: Les del Pla d'Urgell van superar a la final per 1-3 el Telecable Gijón, l'equip anfitrió d'aquesta Copa que s'ha jugat en terres asturianes. L'MVP va ser Ainia Florenza. Després de perdre les semis de la Champions a Portugal i endur-se aquesta Copa, ara toca centrar-se en l'hoquei Lliga. Diumenge vinent es jugarà el primer partit de la semi catalana entre Vilassana i Palau, el millor de 3. Dissabte arrenca la primera semi que enfrontarà Telecable i el campió d'Europa, el Fraga.
1: En waterpolo, Sant Andreu i Mataró jugaran la final a 4 de la Champions femenina.
0: Les andreuenques seguiran defensant el títol gràcies a una victòria molt patida i suada als penals a la piscina del Bulihamini grec. Les matalonines van tornar a guanyar a Roma 10-12 i el Sabadell serà gran absent després de 4 anys seguits entre les millors d'Europa. La final a 4 es juga del 10 al 12 de juny a Malta. El rival del Sant Andreu en semi serà el Ferencváros hongarès, amb la rubinenca Bea Ortiz a les seves files. El Mataró jugarà bitllet per a la final contra l'Olympiacos grec.
1: I tindrem final catalana a l'Eurocup de waterpolo femení.
0: Catalunya i Barceloneta s'estrenaran en una final europea en aquesta segona màxima competició continental femenina. Les gracienques van superar el Magna de Budapest per un contundent 4-11, mentre les marineres també es van classificar a domicili amb un ajustat 13-14 a Trieste. La gran final, també a doble partit, serà dimecres 27 de maig a la piscina de Sant Sebastià i el 3 de juny a Sant Jordi.
1: I un últim punt en motor amb el Gran Premi de Catalunya accidentat a MotoGP.
0: Sí, Martí, malauradament el cerverí Àlex Márquez va patir una greu caiguda quan lluitava per la primera plaça, que l'ha obligat a passar per quiròfan després de trencar-se la vèrtebra cervical C7 i la clavícula dreta. La victòria va ser per l'italià Fabio Di Gianantonio.

0: De maig, 12 minuts passant ja de la una, gairebé. Comencem parlant de futbol i d'aquesta penúltima jornada de Lliga a la primera divisió masculina, que va acabar ahir amb l'Espanyol salvat, el Girona en descens, però depenent d'ell mateix, a l'últim partit, i el Barça completant el ple de victòries al Camp Nou en el comiat de Robert Lewandowski. Anem a pams. Primer amb l'equip que va aconseguir ahir l'objectiu, l'Espanyol, que després de 18 jornades consecutives sense guanyar, dimecres passat es va desencallar i ha sumat dos triomfs seguits per segellar aquesta permanència. El d'ahir, 1-2 al Sadar contra Osasuna, que encara no té fet, no té la permanència assegurada. Carlos Romero, amb un bon gol des de fora l'àrea, aprofitant un rebuig, va fer el primer, i Quique García va fer el definitiu 1-2 després de l'empat del conjunt navarrès contra el seu exequip. Escoltem l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González.
1: Content, perquè al final no hem tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havíem d'arribar a l'últim. Molt, molt content, perquè a part la segona volta ha sigut molt, molt dura per a tots, pel vestidor. Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
0: Un Manolo González que té contracte de cara a la temporada vinent, però que el seu futur és incert després de l'arribada de Monchi com a nou director esportiu ara fa una setmana. Ell ho té clar, vol complir el contracte com a mínim.
1: Tinc contracte, jo no vull marxar d'aquí. Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. Això també t'ho dic. El que no té sentit és quedar-te a un club encara que tinguis contracte si la gent no et vol. Ja pot ser el club, ja pot ser els aficionats o ja poden ser els jugadors. Són per mi les tres coses importants. Llavors, jo el contracte el tinc, jo em vull quedar. Torno a dir, estic fort, ho he passat malament. Lògicament, no diré que no, ho he passat molt malament. Però estic fort i ho vaig dir de veritat. Jo sé que la gent no en creu, quan vam perdre l'Oviedo vaig dir que pujaríem. Vaig dir l'any passat que ens salvaríem. I aquest any el mateix. Jo sé que és complicat, hi ha moments que és complicat creure-hi. Però és que dins estaven convençuts que ho trauríem endavant.
0: En qualsevol cas, Espanyol suma 45 punts i ja té la feina feta, i atenció, perquè amb una carambola en l'última jornada tindria fins i tot opcions de classificar-se per competició europea, per la Conference. A l'últim partit, el conjunt bericú rep a la Reial Societat, que ja no s'hi juga a res. Sí que s'hi juga, i molt, en l'última jornada, el Girona, que ahir va perdre el Metropolitano per la mínima contra l'Atlètic de Madrid en el comiat de Griezmann, del club matalasser, en un partit en què només va faltar efectivitat perquè els gironins van tenir moltes ocasions per com a mínim fer un gol. Ahir ni Estuani va aconseguir-ho, fallant sobretot una ocasió molt clara al tram final i un solitari gol de Lukman, assistit precisament per Griezmann, va deixar el Girona en descens, però depenent d'ell mateix, en l'última jornada, en una final per la permanència contra l'Elx. Girona FM, Pavilla Fanyé.
2: Els gironins van tenir ocasions per poder puntuar davant un Atlètic de Madrid, més centrat en l'homenatge a Griezmann que no pas en el partit, però la manca de gol va tornar a condemnar l'equip de Mitchell. Un cop de cap de Brian Hill, on era més fàcil marcar que fallar, va resumir la impotència ofensiva del Girona mentre Lukman feia el gol de la victòria local. Mitchell, després de la derrota, va voler fer arribar un missatge als seus jugadors i a l'afició de cara al partit decisiu.
3: I l'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res. Ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
2: Una altra mala notícia del partit va ser la lesió d'Alejandro Francés, que pot ser greu. Dissabte que ve a Montilivi, davant l'Elx, els de Mitchell tindran l'última oportunitat per certificar la permanència davant la seva afició, però només val la victòria.
0: Gràcies, Pau. Si no canvia res, serà dissabte a les 9, com sentíem, aquesta última jornada, com a mínim amb els partits amb coses en joc, entre els quals, evidentment, per descomptat, hi ha el Girona-Elx a Montilivi, en què només els val la victòria, els blanc i vermells, per mantenir-se a primera. I pel que fa al campió, el Barça, bon partit del conjunt blaugrana ahir contra el Betis per tancar el curs en ple de victòries a casa, tant a Spotify Camp Nou com a Montjuïc i al Johan Cruyff, on també s'hi han jugat partits com a local aquest any. Rafinha, que tornava després de complir sanció a Vitoria, va avançar el seu equip de falta directa i després va aprofitar un regal de Bellerín per fer el 2-0. El Betis va retallar distàncies amb un penal molt rigorós transformat per Isco, però Joao Cancelo va fer el definitiu 3-1 amb un bon xut des de fora l'àrea. Ahir el partit, el de menys i també el resultat, va ser el dia de Robert Lewandowski, que dissabte va anunciar la seva sortida del Barça i ahir va tenir un comiat emotiu després de 4 intenses temporades com a blaugrana. En parlava en roda de premsa Hansi Flick.
4: No, I think it was a perfect goodbye.
5: Crec que ha estat un comiat perfecte per a ell. Mai oblidarem això. Crec que ha estat molt emotiu. I també es pot veure que té tot el cor aquí a Barcelona, amb aquest club, amb la gent d'aquesta zona. I jo li he de donar les gràcies al Robert, perquè és una persona fantàstica i un jugador de classe mundial.
4: Thank you, Robert, because he's a fantastic person and a world-class player.
0: I més noms propis, en aquest cas el de Joao Cancelo, autor del tercer gol blaugrana, com dèiem. Ell es voldria quedar al Barça al vol, però cal gestionar el seu contracte amb l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita. Ho explicava Flick.
4: Everyone can see what he gave us or he gave us.
5: Tothom ha pogut veure el que ens ha donat en els últims partits. Realment ho valoro molt, però al final no és fàcil. En Deco ho ha de fer, s'ha d'encarregar de gestionar-ho i hem d'esperar a veure què passa. Però és un jugador fantàstic i també ho dona tot per aquest club. I realment valoro molt el que he vist d'ell.
0: Ja fa mesos, però s'intensifica evidentment més la feina de Deco, amb la temporada ja acabada, tot i que encara quedarà un partit. En principi, dissabte vinent, com dèiem, a Mestalla contra el València, que ahir s'ha salvat i té encara opcions de classificar-se per competició europea. El Barça, que abans d'aquesta última jornada manté els 11 punts de marge sobre el Real Madrid i tanca el curs a casa, com dèiem, en ple de victòries, 19 de 19, batent un nou rècord. En l'última jornada, insistim, València-Barça, Espanyol-Real Societat i aquest final per la aquesta final per la permanència entre Girona i Elx a Montilivi, en què els junins només els val la victòria per tornar a ser l'any vinent a primera divisió. Més futbol, el Barça femení ja se centra en la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo, després de celebrar la Copa de la Reina, aconseguida dissabte a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Les blaugranes poden fer per segona vegada la història el ple de títols si superen el Lió de Jonathan Gilaldez a la capital noruega, amb el dubte, recordem, de la participació precisament de l'extrem blaugrana noruega Caroline Graham Hansen. I tornant a la categoria masculina, ja a la Lliga també quedarà només una jornada de la primera federació aquest cap de setmana vinent. El Sabadell ja s'ha quedat sense opcions d'ascens directe després de caure a casa contra l'Antequera i de la victòria de l'Eldense, que serà l'any vinent a la segona divisió. Ara cal certificar, això sí, la segona plaça de cara al play-off. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: L'Eldense és el que ha sortit guanyador d'aquesta partida a tres bandes i no ha hagut d'esperar ni tan sols a l'última jornada per aconseguir-ho. El triomf blaugrana 2-1 contra l'Atlético Madrileño ja eliminava per si mateix els matalassers, però la derrota del centre d'esports 0-1 contra l'Antequera també deixava fora de combat els arlequinats. Reconeix el tècnic Ferran Costa que qui s'ha endut el premi és el que més ho ha merescut.
7: Hi ha una realitat i és que els equips que són campions són els equips que estan preparats per ser campions i nosaltres en les darreres jornades doncs, hem tingut situacions que no hem de... que ens mostren doncs, que encara estem verds per aquesta lluita i ho dic amb tota l'honestedat del món i això no treu el tros de temporada que està fent aquest equip.
6: Desencís dels grans en una nova creu alta de rècord que va fregar els 11.000 espectadors. Tocarà intentar-ho pel tortuós camí del play-off i la recomanació de Costa és que tothom ho assumeixi el més aviat possible.
7: El que hem de fer és ser llestos, el botonet vermell que no l'hem hagut de treure en tota la temporada que segueixi guardadet al calaix, perquè ara mateix l'únic que pot passar és que si no som prou humils per valorar la lluita tan brutal que tenim per endavant i la grandesa de la fita final, ens arrepentirem amb el temps.
6: La lluita ara és per intentar acabar segons i així poder tenir tots els avantatges en el play-off, que no són pocs. Gaudir sempre de la tornada a casa i sortir guanyadors en cas que l'eliminatòria acabés empatada després d'una hipotètica pròrroga. Si el Sabadell vens en l'última jornada a Tarassona, assegurarà el subcampionat de grup.
0: Gràcies, Sergi. També en aquesta zona de play-off cinquè a l'Europa, malgrat perdre el nou estadi contra el Nàstic, que va aconseguir un triomf balsàmic amb un penal a l'últim minut gairebé, que el fa dependre d'ell mateix a l'última jornada. Com a màxim tindrem tres catalans de la categoria de bronze del futbol estatal, perquè el Reus Redis es va acomiadar dissabte del somni de l'ascens en perdre la tornada de la primera eliminatòria de play-off a Ourense 2-1. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
8: El somni de pujar a primera ref es va esvair dissabte després de tancar la temporada perdent per 2-1 al camp de l'Ourense en la tornada de la promoció d'ascens. Tot i l'eliminació, el Reus Futbol Club Redis va deixar una bona imatge i va competir de tu a tu davant el conjunt gallec. Rufo Sánchez va avançar l'Ourense al minut 7, però el Reus va reaccionar amb personalitat i Frank Carbià va empatar al 30 després d'un primer temps dominat pels rojinegres. A la represa, els reusencs van continuar insistint, però quan millor estaven, Justino va fer el 2-1 definitiu al minut 73. Després del partit, els vestidors, l'entrenador reusenc Marc Carrasco, s'adreçava així als seus jugadors desolats.
9: Nos sentimos orgullosísimos de todos vosotros, creo que todo el mundo está con vosotros, habéis hecho algo espectacular. Hoy, a lo largo de todos estos años, nos tenemos que sacudir y levantarnos, esto va de esto, nada más. Hemos peleado y creo que no nos podemos recriminar nada.
8: Així s'acaba una molt bona temporada d'un equip, el Reus Futbol Club Redis, que ha aconseguit 4 ascensos en 5 anys.
0: Gràcies, David. I parlant de play-off, ahir es van jugar les anades de les dues semifinals catalanes de la promoció d'ascens a segona federació, amb avantatge dels dos equips de priori favorits per quedar a decat segon i tercer a la classificació. El Cornellà va superar la Vilanova 0-1, aprofitant un gol de rebot en pròpia porta, mentre que el Badalona va guanyar 0-2 a la feixa llarga contra l'Hospi. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
10: Bon dia. El Badalona va fer un pas de gegant contra l'Hospitalet en el partit d'anada de la primera eliminatòria de centre a segona federació. Els escapulats es van imposar per 0-2. Aquest és un marcador molt bo de cara a la tornada que jugarà a Badalona el pròxim diumenge. La primera part va ser controlada íntegrament per part del conjunt de Mikel Azparren. Toni La Rosa va transformar un penal comès sobre Juaco, convertint el 0-1. Un resultat amb el qual es va arribar al descans. A la represa, els escapulats van continuar dominant la situació. Però, curiosament, quan el conjunt local es va quedar amb 10 jugadors per expulsió per doble targeta groga del migcampista Aguza, va ser quan el partit va canviar. L'Ospi, amb molta rauxa, va generar 3 grans ocasions per empatar el partit. Entre el porter Azón, el travesser i la manca de punteria van impedir el gol local. L'àrbitre, manca de 5 minuts per la finalització, va decretar el protocol de suspensió de 5 minuts per llançament d'objectes des de la graderia. Aquesta aturada va beneficiar el Badalona, que en el temps afegit va marcar un segon gol, obra de Marco Martínez, que deixa l'eliminatòria molt ben encarrilada. Aquesta va ser la valoració del tècnic del Badalona, Mikel Azparren.
11: La expulsión no nos ha sentado bien, mira por dónde, pero bueno, emocionalmente a veces el equipo contrario da ese paso adelante, pero sí que nos ha acercado a si aguantábamos lo que teníamos que aguantar y por qué no un punto a veces de falta de acierto del rival que necesitas, pues también nos iba a hacer poder tener esa opción de nosotros queríamos ir a por el segundo. Yo lo que sí que creo que más que una primera parte, casi hasta la expulsión 60-70, como en el primer partido de Liga, creo que hemos sido muy superiores.
10: La tornada tindrà lloc el pròxim diumenge a l'Estadi Municipal. L'Hospitalet hauria de guanyar per 3 gols d'avantatge per superar la ronda.

0: En bàsquet, victòries importants ahir dels tres catalans que jugaven a la CB. En parlem, però la notícia del dia és la renovació confirmada aquest matí de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'Espart Girona després d'una temporada històrica en què s'ha arribat al top 4 de l'Eurolliga femenina. Girona FM, Pau Villafañe.
1: L'acord estava tancat a nivell verbal des de feia dies i ara s'ha fet oficial amb l'anunci públic. El tècnic basc, que va arribar al club al desembre de 2023 com a solució d'urgència, ha acabat consolidant-se en el projecte gironí. Sota la seva direcció, l'Espart Girona ha exhibit aquesta temporada un dels jocs més reconeixibles de la competició, ha assolit la segona posició a la fase regular i ha acabat per primera vegada entre els quatre millors equips d'Europa. Pere Puig, director esportiu de l'Espart Girona, es mostrava satisfet per la renovació.
2: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, que ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
1: Aquesta és la segona etapa d'Íñiguez a Fontejau. La primera va ser el 2015, quan va agafar l'equip en la recta final de temporada i el va dur al seu primer títol de Lliga. La temporada que ve, l'Espart Girona tornarà a l'Eurolliga, tot i que aquesta vegada haurà de superar una fase prèvia.
0: Gràcies, Pau. Tornarà a estar capitanejat, com sentíem, per Roberto Íñiguez. Ara, 5 categoria masculina i victòries al Barça, de Lleida i el Joventut importants a la CB. Per exemple, els lleidatans van certificar, amb la victòria i la permanència, 75-72. Va guanyar el Hajo Post Lleida al Gran Canari, al Barris Nord. Escoltem el tècnic Gerard Encuentra.
3: Molta emoció, molt content. Sabíem de la dificultat, no? Aquesta lliga és molt difícil. Avui teníem a davant un rival amb molt de talent i bueno, teníem la primera oportunitat per a fer-ho matemàticament, no? I el partit, jo crec que fins a la mitja part se'ns ha ficat molt de cara, no? Després, bueno, ells han tret, ja et dic, el talent individual aquest, han començat a remuntar i jo crec que hi ha hagut un moment que érem 5.000 persones amb el cul apretat aquí al pavelló, no? I bueno, sabíem que el repte era difícil però important i crec que al final doncs, ens hem juntat tots, equip, afició.
0: 12a victòria pels lleidatans que segueixen la permanència, com dèiem. Tindrem 5 equips, per tant, un altre cop catalans a la màxima categoria de nou. Veurem què passa amb el Morabanc Andorra, que ara mateix és en descens. Pel títol lluitaran el Barça i la Penya. Ahir els verdiners van guanyar a la pista del líder, el Real Madrid, 81-89, amb un gran Ricky Rubio, i el Barça va guanyar 97-102 a la pista del Tenerife. Els blancs que es troben empatats amb 23 victòries amb UCAM, Murcia i Baskonia, mentre que el València, que ha jugat un partit menys, en suma 22 en la lluita per la segona posició. Això pel que fa al Barça, que també està pendent, evidentment, de la continuïtat de Xavi Pasqual de cara a la temporada vinent. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, Blai Mantric i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Paisatge.
2: Hola, em dic Gerard Bosch i sóc el presentador del Quatre Gotes, el podcast de l'Espluga FM Ràdio que reflexiona sobre el passat i el futur de la gestió de l'aigua a Catalunya. Al Quatre Gotes, sobretot, el que fem és escoltar les persones que realment entenen, persones expertes o que han viscut de molt a prop la gestió de l'aigua. I ho fem en àmbits molt diferents per intentar tocar totes les potes o tots aquells elements que conformen la nostra vida i que estan connectats amb l'aigua, i especialment intentar plantejar preguntes i que ens convidin a reflexionar amb aquesta mirada de futur, amb aquest plantejament dels reptes que tenim per davant. L'accés a l'aigua a Catalunya és una qüestió amb molta història, i és que vivim en un context de clima mediterrani, això vol dir de forts contrastos, de períodes de sequera, de temporals de pluja, però podríem dir que en un entorn on la falta de pluja no és una qüestió nova, és a dir, que al llarg de la història ens ha acompanyat, hem hagut de conviure i de superar fortes sequeres, i això també és el que intentem explicar. La realitat de la gestió de l'aigua ha anat canviant, ha estat una història també d'aparició d'infraestructures, de lluites territorials, fins i tot de tensions, no?, per l'accés a l'aigua, i també de necessitats canviants. L'evolució tecnològica, però també demogràfica, social i econòmica del país fa que les necessitats d'ara no siguin les que hi havia fa un segle. Per tant, les necessitats del present són segurament més grans en un context climàtic ara mateix advers. Al Quatre Gotes hem tingut quatre grans objectius a l'hora d'executar el nostre projecte. Primer de tot, donar la paraula a les persones que n'entenen. Després, intentar-ho explicar en un llenguatge entenedor pròxim a tothom, que no sigui tècnic. I després, dues qüestions més. La complexitat de fer-ho en pocs minuts. I, per últim, que sigui dinàmic, que dins del mateix programa puguem combinar diferents ritmes, diferents formes d'explicar perquè no sigui avorrit i perquè així l'oient estigui atent al llarg de tot el capítol. El fet de plantejar aquest projecte des de la ràdio local s'explica per la proximitat, i és que nosaltres hem jugat, podríem dir, el doble rol. Per un costat, el barret de comunicadors a l'hora de plantejar aquest projecte, però també l'altre barret, el de testimonis, per haver viscut totes aquestes situacions en proximitat i especialment també per conèixer, doncs, el paisatge per al qual ens hem mogut i els testimonis que volíem anar a buscar.
0: La xarxa de comunicació local.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Ja hi som aquí, què tal? Benvingudes i benvinguts. Ens posem el xandall rubinenc en aquesta emissora municipal, a Ràdio Rubí, en aquest horari de quarts de dues de la tarda. Repetició al vespre dels esports, els quals miren cap a un cap de setmana d'emocions fortes i, la veritat, emocions totes positives. Normalment, a l'esport n'hi ha d'una mica de tot en cada temporada. Enguany estan sent gairebé tots èxits, fins i tot en el que han estat lluites per la permanència, és a dir, en situacions complicades, els equips de la nostra ciutat que han portat, doncs, pel bon camí els seus objectius. És el cas de l'Olímpic de Can Fatjó i el Juventud 25 de setembre, que lluitaven per la permanència en l'última jornada de competició a primera i segona catalana. També hem de dir que, tot i quedar eliminat, el Club Natació Rubí en categoria masculina ha tancat una temporada excel·lent a la divisió d'honor del waterpolo, mentre que les noies han fet el primer pas per tornar a la màxima categoria des de la primera nacional del waterpolo en la semifinal d'anada i victòria a Molins de Rei, en un cap de setmana en el qual també ha estat principal protagonista la Unió Esportiva Rubí, la qual, i després d'una trepidant última jornada en Lliga Elite, s'ha fet amb la sisena posició de la classificació i disputarà el play-off d'ascens a la tercera ref com a sisè classificat, amb la primera de les eliminatòries que l'enfrontarà a la Pobla de Mafumet. Comencem per aquí, aquest programa d'emocions fortes, sense cap mena de dubte, si hi ha molt a escoltar, així que vinga, ens posem en marxa.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Perquè va ser un dissabte d'aquells per a recordar en la retina de tots els seguidors aficionats de la Unió Esportiva Rubí, també de la nostra ciutat. El primer que havia de fer la Unió Esportiva Rubí era guanyar el seu partit davant del Centre d'Esports Sabadell i bé, victòria 3-0, i després mirar cap al que fes el Castelldefels, que no havia de guanyar la seva cita a casa i davant del Júpiter, el qual lluitava per una plaça en la permanència. Victòria dels de Barcelona 0-1, que per desgràcia no els ha servit perquè la resta de resultats no els van acompanyar, però sí que aquesta victòria ha ajudat a la Unió Esportiva Rubí a acabar amb 42 punts en la sisena plaça, superant el Castelldefels, que es queda en la setena amb 40 punts. Tot plegat després d'un partit que a la Unió Esportiva Rubí el va saber portar al seu terreny. Molt bon encontre, aquella motivació d'un equip que ve de dos partits guanyats, que encara veu aquesta possibilitat, els va sortir amb una pressió especial, amb una tensió que es va notar sobre el terreny de joc, la qual cosa els va fer ser superiors al Centre d'Esports Sabadell. Bé, posava per davant Pau Herranz als nostres, després d'una gran jugada d'Àlex Ruiz en el primer temps, sobre la mitja hora, i Aitor Torres, el gran capità, feia el 2-0 amb una afortunada jugada just abans d'arribar al descans. En la segona meitat, i malgrat els canvis sabadellencs, el Rubí va portar el partit pel seu camí fins que es tancava ja la recta final amb el tercer definitiu gol d'Eric Castillo, el qual, doncs, els atorgava la victòria, els 3 punts i el somni en aquesta temporada que ha acabat molt, molt bé, tal i com prometia el tècnic, el Blai Martí, quan va arribar a ser el primer entrenador després de ser l'ajudant del José Solivelles.
2: Recordo el primer dia, el primer dijous que vaig portar el primer entrenament, l'Ivan i el Presi em van dir: és una missió difícil, però ens hem de salvar, vaig dir: tranquil, que farem play-off, i aquí estem, farem play-off.
3: Ara, centrant-nos una mica més en el partit, molt més còmodes que el Sabadell, i així ho han demostrat, 5 canvis han fet a la mitja meitat.
2: Sí, suposo que no els ha agradat la primera part, jo crec que hem estat molt bé, hem entrat bé en el partit, teníem la mentalitat clara que volíem sortir a guanyar, fer la nostra feina, no sabíem què passaria fora, però com a mínim els ho he dit, no? Les històries tenen un final, crec que hem d'arrodonir el nostre final, si és avui, de la millor manera possible, i fer els deures, que no passi, que a última hora passés alguna cosa, no?, que s'ha donat, i que després nosaltres no haguéssim fet la feina, no ens ho podíem permetre, i menys aquí a casa, i amb la gent que ha vingut. Hem sortit bé, hem fet una molt bona primera part, jo crec que ells els ha costat molt defensivament, i a la segona part sí que amb els canvis potser hi ha hagut uns minuts que hem tingut més dificultats, que hem tingut poca fluïdesa en pilota, però sabíem que les contres podien ser perilloses i hem marcat a tercer.
3: Després d'una primera volta que havia sigut positiva, hi ha hagut un tram on els resultats eren negatius. Quina creus que ha sigut la clau que ha revitalitzat l'equip per aquest final de temporada?
2: És difícil de dir. Jo crec que al final ha estat tot l'any treballant amb aquesta gent, que sé que sé que hi ha hagut canvis que crec que potser sí que han desllorigat coses, però era un equip que necessitava potser confiança, poder tenir una mica més de pilota, ser una mica més valents. Jo crec que ens dona una lliçó molt gran de cara al futur, que és que tenim una generació molt identificada amb el club, que treballa molt perquè les coses aquí surtin bé, que és una generació que són amics, que és una generació que tenen talent, que és una generació que tenen ganes de treballar, i quan la pilota cremi, quan les coses estiguin no tan bé, potser hem de tenir clar que amb aquesta gent hem d'anar mort.
1: I que és una generació que està fent història, Copa del Rei, aquell any guanyant tots els partits a casa, ara accés al play-off per a l'ascens a tercera ref, en definitiva, gran campanya de la Unió Esportiva Rubí, que va ser la cara d'una cita en la qual el Sabadell ve també optava a aquesta posició, la sisena. De fet, si hagués guanyat, s'hauria ubicat en la sisena posició de la classificació, però l'entrenador Marc Cabestany reconeixia que no havia estat el seu dia i el Rubí havia estat superior.
2: Sí, sí, nosaltres no hem estat bé des del primer moment. Jo crec que, no sé, ha sigut un tema d'energia. No sé si, evidentment, costa jugar aquí perquè rellisca molt, ho sabíem, ho havíem parlat. Ens hem intentat adaptar també l'escalfament, però avui no hem estat competitius i el Rubí potser li ha sortit tot de cara. Ha aprofitat els nostres errors no portats, els nostres regals, ha mantingut l'avantatge, fins i tot ha aconseguit el tercer gol, i el resultat és contundent. Avui no hem merescut treure res positiu d'aquí.
3: S'ha demostrat a la primera meitat 5 canvis a la mitja part. No és habitual en categoria.
2: No, tampoc és habitual arribar a l'últim partit i mostrar la imatge que hem mostrat. Aleshores havíem de moure una miqueta l'arbre, no?, per remoure el partit o alterar el partit d'alguna manera des dels canvis, des de canvi de sistema, al final la segona part de 3 una mica més arriscats, a veure si fem aquest primer gol, alguna jugada ens entrava en el partit, a vegades és qüestió d'aquesta energia, però hem estat desencertats amb la presa de decisions, fins i tot a nivell de col·locació, quan normalment som un equip, això ho fem força bé, s'ha costat tenir continuïtat amb el joc i hem generat molt poques situacions de gol, la veritat.
1: La veritat és que la Unió Esportiva Rubí venia amb aquesta dinàmica positiva de la qual, a veure si no en treu profit, en la promoció d'ascens a la tercera ref. Acabava el partit i després de la victòria 3-0 calia conèixer què passava a Castelldefels. Seguiment a través de les xarxes socials i quan es confirmava el 0-1 victòria del Júpiter als Canyars esclatava l'alegria al municipal de Can Rosés amb tothom contents, com per exemple alguns dels jugadors de la Unió Esportiva Rubí, com ara el Jordi Masip i l'Aitor Torres, dos dels capitans del conjunt de la nostra ciutat.
4: Bueno, molt content, la veritat, perquè qui ens anava a dir que avui estàvem celebrant a entrar a promoció d'ascens a tercera divisió. Amb la temporada que hem viscut, en la segona volta força dolenta, però bueno, al final hem fet un molt bon sprint i avui crec que hem fet una molt bona primera part i la segona més de contenció i bueno, molt content, la veritat que ha sigut un any molt difícil, hem passat per moments molt complicats, però l'equip ha sigut treballant, ha confiat i tenim el que mereixem.
5: Quina revitalització de l'equip en aquesta segona volta,
4: No, molt bé. Rafa, cabrón.
5: Rafa, bé.
4: Dilo. No, perquè Rafa vol dir que té un nou premio a la seva carrera i sempre està fartant d'això. Estem molt contents. La veritat que és un grup humà espectacular. Hem sofrit moltíssim, però ja s'ha vist al camp, no? Som una pinya i anem a fer història.
1: I en aquesta festa que calia matisar el que deia el Rafa Leva d'aquest doncs, nou play-off que disputava aquest veterà porter de la Unió Esportiva Rubí, evidentment que el vam anar a buscar.
6: Estábamos haciendo una broma con Alex porque hace poco salía en redes sociales un jugador que celebraba el octavo play-off. Y yo le digo, Alex, este sábado vamos a celebrar mi noveno. Ya está, sí, por eso he hecho la broma.
5: Pero esperamos que vagi lo mejor posible en aquests playoffs y ahora vamos a afrontarlos.
6: Sí, yo creo que de la forma que hemos llegado y todo, lo que tenemos que hacer es disfrutarlo, pasarlo bien, y estoy seguro que vamos a competir muchísimo.
1: Sense cap mena de dubtes, la Unió Esportiva Rubí és qui ha agafat la dinàmica a última hora. Cadascun dels equips, es podria dir, de la Lliga Elite ho ha anat portant, dinàmiques positives i negatives. Al Rubí li ha tocat a última hora, a veure si en treu profit en la promoció d'ascens, amb aquesta primera cita que tindrà davant de la Pobla de Mafumet. Ara revisarem com queda tot plegat, com queda aquesta classificació de Lliga Elite després de l'última jornada de competició. Els nostres que guanyaven 3-0 al Sabadell. Bé, la resta dels resultats, Toni Bravo, Rodríguez, van ser aquests.
7: Atlètic Sant Just 0, Martinenc 0, Castelldefels 0, Júpiter 1, Sant Juan Atlético de Montcada 2, Prat 0, Horta 3, Vilafranca 2, Manlleu 2, Valls 1, Poble de Mafumet 1, Ciutat Cooperativa 0 i Sant Feliuenc 1, Sant Mauro 1.
1: Campió de grup ha pujat de categoria 55 punts, Sant Juan Atlético de Montcada, segona plaça, també ascens directe 53 al Martinenc. Que queda en tercera posició la Pobla de Mafumet amb 52, Prat 43 mateixos que el Sant Mauro cinquena plaça i el Rubí amb 42 que és el sisè. Promoció d'ascens a tercera ref, tercer Pobla de Mafumet contra Unió Esportiva Rubí. Camp o factor camp favorable als de Tarragona. Prat i Sant Mauro és l'altra eliminatòria, amb el Prat també tenint el factor camp favorable. L'accés a la Copa del Rei serà o per al Prat o per al Sant Mauro. Si puja el Prat, seria pel Sant Mauro. Si puja la Pobla de Mafumet, Sant Mauro o Rubí, se la quedaria aquesta plaça de Copa del Rei al Prat, perquè la Pobla de Mafumet és filial del Nàstic de Tarragona i no pot disputar la Copa del Rei. A partir d'aquí, setena plaça, equips que s'han mantingut: Castelldefels, Manlleu, Sabadell B, Atlètic Sant Just, Baix i Horta, des dels 40 punts dels Castelldefels fins al 37 de la equip de Barcelona, Valls i Horta, que, si el Rubí no puja, continuaran sent els tres equips que han jugat totes les temporades de la història de Lliga Elite. I en descens s'ha quedat fora Ciutat Cooperativa, 36 punts pels 35 del Júpiter, 32 Vilafranca, i ha tancat la taula el Sant Feliuenc, 31. L'asterisc per aquest partit, que encara està pendent de resolució judicial ordinària entre Manlleu i Atlètic Sant Just. Atenció, perquè aquell partit, als 90 minuts, el va guanyar l'Atlètic Sant Just 1-2, però una alineació indeguda de l'Atlètic Sant Just els va fer perdre els 3 punts. Si al final la justícia ordinària li donaria la raó a l'Atlètic Sant Just, els 3 punts els té anotats el Manlleu, baixaria amb 35 punts al descens i se salvaria el Ciutat Cooperativa, però això ja quan passi ja ho sabrem, perquè ja se sap, que la justícia és lenta i vés a saber quan arriba, si no ja és començada la pròxima temporada.
8: www.radiorubi.fm.
9: Tota la informació dels equips rubinencs.
8: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
9: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
8: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
9: Tot l'esport rubinenc a
8: radiorubi.fm.
1: Una altra de les grans alegries del cap de setmana ha estat la permanència a la primera catalana i dins del grup 3 d'un Joventut 25 de Septiembre que depenia d'ell mateix en l'última jornada i va complir. Victòria al terreny de joc del Tortosa, 0-2, 36 punts, 100 a plaça, per sota deixa Sant Boià, que se salva, i el Tàrrega, que és qui amb 35 punts perd la categoria. Era un partit en el qual estaven obligats a guanyar i s'ha demostrat, perquè els seus perseguidors també van guanyar les seves cites. En cas de punxada del 20 hauria quedat per sota i, per tant, en descens, que hauria entrat l'equip del Quico Díaz, entrenador amb el qual hem parlat i ens comenta, sobretot, les sensacions de tot plegat i com va anar un partit que ni molt menys va ser fàcil, malgrat el 0-2 davant del Tortosa.
10: 48 hores quasi després de la gesta, todavía con una resaca de emociones, de nervios. Y la verdad que, bueno, asimilando lo que hemos conseguido, ¿no? Porque no era tan fácil como se preveía, y al final, pues, llegar a la meta como hemos llegado ha sido espectacular.
1: No era fácil, pero eso sí, dependíamos de nosotros mismos y supimos sacar adelante una última cita en la cual, si perdíamos, bueno, y se ha demostrado, hubiésemos perdido la categoría.
10: Bueno, llegamos a este run final de campeonato muy justitos de jugadores, muy justitos de gasolina por todo el esfuerzo que habíamos hecho durante toda la segunda vuelta. Pero llegamos en una posición muy privilegiada. Sabíamos que en el run final dependíamos de nosotros mismos. Y como si así ha sido. Y llegar a Tortosa y saber que si ganabas, te salvabas, independientemente de terceros equipos, eso fue un hándicap y una vitamina que el equipo el sábado sacó fuerzas de donde no había. Los jugadores corrieron más que lo que sus piernas daban y el objetivo se cumplió.
1: Un Quico Díaz que estava sense cap menes de dubtes emocionat, vivint tot el que està vivint, per cert, a un Juventut 25 de setembre, del qual tenen l'entrevista sencera a www.radiorubí.cat, en l'apartat d'esports i en la notícia en respecte a aquest partit del Juventut 25 de setembre, en la qual ens explica les sensacions també viscudes amb una afició de la qual es mostra orgullós, un Quico Díaz que ha deixat oberta doncs la porta a la continuïtat a les files del conjunt de la nostra ciutat de cara a la pròxima campanya, de nou, a la primera catalana. La del cap de setmana era la jornada 30, l'última en aquest grup 3 de primera catalana. També es van donar aquests altres resultats.
7: Cubelles 3, Sitges 5, Fundació Atlètic Vilafranca 3, Sant Bullà 4, Camp Juliu 3, Terlenca Barcelonista 2, Tàrrega 2, Ascó 0, Sant Cugat 1, Rapitenca 2, Natació Terrassa 2, El Catllà 2 i Martorell 1, Viladecans 1.
1: Ja fa unes jornades que havia pujat el Martorell, 68 punts, campió de grup, Viladecans 57, disputarà promoció, Sant Cugat, Fundació Atlètic Vilafranca, Sitges, Camp Juliu, Ascó, Rapitenca, El Catllà, Natació Terrassa i Sant Bullà segueixen a la categoria amb el 20 amb 36 punts, que ha acabat 11. Descens per a Tàrrega, Terlenca Barcelonista, Cubelles i Tortosa.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I també seguirà una temporada més a segona catalana l'Olímpic de Can Fatjó després de l'empat a 2 davant de l'Agramunt en un partit en el qual es van veure obligats a remuntar amb un 0-2 i a última hora, però, que aconseguien dos gols que els duien cap al puntet que amb 37 els ha deixat a la desena plaça del grup 5 de competició, però sense haver acabat amb les sensacions que volia el seu entrenador Richard Jiménez.
11: Sí, la verdad que sí. No era con las sensaciones que queríamos terminar, pero sí que hemos terminado la faena.
1: ¿Qué ocurrió para decir que no eran las sensaciones?
11: No, porque las sensaciones de partido, ¿no? Necesitábamos nosotros irnos con una buena sensación de jugar bien al fútbol, pero estuvimos un poquito nerviosos de la situación, no están acostumbrados a estos tipos de partidos y, bueno, nos costó un poco, pero sí que hicieron el trabajo y contento por eso, ¿no?
1: A 3w.radiorubi.cat que podeu trobar la informació amb l'entrevista sencera amb el Richard Jiménez, en la qual confirma que si no hi ha res d'estrany aquesta mateixa setmana, doncs es confirmarà la seva continuïtat a la banqueta del club de la nostra ciutat amb aquest projecte que ha d'agafar forma de cara al futur immediat i amb l'alegria d'haver assolit l'objectiu. Els ha costat una mica, els últims tres partits amb dues derrotes i un empat que li han complicat una mica l'existència al conjunt de la nostra ciutat, però en qualsevol cas, doncs, permanència assolida i ara ja a pensar en nous objectius de cara al futur immediat. Última jornada al grup 5 d'aquesta segona catalana del futbol masculí, els nostres, com dèiem, partit tèrbol, sense estar clar, no van acabar d'estar còmodes, amb el 0-1 la cosa es posava perillós, el 0-2 els va, diguem-ne, que encendre els llums d'alarma i a partir d'aquí, reacció, remuntada i alegria final, que al cap i a la fi ve està el que ve acaba, com és habitual en el món de l'esport i en aquest cas en el món del futbol. La jornada número 30 també tenia, Toni, aquests altres resultats.
7: Alcarràs 3, la Seu d'Urgell 0, Artesa de Segre 2, Vallfogona de Balaguer 0, Almacelles 0, Sallent 2, Capellades 2, Guissona 1, Juneda 4, Balafia 5, Linyola 2, AM 3 i Solsona 1, Alguaire 2.
1: Es queda com a campió pujant la Seu d'Urgell 58 punts pels 53 del Juneda, que disputarà promoció juntament amb els 53 també del Sallent, Balafia 52 i 48 punts per a l'Alguaire. Artesa de Segre 47 punts, 6a plaça, Almacelles 45, Agramunt 39, igual que l'AM, mentre que l'Olímpic de Can Fatjó acaba a la desena posició de la classificació amb 37 punts, els mateixos que el Capellades, 34 per al Solsona, que també se salva, mentre que en descens el Vallfogona de Balaguer, que malgrat l'esprint final ha perdut la categoria. 33 punts, 29 per a Linyola i Alcarràs, 24 per al conjunt del Guissona.
12: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
1: i fem el salt ja cap a l'aigua i les bones notícies que ens arriben, sobretot en noies. Els nois, és cert que ja queden fora de la lluita per Europa, però quina gran temporada. En parlarem ara, però abans anem a tractar l'inici d'ara ja sí, el camí definitiu en la lluita cap a l'ascens. Està l'any que ve de nou, en el cas del Club Natació Rubí, a la divisió d'honor, a l'elit del waterpolo en dones. El primer dels passos va acabar amb victòria en l'eliminatòria semifinal anada i a Molins de Rei. Toni.
7: El Club Natació Rubí femení es va endur un triomf important en l'anada de la promoció d'ascens a divisió d'honor en la piscina del Club Natació Molins de Rei per 6-10. El duel va ser molt vibrant, amb les graderies del Molins plenes i un ambient molt cordial entre les dues aficions. Les rubinenques, que van acabar líders del grup A, van ser superiors a unes rivals que en la fase regular van acabar quartes del grup B. El Molins va començar fort, dues pilotes al pal, però les de Carles Ligero van ser les que van obrir el marcador penal al minut 5 i al 0-1. Les locals van tenir l'empat en un altre penal al final del primer quart, però el pal va salvar les rubinenques. L'inici del segon període va ser immillorable, 0-2 en menys de 30 segons. El Molins va retallar distàncies, però el Rubí va respondre immediatament per situar l'1-3. Les de Carles Ligero van ampliar el lluminós fins l'1-4, però a partir d'aquí el partit va entrar en una fase més boja. El Molins va fer el 3-4, va fregar l'empat amb un tir al travesser, però les nostres van tornar a obrir forat amb un penal per fer el 3-5. Tot i així, les locals van marxar al descans amb 4-5. A la represa, el Molins va empatar ràpid, fins i tot va capgirar el duel amb el 6-5, però les rubinenques van reaccionar amb personalitat, 6-6, 6-7, 6-8... amb una defensa que va frustrar els intents locals d'apropar-se. En el darrer quart, les nostres van mantenir la inèrcia anotadora per fer el 6-9. La portera local va impedir que l'avantatge fos més inflada fins al 6-10 definitiu. Avantatge, doncs, de 4 gols per afrontar la tornada de les semifinals a Can Rosés, amb garanties, sempre que surtin molt concentrades, amb confiança, i a guanyar el partit.
1: Primer pas donat amb un més 4, que seria gairebé un més 5. Recordin que en aquestes eliminatòries, com el Club Natació Rubí ha quedat primer en Lliga, sempre tindrà que, si hi ha igualtat en el marcador després dels dos partits, la victòria és per al conjunt de la nostra ciutat. Tot després d'un partit que qualificava d'aquesta manera l'entrenador. Escoltem l'entrevista que mantenia amb el nostre company, el Toni, el Carlos Ligero.
13: Crec que hem estat un equip bastant madur avui, que hem sapigut quan jugar i com jugar a aquesta piscina, que és molt gran, que ja és un equip que físicament està ben preparat i que ha fet una gran temporada i porta una línia molt ascendent, i crec que hem sapigut minimitzar amb una bona defensa, i en atac hem anat ajustant durant el partit. Al principi crec que no hem estat gaire encertades, però a poc a poc hem anat ajustant amb diferents moviments, amb diferents coses que ens calien, i al final crec que és una victòria de 4 que ens permet anar a casa a tancar l'eliminatòria, però això no s'ha acabat.
14: Com deies, el primer període doncs, ha estat una mica més igualat. En el segon ja heu anat també amb avantatge, i potser en el tercer ha estat el més clar, no?
13: Sí. Com ho has vist? Sí, bueno, el tercer ha sigut una mica irregular perquè és el moment que ja se'ns fiquen en partit. És veritat que anem 2-0 i ja en 3 minuts se'ns posen empat, però l'equip reacciona molt bé i en els últims 4 minuts traiem una diferència de 2 o 3, ara no ho sé, ho hauria de mirar, però que ens permet entrar l'últim quart més tranquil·les. L'últim quart en defensa ha sigut excel·lent, no hem encaixat cap gol, i ens permet sumar un més 4, que és molt important de cara a la tornada.
14: Hi ha hagut, suposo, que una tasca important respecte al darrer partit, que va acabar amb derrota, que va ser la primera derrota de tota la fase regular, i aquest partit. Jo he vist un Club Natació Rubí femení que en els moments que han estat una mica més apretades no hi han hagut els dubtes, tants dubtes com hi va haver la darrera vegada.
13: Sí, la veritat. Hem treballat molt aquestes dues setmanes que ens donaven de marge per preparar aquest play-off. Ho han entès, ja estan convençudes de que el nostre objectiu és arribar a l'ascens de divisió d'honor, i això també es nota. L'altre dia era un partit que potser a nivell de rellevància no tenia tanta, el volíem a nivell de sensacions de poder preparar, no va poder ser, però avui hem sigut molt madures en el partit, en els moments de que són més difícils potser, perquè quan vas a dalt al marcador i t'empaten aquí et pot tremolar una mica, i ho han jugat d'una manera excel·lent, i per mi és molt important això, i ara hem de preparar la tornada i estar preparats per tot el que vindrà.
14: Per la tornada, què aprenem d'avui, què s'aprèn d'avui per la tornada, pels entrenaments i per tenir en compte, per tenir al cap quan es faci aquesta tornada?
13: Bueno, aprenem en primer lloc que que aquest rival és un rival que juga molt bé, que té molta joventut, que a nivell físic ens exigeix molt. Sí que és veritat que és a casa nostra, que la piscina és una mica més petita i potser això ens pot afavorir una mica, bueno, no ho sé, perquè al final amb la transició també hem fet mal, però hem d'aprendre els seus moviments, les seves boies, que són molt determinants. Per mi tenen una de les tres millors boies, quatre de la categoria, comptant les nostres i potser una més. I hem d'aprendre, bueno, això, saber jugar moments, saber que anem per davant a l'eliminatòria però no hem de deixar d'atacar, sinó hem de seguir atacant per seguir augmentant la renta, perquè si no és quan podem patir en defensa. I ser madures, saber jugar aquests partits, que en tot l'any no ens ho hem trobat perquè no hem jugat cap eliminatòria, però crec que l'equip està preparat i ho treballarem.
1: Més quatre per aquest dissabte a un quart de set, quan es disputi la tornada municipal de Can Rosés. L'altra banda del quadre, per cert, entre Pontevedra i Barcelona. Victòria en l'anada del Barcelona a Terres Galegues. 9-10 es decidirà en aquesta eliminatòria a Barcelona també el pròxim cap de setmana.
0: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7. FM.
1: I pel que fa a l'equip masculí, punt i final a una temporada que no oblidaran sense cap mena de dubtes. Exitosa amb l'accés a la Copa del Rei en una gran primera volta i la vuitena plaça final, eludint la permanència en la segona, disputant aquest play-off per una plaça a Europa, la Liga Lent, malgrat tot, i que han caigut a la primera de les eliminatòries, res a retreure a l'equip que entrena el Rui Tiago. Gran campanya la realitzada amb l'últim dels partits que acabava aquest cap de setmana amb el seu periple. 9-19, derrota, o 19-9, en aquest cas, perquè es disputava a la piscina del centre de natació Mataró. Era la tornada, ja s'anava amb un gairebé impossible 11-20 del partit que es va disputar a Sabadell com a local al Club Natació Rubí, i en aquesta segona cita, doncs, s'acabava de certificar el pas a la final per aquesta, doncs, plaça d'Europa del centre de natació Mataró, que és el gran favorit per accedir a competicions europees de cara a la pròxima campanya. En l'altra banda del quadre, el Sant Andreu ha estat l'equip que s'ha fet amb aquesta plaça per a la final, després de superar el Tenerife Echeide en un ajustadíssim, van perdre els de Barcelona 14-13 a Tenerife. En la tornada la remuntada ha estat ajustadeta, resultat final 15-12 amb un parcial al final de 2-1 pel que fa a la distància, o 3-1 millor dit, pel que fa a la distància entre un partit i un altre, en una espectacular eliminatòria aquesta que s'ha viscut també per aquest playoff. Pel que fa a la plaça europea, també continuen, els de permanència, així com pel títol en categoria masculina i a la divisió d'honor del waterpolo.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
1: Fem un ràpid repàs. Demà ampliarem la informació d'altres modalitats esportives, com per exemple en futbol sala, l'empat de l'Esportiu Rubí femení per tancar primera fase en segona nacional a 2 i davant de l'equip que ha guanyat la Lliga, l'Intersala 10 Saragossa. Ara toca a l'Esportiu Rubí començar a pensar en el play-off d'ascens. Els nois guanyaven 1-7 al Cerdanyola, s'han assegurat la tercera plaça a la tercera nacional i pensen en dijous, quan tindran eliminatòria de Copa Catalunya. Catalunya en futbol sala. Pel que fa d'altres modalitats esportives, en bàsquet, 82-70 perdia el Cepsa Jordi femení, però amb l'ascens ja assegurat a la primera catalana i en el final de segona catalana, mentre que els nois guanyaven 79-62, permanència assolida històrica. Es jugaran una temporada més a la Copa Catalunya després d'haver superat aquest cap de setmana a l'Almeda. En voleibol, el Club Vòlei Rubí femení guanyava 3-0 l'Andorra i s'acosta la permanència en tercera catalana, mentre que en handbol, derrota per tancar temporada del 20 davant del Sant Martí Adrianenc 26-29. Tenien tots dos equips tot fet en l'actual campanya. I en tercera catalana, el Rubí B guanyava el Castellbisbal 0-1 per donar un pas més cap a la permanència, que la té, diguem-ne, que virtualment assolida. 4-0 en el final del Fede de Marco a la banqueta de la penya blaugrana Ramon Llorenç, victòria davant de l'Abrera, i tancava una excel·lent lliga, però sense res en joc, l'Olímpic en Fatjó B, que guanyava 4-3 a la Romànica. I amb això que marxem ja pel dia d'avui, rebeu la salutació del Toni Bravo Rodríguez i d'un servidor, Siscolar García, que vagi bé.

0: esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm.
1: Ràdio Rubí, fes la teva.
2: Són les 2 de la tarda.
1: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dilluns, és 18 de maig i repassem com cada dia a aquesta hora els titulars amb el David García Entrena. El govern català i Esquerra Republicana han simbolitzat avui l'acord per desplegar l'anomenat tren orbital que pretén connectar comarques de l'àmbit metropolità entre Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Un acord que afecta directament en alguna de les seves fases a la nostra ciutat i a l'R8.
2: En total són 120 quilòmetres, dels quals 68 de nova construcció. La primera fase és entre Granollers i Terrassa i consta d'uns 32 quilòmetres i un total de 15 estacions. És entre Santa Perpètua, Barberà i Sabadell Nord i servirà per enllaçar els dos Vallès. A més, inclou el desdoblament de la R3 i la quadriplicació de la R8 a Santa Perpètua. Però a més, és que l'acord preveu una fase 0 de reforç operatiu immediat de la R8, la que passa per Rubí, entre Granollers i Martorell. En aquest tram es preveuen nous intercanviadors aquí a Rubí, a Sant Cugat i a Sabadell.
1: Avui també us parlarem de la pesta porcina africana i com està afectant directament a les grans escoles, també als refugis de la nostra ciutat.
2: Sí, us explicarem tres exemples diferents perquè els criteris imposats a aquestes instal·lacions han anat canviant segons evolucionava la situació. Es tracta de Campí de la Serra, Can Jordi i en nostra casa de Madera, que han adreçat la situació de maneres diferents. Ho podeu llegir també al nostre web a radiorubí.cat.
1: I 5 grups d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Escola 3 al TET han estat reconeguts al concurs de curtmetratges 10 minuts pels drets humans, organitzat per la Síndica de Greuges de Catalunya.
2: Lluny de ser una simple tasca acadèmica, el projecte ha esdevingut una eina de conscienciació social i reflexió crítica sobre problemàtiques globals com l'ecocidi, la crisi climàtica o els moviments migratoris. La mestra de Socials, Betlem Canyí Nizar, ha rebut el Premi a Docent de l'edició per engrescar els alumnes en aquest projecte, que també es treballa en altres matèries i etapes educatives.
1: I l'entitat Refugees Welcome celebra aquest 2026 el seu desè aniversari. Per commemorar aquesta fita, ha iniciat a Rubí una sèrie d'activitats en el marc de la Setmana de la Convivència.
2: L'eix central de la programació a la nostra ciutat és l'exposició fotogràfica titulada Una llar a l'exili, que es pot visitar a la biblioteca fins al 30 de juny. La mostra retrata amb imatges en blanc i negre diverses experiències de convivència entre persones locals i refugiades, a més d'incorporar instantànies en color d'experiències recents a Catalunya, incloent-hi Rubí i Sabadell.
1: Sobre el temps, doncs ha plogut fa una estona, ara surt el sol, sembla que aquesta serà la tònica d'aquesta tarda i hi ha força possibilitats que torni a ploure, això sí. I a més han baixat força les temperatures respecte la setmana passada. Ens ho resumeix a Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Bon dia, Lluís Mi.
3: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Mollanès, el Baix Llobregat, els dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf i, per altra banda, ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local. I, en canvi, ja moltes més clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet, simplement, a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra, Oriol Junqueras, han simbolitzat avui l'acord per desplegar el tren orbital, aquest projecte que fa anys que s'espera i que servirà per connectar ferroviàriament les comarques de l'àmbit metropolità, com dèiem, entre Mataró i Vilanova i la Geltrú, i això sense passar per Barcelona. I aquest acord afecta directament a la R8, a la línia que passa per la nostra ciutat. En total, són 120 quilòmetres, dels quals 68 són de nova construcció, amb 40 estacions, de les quals 23 són noves. La inversió prevista és de 5.200 milions d'euros. Tot i això, el desplegament seria per fases, que podrien funcionar de forma independent. La primera, entre Granollers i Terrassa. És l'única que avui té el finançament garantit a través del Pla de Rodalies 2026-2030. 30. En aquest cas, la primera té 32 quilòmetres, 15 estacions en total, de les quals 5 són noves. El tram de nova construcció és entre Santa Perpètua Barberà i Sabadell Nord i, en principi, hauria d'estar enllestida el 2034. Aquesta és la fase de la connexió estructural i directa entre els dos Vallesos, l'oriental i l'occidental. Inclou més coses, per exemple, el desdoblament de la R3 entre Granollers, Canovelles i Santa Perpètua i el que dèiem, la quadruplicació de l'R8 a Santa Perpètua per separar el trànsit de Rodalies amb el del corredor del Mediterrani. En aquest sentit, abans de l'execució del que són aquestes fases estrictament destinades al tren orbital, aquest acord, que han signat Govern Català i Esquerra, insistim, preveu una fase zero de reforç operatiu immediat de la R8 entre Granollers i Martorell, i és aquí on entra la nostra ciutat, evidentment. En aquest tram es preveuen nous intercanviadors aquí a Rubí, però també a Sant Cugat i a Sabadell. Segona fase que es preveu en aquest calendari és la de Mataró-Granollers, que connectaria el Maresme amb el Vallès Oriental el 2037. Es preveu la construcció de 23 quilòmetres de vies i 6 noves estacions, 3 a Mataró. I la tercera fase d'aquest projecte és la que connectaria Terrassa amb Vilafranca del Penedès el 2040, amb la construcció d'un nou tram de vies entre Terrassa i Martorell i 6 noves estacions. La darrera s'acabaria el 2041 amb 29 quilòmetres de vies i 6 noves estacions que connectarien en aquest cas Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú amb una inversió de 1.400 milions d'euros. Aquesta darrera actuació és la que tancaria aquesta anella ferroviària metropolitana.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Dèiem que avui us

0: és el de la granja escola Campí de la Serra, situada a tocar de la frontera amb Castellbisbal. Tenen una truja vietnamita que encara viu a l'espai després de 8 intents diferents d'adreçar la situació. Inicialment van acceptar confinar-la i adoptar totes les mesures que els imposaven els agents rurals, però al poc temps va passar això que explica a continuació la directora del centre, Cira Playà.
1: Vaig rebre una trucada, que jo no hi era, a la granja, i em va trucar dient que havien vingut forestals a matar el porquet. I, clar, jo imagino la meva cara i dic, com que matar el porquet? I m'han dit, sí, han vingut a matar-los al costat i ara venien a treure aquest. I, clar, jo en aquell moment vaig dir-li que no entrin.
0: Playà va poder evitar el sacrifici i després de diferents estira i arronses se la va informar que el confinament ja no valia i que l'havia de traslladar o bé sacrificar. Després de 3 intents fallits de portar les truges a un refugi fora de la zona de risc i d'un ultimàtum de 48 hores que ja ha expirat, la responsable de la granja ja no sap què fer.
1: Que ara ja em fa por que el que rebi, el primer que rebi no és sanció, és important, perquè si no ja et dic que em porten a judici. Clar, jo entenc que una explotació porcina, doncs em diuen mata'ls i bueno, estan per això, no? Jo m'agraden molt els animals, però jo no sóc una persona animalista. Jo no estic reivindicant això perquè el porc és com si fos un fill meu, no, ni molt menys. Estic intentant lluitar per algo que sembla injust, les maneres.
0: La gestió d'aquesta crisi sanitària ha estat molt diferent a l'altra granja escola de Rubí, Can Jordi, que es troba en aquest cas al camí d'Ullastrill. Al igual que en el cas de Can Pi de la Serra, també van rebre l'avís de les autoritats en un primer moment i van confinar les seves 2 truges durant un mes, però no va ser viable. Sònia Pons és la directora del centre.
2: El problema és que les meves truges estaven acostumades a estar lliures amb un camí, amb un terreny. Clar, el fet de tancar-les, això suposava per elles un estrès i estaven patint dins d'aquest estrès. Clar, el problema és com portes aquestes truges? El problema és aquest. Aleshores es va decidir d'un sacrifici, però primerament es va intentar donar-li aquesta opció a veure si era viable.
0: Sònia Pons explica que des del sacrifici la granja escola ha pogut recuperar la normalitat i que se sent molt ben acompanyada pels agents rurals. Més enllà de les granges escola regulades, a Rubí també hi ha un refugi santuari d'animals voluntari. En Nuestra Casa de Madera, gestionat voluntàriament per la Raquel Roca Sant Mus, va invertir més de 6.000 euros en adaptar l'espai per poder confinar els 5 porcs que cuidava segons els protocols obligats per la crisi de la pesta porcina. Però poc després va arribar el gir de guió i es va obligar Roca a sacrificar els animals o trobar-los un nou espai fora de la zona de risc i lluny de les explotacions porcines de la província de Lleida. Per sort, l'ha pogut trobar i ha traslladat els porcs al refugi Cau del Bosc.
3: Ens han dit un any des de que no aparegui cap positiu. O sigui, vés a saber quan. Així que, bueno, no sé què dir-te perquè és tot... no sabem res, no, ni tampoc ens informen gaire, ni ells saben.
0: Altres santuaris, però, no han estat tan afortunats i no estan trobant refugis que puguin acollir els seus animals. Està sent el cas, per exemple, de la Muntanyeta a Terrassa.
4: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: I divendres a la tarda, Rubí va rebre la visita de Ferran Pedret, que és el president del grup parlamentari socialista i Units per Avançar i diputat al Parlament de Catalunya. Va ser una visita institucional, va estar acompanyat per l'alcaldessa Ana Maria Martínez i va recórrer el centre fins a arribar al barri de les Torres, on doncs es van tractar temes com ara la seguretat o l'aplicació del pla de barris també. Pedret feia referència a una estigmatització cap als barris populars contra la que cal lluita. Escoltem el parlamentari.
5: Hi ha diners invertits i un interès polític clar per part de formacions de dreta i d'extrema dreta, en primer lloc per estigmatitzar els barris populars, cosa que els socialistes no permetrem mai, i en segon terme per intentar agitar l'odi, focant-lo cap a col·lectius Diana, i sempre repetirem el mateix. Una persona pot ser responsable pel que ha fet, però no pot ser culpada per pertànyer a un col·lectiu, a un grup que algú hagi definit des de fora per raó de la seva aparença, el seu origen, les seves creences.
0: En la mateixa línia, l'alcaldessa Ana Maria Martínez va voler remarcar les dades sobre delinqüència que es van mostrar a la darrera Junta Local de Seguretat.
6: La realitat és que tenim una ciutat on les xifres que es van presentar a la darrera Junta Local de Seguretat, ja vam dir, tant des dels diferents cossos de seguretat com des del govern, que és una xifra

0: difícilment millorable. S'ha reduït l'índex de delinqüència des del 2022 fins ara un 23%. Cada any hem anat explicant que les dades milloraven, que es reduïen totes les diferents modalitats de delicte, i això ho hem de dir.
1: En altres temes a tractar, Ferran Pedret assegurava també que l'alcaldessa li ha posat deures en matèria d'educació, de sanitat i de mobilitat.
2: Se'ns ha traslladat des de l'equip de govern municipal i l'alcaldessa necessitats al voltant de l'educació, de la salut, tant des del punt de vista d'equipaments com del servei que es presta a la ciutadania, també relacionats amb la mobilitat, no? La qüestió de la segona estació.
1: D'altra banda, també han afirmat tots dos, tant Ana Maria Martínez com Ferran Pedret, que van poder divendres parlar amb la ciutadania perquè els hi traslladés quines són les seves preocupacions, les seves inquietuds, i es van comprometre a treballar per respondre a aquestes demandes.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Obrim ara bloc dedicat a l'educació. Comencem parlant de 5 grups d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Escola 3 Altet que han estat reconeguts al concurs de curtmetratges 10 minuts pels drets humans. Lluny de ser només una tasca acadèmica, aquest projecte, la veritat és que ha esdevingut una eina de conscienciació social i de reflexió crítica també en molts temes, però per exemple, per posar un parell, la crisi climàtica o els moviments migratoris. Els joves han afrontat temes complexos des d'una perspectiva molt més personal i més compromesa. Els seus curtmetratges han explorat des de l'addicció a la intel·ligència artificial i el seu impacte ambiental fins a la comparació entre la migració humana i l'animal passant per la prevenció dels incendis forestals. Per a molts d'ells, l'audiovisual ha estat el vehicle perfecte per entendre el món. Per això escoltarem a continuació les experiències de la Maisa, el Yassir, el Gabriel i la Regina.
4: Investigar més a fons de tot el que trobem, com per exemple, si trobem només unes dades, no deixar-nos fixes en aquelles, sinó que buscar unes altres coses per veure si el que busquem en aquest i aquell és una mica el mateix.
5: Jo he après molt de com la intel·ligència artificial contamina el món i com va.
6: Bueno, inconscientemente cuando investigas de los incendios forestales aprendes lo importante que es la naturaleza y lo importante de cuidarlo. Y que quieras o no, nos va a acompañar toda la vida y nos va a ayudar. No solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y nuestros nietos y nuestras generaciones.
7: Pensaba que la meva opinió era la única, tipo, que era la única que estaba bé. Pero después de escoltar tantas opinions sobre un tema que me toca, ¿no? Porque el meu pare també va migrar. Doncs després d'escoltar tantes opinions diferents, doncs vaig entendre que, tipo, no només la meva opinió estava bé, perquè cada un té la seva perspectiva, la seva història.
1: El projecte s'emmarca en la col·laboració que el centre manté amb l'ESCAC, amb l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, dins del projecte Tàndem. Aquesta sinergia permet als docents motivar l'alumnat a través d'un llenguatge que els és propi, que és l'audiovisual. Segons els mestres, aquesta metodologia permet fomentar la creativitat, més enllà del que és el currículum tradicional, desenvolupar l'esperit crític i la capacitat de contrastar informació entre moltes altres coses. A més, la mestra de socials d'aquesta escola, la Betlem Cañizar, també va ser reconeguda com a docent en aquesta edició. Ella mateixa explicava aquest matí que és un treball en equip.
8: Sí, de fet va ser una sorpresa perquè no hi havia, o sigui, no ens presentàvem això, no hi havia prèviament decidit que jo sàpiga fer cap reconeixement ni cap menció a professorat. El que passa és que la pròpia sindicatura vam veure la complexitat que teníem totes les docents que participàvem per tirar endavant aquest projecte, que és un projecte a més de tot el que fem a la classe. Van anar pels instituts, van fer volta, van estar veient el que fèiem a les aules i van decidir que el professorat implicat ens mereixíem alguna mena de reconeixement i van decidir, pues, això, donar-me'n a mi per la feina que van veure que fèiem a l'Altet.
1: El Departament de Socials és qui impulsa el projecte, però hi col·laboren altres docents d'altres matèries, com ara Ciències i Llengua Catalana. A més, el projecte es va fer en el marc del DENIP, del Dia Escolar per la No Violència i la Pau, i van treballar els drets climàtics a totes les etapes educatives del centre. I parlant d'educació, demà hi ha vaga a la nostra comarca, també al Vallès Oriental i al Maresme. A Rubí hi haurà concentració a partir de les 10 del matí a la plaça Pere Aguilera. Després marxaran cap a la manifestació que els sindicats d'aquest sector han convocat a Sabadell, han convocat a les 12 i a la plaça Espanya. Això demà, perquè dimecres les aturades seran de les escoles Bressol, és a dir, de l'etapa dels 0 als 3 anys, i per tant les escoles Bressol rubinenques també també hi participaran, com ho van fer el passat 7 de maig, i tot plegat com a prèvia de la convocatòria general que s'ha previst pel 27 de maig a tot Catalunya. Els sindicats pretenen que aquesta nova vaga sigui històrica en defensa de l'educació pública. I a tot això cal afegir, a més, que demà, en teoria, es reuneixen per segona vegada en pocs dies representants del Departament d'Educació i dels sindicats del sector. La que es va celebrar la setmana passada no va acabar amb cap acord. Els sindicats van ser força crítics amb la proposta del departament i, per contra, des del departament, Ignasi Jiménez, que és el secretari de Millora Educativa, es mostrava molt més optimista, la veritat.
9: Jo crec que s'han sentat les bases d'una manera molt clara per tal de poder avançar durant les properes reunions. Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació.
1: Recordem que hi ha serveis mínims per totes aquestes vagues. En els centres educatius han de comptar com a mínim amb una persona de l'equip directiu. A infantil, primària i secundària hi ha d'haver un docent per cada 3 classes, i per educació especial s'haurà de garantir el 50% de la plantilla, i a les escoles bressol es mantindrà el 33% de la plantilla.
3: Tota la informació cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: Més coses. L'entitat Refugees Welcome celebra aquest any el seu 10è aniversari. I per això, a Rubí, aquí ha iniciat una sèrie d'activitats en el marc, a més, de la Setmana de la Convivència. L'eix central de la programació és l'exposició fotogràfica que porta per títol Una llar a l'exili, que es pot visitar des d'aquesta tarda i fins al pròxim 30 de juny a la biblioteca. La mostra és obra del fotògraf Dani Aguilera i retrata amb imatges en blanc i negre experiències de convivència entre persones locals i refugiades, i també hi ha fotografies en color d'experiències que s'han fet aquí a Catalunya, i també hi podreu trobar les que s'han fet aquí a Rubí. Segons ha explicat David Jacué, que és tècnic de projectes d'aquesta entitat, l'objectiu és mostrar la intimitat i l'èxit també d'un model basat en la confiança mútua. Des de la seva creació, de fet, fa 10 anys, l'entitat ha consolidat un model de cohabitatge que suma més de 180 convivències a tot l'estat, 120 de les quals han tingut lloc aquí a Catalunya, i a Rubí el projecte continua actiu. S'han fet 3 experiències de convivència i una encara continua. Així ens ho explicava el David Jacué aquest matí a Rubí al dia.
10: I una convivència és això, o sigui, nosaltres el que intentem fer és poner en contacte persones locals que tenen una habitació lliure i que té aquesta, no sé, que li apetece, que vol compartir la seva casa seva, no? I vol llogar una habitació a una persona refugiada, a una persona desplaçada, a un preu social. Mm-hmm. Però sempre és això, també el que nosaltres volem són convivències el més horitzontal possible, d'igual a igual, amb una duració mínima de 6 mesos, perquè també per nosaltres hi ha un temps mínim que una persona ha d'estar a una casa per poder també establir més contacte amb les persones, poder començar a rehacer su vida. Doncs pedim que sigui sempre mínim 6 mesos. Mm-hmm. La majoria duren un any i mig. Ara mateix la que està aquí a Rubí ja porta més d'un any i mig.
1: Més enllà de la celebració d'aquesta Setmana de la Convivència, l'entitat s'ha implicat també activament en el procés de regularització extraordinària impulsat pel govern espanyol. L'entitat actua, de fet, com a punt d'informació i de suport per obtenir, per exemple, certificats de vulnerabilitat. Actualment col·laboren amb la Indòmita i ho fan al Centre Rubinenc d'Alternatives Culturals. També ho explicava aquest matí David Jacué.
10: I estem fent certificats de vulnerabilitat. Aquí, a Rubí, tenim una col·laboració amb la Indòmita i estem al CRAC dijous i diumenges per fer certificats de vulnerabilitat. Per qualsevol persona, ja esté empadronada o no empadronada, da igual, qualsevol persona que vagi al CRAC i demani el certificat de vulnerabilitat, se li donarà el certificat de vulnerabilitat. A més, donem informació i revisem la documentació per assegurar-nos, no, de que tothom, o sigui, és molt més o menys senzill, no? O sigui, nosaltres fem aquesta revisió de documentació aquí a Rubí amb la Indòmita, i a Barcelona també estan fent certificats de vulnerabilitat, que estem dimarts, dimecres i dijous a la nostra oficina, que és al Born, al carrer Rec, i també presentem sol·licituds.
1: Per cert, que avui a les 4 de la tarda a l'Auditori del Rubiforme hi ha una altra sessió informativa sobre aquest procés per resoldre dubtes i per revisar tota la documentació necessària. Ens ho explicava la Mireia Mañé, que és la tècnica del Servei de Primera Acollida la setmana passada, la importància d'analitzar cada cas i les circumstàncies personals de cada persona, i a més afegia que la feina no només és revisar la documentació d'aquestes persones que accedeixen al servei, sinó també oferir certa tranquil·litat pel que fa a l'expedient. Tornem a escoltar a la Mireia Mañé.
11: Són unes sessions obertes, no calen inscripció. Sí que és cert que inicialment va haver-hi molt volum de gent que es va apropar, però ara ha reduït una miqueta i estem donant resposta a tothom. Es donen tiquets, s'atén per ordre d'entrada. Tenim diferents tècniques que revisem documentació, també resolem dubtes. I jo crec que és molt important aquesta feina, no? Perquè no només és revisar la documentació, sinó és la tranquil·litat que aquella persona marxa de l'espai sabent que una persona l'ha revisat la documentació i pot quedar tranquil·la. Això. Que l'expedient estarà bé. Perquè nosaltres, l'Ajuntament, com bé deies, tenim un advocat que ens presenta sol·licituds. És una opció. Els advocats presenten per l'aplicació de Mercurio. Però, clar, és cert que nosaltres, l'advocada que tenim, doncs, unes hores concretes, no arribarem a l'abast de tota la ciutadania. Però el govern ha habilitat moltes oficines, i les oficines també són una via.
1: Com dèiem, l'Ajuntament ha organitzat moltes sessions d'aquestes característiques entre el maig i el juny. Us recordem que, a banda de la d'aquesta tarda, que és a les 4 de la tarda, el 21 de maig també n'hi haurà una altra a les 11 i el 27 de maig a les 10 del matí. I per les tardes també es tornaran a repetir el 25 de maig, l'1, 8, 15 i 22 de juny.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I aquest cap de setmana s'ha celebrat la Fira de la Cervesa Artesanal i el Formatge. En aquest cas sí que és veritat que el temps ha acompanyat durant tot el cap de setmana en aquesta 11a edició i, per tant, doncs, la Fira ha rebut força visitants en aquestes 20 parades que hi havia de cervesa artesanal, dues de les quals ho feia per primera vegada, dues marques de Rubí, Vertus per un costat, aquestes cerveses que Albert García cuina al seu obrador de Can Rosés. Aquesta, per tant, per això era l'última Fira de Rubí que vivia Vertus amb el seu propietari actual, perquè es jubila i traspassa el negoci a dos joves clients que, això sí, mantindran la marca Vertus. I després, la segona marca, el jove projecte rubinenc Fox and Hops, que també s'ha sumat aquest cap de setmana a la fira. Són la marca vinculada al local La Madriguera, de la plaça de Clavé. El porten el José Luis Parreño i la Rosa Rosselló.
12: Ens fa moltíssima il·lusió perquè, com ja sabeu, vam començar a fer cervesa a nivell professional uns 6 mesos, ja una mica més, i un dels nostres objectius era estar aquí. Vam obrir el bar, després vam fer la nostra cervesa, i sabíem que dintre de Rubí, dintre de la comunitat de Rubí, el següent pas era aquest, estar a la Fira de la Cervesa Artesana de Rubí perquè la gent ens acabi de conèixer.
13: Estem presentant l'Aroja, que és la nova IPA que tenim, amb llúpols neozelandesos, i es diu Aroja perquè vol dir amor en maorí.
1: I parlant d'activitats, aquesta tarda podeu anar a les 5 a la plaça de la Constitució per participar al Juguem i Respectem, adreçat a nens i nenes que tenen entre 3 i 14 anys, aquesta maleta que inclou un munt de jocs. I a més a les 6 de la tarda a l'Ateneu Municipal també podeu anar al curs de dibuix urbà, que s'anirà repetint també el mes de juny, es fa els dilluns de 6 a 8 de al vespre. I abans d'anar cap a la informació comarcal, una informació relacionada amb aquesta casa. Google ha estrenat una nova eina per personalitzar com us informeu de l'actualitat, la funcionalitat Fonts preferides, que permet triar quins mitjans de comunicació vols veure destacats a l'apartat de notícies destacades. Si entreu a radiorubí.cat trobareu un enllaç per poder accedir a les preferències de fonts de Google i marcar Radio Rubí com una de les vostres fonts preferides.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Doncs anem cap a la informació comarcal, cap a Terrassa concretament, i ho fem amb la manifestació del col·lectiu Moviment per unes pensions dignes pel centre de Terrassa contra la pujada de preus i per recuperar i mantenir el valor de les pensions i dels salaris. Ens ho explica la Carme Contreras des del canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
14: El Moviment per unes pensions dignes ha tornat a sortir al carrer aquest dilluns per protestar contra la pujada generalitzada del cost de la vida i denunciar la pèrdua del poder adquisitiu. La manifestació, que ha plegat mobilitzat desenes de persones, ha recorregut els principals carrers del centre per alertar de l'empitjorament de les condicions de la classe treballadora i els pensionistes. Jacint Comelles forma part del moviment per unes pensions dignes.
15: Hem anat enrere, perquè els augments de pensions i salaris en relació a tot el que ha pujat els preus i sobretot molt l'habitatge, que és un altre factor superimportant, doncs estem pitjor.
14: Segons el moviment per unes pensions dignes, tot això menyscava els recursos destinats als drets socials i als serveis públics, obligant-nos cada cop més a fer despesa en serveis privats, especialment en salut i educació. Per tot plegat, el col·lectiu exigeix al govern que reguli preus i mercats en benefici de tothom. També reclama l'accés accessible a l'habitatge i al transport públic, col·lectiu i gratuït.
1: I també a Terrassa les farmàcies han adherit a la campanya Mànigues Amunt per celebrar el Dia Mundial de la Hipertensió. En aquest cas, en té els detalls la Dana Bombardó, també del Canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
16: Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, s'impulsa la campanya Mànigues Amunt per detectar casos no controlats i millorar el seguiment dels tractaments. La farmàcia de la Rambleta a Terrassa s'ha sumat a la iniciativa. A l'hora de prendre's l'atenció, és fonamental seguir les pautes correctament per obtenir valors reals que reflecteixin l'estat de la salut cardiovascular i evitar lectures errònies.
17: Quan arriba un pacient a la farmàcia per prendre atenció, li recomanem 5 minuts de repòs fins a prendre-li l'atenció, i mentre es pren l'atenció no pot creuar les cames, no pot parlar. Abans de prendre atenció, no haver fet esport ni haver prendre cafè, són les pautes més generals, i que estigui tranquil·la a l'hora de prendre l'atenció.
16: Com a novetat, s'inclou un test d'adherència al tractament que permet al farmacèutic oferir consells personalitzats o derivar al metge si cal. A més, es promou el seguiment digital mitjançant l'app La meva farmàcia per controlar millor aquesta patologia silenciosa. L'objectiu final, millorar el control de la hipertensió i reduir l'impacte de les malalties del cor a través de la detecció precoç.

0: Pràcticament 2:45 de la tarda, és moment d'escoltar, com sempre, les notícies de la xarxa. A partir de les 4, la informació local torna amb el David García, que la resumirà també a partir de les 8 a l'informatiu vespre, i sempre doncs, a radiorubi.cat i a les nostres xarxes socials. Que passem molt bona tarda.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubi.cat.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern impulsa la futura línia de tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
4: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord. I agraeixo també als alcaldes que acolliran aquesta infraestructura també el seu sentit de país.
5: Més que una línia de tren, que òbviament no és, és la voluntat de canviar el model de país.
2: Alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia orbital també han celebrat l'acord. És dilluns 18 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els pressupostos de la Generalitat podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu extraordinari. Sònia Kerr.
6: Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern. La Societat Mercantil per Gestionar Inversions o la Majoria Catalana, el Consorci de la Zona Franca, són acords clau.
2: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
6: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta.
2: Els docents mantenen el pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
6: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
7: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situen les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
2: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
6: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics com l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht. Són dos dels grans títols de la programació.
2: Els esports, Anna Freixa, el Vilassana torna a ser campió de la Copa de la Reina.
8: Revalida així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'anfitrió, el Telecable, guanyant per 3-1. És el primer títol d'aquest curs, el quart de la seva història. Avui l'equip serà rebut a l'Ajuntament de Vilassana a partir de les 7 de la tarda.
2: I atenció a la pluja, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per forts ruixats al nord-est de Catalunya. Alguns amb molta intensitat, de fet poden superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora, els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Mollanès, el Baix Llobregat, els Dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf i, per altra banda, ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local. I, en canvi, ja moltes més clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet simplement a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia de tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova de la Geltrú sense passar per Barcelona i és un projecte reclamat pel territori des de fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa. Això sí, amb l'horitzó del 2041. Avui s'ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia per presentar-la. Anem fins allà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
10: Què tal? Molt bon dia. Una presentació que s'ha dut a terme al celler de la Fassina, d'aquest municipi de l'Alt Penedès. Aquesta xarxa orbital ferroviària és un ambiciós projecte de rodalies, una línia de fins a 120 quilòmetres que aprofita part de la infraestructura actual, amb la construcció de 23 noves estacions i 68 quilòmetres de nova via, que des del Maresme creuarà les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès, fins al Garraf. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat l'impacte que aquesta nova infraestructura ha de tenir en el desenvolupament de les polítiques d'habitatge.
11: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència i desplaçar-se amb comoditat per anar a estudiar, per anar a treballar o per anar al seu temps de lleure. Per tant, té també, és una cosa que reforça, és una inversió que reforça les polítiques d'habitatge del govern.
10: L'anunci ha comptat també amb la participació del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha posat de relleu la necessitat de garantir la competitivitat del país a les ciutats i zones industrials d'aquesta segona corona metropolitana.
12: Aquesta planificació és imprescindible per garantir la competitivitat de les nostres empreses i salaris justos pels nostres treballadors i per les nostres treballadores. El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent.
10: Aquesta nova línia orbital es planifica en quatre fases i començarien diverses millores ja ben aviat al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell. Amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins l'any 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova, apunta a una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros i una projecció potencial per aquesta nova línia de 30 milions de passatgers l'any.
2: Gràcies, Sergi Fernández. Com ens explicaves, el primer tram que es vol impulsar en aquesta línia orbital unirà Granollers i Martorell. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosella, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
13: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
6: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per a les seves respectives comarques.
14: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
15: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també doncs un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
2: La presentació de la línia orbital ferroviària és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per tal d'accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra Republicana reuneixen avui mateix les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern es troba amb els comuns al migdia per tancar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu extraordinari. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta tarda, a 6:45, la direcció d'Esquerra Republicana explicarà als dirigents i quadres del partit en un Consell Nacional com van les negociacions dels pressupostos perquè els avalin. Al migdia, el govern es reuneix amb els comuns que reclamen 2.500 milions d'euros per habitatge, reformular la R aeroport i gravar les grans fortunes. El portaveu parlamentari David Cid ha advertit que encara queda molt per fer.
17: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc que, no, que el govern té molta pressa perquè és cert que van tard.
16: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha criticat el moment de l'acord, l'acord en si, el govern i Esquerra Republicana. Segons el portaveu Josep Rius, els republicans i el PSC s'han supeditat als interessos del PSOE, que ha esperat les eleccions andaluses, i tant el tren orbital com el consorci de la zona franca són velles promeses.
18: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
16: Demà el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, formalitzaran l'acord de pressupostos.
2: Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per tal de donar el vistiplau definitiu. El motiu és que els acords passen per l'aprovació del govern central. Quins són, Mon?
16: Sí, com a mínim són tres acords. Un, els 5.200 milions per fer el tren orbital fins al 2040 els posarà el govern central amb ajuda del Banc Europeu d'Inversions. Dos, la societat mercantil, que serà administrada per la Generalitat i l'Estat, que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures. I tres, també l'acord de transferir les competències del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que ara són estatals, per fer que l'Ajuntament de la ciutat i la Generalitat en tinguin un pes majoritari, amb un 55% del total.
2: I divendres hi haurà un Consell Executiu extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos que s'aprovaria en el Parlament el mes de juliol.
16: Aquests seran els únics pressupostos de la legislatura que aprovarà el govern d'Illa perquè l'any vinent és electoral. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Pere Aragonès governava en minoria i va aconseguir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
2: No deixem la política. El Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per a les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i critica la política de Sánchez.
6: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
19: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo. Y del mismo modo, estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo.
6: El PSOE, per la seva banda, ha perdut dos escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho han explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
20: Es un resultado insuficiente, claramente, pero también les queremos decir que no entendemos la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
2: I és en aquest context que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. Ho ha fet davant l'auge de partits com Vox o el PP amb discursos que volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. El document de l'Ajuntament de Barcelona s'ha treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i tindrà una vigència de 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
21: Bon dia, Marta. El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
22: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
21: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
3: Notícies en xarxa.
2: Mestres i professors mantenen el pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure davant de la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple. De fet, no s'han pogut fer les visites habituals. Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació i que ha plegat unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia. Tot i la pluja, els docents continuen pressionant el govern per reclamar una proposta de millores laborals i educatives. Després de la protesta a la Sagrada Família, s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, a Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació de tots els grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels professors i mestres. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
7: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
0: La reunió amb el departament prevista per dimarts s'ha aplaçat a dimecres per agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general dels professors de secundària.
1: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que, bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
0: Els sindicats esperen demà la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i exigeixen que puguin ampliar els marges de l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres.
2: El secretari general de Salut Pública, Esteve Fernández, llança un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola registrat a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. No som davant d'una emergència pandèmica, però l'OMS ha decretat l'emergència sanitària perquè el virus de l'Ebola és molt transmissible i els països on hi ha el nou brot són sociopolíticament complicats. Fins ara ronden la norantena els morts. Tot i això, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, hi posa distància.
23: El missatge és de calma, de la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies, escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
4: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver viatjat en un avió a 2 fileres de la dona infectada per antivirus que va morir, ha donat negatiu a la segona PCR i ja pot rebre visites amb totes les mesures de seguretat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Valls, la capital del Baix Camp, tornarà a convertir-se en aparador de la moda local en una nova edició de Valls va de moda. L'esdeveniment s'emmarca en la campanya de l'Ajuntament per promocionar les botigues de proximitat i dinamitzar el centre. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
24: La desfilada se celebrarà aquest dissabte al pati a partir de 6:45 de la tarda i comptarà amb una 20 d'establiments comercials, escoles de dansa i propostes gastronòmiques. Més de 50 models mostraran col·leccions de moda i complements en un espectacle que combinarà música, dansa i comerç de proximitat. Ho explica Iolanda Gómez, responsable de l'empresa Lagom, que s'encarrega de l'organització del Valls va de moda.
25: Com ja sabeu, aquesta desfilada sempre està vinculat amb botigues de Valls que estiguin relacionades amb la moda, els complements i tot el que estigui amb aquest aspecte. I entre unes altres col·laboren roba d'home, roba de dona, complements, bany, roba interior. Després tenim com a novetat 2 botigues que els propietaris són de Valls, però són botigues online.
24: L'acte comptarà també amb la participació de models de la Fundació GINAC per reivindicar una moda més inclusiva i accessible.
2: Repassem altres notícies destacades d'avui. Des d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses.
6: Un moviment que vol obrir la porta més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
2: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
6: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar l'estat estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant el 2011. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
5: Els Marrecs de Salt enceten una nova temporada molt especial amb motiu del 30è aniversari. Una commemoració que la colla castellera celebra mirant tant enrere com endavant. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
8: Amb els Marrecs de Salt com anfitrions, la Diada Castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca, que fa quasi 50 anys que no visiten Girona, i amb els Xiquets de Tarragona, que serà la primera vegada que actuaran a la plaça del Vi. Un escenari que els Marrecs de Salt volen reivindicar com la millor plaça del nord de Catalunya, com explica el seu cap de colla, en Pau Caravaca.
9: Una cosa que hem aconseguit aquí a Girona, que estem a la zona no tradicional dels castells, és que la plaça del Vi sigui la gran plaça del nord, per tots els castells que s'hi han fet. Aleshores, nosaltres Marrecs, però nosaltres és plaça del Vi, la Diada de Sant Narcís, és la culminació de la temporada. I aquest any, doncs, poder tornar a actuar, a més, a meitats de temporada dels Marrecs de Salt a plaça del Vi, doncs, per nosaltres ens omple d'orgull.
8: Caravaca no ha descartat que en aquesta diada les colles puguin fer castells mai vistos a la plaça gironina, però ha explicat que dependrà de l'estratègia de cada colla tenint en compte que és a l'inici de la temporada castellera.
5: I moment per la cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona, aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Cabèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
11: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau, veurem la Via Laietana 43.
10: Clara Segura, Emma Vilarasau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
5: Des del 8 de maig i coincidint avui amb el Dia Internacional dels Museus, el Museu Tàrrega-Urgell celebra una jornada de portes obertes perquè tota la ciutadania pugui descobrir gratuïtament les seves col·leccions, així com el patrimoni històric i artístic de la ciutat i la comarca. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
12: Situat en un antic casal senyorial del centre històric de Tàrrega, el Museu Tàrrega-Urgell ofereix un recorregut que abraça des del món ibèric fins a l'art contemporani targarí. Durant aquests dies, coincidint amb la festa major de la ciutat, l'equipament ha acollit diverses activitats relacionades amb la cultura, on han arribat a plegar uns 300 visitants. Oriol Saula, director del Museu Tàrrega-Urgell, ha destacat la gran participació.
26: És una xifra força satisfactòria. La nostra intenció és que el museu cada vegada projecció en la ciutadania i que tots els ciutadans de Tàrrega coneguin el museu, o hagin passat algun cop pel museu o que siguin usuaris habituals del museu, això seria el desitjable.
12: Durant aquests dies, els visitants han pogut gaudir de la demostració del joc Tàrrega amb 360, un concert de Pol Ferrer i visites guiades gratuïtes. La iniciativa s'emmarca dins dels actes del Dia Internacional dels Museus amb l'objectiu d'apropar la cultura i el patrimoni a tots els públics.
5: I és moment per als esports. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilassana ja és el flamant campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
27: Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florença i un gol de Luchi Agudo. És la segona Copa de la Reina de la història del club que l'any passat el va aconseguir per primera vegada. Aquest és el primer títol de la temporada del Vilassana. Escoltem Aina Florença.
28: Hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt. I crec que l'equip ha respost molt bé. No? Jo penso que hem tingut una copa molt dura, però que l'equip també ha fet molt bons partits. Perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip tirés endavant i crec que aquests dies ho hem fet.
27: Aquesta tarda les campiones seran rebudes a l'Ajuntament de Vilassana a partir de les 7. En futbol, ahir es va disputar la penúltima jornada primera. El Girona va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Michel, el tècnic gironí.
13: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. A lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res.
27: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Escoltem Manolo González, entrenador de l'Espanyol.
14: Content perquè al final no han tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havien d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè, a part, la segona volta ha sigut molt, molt dura per tots, pel vestidor. És el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament.
27: El Barça s'acomiadava de l'afició amb victòria 3-1 davant el Betis en el comiat de Lewandowski. Aquest de migdia el tècnic Hansi Flick signarà la renovació del seu contracte fins al 2028. I encara en clau blaugrana, el club ha fet oficial que Fermín té una fractura al peu dret. Haurà de passar per quiròfan i això farà doncs, que es perdi el Mundial. El Barça femení dissabte aconseguia la 12a Copa de la Reina de la seva història al superar 3-1 l'Atlètic de Madrid. És el tercer títol del curs i l'equip ja està centrat en la final de la Champions de dissabte a Oslo contra l'Olímpic de Lió. En bàsquet, l'Espart Girona anuncia la renovació de Roberto Iñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del Club Gironí, ho valora així.
15: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
27: I a la Lliga Endesa, el Hajo Pesleida va aconseguir la victòria contra Gran Canària al darrer instant amb un triple de Bellmunt i això li dona matemàticament la permanència. En waterpolo, Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina. El Sabadell en quedava fora.
16: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà puntuals, com sempre, a les 2. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3 de la tarda.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: A Ràdio Rubí els dilluns toca Country.
3: I was all but 22, I think at the time.
2: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
4: Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam.
2: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
5: Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat.
6: Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Mira, estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Sonido Vinilo.
7: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
6: Sonido Vinilo.
7: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
6: Sonido Vinilo. Con José Verde.

0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
1: Bona tarda. 5 grups d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Escola 3 Altet han estat reconeguts al concurs de curtmetratges 10 minuts pels drets humans, organitzat per la Síndica de Greuges de Catalunya. Lluny de ser una simple tasca acadèmica, el projecte ha esdevingut una eina de conscienciació social i reflexió crítica. Els joves han afrontat temes complexos des d'una perspectiva personal i compromesa i a través del llenguatge audiovisual, enmarcat en la col·laboració que el 3 Altet manté amb l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. A més, la mestra de socials d'aquests alumnes, Betlem Cañizar, ha estat reconeguda al mateix premi, als mateixos premis com el docent de l'edició. Ella mateixa, però, explicava que és un treball en equip.
2: Sí, de fet va ser una sorpresa perquè no hi havia, o sigui, no ens presentàvem això, no hi havia prèviament decidit, que jo sàpiga, fer cap reconeixement ni cap menció a professorat. El que passa és que la pròpia sindicatura vam veure la complexitat que teníem totes les docents que participàvem per tirar endavant aquest projecte, que és un projecte a més de tot el que fem a la classe. Van anar pels instituts, van fer volta, van estar veient el que fèiem a les aules i van decidir que el professorat implicat ens mereixia alguna mena de reconeixement i van decidir, pues, això, donar-me'n a mi per la feina que van veure que fèiem a l'Altet.
1: Segons els mestres, la metodologia audiovisual permet fomentar la creativitat dels alumnes més enllà del currículum tradicional, desenvolupar el seu esperit crític i també la capacitat de contrastar informació.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'entitat Refugees Welcome celebra aquest any el seu desè aniversari i per commemorar aquesta fita ha iniciat a Rubí una sèrie d'activitats en el marc de la Setmana de la Convivència. L'eix central de la programació a la nostra ciutat és una exposició fotogràfica titulada Una llar a l'exili i que ja es pot visitar a la Biblioteca Municipal fins al pròxim 30 de juny. Més enllà de la commemoració, a Rubí el projecte de convivència de Refugees Welcome continua actiu amb 3 experiències. David Jacué.
3: I una convivència és això, o sigui, nosaltres el que intentem fer és poner en contacte persones locals que tenen una habitació lliure i que té aquesta, no sé, que li apetece, que vol compartir la seva casa seva, no? I vol llogar una habitació a una persona refugiada, a una persona desplaçada, a un preu social. Però sempre és això, també el que nosaltres volem són convivències el més horitzontal possible, d'igual a igual, amb una duració mínima de 6 mesos, perquè també per nosaltres hi ha un temps mínim que una persona ha d'estar a una casa per poder també establir més contacte amb les persones, poder començar a rehacer su vida, doncs pedim que sigui sempre mínim 6 mesos. La majoria duren un any i mig. Ara mateix la que està aquí a Rubí ja porta més d'un any i mig.
1: Més enllà d'aquesta durada mínima dels 6 mesos, els requisits bàsics per les convivències també impliquen que l'habitació ha de ser d'ús exclusiu per la persona acollida i també seguir amb el procés de selecció i l'acompanyament tècnic de Refugees Welcome. Si us interessa, heu de contactar directament amb l'entitat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esports ha estat un cap de setmana força positiu, ens ho explica el Sisco Lara García.
4: Objectius complerts pel que fa a aquest futbol masculí en Lliga Elite, primera i segona catalana, amb la Unió Esportiva Rubí, que guanyava 3-0 el Sabadell B, juntament amb la derrota del Castelldefels, entre la 6a plaça de Lliga Elite i en la promoció d'ascens, la qual disputarà davant de la Pobla de Mafumet. La semifinal d'anada aquest dissabte a les 4:05 al Municipal de Can Rosés, la tornada serà a Terres Tarragona. Pel que fa a primera catalana, victòria a Tortosa del Juventut 25 de setembre, que els ha permès continuar en aquesta categoria, el grup 3 de competició, mentre que l'Olímpic de Can Fatjó va empatar a 2 a casa i davant de l'Agramunt, amb aquest punt, també seguirà en la segona catalana de cara al pròxim exercici. Pel que fa al waterpolo, derrota del centre, davant del centre de natació Mataró del Club Natació Rubí Masculí, queda fora de la lluita per Europa, però salvació assolida, mentre que les noies en l'anada del playoff per l'ascens guanyava en el Molins de Rei 6-10. La tornada serà el pròxim cap de setmana a Can Rosés amb un best 4 per a les nostres.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
5: L'enjoc és
6: futbol,
5: bàsquet,
6: hoquei,
5: handbol,
6: waterpolo,
5: tenis taula,
6: rugbi,
5: voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc, tot l'esport a la teva ràdio local.
7: Algun cop has pensat a què sona el cor
6: quan s'espanta. Si l'escorça parlés, faria que hi ha tantes paraules

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Aquesta setmana se celebra el Congrés de Joves per la Pau Arcadi Oliveres, que és una iniciativa de la Universitat Internacional de la Pau Unipau que reunirà més de 200 joves del Vallès i també, òbviament, de Rubí. La programació d'aquesta quarta edició es divideix en tres jornades, que seran dimecres 20, dijous 21 i divendres 22 aquesta setmana. La primera sessió es farà aquí a Rubí, a la Biblioteca Mestre Martí Tauler, i la resta tindran lloc a Sant Cugat. Cada sessió girarà al voltant d'un tema i comptarà amb la presència d'una persona compromesa amb aquella qüestió. En el cas de Rubí, dimecres girarà al voltant de la justícia climàtica i la part central de la conferència serà a càrrec de l'activista climàtica Queralt Solsona. Aquesta activitat ha estat organitzada pels alumnes de l'Institut L'Estatut i comptarà amb assistència d'alumnes i professorat de l'Escola Vents de Sant Cugat i de l'Institut de la Ferreria de Montcada i Reixac. L'activitat arrencarà a 9:45 del matí i l'alcaldessa Ana Maria Martínez serà qui enceti els parlaments. Seguidament es donaran més detalls de la jornada per donar pas a la conferència de Solsona. Després d'una pausa reprendrà l'activitat amb els tallers temàtics on es tractarà d'aprofundir en els debats plantejats. Tot desembocaran les conclusions que s'exposaran a partir de les 2:00 PM. L'objectiu de tot plegat és fomentar la cultura de la pau, la cooperació i l'educació per la ciutadania global.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I aquest cap de setmana s'ha celebrat la Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge de Rubí, l'onzena edició. Finalment, i tot i la previsió, el temps s'ha acabat acompanyant durant tot el cap de setmana en una fira que ha estat ja molt consolidada a la nostra ciutat. Com altres anys, hi havia una vintena de paradetes de cervesa artesana, però per primera vegada els rubinencs i rubinenques han pogut gaudir durant tot el cap de setmana de dues marques diferents de Rubí. Una és una presència habitual, Vertus, les cerveses que l'Albert Garcia cuina al seu obrador de Can Rosés. I per primera vegada el jove projecte rubinenc Fox & Hops s'ha sumat també a la fira de la seva ciutat. Són la marca vinculada al local La Madriguera de la plaça Clavé. El porten el José Luis Parreño i la Rosa Rosselló.
2: Ens fa moltíssima il·lusió perquè, com ja sabeu, vam començar a fer cervesa a nivell professional uns 6 mesos, ja una mica més, i un dels nostres objectius era estar aquí. Vam obrir el bar, després vam fer la nostra cervesa, i sabíem que dintre de Rubí, dintre de la comunitat de Rubí, el següent pas era aquest, estar a la Fira de la Cervesa Artesana de Rubí perquè la gent ens acabi de conèixer.
3: Estem presentant l'Aroja, que és la nova IPA que tenim, amb llúpols neozelandesos, i es diu Aroja perquè vol dir amor en maorí.
1: Més enllà d'aquesta oferta local, les parades de cervesa artesana han comptat amb la presència d'una vintena de productors catalans, com Hopit, Comic Beer, Sant Boi Brewery, Senglaris, Cinera o Antipàtics. També amb 6 parades de formatges de qualitat, alguns amb denominació d'origen, i 10 food trucks més amb una variada oferta gastronòmica. Com altres anys, el públic també ha pogut gaudir de tota mena d'actuacions musicals, punxadiscos i jocs i animació per la canalla.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en informació esportiva, els resultats s'han acompanyat en els finals de temporada. Siscu Lara García.
4: 2 victòries i un empat han dut els equips de Rubí en futbol masculí de Lliga Elit Primera i Segona Catalana als seus respectius objectius, amb la Unió Esportiva Rubí, que ha acabat 6è en Lliga Elit, ha entrat en promoció d'ascens després de superar 3-0 el Sabadell B i juntament amb la punxada del Castelldefels. La promoció s'enfrontarà a la Pobla de Mafumet el primer partit dissabte a les 4:05 al Municipal de Can Rosés, d'aquí a 2 setmanes, tornada a Terres Tarragonines. Victòria 0-2 a Tortosa del Juventut 25 de setembre, que seguirà una temporada més a la Primera Catalana, mentre que l'Olímpic Can Fatjó ho farà en Segona Catalana després de l'empat a 2. Necessitava un punt per assolir la permanència a l'equip del Richard Jiménez i el va aconseguir davant de l'Agramunt. I en waterpolo, el conjunt masculí perdia 19-9 davant del Mataró. Era gairebé impossible accedir a la final de la lluita per una plaça en, Europa, mentre que les noies guanyaven 6-10 als Molins de Rei, 1-4 per la tornada en semifinal del play-off d'ascens a Divisió d'Honor.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
5: L'enjoc és...
6: Futbol.
5: Bàsquet.
6: Hoquei. Okay.
5: Handbol.
6: Waterpolo.
5: Tenis, taula.
6: Rugby.
5: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1:00 PM i els caps de setmana a les 8:00 PM.
0: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
6: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
7: Benvingudes i benvinguts un cop més al món és digital. Avui parlarem de com la intel·ligència artificial pot transformar l'administració pública, però no només des de la tecnologia, sinó també, i aquest és el punt important, des d'una mirada humana. A partir d'una conversa que tindrem amb en Sergi Marcén, reflexionarem sobre els riscos d'una administració cada vegada més automatitzada i, sobretot, sobre l'oportunitat d'utilitzar la intel·ligència artificial per fer uns serveis públics més propers, més empàtics i més útils per a la ciutadania. Pot la tecnologia ajudar-nos a recuperar el costat més humà de l'administració? Això és el que avui esbrinarem amb en Sergi Marcén. Comencem.
8: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana. El món és digital.
7: Vinga, doncs, Sergi, abans que res, donar-te la benvinguda al programa.
9: Moltes gràcies i encantat d'estar aquí amb vosaltres.
7: Bé, doncs comencem. Com deia abans, he llegit un article, un dels teus articles, que m'ha agradat especialment perquè comences a entrar a fons amb el que està dibuixant la intel·ligència artificial, o potser el que està desdibuixant, però en definitiva aquest supercanvi de panorama que se'ns ve a sobre, no? I tu parles, perquè ets bon coneixedor també del tema, de la intel·ligència artificial i l'administració. I li poses un títol al article, que és la revolució silenciosa que pot transformar l'administració pública. Com dic, m'ha agradat molt. Els oients no l'han llegit, o sí, però no és la tele i no els hi puc passar. Ens pots fer 5 cèntims del contingut i després començo l'interrogatori.
9: Molt bé. Doncs mira, l'article principalment està pensat en l'impacte que tindrà la intel·ligència artificial dintre de l'administració i de les nostres vides, no? L'impacte que està tenint. Fa dies vaig escriure un altre article, que vaig titular El tret al peu, el qual doncs explicava que segons com apliquem la intel·ligència artificial ens podem acabar doncs, com si ens haguéssim tirat un tret al peu, no? Com impactarà en el mercat laboral, com aquestes persones que sortiran del mercat laboral perquè s'estan substituïdes per una intel·ligència artificial doncs passaran de ser persones productives que estan aportant impostos a persones que dependents, no? Que depenen d'un subsidi de l'administració, i llavors això com impactarà. I per tant, hem de fer un canvi, hem de repensar un canvi dintre de l'administració. Doncs la intel·ligència artificial és bona, com qualsevol tecnologia, si està usada des d'una vessant humanista, una vessant de que la tecnologia es desenvolupa per les persones, no? No per l'enriquiment de molt poques empreses. Aleshores, en aquest cas, l'administració és una eina molt potent que acabarà sent impactada o està acabant sent impactada per la intel·ligència artificial.

0: d'uns assistents cognitius, doncs poder treballar aquesta línia. I parlo d'assistents cognitius perquè si bé el mercat privat sí que està desenvolupant solucions tecnològiques pensant en línies neurològiques de no com funciona el nostre cervell, la majoria d'aplicacions que estan fent servir a l'administració pública no estan pensades des d'aquesta visió. Estan pensades des d'una visió d'eina, no de reconeixement cognitiu o d'estímul cognitiu a la utilització d'aquestes eines.
1: Sí, a veure, no sé per enfocar-te perquè m'ha agradat com ho has explicat. Però sí, potser et preguntaria primer doncs, què és el que realment estan fent malament. O sigui, perquè, clar, aquesta eina, com acabes de dir, es pot utilitzar de moltes vegades, de maneres. I crec que el teu article apunta que simplement estan canviant pràcticament el model, però no el fons, no? I que l'estan utilitzant com un planador de formularis. Explica'ns una mica què s'està fent malament amb l'aplicació de la IA i realment què és el que s'hauria de fer per a una administració més àgil i per a uns funcionaris més satisfets amb la feina.
0: Bé, com et dic, la tecnologia ha evolucionat de tal manera, o millor dit, la tecnologia que hi ha dintre de l'administració ha evolucionat de tal manera que el que hem fet ha sigut convertir el paper en una sèrie d'aplicacions, en centenars de caselles que s'han d'anar omplint i has d'anar, diguéssim, interactuant amb aquella aplicació. Això fa que tu facis una feina repetitiva i que fa que a nivell cerebral, quan tu fas una feina repetitiva, els nivells de sucre et baixen, la tensió et baixa, no et genera dopamina, per tant, t'avorreix, no? Aleshores, perds l'atenció. Quan una persona té que estar treballant 8 hores davant d'un aplicatiu en el qual has d'introduir dades, el que passa és que aquella persona acaba avorrida. I aleshores, el que hem fet ha sigut fer allò que fèiem en paper, perquè l'administració et diu que ho has de fer d'aquella manera, i traslladar-ho a un sistema informàtic per poder guardar la informació. El canvi aquí ve quan el que pots fer és crear un assistent generatiu que interactuï amb el treballador públic i en comptes de que sigui el treballador públic que estigui fent una feina repetitiva d'introduir dades, que sigui l'assistent que estigui connectat amb els sistemes informàtics que té aquella persona i que es relacioni amb aquella persona de tu a tu, amb la qual per veu, per exemple, pugui estar parlant i pugui estar interactuant amb aquella persona. I això fa que sigui el software, en aquest cas, el que interactua amb la persona, no la persona que s'adapta al software. Per tant, aquí és el gran canvi. I això la intel·ligència artificial ens ho permet fer, si ho fem ben fet, no? Avui, en un grup que tu i jo tenim, parlàvem amb una persona que és l'Esteve Almirall, no? Que ell es mira molt les coses des d'una visió de productivitat. No tot és productivitat. Hem de fer la tecnologia també perquè serveixi als humans, no només perquè millori les comptes de resultats de les companyies, no? Doncs aquesta doble mirada és la que des de l'administració encara s'ha de potenciar més, no? I és una miqueta aquesta la idea, no? Fer que canviar el fet de que és el software que hi ha darrere de la pantalla el que interactua amb tu i et fa molt més fàcil aquella feina i, per tant, tu pots dedicar-te a fer altres coses que realment sí que són humanes, que no pas introduir dades dintre d'un sistema informàtic.
1: Això és el que volia preguntar-te perquè se m'ha acudit mentre parlaves. Clar, però també podria ser que realment posem l'administració determinada, posi els agents i després pensi, bueno, això com allibera de feina al funcionari o prescindeixo d'ell o es continuarà avorrint. Però clar, jo crec que aquí l'important seria el que li dones més temps per ser més creatiu, per ser més humà, per fer una feina millor. Això és el que m'agradaria també que ens expliquessis. La segona derivada, no? Què sorgeix d'això que proposes?
0: Tu imagina't la típica imatge de que vas a una guixeta on tens un funcionari davant teu. Aquell senyor o aquella senyora porta 8 hores treballant allà o porta X hores treballant allà, fent una feina repetitiva, perquè com tu han vingut altres persones que els hi han donat la mateixa informació. I aquest senyor el que fa és dir el seu nom, el seu DNI, la data de naixement, on viu, la seva no sé què, i llavors va posant informació dintre d'un sistema, va escrivint aquest

0: Per tant, mentre està escrivint aquella informació dintre del sistema, no està atent a el que tu necessites. L'empatia desapareix, perquè aquella persona està focalitzada en introduir les dades d'aquella manera i en aquell moment. No? T'ho imagina't que en comptes de fer això hi hagi un assistent que ens estigui escoltant, en el qual t'ho diguis, miri, vinc perquè sóc tal persona, vinc a ajudar, vinc que tinc aquest problema amb les escombraries o amb l'ajut o amb el que sigui. L'assistent va automàticament omplint totes aquelles dades que el funcionari tindria que estar escrivint. El funcionari canvia, ja no està atent a que tingui que introduir les dades, sinó està molt més atent, està amb una connexió humana amb l'altra persona, interessant-se molt més per l'altra persona e intentant buscar la solució que al mateix temps el sistema li està donant. Perquè li pot dir, mira, aquesta persona, doncs, com té aquest nivell de renta i viu a tal lloc i tal i qual, doncs té dret a aquest tipus d'ajut. O pot tirar les escombraries el dia tal. O sigui, ha de ser el sistema el que acabi donant aquesta informació gràcies a que té accés a moltes dades i el funcionari el que fa aleshores és tindre altres skills, que és el de ser més humà, tindre més empatia, escoltar, innovar, perquè en el moment que tu tens per pensar, el que fas és innovar, intentar fer millor les coses. Per tant, aquest és el gran canvi que crec que pot haver-hi darrere d'aquest tipus de feina.
1: Sí, jo ho trobo genial, però crec que també hauria de canviar-se, no sé com, la mentalitat de molts funcionaris que realment ja estan cremats de tants anys de fer aquesta feina mecànica. I, bueno, també amb ells suposo que se'ls ha de formar per saber aprofitar el que estàs dient. No simplement que diguin amb sobre més temps, no. Aquest temps és perquè siguis més humà, més creatiu i atenguis millor el tal, no? Però també hauria d'haver-hi no solament reformar l'administració, sinó el funcionariat el tenim que educar amb aquestes noves disciplines. És una pregunta?
0: Sí, mira. El risc és construir una administració eficient però deshumanitzada. I jo crec que el que hem fet ha sigut això. Construir una administració eficient però deshumanitzada. I hi ha una fascinació excessiva per l'automatització. Però una administració pública no és Amazon. Gestiona drets, vulnerabilitats, confiança i democràcia. Si els ciutadans se senten que només paren amb pantalles i algoritmes, la distància amb les institucions encara augmentarà més del que és. Per tant, la tecnologia ens ha d'ajudar a reduir aquestes friccions, no? Es tracta d'aplicar tecnologia sense eliminar la dimensió humana del servei públic. Per tant, aquí és on li donem una volta important a la relació entre l'administració i l'administrat.
1: No, ho trobo genial, i ara estem parlant de l'administració, però això que dius, aquesta humanització de la tecnologia, realment s'hauria de fer extensible en molts altres àmbits, perquè l'empresa privada passa el mateix. Vull dir. Però bé, continuem. El teu títol, Revolució Silenciosa. Quan dius això, és que estàs descrivint una transformació tecnològica, simplement, o estàs parlant d'un canvi de model de poder dintre de l'administració?
0: Jo crec que estic parlant de les dues coses. La tecnologia és només el vehicle, no? Diguéssim, i la transformació real és cultural i política. Per tant, estem parlant de les dues coses. Com hem dit, durant dècades hem construït administracions pesades per controlar processos. Ara hem de construir administracions capaces d'acompanyar els ciutadans. Mira que senzill. Però és tan evident que crec que poca gent es dona compte d'això. No? Per tant, això implica redistribuir el poder, menys burocràcia, més autonomia dels professionals públics, més capacitat de decisió basada en dades i serveis públics. La digitalització no té sentit si només s'informatitza la lentitud, o sigui, per fer-la més ràpid, sinó que justament el que hem de fer és fer-la més humana. I gràcies a la tecnologia la podem fer més humana. Gràcies a la intel·ligència artificial, i jo soc molt crític, no?, amb l'utilització de la intel·ligència artificial, com tu ja saps, però tot i així crec que la tecnologia ben utilitzada, ostres, es pot ajudar, no?, el que parlàvem aquest matí que abans ens hem quedat, no? Parlàvem de la tecnologia nuclear. La tecnologia nuclear pot ser bona o pot ser dolenta. Si l'utilitzem amb la línia bona, podem curar el càncer. Si l'utilitzem amb la línia dolenta, doncs podem matar moltes persones. Uh-huh. Amb el temps, doncs s'ha anat regulant això. I al final hem aconseguit un equilibri en el qual doncs, podem generar energia elèctrica amb les elèctriques i també s'ha fet uns esquemes de poder d'aquells estats doncs, que tenen armes nuclears però que no les fan servir perquè saben que és una burrada fer servir una arma nuclear. Doncs amb la intel·ligència artificial hem d'arribar amb el temps amb aquest equilibri. El problema és la rapidesa amb la que estem adaptant la intel·ligència artificial. L'altre dia ho mirava, i feia una comparativa amb altres tecnologies. Vaig veure que amb el telèfon i el telèfon fix i el telègraf va trigar 10 anys per poder arribar a 1 milió de persones. La intel·ligència artificial va trigar 5 dies en arribar a 1 milió de persones. Per tant, aquesta és la
1: Sí, sí,
0: diferència.
1: sí, sí. No, i és una altra cosa. I a més, la majoria de persones la poden utilitzar. Que hi ha tecnologies que han arribat a tothom, però som usuaris. Aquesta no, aquesta som actors, cada un de nosaltres. Vale, molt bé. Imaginem ja que l'administració està digitalitzant-se, però per això depèn de les grans plataformes tecnològiques privades d'intel·ligència artificial. I aquí també està el tema. Quina triar? Perquè totes estan esbiaixades, o crear una pròpia és un altre gran tema.
0: Sí, aquest és el gran problema i el gran debat del nostre temps, eh? No podem substituir la burocràcia analògica que tenim ara per dependència digital, que és cap on
1: Clar.
0: anem, no? L'administració ha de defensar la sobirania tecnològica, la interoperabilitat, les dades públiques protegides, les infraestructures digitals i les han de saber fer. El problema és que s'està parlant molt de sobirania digital, però realment de sobirania digital en tenim molt poca, no? Podem tindre part d'una sobirania digital, o un espai d'aquesta sobirania, però tota la sobirania serà molt difícil perquè a Europa doncs, anem tard amb el que és el desenvolupament de la tecnologia. Tot i així, hi ha una cosa que és la, diguéssim, és com la benzina en un motor, que són les dades. I en les dades, que al final és on s'alimenta tota la tecnologia, crec que si nosaltres som capaços de protegir-les a través d'una sèrie d'encriptacions, a través d'una sèrie de el que sigui, ens permetrà que, tot i que les grans plataformes tinguin accés a les dades, aquestes dades no seran útils perquè estan encriptades. Per tant, nosaltres hem de poder treballar aquesta capa de securització de la dada per poder, diguéssim, poder utilitzar qualsevol plataforma que tinguem. I també, paral·lelament, per suposat, començar a desenvolupar tecnologia sobirana europea.
1: Bueno, faig un, perquè per això, ojalà, però falta, crec que falta bastant encara. Parles, insinues, d'un gran
0: Per això
1: risc.
0: et deia allò de la encriptació de les dades, de tal manera, o sigui, hem d'encapsular la nostra informació de tal manera que encara que estigui en una plataforma externa, aquesta plataforma externa no pugui accedir a aquesta dada. O sigui, no tingui
1: Sí.
0: capacitat d'accedir. Si
1: No,
0: fem això, la
1: això
0: clau la
1: quan
0: tenim
1: les dades.
0: nosaltres.
1: Però la sobirania també depèn de que la plataforma sigui propietat nostra, que
0: Per
1: demà no ens
0: suposat,
1: la tallin o simplement
0: i de
1: no.
0: la xarxa. Sí.
1: Exacte. Parles o insinues d'un gran risc que dius que encara no s'està debatent prou d'aquesta transformació. Quin seria aquest gran risc?
0: És el que t'he dit abans, la deshumanització de l'administració. O sigui, si al final el que acabem fent és que l'administració et relacionis d'una manera amb una pantalla fredament, encara es deshumanitzarà molt més l'administració. O sigui, simplement mecanitzar l'administració perquè sigui eficient des d'un punt de vista del que hem conegut fins ara és el gran risc de la digitalització de l'administració.
1: Europa, Estats Units, Xina, Rússia o jo què sé, o Estònia. Hi ha algun model que estigui funcionant ja l'administració d'aquesta forma que ens recomanes?
0: Doncs la veritat és que porto ara ja un temps estudiant això i mirant-m'ho, i a més, primer, per poder arribar a aquest anàlisi he tingut que entendre com funciona la neurociència, o sigui que he tingut que entendre com funciona el cervell per poder arribar a una conclusió d'aquest tipus, no? A nivell públic no hi ha cap administració que estigui treballant d'aquesta manera. El que estic creant és empreses. O sigui, tu, per exemple, Netflix, treballa des d'una visió de neurociència per poder competir. O sigui, no competeixen només en plataforma tecnològica, competeixen també en satisfacció cognitiva de tot allò que et presenten, no? Estem parlant d'Amazon, estem parlant de Netflix, estem parlant de TikTok, estem parlant moltes empreses privades. Aleshores, si les empreses privades estan fent això per guanyar diners, les administracions públiques poden fer el mateix respectant tots els drets i tota l'ètica per millorar les eficiències de les administracions. Per tant, fem-ho. Això només és qüestió de posar-s'hi.
1: Vale, fem-ho. I posem un indicador per saber, per exemple, d'aquí a 5 o 10 anys, si això ha funcionat. Quin indicador seria aquest? Que poguéssim
0: El
1: comparar i
0: millor.
1: dir... Quin?
0: El millor, el de la confiança ciutadana. Si la gent percep que l'administració és més accessible, més justa, més ràpida i més transparent, vol dir que hem avançat. Per tant, la digitalització no és l'objectiu. És una eina per reforçar la democràcia quotidiana. Una administració moderna és aquella que fa sentir el ciutadà menys impotent davant del sistema. I per poder fer això, tu t'has de sentir apoderat davant de l'administració. I què millor per sentir-se apoderat que tu puguis relacionar-te amb ella de tu a tu i d'una manera humana. Per tant, ho podem fer, ho tenim a tocar. Per tant, només ens hem de posar a fer-ho. Jo ho tinc molt clar i estic treballant per intentar posar-ho en marxa. I a més sé com fer-ho, crec que sé com fer-ho. Per tant, és qüestió de posar-s'hi. Ja saps que quan poso la banya al forat, intento fer el forat el més gran possible. No? I en aquest cas he vist que ho he vist molt clar i he vist que no estem aprofitant aquesta oportunitat.
1: Bé, doncs ara estem a la ràdio, suposo que hi ha gent que ens està sentint de molts indrets, el programa que sàpigues que surt a més de 30 poblacions aquí a Catalunya i algun ajuntament que l'estarà sentint. El consell final del Sergi Marcén a una administració per començar aquest camí.
0: Que no s'enlluernin amb la tecnologia. La tecnologia pot fer moltes coses i moltes vegades els tecnòlegs ens enlluernem amb la tecnologia. Mirem les característiques de tot allò que pot fer la tecnologia, però no fem una reflexió de què passa amb aquella tecnologia. Mira, l'altre dia vaig anar a fer una classe en una universitat amb enginyers de telecomunicacions i els vaig dir que ells tenien un poder molt important sobre el que passa a la societat, no? I que part d'aquell poder el tenien ells, no? I em van dir que com era possible. I els vaig posar una imatge molt representativa. Vaig posar un pont d'aquests fets de fusta durant la Segona Guerra Mundial on per sobre passaven els tancs nazis, no? Llavors, la meva pregunta va ser: l'enginyer que va construir el pont només feia ponts? Només va tindre la responsabilitat de fer ponts? Aquí crec que els hi vaig tocar una miqueta el voraviu, perquè, clar, per sobre d'aquell pont van passar tancs nazis que van acabar invadint Europa. Per tant, quan un enginyer o quan una administració o quan un tècnic o qualsevol persona utilitza una tecnologia, ha de pensar en més enllà. Ha de pensar justament quin impacte social i quina ètica ha de fer servir aquella tecnologia.
1: Bé, doncs la tecnologia actual no pot amb el rellotge i el programa se'ns ha acabat el temps. Ha estat molt interessant. Espero que realment hagi agradat i que hagi calat, perquè realment cal començar a pensar amb la IA això, amb la part humana i la part ètica, etc. Sergi, res més. Se'ns ha acabat el temps. Gràcies per haver estat aquí. I, com sempre dic, d'aquí uns mesos tornem a veure com això ha canviat i cap a on pinta.
0: Moltíssimes gràcies i espero que hàgiu pogut explicar exactament què és el que crec que hem de fer. Moltes gràcies.
1: Res més. Fins la propera. A reveure.
0: Adéu, que vagi bé.

0: Després d'escoltar el Sergi Marcén, queda clara una idea. La intel·ligència artificial no hauria de servir només per fer una administració més ràpida, sinó més humana. Durant anys hem digitalitzat papers i formularis, però sovint hem oblidat les persones. La gran oportunitat de la intel·ligència artificial és alliberar els treballadors públics de tasques repetitives perquè puguin escoltar millor, empatitzar més i donar un servei realment útil a la ciutadania. Però també hi ha riscos: dependència tecnològica, deshumanització i pèrdua de sobirania digital. I fins aquí el programa d'avui. Ens trobem aquí, al Món Digital, la propera setmana.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I vinc aquí amb ganes d'escalfar i d'entrenar la nostra creativitat, com fem setmana a setmana amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
2: També.
1: Fantàstic.
2: També estem bé, sí.
1: I avui ens ficarem saludables.
2: Ah, això sí.
1: I amb
2: sí.
1: un producte que almenys a comarques gironines ens agrada molt, eh?
2: És nostre, és molt nostre, eh?
1: Sí? De sí. pomes.
2: Això mateix, parlarem de pomes.
1: Creativitat amb pomes.
2: Sí.
1: A veure, i com t'has inspirat?
2: Doncs mira, t'ho explico, eh? Perquè això va ser tot remenant fotos. I anava mirant allò que de tant en tant poses ordre, no sé si et passa.
1: Sí, que a mi m'ha agafat aquesta setmana, això, Roser.
2: Sí? Sí. Doncs sí. Estic igual.
1: I ho aprofito perquè passa tan poc sovint que quan passa dius, no ho puc deixar escapar, això, ara.
2: Doncs a mi m'ha passat igual i, a més, és, bueno, he trobat un mètode perquè entre la galeria del mòbil, les de l'ordinador, una cosa i l'altra, i dic, bueno, m'haig de posar d'una manera que sigui fàcil perquè tenim tantes fotos. I tot remenant em va sortir una que m'ha inspirat a parlar de pomes, que és de... crec que fa 2 anys, que vaig anar amb unes pomeres, amb una activitat que van organitzar al CAP de l'Escala,
1: sí.
2: i vaig anar a fer una xerrada de creativitat entre pomeres.
1: Me'n recordo que
2: recordes?
1: Vas fer això, sí,
2: i
1: tant.
2: I va ser molt xulo. I, clar, quan t'apareix alguna cosa així sobtat i dius, ah, i per què no he tornat a fer això? Perquè em va quedar amb aquell bon gust de boca i dic, mira, doncs que maco. I tot i així vaig dir, pot ser que en 3 anys no hem parlat de pomes?
1: Doncs anem a parlar de pomes.
2: Clar, i dic, però que pot ser això? Sé que algun cop potser ho hem mencionat alguna cosa amb algun altre tema, però un programa sencer parlat de pomes no el tenim, eh?
1: Doncs el tindrem avui.
2: El tindrem avui, sí.
1: I com ens inspirem?
2: Doncs mira, parlarem de pomes famoses, parlarem, bueno, d'història i de moltes coses. I tu has vist algun cop alguna poma blava?
1: Una poma blava? No, diria que no.
2: No?
1: Però existeix de tot en aquesta vida, eh?
2: No sé, però la noia que... Ara escoltarem una cançó que la noia sí que les veu blaves.
1: Sí? Vinga, sí. Doncs l'escoltem.
2: Vinga.

0: Així doncs és daltònica la noia o què vol dir la cançó?
1: No, vol dir que ha viscut moltes experiències a la vida i que quan vius molt se t'obre la mirada i pots arribar a veure-ho diferent.
0: Ah!
1: Clar!
0: Molt bé, per si algú li havia quedat el dubte, eh?
1: No, i ella veu les pomes blaves, l'home no, ell diu que les veu verdes, però ella no.
0: Ella les veu blaves.
1: Mira tu, cadascú, eh?
0: Doncs anem a parlar de pomes i, com dèiem, fruita saludable, eh?
1: La poma és salut. Hi ha una dita que diu, una poma al dia, el metge t'estalvia.
0: Home, doncs mira...
1: Això, ho saps, això?
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. I n'hi ha una altra que diu, una poma cada nit treu el malalt del llit.
0: Ah, mira.
1: O sigui que, mira,
0: una al matí i una a la nit, eh? Queda clar.
1: Això mateix, hem de menjar dues. Una al matí i una al dia. Doncs vinga, va, parlem de varietats. A veure, avui en dia hi ha més de 7.500 varietats de pomes.
0: Uau.
1: Què et sembla?
0: Moltes.
1: Moltíssimes. Però realment al supermercat, habitualment, només en trobem com a molt, 10 o 12.
0: Igualment, jo em passa a mi, que em fico allà davant i dic... Quina vull avui, no? Perquè a mi m'agrada variar, no? Però és cert que hi ha gent que li agrada més àcida, altres més dolces, però jo es depèn del dia. I tinc dilemes davant de les pomes.
1: Però esculls més per l'aparença, perquè trobes més maca una un dia que l'altra, o perquè tu saps que aquella t'agrada més pel gust?
0: Jo sé algunes que sé que m'agraden pel gust i a vegades t'entren pels ulls, això és ben cert.
1: Sí.
0: I a vegades, però, les que estan més macades i tal són les més bones, eh? Que amb això
1: sí,
0: també,
1: que
0: també s'ha de tenir vista.
1: Sí, aquestes que brillen molt, després s'han de netejar molt bé perquè tenen una capa de cera.
0: Exacte.
1: Que si rasques... Doncs bé, ja tenim clar que n'hi ha més de 7.500, però que no tenim a l'abast totes i per tant no les podem provar totes. Però sí que les més conegudes doncs, serien la Golden, la Granny Smith, la Fuji, la Gala, la Pink Lady, que aquesta la... Quina és la que s'ha posat de moda? La Pink Lady, em sembla que és. La que realment ara està amb tendències.
0: Ara està, sí.
1: Sí, hi ha les pomes influencers, també, no?
0: Doncs... Està el trending topic de les pomes.
1: Això. Però, bueno, cadascuna té el seu caràcter, eh? La seva personalitat.
0: Ui, tant.
1: Clar, la Granny Smith és àcida. A mi aquesta em costa una mica. I és aquella tan brillant. La Fuji és la més dolça i cruixent, no? Que és d'origen japonès. I la Pink Lady, la que dèiem, la que està de moda. Que aquesta és un invent relativament recent, eh? I ve de Nova Zelanda.
0: Sí.
1: I després hi ha una cosa que no sé si saps, però que les pomes que comprem ara mateix al supermercat, clar, no són d'ara, perquè ara no és temps de pomes.
0: I d'on són?
1: No. Que les pomes es cullen i es guarden durant mesos i mesos i mesos a càmera perquè es conservin verdes. I en el moment en què comença la demanda, o sigui, quan hi ha molta més demanda, què fan? Després ja els treuen de càmera perquè comencen a madurar. I quan arriben al supermercat són pomes que potser fa un any que han estat a càmera. I per això no tenen tant de gust com les pomes que són de temporada.
0: Per tant, tingueu un pomer a casa, eh? I així sí que us la menjareu com vosaltres vulgueu.
1: No, com vulguem, no, només al setembre, eh?
0: Quan l'arbre vulgui, quan l'arbre vulgui.
1: Sí, exacte. No. O sigui que va una mica per demanda. Uh-huh. Si hi ha molta demanda, doncs es van traient més aviat i si no hi ha demanda, doncs es guarden més temps de càmera. Què més? Després fent tot un recull d'informació, perquè clar, he pensat, has d'explicar coses de pomes, doncs vinc a buscar,
0: la
1: vinc a buscar,
0: Roser,
1: no?
0: La s'informa per tot arreu.
1: Jo si m'hi poso, ho faig bé, eh?
0: Si doncs... ho faig bé, és una gran frase aquesta, eh?
1: Clar, si no, no ens hi posem. Doncs he fet un recull de pomes històriques.
0: A veure.
1: Sí, i n'he triat un 3, 4, 1, 5. A veure què et sembla. Començarem per la primera, la poma del paradís.
0: Sí, Adam i Eva, home.
1: Aquesta.
0: Home.
1: Clar,
0: això és aquest... començar pel principi, eh, Roser?
1: Sí, comença pel principi. Doncs aquesta, clar, la Bíblia parla d'un fruit prohibit que Eva va oferir a Adam, però no està clar que fos una poma, eh?
0: Ah, no?
1: No, el que passa que la tradició l'ha convertit en una poma i s'ha escrit així. Però realment no estava clar.
0: Tota la vida enganyada, jo aquí.
1: No ho sabem, potser si era una poma.
0: El que va fer Adam i Eva és fer les pomes una mica sexis, eh, però...
1: Ah, això sí, no? Perquè clar, només amb aquella fulla de parra...
0: Aquest fruit prohibit.
1: Sí. Però bé, des de llavors és això, que la poma doncs, és el símbol de la temptació, no? Mm-hmm. I del coneixement, el pecat i la saviesa, tots un amb una mateixa fruita, que no és poc, eh?
0: No, tant, mira-la. No,
1: tots un. Va, la segona poma que he escollit. La poma de la discòrdia. Aquesta és molt xula.
0: A veure, expliquem
1: això.
0: Mira.
1: Això és una expressió, la poma de la discòrdia es fa servir com a expressió de l'origen d'un gran conflicte. Mm. Saps allò que estàs amb algú que... I dius, veuràs tu que aquí la poma de la discòrdia.
0: Home, doncs... i deu venir d'Adam i Eva, això, no?
1: No, espera. Això ve de la mitologia grega. Sí, i tot va començar perquè en un banquet on no van convidar a l'Eris, que era la deessa de l'enveja, clar, ja no hi devia haver bon remei.
0: No, home, clar.
1: Clar, ja devien dir, mira, aquesta no la convidarem. I no la van convidar. I què va passar? Doncs que l'Eris es va enfadar.
0: Home, i molt.
1: Oh, ja veus,
0: l'enveja,
1: mira.
0: L'enveja allà verda, ja.
1: Oh, li va sortir tot allò.
0: Estava.
1: I per venjança va dir, ara veureu. I es va presentant allà en el banquet aquest i va llançar a l'aire una poma d'or. I va dir, aquesta poma serà el premi per la més bonica. Clar, els va enganyar, però les altres no veien que els estava enganyant. I va començar a haver com una picabaralla entre tres deesses, la Hera, l'Atenea i l'Afrodita, perquè les tres volien el premi de la poma d'or per ser les més guapes. I clar, va començar així una picabaralla, i per solucionar el conflicte, què van fer? Van triar un jove, que es deia Paris, no sé, com a jutge. I van dir, tria tu, a veure quina és la més bonica.
0: Fes de jurat.
1: Això, qui s'emportarà la poma d'or? I clar, també va tenir aquest home, li van dir, bueno, i ara què, no?
0: Quin compromís, eh?
1: I les deesses el van intentar subornar per guanyar. I l'Afrodita li va dir una cosa que en aquest home li va anar molt bé. I és que ell estava enamorat de l'Helena. I ella li va dir, jo t'aconseguiré que et casis amb l'Helena. I ell llavors va dir, vale, doncs agafaré la poma d'or per tu. I per tant, l'Afrodita va ser com la deessa més guapa, tenia la poma d'or i ara tenia que complir la seva promesa. I com va anar cap a Troia a buscar l'Helena perquè es casés amb aquest home, resulta que l'Helena ja estava casada.
0: Ai!
1: Amigos!
0: Has de fer promeses que puguis complir, eh?
1: Aquí està. I llavors què van fer? Van segrestar l'Helena. I aquí es va crear un conflicte, la guerra de Troia.
0: Carai, nena, les classes d'història s'haurien d'explicar així. M'encanta. És una poma famosa i estic completament d'acord.
1: Veus? Doncs ja està. Doncs aquesta és la poma de la discòrdia. Per tant, mira que pots crear una guerra amb una poma.
0: Vigileu,
1: anem a tanto.
0: Vigileu.
1: Sí, anem a vigilar.
0: Quina altra tenim?
1: Doncs anem a la poma de Newton. La llegenda, no?, que diu que l'Isaac Newton estava recolzat sota una pomera quan allò reflexionant, no? I ara què farem? I ara que sí, que no? Cap aquí, cap allà, pam! I li va caure una poma al cap.
0: Oh, li va donar una idea?
1: Clar, i va dir, en aquell moment, va ser com va dir, mira, la gravetat, ara pensarem la gravetat. Ben bé, a veure, jo ho explico.
0: A veure, no senyors científics, no se'n
1: parin amb
0: nosaltres.
1: No sé si ens han de fer gaire cas, eh? Jo és que m'agrada molt fer l'storytelling, però clar, no sé si ens han de fer gaire cas.
0: Però ho hem entès.
1: Que sí,
0: important,
1: doncs
0: aquesta poma.
1: És una de les imatges més famoses de la ciència, la poma, que va canviar, no?, com entenem el món, la gravetat.
0: Què més?
1: Ens anem amb una altra, va, amb la poma d'en Guillermo Tell, d'en Guillem Tell. Aquest, doncs, bueno, era un heroi suís que va haver de demostrar la seva punteria disparant una fletxa per trencar una poma a sobre el cap del seu propi fill.
0: Ah, això sempre ho he volgut fer, eh? Vull dir, perdó, sona molt malament, però vull dir, tenir la punteria de tenir algú allà, saber que no el mataràs perquè saps perfectament que enganxaràs la poma, però quins nervis, eh?
1: Sí, perquè és que ell deia doncs, que era el gran tirador, el major tirador, no? I clar, per demostrar-ho deien, sí, doncs vull te posa el teu fill, que així és segur que si no és, malament irem, i sí, ho va clavar. Per tant, és la imatge de tirar la fletxa, pum, i tocar la poma.
0: Complir els objectius, allò, anar dirigit, eh?
1: Focus.
0: Molt bé.
1: Vinga, va, ara aquesta més famosa, també, la poma de Blancaneus.
0: Ara, jo pensava, no la dirà.
1: Sí, i tant. Aquesta, la madrastra disfressada d'aquella dona gran, no?, amb la poma enverinada, que hi ha una cosa que he llegit, per una banda he llegit una cosa, per una altra. Al final et fan dubtar de la història, dels contes i de tot, eh?
0: Sí.
1: Però deien, no sé si ho saps, que la poma hi havia una banda que estava enverinada, però l'altra no. I era la sort de veure quin costat mossegava la Blancaneus.
0: Ah, jo aquesta versió no l'havia sentit mai.
1: Clar, jo ho he llegit i pensat, jo tampoc. Jo això no... Jo tenia entès que era tota la poma.
0: Però qui hagi dit això, la pel·lícula no l'ha vist, eh? Perquè aquella poma se submergeix completament en tota aquella pòssima que fa. Per tant, no pot ser un costat, si un costat no. Perquè
1: clar,
0: allà ben coberta.
1: Exacte, clar, queda tota enverinada. Doncs no sé, he llegit en algun lloc que era meitat sí, meitat no, i era a veure on mossegava ella. Era com el destí. La portaria, doncs, en un lloc com un altre. Mira, no ho sé, però és una altra versió que també està bé, no?
0: Mira.
1: No, ja està. I ara, una poma més actual i molt, i molt, i molt famosa.
0: Mossegada.
1: És un logo,
0: sí.
1: No? El logo d'Apple. Aquesta, la poma mossegada. Doncs, saps per què té una mossegada?
0: Per què?
1: Hi ha moltes versions, també, eh? Venta. Sí, sí, però va, en diré una i prou. Perquè el dissenyador, o sigui, diré la més creïble, no?
0: De totes les versions que s'han dit?
1: De totes les que s'han dit, la que sembla que sigui la més de veritat. Doncs el dissenyador que estava fent la marca, un cop el va tenir fet i ho va mirar de lluny, li va semblar que era una cirera.
0: Ah!
1: Que s'assemblava més amb una cirera com una poma. I ho va estar mirant de diferents perspectives i al final va dir, mira, li farem una queixalada i segur que us veurà una poma.
0: I sí.
1: I sí.
0: I té molta gràcia.
1: I així ho va fer. Queixalada i ja té logo. Sí, sí. Ens anem a escoltar Los Enanitos Verdes?
0: Sí, perquè tela, eh? La poma, quanta història.
1: Ha sigut intensa, eh?

0: Doncs bé, ja ho veiem, les pomes també inspiren moltes cançons. Roser, seguim parlant de pomes en aquest Entrenant la Creativitat.
1: Vinga, va. Ara escombrem cap a casa, Cristina.
0: Vinga.
1: Nosaltres que estem aquí a l'Empordà.
0: Sí.
1: Doncs, clar, nosaltres aquí tenim molta zona productora de poma, no? De les més importants d'Espanya, eh?
0: I tant.
1: La poma de Girona.
0: La marca de qualitat, poma de Girona.
1: Indicació geogràfica protegida.
0: I tant.
1: Com els vins de la denominació d'origen. Doncs, què els fa especials? Doncs el nostre clima, no? La proximitat de Mediterrani, els Pirineus, la llum, la temperatura, la terra...
0: Ai, l'Empordà.
1: Clar, i li dona aquell sabor, no? Mm. Si fossin aquí a l'Escala, potser tindrien sabor d'anxoves, però...
0: No sé, ho provarem un dia, aviam, la combinació que tal és.
1: Doncs vinga, va. Si parlem de pomes, hem de parlar de cuina. No? Clar, perquè clar, és que la poma és tan versàtil.
0: Molt, i s'utilitza per diverses coses,
1: I per dolç, per salat, és que hi ha moltíssimes coses. Doncs mira, i he fet així com un recull de receptes, pomes, bueno, de receptes de noms. Pomes al forn, pomes farcides, botifarra del Sant Poma, pastissos de poma, marmelades, sucs, les pomes ensucrades de la fira, les dessecades per menjar com xips, bunyols de poma, amanides de poma, la poma en foie i la tarta tatin.
0: I xuxu amb poma dintre, que jo això ho he menjat.
1: Ah, jo no?
0: Sí.
1: Ah, sí? Ah, mira, doncs sí, ho apunto a la llista. La tarta tatin, saps on ve?
0: D'on?
1: Oh, i això és una història molt xula. Mira, això va néixer per un accident, eh? Sí, sí. Va ser al final del segle XIX. I les germanes, la Stephanie i la Caroline, la Tatin, perquè Tatin era el cognom, doncs portaven un hotel al centre de França. I un dia la Stephanie, que tenia el restaurant ple de gent i va posar tot un piló de pomes a coure amb mantega i sucre, i allò que la gent li demanava coses que li anaven reclamant i tot plegat, es va despistar.
0: Ai.
1: I com va anar a la cuina, doncs aquelles pomes estaven una mica massa cuites. I llavors va dir, ostres, i ara què hem de fer amb això? Però tenia tot ple de gent i deien, ho hem d'aprofitar. No eren cremades, eren massa cuites.
0: Sí.
1: I va dir, alguna cosa hem de fer. I ella diu, com que tenia la ment molt àgil, perquè era molt creativa, la Stephanie. Mm-hmm.
0: Tenia entrenada.
1: Tenia la ment entrenada, perquè devia escoltar algun programa de ràdio que la feia entrenar. Doncs va agafar una massa que tenien allà a mà i la va posar per sobre i la va coure al forn. I llavors va girar la tarta i voilà, la tarta tatin.
0: I mira.
1: Que és una tarta, doncs, com una accidentada, no? Que després la va girar i la va poder solucionar...
0: Home, jo els plats més originals que he fet és amb cuina de supervivència, eh? Vull dir que...
1: Sí.
0: Clar, quan passen coses així a la cuina, que bé tenir la ment desperta, mira. N'ha
1: doncs
0: sortit
1: sí.
0: Un postre que dia d'avui encara te'l trobes a pertot.
1: Bueno, i la possibilitat de canviar un error en un èxit, no? De poder encarrilar una cosa que no funciona, i això només es pot fer si tens la ment entrenada.
0: Completament d'acord.
1: Cristina, és que ho hem de fer cada setmana, és que animem a la gent que ens escolta, que si un dia s'equivoca amb algú, no hi ha problema. Busquem camí.
0: Sempre.
1: Doncs mira, en el món de l'art tenim pomes protagonistes, també. Tenim la poma més reconeguda, que a mi, la que em ve més al cap, és la d'en Magritte, que és el pintor surrealista belga, que surt aquell senyor amb el bombí, amb el traje i amb la poma a la cara, no? Doncs Magritte, de fet, va fer servir la poma com amb diferents obres, no només en aquella,
0: Ja li inspiraven les pomes,
1: sí,
0: està clar,
1: Sí, sí, sí. Jo en tinc una a casa, vaig anar a una exposició i me'n vaig comprar una de porcelana més maca i la tinc barrejada amb les pomes normals i sempre hi ha algú que...
0: És un museu, casa la Roser, això,
1: Sí, sí. Doncs mira, i mira una cosa, allò que parlàvem abans del logo d'Apple, doncs també hi ha una altra... Ah, bueno, i també hi ha una altra empresa que també li va inspirar la poma, que és la discogràfica dels Beatles, Apple Records. També és una poma. I també la connexió que ara et deia del logo d'Apple és amb el nom de l'ordinador Mac.
0: Sí.
1: El Macintosh és el nom d'una varietat de poma molt popular a Canadà i als Estats Units.
0: Ah, això no ho sabia.
1: Doncs mira, i un dels fundadors d'Apple el va triar perquè era la seva poma preferida. I quan dius el meu Mac, en el fons estàs dient la meva poma.
0: Apa, com us quedeu, tots els que teniu el Mac davant ara mateix?
1: Doncs sí, i parlant de paraules, saps on ve la paraula pòmul? El pòmul de la cara,
0: De la cara, no?
1: Sí.
0: De les pomes?
1: Del llatí pomum, que significa poma.
0: Perquè, home, una mica de forma té, eh? Ara tu i jo, que som així de galtones
1: grosses.
0: Bueno,
1: tenim galtones, sí que som pomes, sí.
0: Si ho ajuntes, tens dos meitats, eh?
1: I vermelles ara, també. Sí, sí. Bueno, també la poma dels nens peques, quan tenen els anolls allò que estan així rigorditos.
0: Oh, sí.
1: Que dius, ai, quina poma que te la menges, eh? Que sí?
0: No sé, jo no li dic mai poma en un genoll, però potser...
1: No, no. Dels nens peques, no?
0: No, ai, quina poma, no se m'hauria acudit mai.
1: De gran no, però dels peques jo sí.
0: Ah? Ah, mira.
1: No ho sé.
0: Sempre s'aprenen coses.
1: No, mira, cadascú a la seva zona, doncs... Ho diu com diu, no?
0: Mhm.
1: Doncs no sé, jo crec que ja podríem passar al consultori.
0: Anem cap al consultori.
1: Vinga, va.
0: Perquè no podem marxar mai sense haver fet els deures. Roser,
1: no.
0: Què ens faràs fer avui?
1: Mira, avui el consultori és de pensament lateral.
0: Ah, a veure.
1: Sí, sí, farem aquest exercici. Jo aquest exercici m'encanta fer-lo. No sé si el vam fer aquell dia que vas venir tu amb una formació, de veure totes les opcions que podem veure amb una poma, per exemple.
0: Ah, aviam.
1: Perquè, clar, el pensament,
0: el
1: pensament lateral és mirar més enllà, no? Veure diferents opcions doncs, amb una mateixa cosa. Per exemple, una poma ja sabem que és un aliment.
0: Sí.
1: No? I que és salut. Però, clar, què més pot ser una poma? Se t'ha acut alguna cosa?
0: Ai, no ho sé.
1: Doncs mira, jo et dic, pot ser la casa d'un cuc.
0: Per exemple?
1: Per exemple, ja hem dit la
0: un
1: poma.
0: Un telèfon.
1: Un telèfon.
0: En forma de poma, jo l'he vist.
1: Sí, hem dit tot el que hem dit abans, no? La de Newton, la Blancaneus, vull dir que pot ser verí, pot ser... també pots... és un pot de perfum.
0: Mm, i tant.
1: També,
0: i
1: no?
0: Sí.
1: Sí, sí. També pot ser... Clar, si anem mirant variants, si ho diem en castellà, per exemple, una manzana, pot ser una manzana d'edificis, no? O Nova York,
0: sí,
1: no?
0: Sí, o la poma, sí, clar. També, no? Faig la volta a la poma i torno.
1: Ah, això?
0: Sí.
1: Mira, jo...
0: Tu li dius els genolls i jo li dic els carrers.
1: No, i Nova York també és la gran poma,
0: sí.
1: No? Què més, què més? Clar, hem d'anar buscant, ara perquè estem així ràpid i pim-pam-pum i no ens acaba de sortir tot plegat, però és un exercici que serveix molt i molt bé per fer pluja d'idees i per fer, o sigui, crear qualsevol cosa. Si ens centrem en un tema que pot ser una poma o pot ser un bolígraf, qualsevol element que vulguem, eh? I hem d'anar fent així, com una pluja d'idees. El primer que surt sempre és l'evident. És el fàcil, el que
0: clar,
1: tenim més visual.
0: El que
1: visual,
0: està més a la superfície, no?
1: Això mateix. Però, si anem traient, està demostrat que a partir de la idea 20, 21, 20 i poc, comencen a sortir les originals.
0: Home, doncs això és un bon exercici per exercitar la ment i ho podem fer, com deies, amb qualsevol cosa.
1: Sí, sí, sí. Però, clar, imagina't que potser volem crear un producte nou i té que tenir una referència doncs, amb una poma. Doncs comencem a dir, i a partir, doncs, quan ja portem mitja hora, que ja estem allò suant, perquè ja ho hem dit tot i no ens surt res més, després surten les bones.
0: I mira, i potser que vas creant el millor edifici del món amb una forma relativa d'una poma, per exemple.
1: Per exemple, o un sofà que fa olor i fa música de poma, canta aquelles cançons que hem escoltat abans.
0: Un sofà que et canta, m'agrada aquesta idea.
1: O mira, unes ulleres que canvia de color la poma, com aquella noia que les veia blaves i l'home les veia verdes.
0: Mira, clar, és que segons la perspectiva, de la vida.
1: Avui ho vull veure tot a color rosa, doncs canvies el filtre.
0: A veure, si algú es fa ric ara mateix amb l'exercici que us estem proposant, que ens ho diguin, Roser, on ens hem de trobar?
1: O ric o ruc, però és igual, com a entrenament mental li anirà molt bé.
0: Està molt bé.
1: Doncs que ens enviïn el que vulguin, les pomes, els comentaris, els exercicis, al meu Instagram, a Roser Martínez Creativitat.
0: Doncs
1: I
0: ja ho sabeu.
1: I ens encantarà.
0: Clar que sí.
1: Sí.
0: I exercitar la ment, perquè ara m'has deixat a mi aquí pensant, eh?
1: Ara quan acabem el programa segur que els comencen a sortir
0: idees. Sí, perquè quan obres la poma pel mig, aquella forma...
1: Clar, també sembla un cor.
0: Com una cosa del cos humà, no?
1: I si juguem amb els colors, tenim verd, groc i vermell, potser un semàfor també.
0: Ah, mira.
1: Bueno, i si afegim la blava d'aquella dona, però...
0: Home, i el que es passi en vermell li cau una pedregada de pomes a sobre, per passar-te.
1: Per exemple.
0: Per exemple.
1: Sí,
0: no
1: sí,
0: ho sé,
1: sí.
0: Jo. Home,
1: clar.
0: No ho sé.
1: No, dona molt de joc, perquè mira, el que deies tu, si els obrim també i posem pintura, també ens serveix per estampar samarretes,
0: per exemple.
1: No? També, a veure, podem fer tot el circuit, perquè les llavors les plantem i tornem a tenir doncs, la planta, el fruit, no? I podem fer tot el... podem assecar.
0: Els camps de pomeres, com ens agraden.
1: Les peles també les podem assecar.
0: Podem fer de tot, Roser, podem fer de tot. Quina sort que tenim.
1: Sí, visca les pomes.
0: Pensarem, visca.
1: Que vagi bé.

0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
1: Bona tarda. 5 grups d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Escola 3 Altet han estat reconeguts al concurs de curtmetratges 10 minuts pels drets humans, organitzat per la Síndica de Greuges de Catalunya. Lluny de ser una simple tasca acadèmica, el projecte ha esdevingut una eina de conscienciació social i reflexió crítica. Els joves han afrontat temes complexos des d'una perspectiva personal i compromesa i a través del llenguatge audiovisual, enmarcat en la col·laboració que el 3 Altet manté amb l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. A més, la mestra de socials d'aquests alumnes, Betlem Cañizar, ha estat reconeguda al mateix premi, als mateixos premis com el docent de l'edició. Ella mateixa, però, explicava que és un treball en equip.
2: Sí, de fet va ser una sorpresa perquè no hi havia, o sigui, no ens presentàvem això, no hi havia prèviament decidit, que jo sàpiga, fer cap reconeixement ni cap menció a professorat. El que passa és que la pròpia sindicatura vam veure la complexitat que teníem totes les docents que participàvem per tirar endavant aquest projecte, que és un projecte a més de tot el que fem a la classe. Van anar pels instituts, van fer volta, van estar veient el que fèiem a les aules i van decidir que el professorat implicat ens mereixia alguna mena de reconeixement i van decidir, pues, això, donar-me'n a mi per la feina que van veure que fèiem a l'Altet.
1: Segons els mestres, la metodologia audiovisual permet fomentar la creativitat dels alumnes més enllà del currículum tradicional, desenvolupar el seu esperit crític i també la capacitat de contrastar informació.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: L'entitat Refugees Welcome celebra aquest any el seu desè aniversari i per commemorar aquesta fita ha iniciat a Rubí una sèrie d'activitats en el marc de la Setmana de la Convivència. L'eix central de la programació a la nostra ciutat és una exposició fotogràfica titulada Una llar a l'exili i que ja es pot visitar a la Biblioteca Municipal fins al pròxim 30 de juny. Més enllà de la commemoració, a Rubí el projecte de convivència de Refugees Welcome continua actiu amb 3 experiències. David Jacué.
3: I una convivència és això, o sigui, nosaltres el que intentem fer és poner en contacte persones locals que tenen una habitació lliure i que té aquesta, no sé, que li apetece, que vol compartir la seva casa seva, no? I vol llogar una habitació a una persona refugiada, a una persona desplaçada, a un preu social. Mm-hmm. Però sempre és això, també el que nosaltres volem són convivències el més horitzontal possible, d'igual a igual, amb una duració mínima de 6 mesos, perquè també per nosaltres hi ha un temps mínim que una persona ha d'estar a una casa per poder també establir més contacte amb les persones, poder començar a rehacer su vida, doncs pedim que sigui sempre mínim 6 mesos. Mm-hmm. La majoria duren un any i mig. Ara mateix la que està aquí a Rubí ja porta més d'un any i mig.
1: Més enllà d'aquesta durada mínima dels 6 mesos, els requisits bàsics per les convivències també impliquen que l'habitació ha de ser d'ús exclusiu per la persona acollida i també seguir amb el procés de selecció i l'acompanyament tècnic de Refugees Welcome. Si us interessa, heu de contactar directament amb l'entitat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esports ha estat un cap de setmana força positiu, ens ho explica el Sisco Lara García.
4: Objectius complerts pel que fa a aquest futbol masculí en Lliga Elite, primera i segona catalana, amb la Unió Esportiva Rubí, que guanyava 3-0 el Sabadell B, juntament amb la derrota del Castelldefels, entre la 6a plaça de Lliga Elite i en la promoció d'ascens, la qual disputarà davant de la Pobla de Mafumet. La semifinal d'anada aquest dissabte a les 4:05 al Municipal de Can Rosés. La tornada serà a Terres Tarragona. Ragonines. Pel que fa a primera catalana, victòria a Tortosa del Juventut 25 de setembre, que els ha permès continuar en aquesta categoria, el grup 3 de competició, mentre que l'Olímpic de Can Fatjó va empatar a 2 a casa i davant de l'Agramunt amb aquest punt també seguirà en la segona catalana de cara al pròxim exercici. Pel que fa al waterpolo, derrota del centre, davant del centre de natació Mataró del Club Natació Rubí Masculí, queda fora de la lluita per Europa, però salvació assolida, mentre que les noies en l'anada del playoff per l'ascens guanyaven en el Molins de Rei 6-10. La tornada serà el pròxim cap de setmana a Can Rosés amb un best 4 per a les nostres.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
5: L'enjoc és
6: futbol,
5: bàsquet,
6: hoquei,
5: handbol,
6: waterpolo,
5: tenis taula,
6: rugbi,
5: voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc, tot l'esport a la teva ràdio local.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Hola, què tal, com anem? Salutacions cordials. Gràcies per destinar-nos una hora del vostre fantàstic i preciós temps per escoltar aquest programa que recopila els grans clàssics de la música pop i rock de tots els temps. Rock and Classics. I és que el temps és molt valuós, per tant, gràcies per escollir-nos. Avui farem una selecció eclèctica de música basada en una temàtica, les cançons dedicades a la nit. I és que n'hi ha moltes, i a més, en el nostre idioma, el català, n'hi ha una bona colla. Tenim uns quants programes per davant, en tenim 3 o 4 aproximadament que dedicarem a aquesta temàtica, a la nit. Començarem avui amb música sobretot de casa nostra i anirem avançant cap a altres latituds. Però per començar, anem ben a prop de casa, anem a Constantí i viatgem a l'any 1998 per escoltar una de les cançons més delicades i boniques dels Pets, que segur recordareu, i senzillament es diu Bona nit. Què més important que dir això que desitjar, doncs, al teu fill, la teva filla, la teva parella, que passi una bona nit i que tingui bons somnis? Així sonaven els Pets des del treball Bon dia.

dedicada a la nit. Ara, amb un dels talls inclosos dins del treball de debut de Sau, es deia No puc deixar de fumar, sortia l'any 87 a la llum. També una data important, doncs, la primera nit, com la primera nit.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim amb aquestes cançons dedicades a la nit, aquest moment tan delicat del dia. El moment de descans, el moment de somiar, el moment de gaudir d'una manera diferent amb la relació amb els més propers. Aquest tema ja us l'hem punxat altres vegades i és deliciós, de la mà de Pep Sala, Cor de la nit.

Els gironins, un papa amb un estil peculiar, únic, inconfusible, des del seu famós treball Bordell, sortia publicat l'any 1994. Un treball molt eclèctic, té una mica de tot, fins i tot aquesta incursió en aquesta mena de blues jazz que imita fins i tot la veu d'Adrià Puntí a la veu del gran Louis Armstrong. Aquest és el tema 7 de nit. Seguim amb més cançons dedicades a la nit, al rock and clàssics, en aquesta bàsicament selecció de música catalana, perquè sembla mentida, però hi ha moltíssimes cançons en català dedicades a la nit. Per exemple, aquest altre tema de Sopa de Cabra, des del seu treball nou, Nits de Glòria.

excel·lent producció dels barcelonins Manel. El disc es deia Els millors professors europeus. Déu-n'hi-do, ja ha plogut força, 2008, quan va sortir aquest disc, amb temes com aquesta nit freda per ser abril. I ja que estem, doncs, animats, seguim amb una cançó força animada, molt més recent, de l'any 2007, dels Doctor Prats, Les nits no moren mai.

0: rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Cançons dedicades a la nit avui al Rock and Classics. Ara seguim amb més música catalana, en aquest cas des del País Valencià. Amb els malauradament dissolts, Aspencat. Ens deixaven ja fa gairebé una dècada. Però podem, com sempre, gaudir, evidentment, dels seus treballs de nou punxant-los aquí al Rock and Classics. Amb temes com aquesta nit d'esperança des del treball Essència.

0: Fa uns instants érem a Terrassa amb els doctor Prats i hem anat una mica més amunt cap a Manresa amb els gossos. Des del que per mi és el seu millor treball, Oxigen. I aquestes nits de glòria. Avui, al Rock and Classics, estem aprofitant aquesta hora de ràdio per a seleccionar algunes cançons que parlen precisament només de la nit.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: Canviem ara totalment de latitud, ens n'anem cap als Estats Units per a recuperar una cançó d'un artista conegudíssim d'aquella dècada, Lionel Richie, All Night Long.
2: Rock and Classics.
1: Rock and Classics.

All Night Long, amb aquest multipremiat, exitosíssim artista nord-americà que als anys 80, diguem que ho va petar, eh? Lionel Richie, All Night Long. Canviem ara de terç, anem a una cançó de banda sonora des de From Dusk Till Dawn, una pel·lícula signada per Quentin Tarantino, aquesta cançó tan americana que es diu Dark Knight, Nit Negra, amb The Blasters.

All Night Thing, el tema que tancava aquest treball fantàstic, el projecte Temple of the Dog, de títol homònim, publicat el 1991, de la mà de Chris Cornell i els seus col·legues. Alguns formarien part de després de Pearl Jam, altres també eren ja músics de Soundgarden. Avui hem dedicat aquest rock en clàssics a cançons de nit o inspirades en la nit. I acabarem al nostre país, tal com hem començat, amb els Sau. Amb un dels temes del seu LP, Cançons perdudes, rareses, remescles, 1986-1995 i Quan arribi la nit. Salutacions, que vagi molt bé.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Aquesta setmana se celebra el Congrés de Joves per la Pau Arcadi Oliveres, que és una iniciativa de la Universitat Internacional de la Pau Unipau que reunirà més de 200 joves del Vallès i també, òbviament, de Rubí. La programació d'aquesta quarta edició es divideix en tres jornades, que seran dimecres 20, dijous 21 i divendres 22 aquesta setmana. La primera sessió es farà aquí a Rubí, a la Biblioteca Mestre Martí Tauler, i la resta tindran lloc a Sant Cugat. Cada sessió girarà al voltant d'un tema i comptarà amb la presència d'una persona compromesa amb aquella qüestió. En el cas de Rubí, dimecres girarà al voltant de la justícia climàtica i la part central de la conferència serà a càrrec de l'activista climàtica Queralt Solsona. Aquesta activitat ha estat organitzada pels alumnes de l'Institut L'Estatut i comptarà amb assistència d'alumnes i professorat de l'Escola Vents de Sant Cugat i de l'Institut de la Ferreria de Montcada i Reixac. L'activitat arrencarà a 9:45 del matí i l'alcaldessa Ana Maria Martínez serà qui enceti els parlaments. Seguidament es donaran més detalls de la jornada per donar pas a la conferència de Solsona. Després d'una pausa reprendrà l'activitat amb els tallers temàtics on es tractarà d'aprofundir en els debats plantejats. Tot desembocaran les conclusions que s'exposaran a partir de les 2:00 PM. L'objectiu de tot plegat és fomentar la cultura de la pau, la cooperació i l'educació per la ciutadania global.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I aquest cap de setmana s'ha celebrat la Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge de Rubí, l'onzena edició. Finalment, i tot i la previsió, el temps s'ha acabat acompanyant durant tot el cap de setmana en una fira que ha estat ja molt consolidada a la nostra ciutat. Com altres anys, hi havia una vintena de paradetes de cervesa artesana, però per primera vegada els rubinencs i rubinenques han pogut gaudir durant tot el cap de setmana de dues marques diferents de Rubí. Una és una presència habitual, Vertus, les cerveses que l'Albert García cuina al seu obrador de Can Rosés. I per primera vegada, el jove projecte rubinenc Fox & Hops s'ha sumat també a la fira de la seva ciutat. Són la marca vinculada al local La Madriguera de la plaça Clavé. El porten el José Luis Parreño i la Rosa Rosselló.
2: Ens fa moltíssima il·lusió perquè, com ja sabeu, vam començar a fer cervesa a nivell professional uns 6 mesos, ja una mica més, i un dels nostres objectius era estar aquí. Teníem el, vam obrir el bar, després vam fer la nostra cervesa, i sabíem que dintre de Rubí, dintre de la comunitat de Rubí, el següent pas era aquest, estar a la Fira de la Cervesa Artesana de Rubí perquè la gent ens acabi de conèixer.
3: Estem presentant l'Aroja, que és la nova IPA que tenim, amb llúpols neozelandesos, i es diu Aroja perquè vol dir amor en maorí.
1: Més enllà d'aquesta oferta local, les parades de cervesa artesana han comptat amb la presència d'una vintena de productors catalans, com Hopit, Comic Beer, Sant Boi Brewery, Senglaris, Cinera o Antipàtics. També amb 6 parades de formatges de qualitat, alguns amb denominació d'origen, i 10 food trucks més amb una variada oferta gastronòmica. Com altres anys, el públic també ha pogut gaudir de tota mena d'actuacions musicals, punxadiscos i jocs i animació per la canalla.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en informació esportiva, els resultats s'han acompanyat en els finals de temporada. Sisco Lara García.
4: 2 victòries i un empat han dut els equips de Rubí en futbol masculí de Lliga Elit Primera i Segona Catalana als seus respectius objectius, amb la Unió Esportiva Rubí, que ha acabat 6ena en Lliga Elit, ha entrat en promoció d'ascens després de superar 3-0 el Sabadell B i juntament amb la punxada del Castelldefels. La promoció s'enfrontarà a la Pobla de Mafumet el primer partit dissabte a les 4:05 al Municipal de Can Rosés. D'aquí a 2 setmanes, tornada a Terres Tarragonines. Victòria 0-2 a Tortosa del Juventut 25 de setembre, que seguirà una temporada més a la Primera Catalana, mentre que l'Olímpic Can Fatjó ho farà en Segona Catalana després de l'empat a 2. Necessitava un punt per assolir la permanència l'equip del Richard Jiménez i el va aconseguir davant de l'Agramunt. I en waterpolo, el conjunt masculí perdia 19-9 davant del Mataró. Era gairebé impossible accedir a la final de la lluita per una plaça en, doncs, Europa, mentre que les noies guanyaven 6-10 als Molins de Rei, 1-4 per la tornada en semifinal del play-off d'ascens a Divisió d'Honor.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
5: L'enjoc és
6: futbol,
5: bàsquet,
6: hoquei,
5: handbol,
6: waterpolo,
5: tenis taula,
6: rugbi,
5: voleibol.
7: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1:00 PM i els caps de setmana a les 8:00 PM.
0: Enjoc, tot l'esport a la teva ràdio local.
8: A Ràdio Rubí,
5: Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
6: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
8: Tengo que encontrarla.
9: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
10: Creo que he descubierto algo increíble.
6: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
11: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
0: Ràdio Rubí, fes la teva. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
12: Hay momentos en la vida en los que parece que la sociedad espera que sigamos un camino marcado. Independizarnos, tener nuestra casa, nuestra rutina, nuestro espacio. Y sin embargo, cada vez más personas mayores de 30 años están haciendo algo que hasta hace poco se vivía casi como un tabú. Volver a la habitación de siempre, compartir otra vez mesa con sus padres y reaprender una convivencia que parecía cerrada para siempre. A veces por necesidad, a veces por estrategia, a veces porque la vida no encaja con los tiempos que nos habían contado. ¿Pero qué implica realmente volver a casa cuando ya eres adulto? ¿Es un paso atrás o una forma distinta de adaptarse a una generación que lo tiene cada vez más difícil? Hoy en el Brunch hablamos de convivencia, de orgullo, de economía, de familia y de todo lo que ocurre cuando la vida te lleva a nuestro nuevo, cuando nos lleva de nuevo a nuestra convivencia familiar.
13: El Brunch, el plan perfecto donde hablar sobre salud y bienestar y todo aquello que se te pase por la cabeza.

0: David García.
1: Bon vespre. Els serveis públics de salut mental per a nens i adolescents porten una setmana tancats pels danys de les últimes pluges. La situació ha fet passar el got per famílies i treballadors que recorden que l'edifici del Centre de Salut Mental Ferran Salses i Roig té greus mancances estructurals i reclamen que es traslladin a un espai més digne. Les granges escola i els refugis de Rubí han estat obligats a sacrificar o traslladar els seus porcs fora de la zona de risc per pesta porcina, tot i que inicialment se'ls va dir que els podrien tenir extremant les mesures de seguretat. Coneixerem com estan gestionant la situació als diferents centres que tenim a la ciutat. L'intercanviador de Rodalies i Ferrocarrils a Rubí, Can Vallhonrat Hospital General forma part del projecte del tren orbital que ha anunciat el govern català avui i que sembla que podria desencallar un acord de pressupostos amb Esquerra. Abans d'entrar en matèria, repassem la previsió meteorològica amb el Lluís Mi Pérez, des de la xarxa.
2: Bona tarda. Déu-n'hi-do alguna de les tempestes que ens han anat afectant al llarg de les últimes hores. Sens dubte que ha estat al Baix Empordà, on més aigua s'hi ha recollit. En alguns indrets, com Sant Feliu de Guíxols, hem passat dels 100 litres per metre quadrat, gairebé 60 litres per metre quadrat, a la Obaga de Collserola, també al voltant dels 50 litres per metre quadrat, al Cuber, en el cas del Camp de Tarragona. Encara fins aquesta mitjanit anirem tenint alguns ruixats intensos a cavall de les comarques de Girona, també Osona, el Berguedà, arribant al Vallès Oriental i a l'Alt Maresme, la resta del país cada vegada més clarianes, i una nit que tornarà a ser més aviat fresqueta. Despertarà el dimarts ja sense pluges, però amb humitat, amb boires a la Catalunya central, les fondalades de Girona i núvols també a la Costa Daurada, sobretot. I la tarda del dimarts encara portarà algun xafaguet, però ja molt local, i sobretot al voltant de la Garrotxa, d'Osona i de la Selva. Demà s'inicia una clara pujada de la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
1: El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Rubí, el CESMIJ, fa gairebé una setmana que és tancat a causa dels danys materials a les instal·lacions que van provocar la forta pedregada que va caure dimarts passat. Segons les famílies, algunes de les visites previstes aquests dies s'estan fent per via telefònica, però la majoria s'estan anul·lant. El CESMIJ està situat a la planta superior del Centre de Salut Mental Ferran Salses i Roig, al carrer Nou del barri del centre, un edifici de més de 50 anys. La resta de serveis de l'equipament, com els psicòlegs per adults o el centre d'atenció a les drogodependències, són a plantes inferiors i no han quedat afectats per la pluja, però el CESMIJ ha hagut de tancar aquests dies. La situació ha tornat a fer vessar el got de les famílies que porten allà els seus fills i que aquest matí, a través de la coordinadora d'entitats per la sanitat pública, s'han manifestat per donar a conèixer el problema. Claudia Wojcicki és representant de la plataforma de famílies afectades.
3: Lo que necesitamos es tener un espacio seguro para nuestras criaturas y, desde luego, el espacio viejo ha dejado de ser seguro. Y el nuevo parece que es una utopía y que nunca llega. Por el momento sabemos que únicamente faltan dos papeles y que parece que es imposible que se sienten a firmar estos dos papeles y necesitamos pedir que los firmen ya porque no puede ser.
1: Sobre aquest nou local que menciona Wojcicki, recordem que aquest últim entrebanc té lloc quan hauria de ser imminent el trasllat del CESMIJ a un nou local del carrer Verge de Fàtima, al barri del Progrés. Les obres ja estarien engestides, però el tràmit burocràtic encara no hauria acabat. Tot plegat continua entorpint el funcionament del que és el segon CESMIJ més saturat de tot Catalunya, amb llistes d'espera de prop de 3 mesos de mitjana. La Carmen és una altra de les afectades.
4: Mucho que diga CST, que están bien atendidos y que el tiempo de espera son 80 días. Cuando esto no es así, porque tenemos casos en la plataforma de niños que llevan un año esperando a ser atendidos. Entonces eso creemos que es una situación totalmente insostenible. Están poniendo sobre las familias una presión tanto a nivel económico, porque se tienen que buscar tratamientos privados, como a nivel psicológico, porque es una situación que cansa, es una situación agotadora y la verdad que ya no podemos más.
1: Les queixes sobre els serveis públics de salut mental i sobre l'estat actual d'aquest edifici no venen només de les famílies, i és que els treballadors també semblen haver arribat al límit. Ens ho explica el nostre company Joan Ribà.
5: El comitè d'empresa CST ha fet un comunicat aquesta tarda on exigeix el tancament immediat del centre Ferran Salses i Roig, on adverteixen que hi ha diversos riscos de seguretat. Recorden que té prop de 50 anys i acumula greus deficiències estructurals. El fet de disposar d'una única sortida d'emergència, les filtracions d'aigua quan plou fort i la presència de plaques de fibrociment són alguns dels aspectes que el comitè retreu al CST i a l'Ajuntament, que és el propietari de l'edifici. El comitè recorda que ho ha denunciat a Inspecció de Treball i reclama alternatives mentre no es resolgui la situació. També exigeix unes condicions segures i estables per a treballadors i usuaris. D'altra banda, demanen que es faci un informe escrit per garantir la seguretat i es facilitin opcions de teletreball mentre no es resolguin els desperfectes. I reclamen que es faci una avaluació urgent dels riscos psicosocials que tenen les condicions inadmissibles per als professionals. Al mateix temps, demanen que reubiqui immediatament el servei de centre mental a un espai segur i digne. I és que consideren que és inadmissible que serveis essencials de salut mental continuïn funcionant en unes instal·lacions deteriorades, insegures i indignes després d'anys d'avisos i denúncies.
1: La gestió de la crisi sanitària provocada pels senglars infectats per pesta porcina està sent complicada per als espais que tenien porcs en captivitat, com les granges escola o els refugis. Els criteris imposats a aquestes instal·lacions han anat canviant segons evolucionava la situació, i a diferència del que passava els primers mesos, ara ja no es permet tenir porcs tancats als municipis dins de la zona del risc, com Rubí. A la ciutat hi ha tres exemples que han adreçat la situació de manera diferent. El cas més complex és el de la granja escola Campí de la Serra, situada a tocar de la frontera amb Castellbisbal. Tenen una truja vietnamita que encara viu a l'espai després de 8 intents diferents d'adreçar la situació. Inicialment van acceptar confinar-la i adoptar totes les mesures que els imposaven els agents rurals, però al poc temps va passar això que explica la directora del centre, Cira Playà.
0: Vaig rebre una trucada, que jo no hi era, a la granja, i em va trucar dient que havien vingut forestals a matar el porquet. I, clar, jo imagino la meva cara i dic, com que matar el porquet? I m'han dit, sí, han vingut a matar-los al costat i ara venien a treure aquest. I, clar, jo en aquell moment vaig dir-li que no entrin.
1: La gestió de Plajà va poder evitar el sacrifici i després de diferents estira i arronsa se la va informar que el confinament ja no valia i que havia de traslladar o matar la truja. Després de tres intents fallits de portar la truja a un refugi fora de la zona de risc i d'un ultimàtum de 48 hores que ja ha expirat, la responsable de la granja ja no sap què fer.
0: Que ara ja em fa por que el primer que rebi no és tensió, és important, perquè si no ja et dic que em porten a judici. Clar, jo entenc que una explotació porcina, doncs em diuen mata'ls i, bueno, estan per això, no? Jo m'agraden molt els animals, però jo no sóc una persona animalista. Jo no estic reivindicant això perquè el porc és com si fos un fill meu, no, ni molt menys. Estic intentant lluitar per alguna cosa que em sembla injust, les maneres.
1: La gestió d'aquesta crisi sanitària ha estat molt diferent a l'altra granja escola de Rubí, Can Jordi, situada al camí d'Ullastrell. Al igual que en el cas de Campí de la Serra, també van rebre l'avís de les autoritats en un primer moment i van confinar les seves dues truges durant un mes, però no va ser viable. Sònia Pons és la directora del centre.
6: El problema és que les meves truges estaven acostumades a estar lliures amb un camí, amb un terreny. Clar, el fet de tancar-les, això suposava per elles un estrès. I estàvem patint dins d'aquest estrès. Clar, el problema és, com portes aquestes truges? El problema és aquest. Aleshores, es va decidir d'un sacrifici, però primerament es va intentar donar-li aquesta opció a veure si era viable.
1: Pons explica que des del sacrifici la granja escola ha pogut recuperar la normalitat i que se sent molt ben acompanyada pels agents rurals. Més enllà de les granges escoles regulades, a Rubí també hi ha un refugi santuari d'animals que és voluntari. En Nuestra Casa de Madera, gestionat voluntàriament per la Raquel Roca, Sant Mus, va invertir més de 6.000 euros en adaptar l'espai per poder confinar els 5 porcs que cuidava, seguint els protocols obligats per la crisi de la pesta porcina. Però poc després també va arribar el gir de guió i es va obligar Roca a sacrificar els animals o trobar-los un nou espai fora o bé de la zona de risc o lluny també de les explotacions porcines de la província de Lleida. Per sort, l'ha pogut trobar i ha traslladat els porcs al refugi Cau del Bosc.
7: Ens han dit un any des de que no aparegui cap positiu. O sigui, vés a saber quan. Així que, bueno, no sé què dir-te perquè és tot. No sabem res, no, tampoc ens informen gaire, ni ells saben.
1: La Raquel ha tingut sort i ha trobat un refugi pels seus porcs. Altres santuaris, però, no han estat tan afortunats i no estan trobant refugis que puguin acollir els seus animals. Està sent el cas, per exemple, del refugi La Muntanyeta, aquí al costat, a Terrassa.
8: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, han simbolitzat avui l'acord per desplegar el tren orbital, un projecte en moda d'espera de fa anys per connectar per tren el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. Un acord que afecta directament Rubí i la R8, ja que consta d'una fase inicial que implica l'esperat intercanviador ferroviari entre l'Hospital General i Rodalies Rubí, i que es desenvoluparia els pròxims anys. En total, el projecte contempla 120 quilòmetres, dels quals 68 serien de nova construcció, amb un total de 40 estacions, 23 de les quals noves. La inversió prevista és de 5.200 milions d'euros. Tot i això, el desplegament seria per fases que podrien funcionar de forma independent.

0: Jo diria que aquesta línia ferroviària orbital és una peça fonamental precisament perquè Catalunya pugui tenir una xarxa mallada i eficient a tota aquesta mobilitat metropolitana, aquest arc, aquesta segona corona. Per tant, no va en detriment, de fet, alimenta i és una peça fonamental per poder-la tenir més mallada aquí, d'aquí a futur.
1: Aquesta tarda, l'Arc Metropolità ha emès un comunicat on considera l'anunci del tren orbital com una gran notícia per als municipis de la segona corona de Barcelona, que és on repercutirà directament aquest nou projecte. L'entitat Refugees Welcome celebra aquest 2026 el seu desè aniversari i per commemorar la fita ha iniciat a Rubí una sèrie d'activitats en el marc de la Setmana de la Convivència. L'eix central de la programació a la nostra ciutat és l'exposició fotogràfica titulada Una llar a l'exili, que es pot visitar a la Biblioteca Municipal fins al 30 de juny. La mostra, obra del fotògraf Dani Aguilera, retrata amb imatges en blanc i negre diverses experiències de convivència entre persones locals i refugiades, a més d'incorporar instantànies a color d'experiències recents a Rubí o Sabadell. Segons ha explicat David Jacue, tècnic de projectes de Refugees Welcome, l'objectiu és mostrar la intimitat i l'èxit d'un model basat en la confiança mútua. Des de la seva creació, l'entitat ha consolidat un model de cohabitatge que ja suma més de 180 convivències a tot l'Estat, 120 de les quals aquí a Catalunya. A Rubí, el projecte continua actiu amb 3 experiències de convivència realitzades fins al moment. Sentim Jacue.
2: I una convivència és això. O sigui, nosaltres el que intentem fer és poner en contacte persones locals que tenen una habitació lliure i que té aquesta, no sé, que li apetece, que vol compartir la seva casa seva, no? I vol llogar una habitació a una persona refugiada, a una persona desplaçada, a un preu social. Mm-hmm. Però sempre és això, també el que nosaltres volem són convivències el més horitzontal possible, d'igual a igual, amb una duració mínima de 6 mesos, perquè també per nosaltres hi ha un temps mínim que una persona ha d'estar a una casa per poder també establir més contacte amb les persones, poder començar a rehacer su vida, doncs pedim que sigui sempre mínim 6 mesos. Mm-hmm. La majoria duren un any i mig. Ara mateix la que està aquí a Rubí ja porta més d'un any i mig.
1: Més enllà de la celebració de l'aniversari, Refugees Welcome està implicada activament en el procés de regularització extraordinària impulsat pel govern espanyol. Aquí a Rubí, l'entitat actua com a punt d'informació i suport per obtenir certificats de vulnerabilitat i actualment col·laboren amb el CRAC, el Centre Rubinenc d'Alternatives Culturals del carrer Sant Joan, on atenen els interessats cada dijous i diumenge a la tarda.
2: I estem fent certificats de vulnerabilitat. Aquí, a Rubí, tenim una col·laboració amb la Indòmita i estem al CRAC dijous i diumenges per fer certificats de vulnerabilitat. Per qualsevol persona, ja esté empadronada o no empadronada, da igual, qualsevol persona que vagi al CRAC i demani el certificat de vulnerabilitat, se li donarà el certificat de vulnerabilitat. A més, donem informació i revisem la documentació per assegurar-nos, no?, de que tothom, o sigui, és molt més o menys senzill, no? O sigui, nosaltres fem aquesta revisió de documentació aquí a Rubí, amb la Indòmita, i a Barcelona també estan fent certificats de vulnerabilitat, que estem dimarts, dimecres i dijous a la nostra oficina, que és al Born, al carrer Rec, i també presentem sol·licituds.
1: Fins ara, Refugees Welcome m'ha ajudat a gestionar prop d'un centenar de certificats de vulnerabilitat aquí a Rubí. Fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Rubí d'aquest dilluns 18 de maig. Tot seguit, l'emissora municipal continua amb els esports del Cisco Lara García. No us ho perdeu.
3: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
4: Ja hi som aquí, què tal? Benvingudes i benvinguts. Ens posem el xandall rubinenc en aquesta emissora municipal, a Ràdio Rubí, en aquest horari de 1:45 de la tarda. Repetició al vespre dels esports, els quals miren cap a un cap de setmana d'emocions fortes i, la veritat, emocions totes positives. Normalment, a l'esport n'hi ha d'una mica de tot en cada temporada. Enguany estan sent gairebé tots èxits, fins i tot en el que han estat lluites per la permanència, és a dir, en situacions complicades, els equips de la nostra ciutat que han portat, doncs, pel bon camí els seus objectius. És el cas de l'Olímpic de Can Fatjó i el Juventud 25 de setembre, que lluitaven per la permanència en l'última jornada de competició a primera i segona catalana. També hem de dir que, tot i quedar eliminat, el Club Natació Rubí en categoria masculina ha tancat una temporada excel·lent.

0: a la divisió d'honor del waterpolo, mentre que les noies han fet el primer pas per tornar a la màxima categoria des de la primera nacional del waterpolo en la semifinal d'anada i victòria a Molins de Rei, en un cap de setmana en el qual també ha estat principal protagonista la Unió Esportiva Rubí, la qual, i després d'una trepidant última jornada en Lliga Elit, s'ha fet amb la sisena posició de la classificació i disputarà el play-off d'ascens a la tercera ref com a sisè classificat, amb la primera de les eliminatòries que l'enfrontarà a la Pobla de Mafumet. Comencem per aquí, aquest programa d'emocions fortes sense cap mena de dubte, si hi ha molt a escoltar, així que vinga, ens posem en marxa.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
0: Perquè va ser un dissabte d'aquells per a recordar en la retina de tots els seguidors aficionats de la Unió Esportiva Rubí, també de la nostra ciutat. El primer que havia de fer la Unió Esportiva Rubí era guanyar el seu partit davant del Centre d'Esport Sabadell i bé, victòria 3-0, i després mirar cap al que fes el Castelldefels, que no havia de guanyar la seva cita a casa i davant del Júpiter, el qual lluitava per una plaça en la permanència. Victòria dels de Barcelona, 0-1, que per desgràcia no els ha servit perquè la resta de resultats no els van acompanyar, però sí que aquesta victòria ha ajudat a la Unió Esportiva Rubí a acabar amb 42 punts en la sisena plaça, superant el Castelldefels, que es queda en la setena amb 40 punts. Tot plegat després d'un partit que a la Unió Esportiva Rubí el va saber portar al seu terreny. Molt bon encontre, aquella motivació d'un equip que ve de dos partits guanyats, que encara veu aquesta possibilitat, els va sortir amb una pressió especial, amb una tensió que es va notar sobre el terreny de joc, la qual cosa els va fer ser superiors al Centre d'Esports Sabadell. Bé, posava per davant Pau Herranz als nostres, després d'una gran jugada d'Àlex Ruiz en el primer temps, sobre la mitja hora, i Aitor Torres, el gran capitán, feia el 2-0 amb una afortunada jugada just abans d'arribar al descans. En la segona meitat, i malgrat els canvis sabadellencs, el Rubí va portar el partit pel seu camí fins que es tancava ja la recta final amb el tercer definitiu gol d'Eric Castillo, el qual doncs els atorgava la victòria, els 3 punts i el somni en aquesta temporada que ha acabat molt, molt bé, tal i com prometia el tècnic, el Blai Martí, quan va arribar a ser el primer entrenador després de ser l'ajudant del José Solivelles.
2: Recordo el primer dia, el primer dijous que vaig portar el primer entrenament, l'Ivan i el Presti em van dir és una missió difícil, però ens hem de salvar, vaig dir tranquil, que farem playoff, i aquí estem, farem playoff.
3: Ara, centrant-nos una mica més en el partit, molt més còmodes que el Sabadell, i així ho han demostrat, 5 canvis han fet a la mitja meitat.
2: Sí, suposo que no els ha agradat la primera part, jo crec que hem estat molt bé, hem entrat bé en el partit, teníem la mentalitat clara que volíem sortir a guanyar, fer la nostra feina, no sabíem què passaria fora, però com a mínim els ho he dit, no? Les històries tenen un final, crec que hem d'arrodonir el nostre final, si és avui, de la millor manera possible, i fer els deures, que no passi, que a última hora passés alguna cosa, no?, que s'ha donat, i que després nosaltres no haguéssim fet la feina, no ens ho podíem permetre, i menys aquí a casa, i amb la gent que ha vingut, hem sortit bé, hem fet una molt bona primera part, jo crec que ells els ha costat molt defensivament, i a la segona part sí que amb els canvis potser hi ha hagut uns minuts que hem tingut més dificultats, que hem tingut poca fluïdesa en pilota, però sabíem que els contres podien ser perillosos i hem marcat a tercer.
3: Després d'una primera volta que havia sigut positiva, hi ha hagut un tram on els resultats eren negatius. Quina creus que ha sigut la clau que ha revitalitzat l'equip per aquest final de temporada?
2: És difícil de dir. Jo crec que al final ha estat tot l'any treballant amb aquesta gent, que sé que hi ha hagut canvis que crec que potser sí que han desllorigat coses, però era un equip que necessitava potser confiança, poder tenir una mica més de pilota, ser una mica més valents. Jo crec que ens dona una lliçó molt gran de cara al futur, que és que tenim una generació molt identificada amb el club, que treballa molt perquè les coses aquí surtin bé, que és una generació que són amics, que és una generació que tenen talent, que és una generació que tenen ganes de treballar. I quan la pilota cremi, quan les coses estiguin no tan bé, potser hem de tenir clar que amb aquesta gent hem d'anar mort.
0: I que és una generació que està fent història, Copa del Rei, aquell any guanyant tots els partits a casa, ara accés al play-off per a l'ascens a tercera ref, en definitiva, gran campanya de la Unió Esportiva Rubí, que va ser la cara d'una cita en la qual el Sabadell ve també optava aquesta posició, la sisena. De fet, si hagués guanyat, s'hauria ubicat en la sisena posició de la classificació, però l'entrenador Marc Abestany reconeixia que no havia estat el seu dia i el Rubí havia estat superior.
2: Sí, sí, nosaltres no hem estat bé des del primer moment. Jo crec que, no sé, ha sigut un tema d'energia. No sé si, evidentment, Costa jugar aquí perquè rellisca molt, ho sabíem, ho havíem parlat. Ens hem intentat adaptar també l'escalfament, però avui no hem estat competitius. I el Rubí potser li ha sortit tot de cara, ha aprofitat els nostres errors no portats, els nostres regals, ha mantingut l'avantatge, fins i tot ha aconseguit el tercer gol, i el resultat és contundent. Avui no hem merescut treure res positiu d'aquí.
3: S'ha demostrat a la primera meitat 5 canvis a la mitja part. No és habitual en categoria.
2: No, tampoc és habitual arribar a l'últim partit i mostrar la imatge que hem mostrat. Aleshores havíem de moure una miqueta l'arbre, no?, per remoure el partit o alterar el partit d'alguna manera des dels canvis, des de canvi de sistema. Al final, la segona part de 3, una mica més arriscats, a veure si fem aquest primer gol, alguna jugada ens entrava en el partit, a vegades és qüestió d'aquesta energia, però hem estat desencertats amb la presa de decisions, fins i tot a nivell de col·locació, quan normalment som un equip, això ho fem força bé, s'ha costat tenir continuïtat amb el joc, i hem generat molt poques situacions de gol, la veritat.
0: La veritat és que la Unió Esportiva Rubí venia amb aquesta dinàmica positiva, de la qual a veure si no en treu profit, en la promoció d'ascens a la tercera ref. Acabava el partit i després de la victòria 3-0 calia conèixer què passava a Castelldefels. Seguiment a través de les xarxes socials, i quan es confirmava el 0-1 victòria del Júpiter als Canyars, esclatava l'alegria al municipal de Can Rosés, amb tothom contents, com per exemple alguns dels jugadors de la Unió Esportiva Rubí, com ara el Jordi Masip i l'Aitor Torres, dos dels capitans del conjunt de la nostra ciutat.
4: Bueno, molt content, la veritat, perquè qui ens anava a dir que avui estàvem celebrant a entrar a promoció d'ascens a tercera divisió. Amb la temporada que hem viscut, la segona volta força dolenta, però bueno, al final hem fet un molt bon sprint i avui crec que hem fet una molt bona primera part i la segona més de contenció, i bueno, molt contents, la veritat que ha sigut un any molt difícil, hem passat per moments molt complicats, però l'equip ha sigut treballant, ha confiat i tenim el que mereixem.
5: Quina revitalització de l'equip en aquesta segona volta,
4: No, molt bé. Rafa, cabron. Rafa, bé. Dilo. No, perquè Rafa vol dir que té un nou preixos a la seva carrera, i sempre està apartant d'això. Estem molt contents. La veritat que és un grup humà espectacular. Hem sofrit moltíssim, però ja s'ha vist al camp, no? Som una pinya i anem a fer història.
0: I en aquesta festa, que calia matisar el que deia el Rafa Leva d'aquest, doncs, nou play-off que disputava aquest veterà porter de la Unió Esportiva Rubí, evidentment, que el vam anar a buscar.
6: Estábamos haciendo una broma con Alex, porque hace poco salía en redes sociales un jugador que celebraba el octavo play-off. Y yo le digo, Alex, este sábado vamos a celebrar mi noveno. Ya está, por eso he hecho la broma.
5: Pero esperamos que vagi lo mejor posible en aquests playoffs y ahora vamos a afrontarlos.
6: Sí, yo creo que de la forma que hemos llegado y todo, lo que tenemos que hacer es disfrutarlo, pasarlo bien, y estoy seguro que vamos a competir muchísimo.
0: Sense cap mena de dubtes, la Unió Esportiva Rubí és qui ha agafat la dinàmica a última hora. Cadascun dels equips, es podria dir, de la Lliga Elite ho ha anat portant, dinàmiques positives i negatives. Al Rubí li ha tocat a última hora, a veure si en treu profit en la promoció d'ascens, amb aquesta primera cita que tindrà davant de la Pobla de Mafumet. Ara revisarem com queda tot plegat, com queda aquesta classificació de Lliga Elite després de l'última jornada de competició. Els nostres que guanyaven 3-0 al Sabadell, bé, la resta del resultats, Toni Bravo, Rodríguez, van ser aquests.
7: Atlètic Sant Just 0, Martinenc 0, Castelldefels 0, Júpiter 1, Sant Juan Atlético de Montcada 2, Prat 0, Horta 3, Vilafranca 2, Manlleu 2, Valls 1, Poble de Mafumet 1, Ciutat Cooperativa 0 i Sant Feliuenc 1, Sant Mauro 1.
0: Campió de grup, ha pujat de categoria 55 punts, Sant Juan Atlético de Montcada, segona plaça, també ascens directe, 53 al Martinenc. Queda en tercera posició la Pobla de Mafumet amb 52, Prat 43, mateixos que el Sant Mauro, cinquena plaça, i el Rubí amb 42, que és el sisè. Promoció d'ascens a tercera ref, tercer Pobla de Mafumet contra Unió Esportiva Rubí. Camp o factor camp favorable als de Tarragona. Prat i Sant Mauro és l'altra eliminatòria, amb el Prat també tenint el factor camp favorable. L'accés a la Copa del Rei serà o per al Prat o per al Sant Mauro. Si puja al Prat, seria pel Sant Mauro. Si puja a la Pobla de Mafumet, Sant Mauro o Rubí, se la quedaria aquesta plaça de Copa del Rei al Prat, perquè la Pobla de Mafumet és filial del Nàstic de Tarragona i no pot disputar la Copa del Rei. A partir d'aquí, setena plaça, equips que s'han mantingut: Castelldefels, Manlleu, Sabadell B, Atlètic Sant Just, Baix i Horta, des dels 40 punts dels Castelldefels fins al 37 de la equip de Barcelona, Baix i Horta, que, si el Rubí no puja, continuaran sent els tres equips que han jugat totes les temporades de la història de Lliga Elite. I en descens s'ha quedat fora Ciudad Cooperativa, 36 punts pels 35 del Júpiter, 32 Vilafranca, i ha tancat la taula el Sant Feliuenc, 31. L'Asterix, per aquest partit que encara està pendent de resolució judicial ordinària entre Manlleu i Atlètic Sant Just. Atenció, perquè aquell partit, als 90 minuts, el va guanyar l'Atlètic Sant Just 1-2, però una alineació indeguda del Manlleu, de l'Atlètic Sant Just, els va fer perdre els 3 punts. Si al final la justícia ordinària li donaria la raó a l'Atlètic Sant Just, els 3 punts els té anotats el Manlleu, baixaria amb 35 punts al descens i se salvaria el Ciudad Cooperativa, però això ja quan passi ja ho sabrem, perquè ja se sabe que la justícia és lenta i vés a saber quan arriba, si no ja és començada la pròxima temporada.
8: www.radiorubi.fm.
9: Tota la informació dels equips rubinencs.
8: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
9: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
8: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
9: Tot l'esport rubinenc a
8: radiorubi.fm.
0: Una altra de les grans alegries del cap de setmana ha estat la permanència a la primera catalana i dins del grup 3 d'un Joventut 25 de Septiembre que depenia d'ell mateix en l'última jornada i va complir. Victòria al terreny de joc del Tortosa, 0-2, 36 punts, 100 a plaça, per sota deixa Sant Boià, que se salva, i el Tàrrega, que és qui amb 35 punts perd la categoria. Era un partit en el qual estaven obligats a guanyar i s'ha demostrat, perquè els seus perseguidors també van guanyar les seves cites. En cas de punxada del 20 hauria quedat per sota i, per tant, en descens, que hauria entrat l'equip del Quico Díaz, entrenador amb el qual hem parlat i ens comenta, sobretot, les sensacions de tot plegat i com va anar un partit que ni molt menys va ser fàcil, malgrat el 0-2 davant del Tortosa.
10: 48 hores quasi després de la gesta, todavía con una resaca de emociones, de nervios. Y la verdad que, bueno, asimilando lo que hemos conseguido, ¿no? Porque no era tan fácil como se preveía, y al final, pues, llegar a la meta como hemos llegado ha sido espectacular.
0: No era fácil, pero eso sí, dependíamos de nosotros mismos y supimos sacar adelante una última cita en la cual, si perdíamos, bueno, y se ha demostrado, hubiésemos perdido la categoría.
10: Bueno, llegamos a este run final de campeonato muy justitos de jugadores, muy justitos de gasolina por todo el esfuerzo que habíamos hecho durante toda la segunda vuelta. Pero llegamos en una posición muy privilegiada. Sabíamos que en el run final dependíamos de nosotros mismos. Y como así ha sido. Y llegar a Tortosa y saber que si ganabas, te salvabas, independientemente de terceros equipos, eso fue un hándicap y una vitamina que el equipo el sábado sacó fuerzas de donde no había. Los jugadores corrieron más que lo que sus piernas daban y el objetivo se cumplió.
0: Un Quico Díaz que estava sense cap menes de dubtes emocionat, vivint tot el que està vivint, per cert, a un Joventut 25 de Septiembre, del qual tenen l'entrevista sencera a www.radiorubi.cat, en l'apartat d'esports, en la notícia en respecte a aquest partit del Joventut 25 de Septiembre, en la qual ens explica les sensacions també viscudes amb una afició de la qual es mostra orgullós, un Quico Díaz que ha deixat oberta doncs la porta a la continuïtat a les files del conjunt de la nostra ciutat de cara a la pròxima campanya, de nou a la primera catalana. La del cap de setmana era la jornada 30, l'última en aquest grup 3 de primera catalana. També es van donar aquests altres resultats.
7: Cubelles 3, Sitges 5, Fundació Atlètic Vilafranca 3, Sant Bullà 4, Camp Juliu 3, Terlenca Barcelonista 2, Tàrrega 2, Ascó 0, Sant Cugat 1, Rapitenca 2, Natació Terrassa 2, El Catllà 2 i Martorell 1, Viladecans 1.
0: Ja fa unes jornades que havia pujat el Martorell, és 68 punts, campió de grup, Viladecans 57, disputarà promoció, Sant Cugat, Fundació Atlètic Vilafranca, Sitges, Camp Juliu, Ascó, Rapitenca, El Catllà, Natació Terrassa i Sant Bullà segueixen a la categoria amb el 20 amb 36 punts, que ha acabat 11. Descens per a Tàrrega, Terlenca Barcelonista, Cubelles i Tortosa.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
0: I també seguirà una temporada més a segona catalana, l'Olímpic de Can Fatjó, després de l'empat a 2 davant de l'Agramunt, en un partit en el qual es van veure obligats a remuntar amb un 0-2 i a última hora, però, que aconseguien dos gols que els duien cap al puntet, que amb 37 els ha deixat a la desena plaça del grup 5 de competició, però sense haver acabat amb les sensacions que volia el seu entrenador, Richard Jiménez.
11: Sí, la verdad que sí. No era con las sensaciones que queríamos terminar, pero sí que hemos terminado la faena.
0: ¿Qué ocurrió para decir que no eran las sensaciones?
11: No, porque las sensaciones de partido, ¿no? Necesitábamos nosotros irnos con una buena sensación de jugar bien al fútbol, pero estuvimos un poquito nerviosos de la situación, no están acostumbrados a este tipo de partidos y, bueno, nos costó un poco, pero sí que hicieron el trabajo y contento por eso, ¿no?
0: A 3w.radiorubi.cat que podeu trobar la informació amb l'entrevista sencera amb el Richard Jiménez, en la qual confirma que si no hi ha res d'estrany aquesta mateixa setmana, doncs es confirmarà la seva continuïtat a la banqueta del club de la nostra ciutat amb aquest projecte que ha d'agafar forma de cara al futur immediat i amb l'alegria d'haver assolit l'objectiu. Els ha costat una mica, els últims 3 partits amb 2 derrotes i un empat que li han complicat una mica l'existència al conjunt de la nostra ciutat, però en qualsevol cas, doncs permanència assolida i ara ja a pensar en nous objectius de cara al futur immediat. Última jornada al grup 5 d'aquesta segona catalana del futbol masculí, els nostres, com dèiem, partit tèrbol, sense estar clar, no van acabar d'estar còmodes, amb el 0-1 la cosa es posava perillosa, el 0-2 els va, diguem-ne, que encendre els llums d'alarma i a partir d'aquí, reacció, remuntada i alegria final, que al cap i a la fi ve tal que ve acaba, com és habitual en el món de l'esport i en aquest cas en el món del futbol. La jornada número 30 també tenia, Toni, aquests altres resultats.
7: Alcarràs 3, la Seu d'Urgell 0, Artesa de Segre 2, Vallfogona de Balaguer 0, Almacelles 0, Sallent 2, Capellades 2, Guissona 1, Juneda 4, Balafia 5, Linyola 2, AM 3 i Solsona 1, Alguaire 2.
0: Es queda com a campió pujant la Seu d'Urgell 58 punts pels 53 del Juneda, que disputarà promoció juntament amb els 53 també del Sallent, Balafia 52 i 48 punts per a l'Alguaire. Artesa de Segre 47 punts, 6a plaça, Almacelles 45, Agramunt 39, igual que l'AM, mentre que l'Olímpic de Can Fatjó acaba a la desena posició de la classificació amb 37 punts, els mateixos que el Capellades, 34 per al Solsona, que també se salva, mentre que en descens el Vallfogona de Balaguer, que malgrat l'esprint final ha perdut la categoria. 33 punts, 29 per a Linyola i Alcarràs, 24 per al conjunt del Guissona.
12: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
0: I fem el salt ja cap a l'aigua i les bones notícies que ens arriben, sobretot en noies. Els nois, és cert que ja queden fora de la lluita per Europa, però quina gran temporada. En parlarem ara, però abans anem a tractar l'inici d'ara ja sí, el camí definitiu en la lluita cap a l'ascens. Està l'any que ve de nou, en el cas del Club Natació Rubí, a la Divisió d'Honor, a l'elit del waterpolo en dones. El primer dels passos va acabar amb victòria en l'eliminatòria semifinal, anada i a Molins de Rei. Toni.
7: El Club Natació Rubí femení es va endur un triomf important en l'anada de la promoció d'ascens a Divisió d'Honor en la piscina piscina del Club Natació Molins de Rei per 6 a 10. El duel va ser molt vibrant, amb les graderies del Molins plenes i un ambient molt cordial entre les dues aficions. Les rubinenques, que van acabar líders del grup A, van ser superiors a unes rivals que en la fase regular van acabar quartes del grup B. El Molins va començar fort, dues pilotes al pal, però les de Carles Ligero van ser les que van obrir el marcador penal al minut 5 i al 0-1. Les locals van tenir l'empat en un altre penal al final del primer quart, però el pal va salvar les rubinenques. L'inici del segon període va ser immillorable, 0-2 en menys de 30 segons. El Molins va retallar distàncies, però el Rubí va respondre immediatament per situar l'1-3. Les de Carles Ligero van ampliar el lluminós fins l'1-4... però a partir d'aquí el partit va entrar en una fase més boja. El Molins va fer el 3-4, va fregar l'empat amb un tir al travesser, però les nostres van tornar a obrir forat amb un penal per fer el 3-5. Tot i així, les locals van marxar al descans amb 4-5. A la represa, el Molins va empatar ràpid, fins i tot va capgirar el duel amb el 6-5, però les rubinenques van reaccionar amb personalitat 6-6, 6-7, 6-8... amb una defensa que va frustrar els intents locals d'apropar-se. En el darrer quart, les nostres van mantenir la inèrcia anotadora per fer el 6-9. La portera local va impedir que l'avantatge fos més inflada fins al 6-10 definitiu. Avantatge, doncs, de 4 gols per afrontar la tornada de les semifinals a Can Rosés, amb garanties, sempre que surtin molt concentrades, amb confiança, i a guanyar el partit.
0: Primer pas donat amb un més 4, que seria gairebé un més 5. Recordin que en aquestes eliminatòries, com el Club Natació Rubí ha quedat primer en Lliga, sempre tindrà que si hi ha igualtat en el marcador després dels dos partits, la victòria és per al conjunt de la nostra ciutat. Tot després d'un partit que qualificava d'aquesta manera l'entrenador. Escoltem l'entrevista que mantenia amb el nostre company el Toni i el Carlos Ligero.
13: Crec que hem estat un equip bastant madur avui, que hem sapigut quan jugar i com jugar aquesta piscina, que és molt gran, que ja és un equip que físicament està ben preparat i que ha fet una gran temporada i porta una línia molt ascendent, i crec que hem sapigut minimitzar amb una bona defensa, i en atac hem anat ajustant durant el partit. Al principi crec que no hem estat gaire encertades, però a poc a poc hem anat ajustant amb diferents moviments, amb diferents coses que ens calien, i al final crec que és una victòria de 4 que ens permet anar a casa a tancar l'eliminatòria, però això no s'ha acabat.
14: Com deies, el primer període doncs, ha estat una mica més igualat. En el segon ja heu anat també amb avantatge i potser en el tercer ha estat el més clar, no?
13: Sí. Com ho has vist? Sí, bueno, el tercer ha sigut una mica irregular perquè és el moment que ja se'ns fiquen en partit. És veritat que anem 2-0 i ells en 3 minuts se'ns posen empat, però l'equip reacciona molt bé i en els últims 4 minuts traiem una diferència de 2 o 3, ara no ho sé, ho hauria de mirar, però que ens permet entrar l'últim quart més tranquil·les. L'últim quart en defensa ha sigut excel·lent, no hem encaixat cap gol, i ens permet sumar un més 4, que és molt important de cara a la tornada.
14: Hi ha hagut, suposo, que una tasca important respecte al darrer partit que va acabar amb derrota, que va ser la primera derrota de tota la fase regular, i aquest partit, jo he vist un Club Natació Rubí femení que en els moments que han estat una mica més apretades no hi han hagut els dubtes, tants dubtes com hi va haver la darrera vegada.
13: Sí, la veritat. Hem treballat molt aquestes dues setmanes que ens donaven de marge per preparar aquest play-off. Ho han entès, ja estan convençudes de que el nostre objectiu és arribar a l'ascens de divisió d'honor, i això també es nota. L'altre dia era un partit que potser a nivell de relevància no tenia tanta, el volíem a nivell de sensacions de poder preparar, no va poder ser, però avui hem sigut molt madures en el partit, en els moments de... que són més difícils potser, perquè quan vas a dalt al marcador i t'empaten aquí et pot tremolar una mica, i ho han jugat d'una manera excel·lent, i per mi és molt important això, i ara hem de preparar la tornada i estar preparats per tot el que vindrà.
14: Per la tornada, què aprenem d'avui, què s'aprèn d'avui per la tornada, pels entrenaments i per tenir en compte, per tenir al cap quan es faci aquesta tornada?
13: Bueno, aprenem en primer lloc que aquest rival és un rival que juga molt bé, que té molta joventut, que a nivell físic ens exigeix molt. Sí que és veritat que és a casa nostra, que la piscina és una mica més petita i potser això ens pot afavorir una mica, bueno, no ho sé, perquè al final amb la transició també hem fet mal, però hem d'aprendre els seus moviments, les seves boies, que són molt determinants. Per mi tenen una de les 3 millors boies, 4 a la categoria, comptant les rostres i potser alguna més. I hem d'aprendre, bueno, això, saber jugar moments, saber que anem per davant a l'eliminatòria, però no hem de deixar d'atacar, sinó hem de seguir atacant per seguir augmentant la renta, perquè si no és quan podem patir en defensa. i ser madura, saber jugar aquests partits, que en tot l'any no ens ho hem trobat perquè no hem jugat cap eliminatòria, però crec que l'equip està preparat i ho treballarem.
0: Més 4 per aquest dissabte a 7:15 quan es disputi la tornada municipal de Can Rosés. L'altra banda del quadre, per cert, entre Pontevedra i Barcelona. Victòria en l'anada del Barcelona a Terres Galegues. 9-10 es decidirà en aquesta eliminatòria a Barcelona també el pròxim cap de setmana.
1: A Ràdio Rubí, Esports 99.7 FM.
0: I pel que fa a l'equip masculí, punt i final a una temporada que no oblidaran sense cap mena de dubtes. Exitosa amb l'accés a la Copa del Rei en una gran primera volta i la 8a plaça final, eludint la permanència en la segona, disputant aquest play-off per una plaça a Europa, la Liga LEN, malgrat tot, i que han caigut a la primera de les eliminatòries, res a retreure a l'equip que entrena el Rui Tiago. Gran campanya la realitzada amb l'últim dels partits que acabava aquest cap de setmana amb el seu periple. 9-19, derrota, o 19-9 en aquest cas, perquè es disputava a la piscina del Centre de Natació Mataró. Era la tornada, ja s'anava amb un gairebé impossible 11-20 del partit que es va disputar a Sabadell com a local al Club Natació Rubí, i en aquesta segona cita, doncs, s'acabava de certificar el pas a la final per aquesta, doncs, plaça d'Europa del Centre de Natació Mataró, que és el gran favorit per accedir a competicions europees de cara a la pròxima campanya. En l'altra banda del quadre, el Sant Andreu ha estat l'equip que s'ha fet amb aquesta plaça per a la final després de superar el Tenerife Echeide en un ajustadíssim, van perdre els de Barcelona 14-13 a Tenerife. En la tornada, la remuntada ha estat ajustadeta. Resultat final 15-12 amb un parcial al final de 2-1 pel que fa a la distància, o 3-1, millor dit, pel que fa a la distància entre un partit i un altre, en una espectacular eliminatòria aquesta que s'ha viscut també per aquest play-off. Pel que fa a la plaça europea, també continuen els de permanència, així com pel títol en categoria masculina i a la divisió d'honor del waterpolo.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
0: Fem un ràpid repàs. Demà ampliarem la informació d'altres modalitats esportives, com per exemple en futbol sala, l'empat de l'Esportiu Rubí femení per tancar primera fase en segona nacional a 2 i davant de l'equip que ha guanyat la Lliga, l'Intersala 10 Saragossa. Ara toca a l'Esportiu Rubí començar a pensar en el play-off d'ascens. Els nois guanyaven 1-7 al Cerdanyola, s'han assegurat la tercera plaça a la tercera nacional i pensen en dijous, quan tindran eliminatòria de Copa Catalunya en futbol sala. Pel que fa d'altres modalitats esportives, en bàsquet, 82-70, perdia el Cepsa Jordi femení, però amb l'ascens ja assegurat a la primera catalana i en el final de segona catalana, mentre que els nois guanyaven 79-62, permanència assolida històrica. Es jugaran una temporada més a la Copa Catalunya després d'haver superat aquest cap de setmana a l'Almeda. En voleibol, el Club Vòlei Rubí femení guanyava 3-0 l'Andorra i s'acosta la permanència en tercera catalana, mentre que en handbol, derrota per tancar temporada del 20 davant del Sant Martí Adrianenc 26-29, tenien tots dos equips tot fet en l'actual campanya. I en tercera catalana, el Rubí B guanyava el Castellbisbal 0-1 per donar un pas més cap a la permanència, que la té, diguem-ne, que virtualment assolida. 4-0 en el final del Fede de Marco a la banqueta de la penya blaugrana Ramon Llorenç, victòria davant de l'Abrera, i tancava una excel·lent lliga, però sense res en joc, l'Olímpic en Fatjó B, que guanyava 4-3 a la Romànica. I amb això que marxem ja pel dia d'avui, rebeu la salutació del Toni Bravo Rodríguez i d'un servidor, Siscolar García, que vagi bé.

esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm. Ràdio Rubí, fes la teva.

Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express, amb Francesc Vila.

Hola, què tal? Molt bona nit. Un altre dilluns amb tots vosaltres, des d'aquí, des de Ràdio Rubí, sintonises 99.7 FM. També pots escoltar-nos a través de radiorubí.cat. Els dilluns toca Musical Express, programa dedicat a la música country i amb cançons i grups de les arrels nord-americanes, imitat del programa dedicat també al pop i rock dels 70s i 80s. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Avui comencem Musical Express amb música de William Beckman, des de l'estat de Texas. Això és Honky Tonk Blue.

Des de la ciutat del Rio, a l'estat de Texas, ens arriba el gran William Beckman. Hem començat el programa Música Country. Anem cap a Mandy Barnett. Això es diu No Dutch, Ride With Me.

Ell és Casey Sheldon, Motorcycle Man. Segueix a sintonia Musical Express els dilluns a 9 o 10 del vespre, la millor country music i el millor pop rock dels 70s i 80s. Anem ara cap a la música que es porta Randy Rogers. Això es diu Kiss Me in the Dark.

T'agrada més el country de Melon i Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett? Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta.

És a l'afillat de Cody Jinks, des d'Oklahoma. És en River Casper, Mike Wade. Això és This All Lights. En recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-nos a festivals demanant-nos alguna cançó o fent-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com. Des de Lubbock, des de Texas. Ells són el Flatland Calvary. Això es diu The Best Days.

Des de l'estat de Georgia ens arriba la banda de Zac Brown. Això és Toes. Segueix a Sintonia Musical Express. Els dilluns toca country. Country, com es que porta ara la banda de Chad Cook. Des de Houston, des de Texas. Això s'anomena Country Like You.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Hem deixat ja el temps al country aquí a Musical Express. Entrem dintre d'altra mitja hora. Mitja hora de pop i rock dels 70s i 80s. Si t'agraden els Cool and the Gang, estàs a sort. Perquè t'informo que el 9 d'agost els tens a Sitges, dintre del concert del Terramar. Cançons com Celebration, aquesta mateixa, Ladies Night, Get Don't Eat o Fresh sonaran en directe aquí a Sitges, a Catalunya. Han recordat el 9 d'agost el concert del Terramar, els grans Cool and the Gang. Banda liderada per John Fogerty, els Creedence Clearwater Revival, Full Stop the Rain.

Estem escoltant música del grup Chicago. Això és If You Leave Me Now. Un altre concert que no pots perdre't en el Festival Terra Mar, Tendi Cool and the Gun, doncs també el 25 de juliol. Ens arriben els Nois de la Platja. Ens arriben els Beach Boys. 25 de juliol, Festival Terra Mar, on podràs escoltar segur aquesta cançó, Surfing USA.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Ells són els America. Sister Golden Hair. Segueix a sintonia Musical Express els dilluns de 9 a 10 del vespre, la millor country i el millor pop-rock dels 70s i 80s. Banda britànica formada a Birmingham, Anglaterra, l'any 1970 per Jeff Lynne i Roy Wood. Escoltarem a l'Electric Guy Orchestra des del seu concert a l'estadi Wembley l'any 2017, aquell 24 de juny. Això és Last Train to London.

amb un estadi a rebentar de gent. El mateix que va fer Queen ho va fer l'Electric Light Orchestra. L'avantatge de jugar a casa. Des de Wembley, 24 de juny del 2017. Last Train to London, l'últim tren cap a Londres. Una cançó que es troba dintre del seu treball Discovery. La millor música la tens aquí, a Musical Express, sense dubte. Ells són els Traveling Wilburys. Es van anomenar supergrup britànic per Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison i Tom Petty. Això es diu End of the Line, al final de la línia. Traveling Wilburys.

Estem recordant un altre clàssic de la discografia de l'Electric Light Orchestra. Això és Sweet Talking Woman. En directe des de Wembley.

amb la música del The Boss ja em despeixo a tots vosaltres amb la peça Hungry Heart. Tot un plaer acompanyar-vos. Ens tornem a retrobar la propera setmana, el proper dilluns, aquí, a la sintonia de Ràdio Rubí, a les 9 del punt del vespre. Que passeu una bona setmana.

0: Clàssics, hits, dance, urban.
1: Fórmula Rubí.
2: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita més intimitat.

0: Magnífica, Flava, que ja sé que bon royalty, perquè se'ls ha quedat la Julieta. Ah, ah, ah, ah.
1: Dei, a veure si em tires per fer un tema ja, perquè... És que no vol fer temes amb mi.
2: Clàssics, hits, dance, urban, fórmula, Rubí.

0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local, sempre al teu costat.

0: Ferrovia al dia amb Patri Díaz.
1: Molt bon dia. És dilluns, és 18 de maig i després de la informació general de la xarxa comencem la programació de més proximitat amb aquest Rubí al dia. Avui, Dia Internacional dels Museus, parlarem de solidaritat, d'educació, de cinema i de sèries. I hem de dir que iniciem setmana una vegada més amb aturades al sector educatiu. Demà hi ha vaga aquí a la nostra comarca, el Vallès Occidental, per tant també a Rubí. I a més demà hi ha reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per mirar de buscar un acord. La setmana passada no va arribar aquest acord, per tant, veurem què és el que passa demà. En una estona rebem aquí als estudis de Ràdio Rubí el David Jacué, de Refugees Welcome, aquesta entitat d'acollida que celebra 10 anys treballant aquí a la comarca i que ha preparat tot un seguit d'actes durant aquesta setmana. I a partir de les 10, a la tertúlia, avui amb la Belén Tierno, parlarem de pressupostos dels catalans i dels rubinencs. I d'aquesta notícia que us explicava Ràdio Rubí en exclusiva, i és que més de 600 alumnes rubinencs esperen per fer l'examen pràctic de conduir. Uns diuen que falten examinadors, els altres que aproven massa alumnes l'examen teòric, i això crea una mena d'embut al pràctic. Veurem què és el que pensen la Marta Casas, el Jordi Margarit i el Vicenç Rabadán. I a partir de les 11 saludarem els alumnes de l'Institut Escola Teresa Altet. Diversos grups de l'escola han resultat finalistes en un concurs de curtmetratges amb valor. I una de les seves mestres, a més, la Betlem Cañizar, també està reconeguda com a docent que incentiva aquests valors socials i de cooperació. I a la secció de cinema i sèries, el Jacint Fornols i el Víctor Pérez, com tots els dilluns, ens parlen de les novetats de la gran pantalla i també, lògicament, de les plataformes de streaming.
0: Rubí al dia.
1: I 3 minuts del matí, anem a repassar la informació de la nostra ciutat d'aquest dilluns, com dèiem, 18 de maig. Ho fem amb la Belén Tierno. Molt bon dia, Belén.
2: Bon dia.
1: I comencem parlant d'un dels temes que portem, déu-n'hi-do, mesos, setmanes, parlant d'aquesta pesta porcina que està afectant la nostra ciutat i força municipis del voltant, que de moment manté aquestes restriccions de no poder anar a l'entorn natural. I aquesta gestió de la crisi sanitària provocada pels senglars infectats per aquesta malaltia, per aquesta pesta porcina, està sent una mica complicada per als espais que tenien porcs en captivitat, com per exemple, parlem de les granges escola o dels refugis. Els criteris imposats a aquestes instal·lacions han anat canviant segons ha anat evolucionant aquesta situació, i a diferència del que passava durant els primers mesos, ara ja no es permet tenir porcs tancats als municipis dins d'aquesta zona del risc, que són molts municipis i entre els quals trobem el nostre Rubí. Aquí, a la ciutat, tenim 3 exemples que han adreçat aquesta situació, Belén, de manera molt diferent.
2: Sí, el cas més complex és el de la granja escola de Campí de la Serra, que està tocada a la frontera amb Castellbisbal. Tenen una truixa vietnamita que encara viu a l'espai després de 8 intents diferents d'adreçar la situació. Inicialment van acceptar confinar-la i adoptar totes les mesures que els imposaven els agents rurals, però al poc temps va passar això que explica la directora del centre, la Cira Pallà.
3: Vaig rebre una trucada, que jo no hi era, a la granja, i em va trucar dient que havien vingut forestals a matar el porquet. I clar, jo imagino la meva cara i dic, com que matar el porquet? I m'han dit, sí, han vingut a matar-los al costat i ara venien a treure aquest. I clar, jo en aquell moment vaig dir-li que no entrin.
2: Playa va poder evitar el sacrifici i després va tenir diferents estires i arronses i se la va informar que el confinament ja no valia i que l'havia de traslladar o que l'havia de sacrificar. Després de 3 intents fallits de portar les truges a un refugi fora de la zona de risc i d'un ultimàtum de 48 hores que ja ha expirat, la responsable de la granja ja no sap què fer.
3: I ara ja em fa por que el primer que rebi no és tensió, és important, perquè si no ja et dic que em porten a judici. Clar, jo entenc que una explotació porcina, doncs et diuen mata'ls i, bueno, estan per això, no? Jo m'agraden molt els animals, però jo no sóc una persona animalista. Jo no estic reivindicant això perquè el porc és com si fos un fill meu. No, ni molt menys. Estic intentant lluitar per alguna cosa que sembla injust en les maneres.
2: La gestió d'aquesta crisi sanitària ha estat molt diferent a l'altra granja escola de Rubí, a Can Jordi, que està al camí d'Ullastrell. A l'igual que en el cas de Campí de la Serra, també van rebre l'avís de les autoritats en un primer moment i van confinar les seves dues truges durant un mes, però no va ser viable.
4: El Sònia... problema és que les meves truges estaven acostumades a estar lliures amb un camí, amb un terreny. Clar, el fet de tancar-les, això suposava per elles un estrès i estaven patint dins d'aquest estrès. Clar, el problema és com portes aquestes truges? El problema és aquest. Aleshores es va decidir d'un sacrifici, però primerament es va intentar donar-li aquesta opció a veure si era viable.
2: La Sònia Pons, que és la directora del centre, explica que des del sacrifici la granja ha pogut recuperar la normalitat i que se sent molt ben acompanyada pels agents rurals. Més enllà de les granges escoles regulades, a Rubí també hi ha un refugi santuari d'animals. En Nuestra Casa de Madera, gestionat de forma voluntària per la Raquel Roca Sant Mus, es van invertir 6.000 euros per adaptar l'espai per poder confinar els 5 porcs que cuidaven segons els protocols que obliga tota la crisi de la pesta porcina. Poc després va arribar un gir de guió i els van obligar a sacrificar els animals o trobar-los un espai fora de la zona de risc i lluny de les explotacions porcines de la província de Lleida. Per sort l'han pogut trobar i han traslladat els porcs al refugi Cau del Bosc. Altres santuaris, però, no han estat tan afortunats i no estan trobant refugis per poder acollir els seus animals. És el cas, per exemple, de la muntanyeta a Terrassa.
1: Doncs, déu-n'hi-do, podríem parlar de conseqüències, no?, d'aquesta pesta porcina africana, doncs, que encara s'està gestionant, que encara tenim aquesta crisi a sobre, i, entre d'altres coses, no podem anar a l'entorn natural, per exemple, de Rubí, d'altres poblacions, però doncs, també passen aquestes coses amb alguns animals, diguéssim. No?
2: Clar, a les zones on sí hi ha granges de porcs, doncs això s'ha hagut de resoldre de forma diferent, però aquí estem parlant sí. de poques quantitats, és a dir, d'un, sí. tres, i a més de situacions doncs, més complexes, perquè no viuen només d'això. Mm-hmm. És a dir, necessiten obrir les seves granges, encara que siguem els porcs tancats o traslladats, o en algun cas, com hem sentit, doncs fins i tot sacrificats.
1: Sacrificant, exacte. Canviem radicalment de tema, anem a parlar una miqueta de política, perquè el divendres a la tarda visitava la nostra ciutat Ferran Pedret, que és el president del grup parlamentari socialista i Units per Avançar, també és diputat al Parlament de Catalunya, no només visitava Rubí, sinó que també visitava d'altres poblacions de la comarca. Normalment aquestes visites són per recollir, no?, problemàtiques o inquietuds que tenen les poblacions, no?
2: Sí, era una visita institucional que va fer acompanyat de l'alcaldessa Ana Maria Martínez i en la que van recórrer el centre de la ciutat fins a arribar al barri de les Torres, on van tractar temes com la seguretat o l'aplicació del pla de barris. Pedret feia referència a una estigmatització dels barris populars contra la que ell deia vol lluitar. Escoltem el que deia.
5: Hi ha diners invertits i un interès polític clar per part de formacions de dreta i d'extrema dreta, en primer lloc per estigmatitzar els barris populars, cosa que els socialistes no permetrem mai, i en segon terme per intentar agitar l'odi, focant-lo cap a col·lectius Diana, i sempre repetirem el mateix. Una persona pot ser responsable pel que ha fet, però no pot ser culpada per pertànyer a un col·lectiu, a un grup que algú hagi definit des de fora per raó de la seva aparença, el seu origen, les seves creences.
2: En la mateixa línia, l'alcaldessa va voler remarcar les dades sobre delinqüència que es van mostrar en la darrera junta de seguretat.
6: La realitat és que tenim una ciutat on les xifres que es van presentar a la darrera junta local de seguretat, ja vam dir, tant des dels diferents cossos de seguretat com des del govern, que és una xifra difícilment millorable. S'ha reduït l'índex de delinqüència des del 2022 fins ara un 23%. Cada any hem anat explicant que les dades milloraven, que es reduïen totes les diferents modalitats de delicte, i això ho hem de dir.
2: Els dos polítics van poder parlar amb la ciutadania del barri perquè els poguessin traslladar les seves preocupacions i es van comprometre a treballar per respondre a aquestes demandes.
1: Doncs això passava divendres, com estem explicant, que visitava Ferran Pedret la nostra ciutat. Divendres per la tarda també es donava el tret de sortida a la Fira de la Cervesa. Havíem dit que plouria, això deia la previsió meteorològica, finalment no va ploure i, per tant, tant divendres com la resta del cap de setmana s'ha pogut celebrar, diguéssim, amb normalitat, perquè no ha plogut, aquesta Fira de la Cervesa Artesanal i el Formatge, 11a edició de, ja d'aquesta fira. Per tant, sempre ho diem, les fires, perquè és veritat, són fires que s'acaben consolidant perquè la gent els hi agrada i va a veure aquestes fires, com és el cas de provar una bona cervesa i menjar-se un bon tros de formatge.
2: I a més, com el temps era millor del que s'havia dit, doncs molta gent ho va aprofitar. Hi havia una vintena de parades de cervesa artesana. Per primera vegada, els rubinencs van poder gaudir durant tot el cap de setmana de dues marques de Rubí. És una que ja té presència habitualment, el Bertus, les cerveses d'Albert Garcia, que fa l'obrador de Can Rosés. Aquesta, però, serà la darrera fira de Rubí que viurà com a propietari del projecte perquè es jubila i traspassa el negoci a dos joves clients que mantindran la marca Bertus.
7: I ara la idea és seguir. Tinc molts projectes, eh? Tinc projectes sobretot lligats amb la cervesa, però aprendre més, saber més de cervesa, però sense la pressió del que hi ha darrere d'un negoci, de que tant sortir els números, els contraresultats, tot això. I aprendre per al plaer d'aprendre.
1: No plovia, però feia
2: però
1: vent.
2: Feia vent, sí. Dèiem, Albertus, que jubila, però que ja té qui el substitueix. Per tant, hi ha pedrera de fabricació artesana a Rubí. I no només per això, sinó perquè també es presentava per primera vegada el projecte Fox and Hops, que se suma a la Fira de la Ciutat. Són la marca vinculada al local de la Madriguera, ja sabeu, aquest que està a la plaça Clavé. El porten el José Luis Parreño i la Rosa Rosselló, que demostren el que dèiem, que hi ha pedrera de fabricació artesana de cerveses.
8: Ens fa moltíssima il·lusió perquè, com ja sabeu, vam començar a fer cervesa a nivell professional uns 6 mesos, ja una mica més, i un dels nostres objectius era estar aquí. Teníem vam obrir el bar, després vam fer la nostra cervesa, i sabíem que dintre de Rubí, dintre de la comunitat de Rubí, el següent pas era aquest, estar a la Fira de la Cervesa Artesana de Rubí perquè la gent ens acabi de conèixer.
9: Estem presentant l'Aroja, que és la nova IPA que tenim, amb llúpols neozelandesos, i es diu Aroja perquè vol dir amor en maorí.
2: Tot un món, eh? Tot un món, això de la cervesa artesana. Sé, Patrick, que no ets un amant de la cervesa.
1: No, però...

0: Fàtics.
1: Molts noms molt fàcils, eh?
0: Sí. També hi havia 6 parades de formatges, alguns amb denominació d'origen, i 10 food trucks, amb una variada oferta gastronòmica. I com altres anys, tampoc han faltat les actuacions musicals, de DJs, jocs i animació per la canalla. El got de la fira, que permet degustar les cerveses participants, tenia un cost de 2,50 euros, i ja sabeu que és això, que després pots emportar-te a casa o tornar-lo. Però vaja, que molta gent s'emporta perquè la gràcia
1: clar,
0: és anar fent la col·lecció de cada any i algú doncs ja en té 11.
1: Com a la Festa Major, el mateix. Doncs anem a parlar d'una qüestió que ja parlàvem en aquest programa el passat divendres, però que us volem recordar perquè aquesta tarda, a la partir de les 4 i a l'auditori del Rubí Forma, hi ha una altra de les sessions informatives sobre aquest procés de regularització extraordinària que va engegar el govern espanyol el passat mes d'abril. Es tracta d'una xerrada que sempre acostuma a fer el Servei d'Assessorament Jurídic en matèria d'estrangeria. Sempre les fa, aquest tipus de xerrada, però ara estan molt centrades en aquest procés de regularització, evidentment doncs, per resoldre qualsevol dubte que tinguin les persones que acudeixen a aquestes reunions del Rubí Forma. Com en recordava la Mireia Manyé el divendres, que és tècnica del Servei de Primera Acollida, sempre l'entrada és lliure, però et donen un tiquet numerat per garantir l'ordre d'arribada i perquè, com de tot arreu, hi ha aforament i, per tant, doncs, no hi poden entrar més persones de les que, en aquest cas, hi que van a l'auditori del Rubí Forma.
0: Des de que s'han iniciat aquestes seccions, aquestes atencions o sessions grupals, més les consultes individuals que es fan a les oficines municipals, 3.600 persones s'han volgut informar. És un tema que preocupa aquelles persones que estan amb possibilitats d'obtenir aquesta regularització extraordinària. La Mireia Manyé, que és tècnica del Servei de Primera Acollida, com deies, explicava precisament al Rubí al dia la importància d'analitzar detingudament les circumstàncies personals de cada persona per presentar la sol·licitud. Segons explicava, el procés s'estructura en 3 grans blocs d'accés, el que podrien anomenar protecció internacional, és a dir, persones que van sol·licitar asil abans de l'1 de gener de 2026. Asil pot ser per diferents motius, però tenim al cap sobretot les persones que demanen asil per una situació política, perquè són perseguits al seu país, i això inclou doncs, persones que són activistes polítics, però també poden ser activistes LGTBIQ+, perquè hi ha molts països encara on ser gay o ser lesbiana està penat per la llei. Ho dic perquè una de les circumstàncies que es trobaven o que es troben aquestes persones és que quan es demana aquest certificat de penals, tu pots tenir antecedents penals al teu país, per exemple, si ets gay i allà està penat per la llei. Clar, això vol dir que ets un perill a l'estat espanyol per poder incloure't en aquesta regularització? Doncs home, a priori no, perquè aquí no és il·legal ser gay, però sapigueu que això també està passant. Però dèiem que una de les opcions és la protecció internacional, aquells que van demanar asil. Després està per la via laboral, mitjançant contractes de treball, vida laboral o compromisos per compte pròpia. També ens explicava la Mireia que hi ha gent que va tenir un permís per treballar, es va acabar aquest permís, potser segueix treballant a l'economia submergida o segueix treballant d'una altra manera i no se li pot donar aquest permís de treball. Per tant, aquesta seria altra via. La via familiar, per progenitors que conviuen amb fills menors o dependents, perquè en aquest país protegim la infància, i vulnerabilitat, una via residual per aquells que no s'ajusten als supòsits anteriors. També ens explicava la Mireia que hi ha molta gent que pensa que tothom necessita l'informe de vulnerabilitat. No. No és així. Hi ha altres vies. La feina que fa l'Ajuntament en aquests casos és revisar la documentació de les persones per dir de quina, per quina via haurien de començar, i a més li donen la tranquil·litat de que sàpiguen que el seu expedient està ben plantejat abans de presentar-lo a les oficines oficials, que en el cas de Rubí ja sabeu que és aquí a Correus, aquí al costat. Escoltem el que explicava la Mireia Manyé.
2: Són unes sessions obertes, no calen inscripció. Sí que és cert que inicialment va haver-hi molt volum de gent que es va apropar, però ara ha reduït una miqueta i estem donant resposta a tothom. Es donen tiquets, s'atén per ordre d'entrada. Tenim diferents tècniques que revisem documentació, també resolem dubtes. I jo crec que és molt important aquesta feina, no? Perquè no només és revisar la documentació, sinó és la tranquil·litat que aquella persona marxa de l'espai sabent que una persona la revisa la documentació i pot quedar tranquil·la que l'expedient estarà bé. Perquè nosaltres, l'Ajuntament, com bé deies, tenim un advocat que ens presenta sol·licituds.

0: És una opció. Els advocats presenten per l'aplicació de Mercurio. Però, clar, és cert que nosaltres, l'advocada que tenim, doncs, unes hores concretes, no arribarem a l'abast de tota la ciutadania. Però el govern ha habilitat moltes oficines, i les oficines també és una via.
1: Correus, com dèiem, amb cita prèvia, també poden anar a les oficines d'estrangeria, que en aquest cas estarien a Barcelona, o a la Seguretat Social. Rubí no té una oficina de Seguretat Social, però sí altres poblacions de la comarca, com ara Terrassa i Sabadell, i per descomptat també es pot anar a Barcelona. Avui hi ha una sessió a les 4 de la tarda i, de fet, en els següents mesos, entre aquest maig i juny, que és quan s'acaba el termini per presentar la documentació, es faran unes quantes. El 21 de maig, per exemple, a les 11 del matí. El 27 de maig a les 10. A les tardes també hi haurà sessions grupals informatives a les 4. Seran els dies 18, és a dir, avui, i 25 de maig, i després l'1, el 8, el 15 i el 22 de juny. No patiu, perquè des de Ràdio Rubí us ho anem recordant. I també podeu escoltar al nostre web l'entrevista que li van fer a la Mireia Mañé, on dona tota la informació sobre el procés. Recordeu que el nostre web és www.radiorubí.cat.
2: Deixa'm afegir una cosa, Belén, que ara m'ha vingut a la ment, que si sou seguidors i escolteu o seguiu el programa Els Nous Rubinencs d'aquesta casa, si entreu al nostre web, com deia la Belén, radiorubí.cat, en aquest cas / Els Nous Rubinencs, els dos darrers programes estan dedicats exclusivament al procés de regularització. Per exemple, hi ha una entrevista amb el Felipe Reyes González, que és coordinador de l'ESCO, que és una de les ONGs que té seu a Barcelona, que has de demanar cita prèvia, però que és una de les associacions o ONGs que estan ajudant a les persones a seguir aquest procés de regularització. Per tant, també és molt interessant, si voleu, si esteu interessats, escoltar aquestes entrevistes dels nous rubinencs.
1: A la pàgina web del Ministeri hi ha tot un llistat d'entitats. Són entitats col·laboradores, és a dir, que no només t'ajuden en els tràmits, sinó que fan, perquè us feu una idea, el mateix que ens farien a Correus, és a dir, podem presentar la documentació a través d'aquestes entitats. Estem parlant d'un gruix de persones molt important, es parlava d'aproximadament mig milió de persones, per tant, el que està fent el govern, o en aquest cas el Ministeri de Migracions, és garantir que tothom, o molta gent que tingui els requisits, pugui accedir a presentar la documentació. Que no passi com altres vegades passa en matèria d'estrangeria, que presentar la documentació o fer qualsevol tràmit ho allargui tant que et quedis fora. Per tant, el termini s'acaba el 30 de juny i tot apunta que arribarà a tothom a temps.
2: Doncs deixem de banda aquest tema del procés de regularització, que en tornarem a parlar, perquè, com deia la Belén, hi ha moltes més sessions informatives i, per tant, us les anirem recordant. I ara parlem, malauradament, que a partir de l'1 de juny ens pujarà una miqueta, o molt, o depèn del que consumiu, les factures de la llum i del gas. La retirada d'una part de les rebaixes fiscals aprovades pel govern espanyol provocarà un increment d'entre 8 i 9 euros cada mes en el rebut de la llum per moltes famílies. L'IVA de l'electricitat i del gas tornarà a passar del 10 al 21, que per això es retiren aquestes rebaixes fiscals, mentre que també recupera l'impost habitual sobre la llum, sobre l'electricitat. Deia que, Rubi, lògicament, aquesta pujada doncs arriba en un context, com a tot arreu, en què moltes llars continuen ajustant despeses després de mesos d'inflació elevada. Diria que encara continua aquesta inflació, perquè si aneu a comprar al supermercat veureu que els preus dels aliments, doncs, home, baixar no han baixat.
1: Amb això de la llum i del gas, gairebé ens hem acostumat, em refereixo a aquella petita baixada que vam notar quan es va canviar l'IVA. Sí. Doncs ara notarem la patacada, podríem dir. La pujada afectarà tant els clients que estan en tarifa regulada com els de mercat lliure. Segons les estimacions del sector energètic, la factura elèctrica s'encarirà prop d'un 15%, per qüestions òbvies, perquè canvia del 10 al 21%. En el cas d'un consumidor amb una potència contractada de 4,4 kW i un consum anual de 3.500 kWh, el rebut passarà d'uns 54 euros mensuals a gairebé 63, és a dir, gairebé 20 euros més. Pel que fa al gas natural, també es preveuen increments d'entre el 9 i el 10% en funció del tipus de contracte i també del consum de cada habitatge. La decisió arriba després que el govern hagi decidit retirar part de les mesures anticrisi aprovades a finals de març per frenar l'impacte de l'encariment energètic provocat per la tensió geopolítica i la guerra de l'Iran. El decret ja contemplava que aquestes bonificacions fiscals es podrien retirar abans del previst si els preus de l'energia deixaven de pujar. Segons les últimes dades de l'IPC, tant l'electricitat com el gas natural han registrat descensos durant el mes d'abril, i ja sabeu que les energètiques no permeten que, si baixa el preu, també et baixi a tu. Tot i això, les ajudes fiscals sobre la gasolina i el gasoil sí es mantindran, almenys fins a finals de juny, perquè els carburants continuen registrant fortes pujades de preu, i recordem que quan van començar a pujar, molta gent deia que les bencineres o les empreses distribuïdores ja tenien aquella benzina comprada a preu anterior a la crisi. El govern també ha deixat oberta la possibilitat d'allargar les ajudes a sectors especialment afectats, com ara el transport, l'agricultura o la ramaderia, i si la situació internacional continua afectant els mercats energètics, haurem d'estar també pendents de com afecta a la nostra butxaca.
2: Doncs sí, afectarà, al final acaba afectant tota la nostra butxaca, eh? I abans d'acabar aquest resum informatiu d'avui, un parell de coses. Us recordarem algunes de les activitats que es poden fer avui a la ciutat, i a més us recordarem que demà hi ha vaga educativa, eh? Comencem per una mica de fer agenda, Belén, del que podem fer a la ciutat avui, perquè Déu-n'hi-do,
1: vaga educativa també és agenda, eh?
2: Sí,
1: per les famílies,
2: sí, per això ho deia, perquè agenda... després us recordarem que demà hi ha vaga.
1: Per enviar els nens, per exemple, amb els avis,
2: És que aquí va, Belén, perquè demà segurament serà un dels dies que els avis i àvies hauran d'ajudar bastant a les famílies, perquè hi ha vaga, eh? Però bé, comencem per les activitats que poden fer avui els avis.
1: Deixa'm dir que l'única cosa bona de que hi hagi vaga i que hi hagi menys nens a les escoles és que si no et tallen els mestres una via, el trànsit va més fluid, perquè hi ha menys gent a les carreteres.
2: És veritat.
1: Tret que et tallin la via, que aleshores se'n va tot en risc. El cas és que tenim activitats a la ciutat abans que s'encarreguin de cuidar els seus nets demà. Els avis o les persones majors de 60 anys poden gaudir del programa Gaudeix de la Vida en Gran amb diverses coses. Mm. En una estoneta, a les 10, a l'Ateneu, el taller Projecta't, dissenyant la vida o dissenya la vida que vull. Bé, no sé si això ho podran fer els avis demà. A partir de 12:45, taller d'atenció plena i gestió emocional, i a les 6 de la tarda, al Centre Cívic de Can Oriol, estimulació cognitiva grup 2. En aquest cas, sobretot amb la intenció de mantenir la nostra memòria a punt. I ens anem dels més grans als més petits, perquè aquesta tarda hi ha una sessió del Juguem i Respectem. Es farà a partir de les 5 a la plaça Constitució. El Juguem i Respectem posa a l'abast dels infants una maleta amb material, amb una trentena de jocs adreçats a nens d'entre 3 i 14 anys per tornar a fer allò que fèiem abans: jugar al carrer. Aquesta maleta inclou jocs de taula, propostes de moviment i habilitat, activitats de construcció i també recursos per treballar la psicomotricitat. I també disposa de pilotes de goma, pensades, en aquest cas, pilotes de goma per jugar a la pilota a l'espai públic i sense generar molèsties de soroll al veïnat, que últimament n'hem parlat. Els infants poden tenir un carnet gratuït que els permet sol·licitar el material en préstec i assumir el compromís de retornar-lo en bon estat. D'una banda poden jugar i de l'altra comencen a aprendre algunes responsabilitats. Es fomenta aquesta responsabilitat i aquesta conservació de les joguines. La maleta es trasllada sempre a les places amb el suport de personal qualificat en l'àmbit del lleure educatiu, que anima els infants a participar, els explica el funcionament i vetlla pel bon ús dels materials. I a les 6 de la tarda a l'Ateneu hi ha un curs de dibuix urbà. És Sketcher,
2: sí, que
1: sembla unes sabatilles, però no. És un estil de dibuix que es tracta de dibuixar el natural. Si veieu, de vegades hi ha gent repartida per la ciutat amb uns blocs de dibuix, doncs estan fent això. En aquesta ocasió el curs l'imparteix la Margot Alonso i convida a tothom a explorar i capturar l'essència d'entorns urbans. Hi ha 10 places, es fa els dilluns de 6 a 8 del vespre. Avui comencen, però es farà també els dies 1, 8 i 15 de juny i cada participant, això sí, ha de dur el seu propi material.
2: Doncs el que dèiem abans d'acabar, eh? Demà, que és dia 19, hi ha vaga de personal dels centres educatius a tres comarques i una és la nostra. Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental. Per tant, aquí, a Rubí, el que es farà és que a les 10 del matí hi ha concentració a la plaça Pere Aguilera de tots els mestres, bueno, de tots els que vulguin anar i els que facin vaga, perquè hi ha uns serveis mínims. Els que vulguin fer vaga es poden concentrar aquí a les 10 a la plaça Pere Aguilera i després se n'aniran tots plegats cap a Sabadell perquè ja hi ha una manifestació a les 12 a la plaça Espanya. Això avui, i pels que tingueu encara criatures més petites, dimecres hi ha una altra de les aturades a les escoles Bressol, a les dels 0 a 3 anys. Per tant, també recordem que a la ciutat, la darrera vaga, jornada de vaga, va participar a les nostres 3 escoles Bressol municipals. Per tant, atents, eh? Demà, infantil, primària, secundària, tots aquests, i dimecres, els més peques, els de l'etapa 0 a 3, hi ha serveis mínims. Això ho recordem sempre, però és que heu de saber que podeu portar les criatures a l'escola, perquè hi ha serveis mínims, eh? Hi ha d'haver un docent per cada 3 classes, hi ha d'haver un equip de una persona de l'equip directiu, i a més, doncs, també hi ha gent per cobrir el servei de menjador, és a dir, hi ha uns mínims per si la gent, els nens en aquest cas i nenes, van a l'escola, eh? Que ho tinguem clar, això.
1: Deixa'm apuntar un parell de qüestions, una de més seriosa. Ara, en mitja hora, a partir de les 10, s'ha de fer una assemblea sanitària. La gent del CESMIC, d'aquest Centre de Salut Infantil i Juvenil de Rubí, que ja sabeu que porta mesos, anys, reclamant les millores de les seves condicions de treball i les famílies queixant-se de que tenen un servei que no s'ajusta a les seves necessitats, tenen molt temps d'espera, no tothom pot accedir, etcètera, etcètera. Això s'ha de produir ara a les 10 del matí, mm-hmm, perquè a tota aquesta situació s'afegeix que la setmana passada, amb les pluges tan intenses que van haver, se'ls hi va inundar el centre,
3: és veritat, sí,
1: i no estan atenent de forma presencial, estan atenent a través de videotrucades. Imagineu-vos la situació d'una família que té una criatura que està a l'espera de ser atès pel Centre de Salut Infantil i Juvenil i resulta que quan li toca la visita no és presencial, sinó per Zoom, una videotrucada. Doncs avui estarem molt pendents d'aquestes reivindicacions i d'aquestes concentracions i mobilitzacions també de la gent de la sanitat a la nostra ciutat. Uh-huh. I en to més de broma, com demà els mestres es manifesten de 10 a 11 i demà és dimarts, sí, i també es manifesta la gent de les pensions dignes, potser es pot fer allà una gran festa, diguéssim, entre els avis, els nens, els mestres. Mm. Segurament la gent de pensions dignes donarà suport als mestres perquè ells estan amb totes aquestes reivindicacions socials.
2: Al final és per lluitar, diguéssim, per tot el que és públic. Tant
1: clar,
2: sigui educació, com pensions, com sanitat, com el que sigui, no? Al final. Són, passa res, un minutet de 9:45 del matí. Moltíssimes gràcies, Belén, per aquest resum que hem fet d'aquest dilluns 18 de maig. Els butlletins també us anirem informant i a les 2, a l'informatiu migdia també. De seguida parlem d'una altra qüestió de Refugees Welcome, aquesta entitat que treballa a la nostra ciutat i que celebra 10 anys i la Setmana de la Convivència.
4: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.

0: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.
1: Sonido Vinilo.
2: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
1: Sonido Vinilo.
2: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
1: Sonido Vinilo. Con José Verde. A Ràdio Rubí els dilluns toca Country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
3: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
4: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
5: Cansat d'estar perdut a Netflix, arriben els teus salvadors.
6: Tengo que encontrarla.
7: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
8: Creo que he descubierto algo increíble.
5: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
9: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.

0: butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
2: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
0: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
4: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
5: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
6: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
5: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
7: Inspira't!

0: Refugees Welcome és una entitat que va néixer fa 10 anys. Us recordem que treballa per posar en contacte persones que estan disposades a cedir una habitació a persones refugiades i que la nostra ciutat també fa anys que treballen, de seguida en parlem. Concretament van néixer el 16 de febrer de 2016. Ja ho han celebrat amb un acte a Barcelona, però és que, a més, també comencen les activitats de la setmana de la convivència d'enguany de 2026 a diversos municipis, entre ells el nostre. I per explicar-nos tot això i encara més coses, avui ens acompanya aquí als estudis el David Jacué, que és tècnic de projectes de Refugees Welcome. Bon dia, David. Bon benvingut, dia. Com sempre. Moltíssimes gràcies per venir fins aquí. Et sembla que comencem parlant d'aquesta setmana de la convivència que es fa a la nostra ciutat, també a altres poblacions, ara ens ho explicaràs, i que, si no m'equivoco, avui mateix comença aquesta exposició a la biblioteca, que m'agradaria que ens expliquessis una miqueta què és el que pot veure la gent quan vagi a la biblioteca a veure aquesta exposició.
1: Exactament. O sigui, com que tots els anys fem una setmana de la convivència, aquest any que fem 10 anys van decidir fer aquesta celebració, no? I durant aquesta setmana fer actes per celebrar l'aniversari, no? Van començar a Barcelona, com vas contar, amb un acte molt gran que van invitar a tothom de Rubí, de Sant Cugat, qualsevol persona de la nostra comunitat, no? I a la resta de municipis farem una exposició de fotos. Aquesta exposició de fotos es diu Una llar a l'exili i retrata tres convivències de Refugees Welcome, molt diferents cadascuna i totes en la mateixa casa. És una exposició que va fer un fotògraf que es diu Daniel, espera que me'n recorde perquè tenim moltes coses al cap últimament. No?
0: Si no pareu d'organitzar coses.
1: Sí, clar. L'exposició es diu Una llar a l'exili, la podeu trobar a la biblioteca d'aquí de Rubí des d'avui fins al 30 de juny i el fotògraf és Dani Aguilera, que és de Madrid. Va fer aquestes fotos fa uns parell d'anys trobareu una mica també la història d'aquestes persones, no? Perquè va retratant una mica la casa, també parla de l'home que va obrir les portes de casa seva, que és un senyor gran, no? que estava sol a casa, i era una casa gran, i va començar a fer convivències a Refugees Welcome. Va fer diverses, a més continua fent convivències, i va fer, podeu veure que algunes amb famílies, una mare amb tres fills i amb dos homes sols, no? I a més incorporem també unes fotos de convivències actuals de Catalunya aquesta exposició, no? Que vereu que hi ha unes fotos en blanc i negre que són les fotos de l'exposició i unes fotos més petites en color de fotos més de convivències més actuals d'aquí de Rubí, de Sabadell, de Barcelona, no? I no sé, podeu veure també una mica la intimitat de les convivències, que jo crec que és una cosa molt molt maca, no?
0: Clar, perquè aquesta és la base del vostre projecte, aquest tipus de convivències. Dèiem fa 10 anys que veu néixer, porteu unes quantes convivències ja aquí també a la nostra ciutat. Recorda'ns una miqueta, per si hi ha algú que encara no ho sap, en què consisteixen aquestes convivències. Una miqueta m'has explicat, aquest senyor no cobra les portes de casa seva i que, cedeix, per dir-ho d'alguna manera, una habitació de casa seva perquè persones que necessiten un lloc on viure, en aquest cas normalment són persones refugiades, però necessiten un lloc on viure, puguin conviure, i a més funciona perquè ens ho has explicat més d'una vegada
1: funciona i a més portem ja més de 180 convivències a tot l'estat, a tota Espanya, i aquí a Catalunya ja portem més de 120 convivències i 3 aquí a Rubí i una encara continua. I una convivència és això, o sigui, nosaltres el que intentem fer és poner en contacte a persones locals que tenen una habitació lliure i que té aquesta, no sé, que li apetece, que vol compartir la seva casa seva, no? I vol llogar una habitació a una persona refugiada, a una persona desplaçada, a un preu social. Però sempre és això, també el que nosaltres volem són convivències el més horitzontal possible, d'igual a igual, amb una duració mínima de 6 mesos, perquè també per nosaltres hi ha un temps mínim que una persona ha d'estar a una casa per poder també establir més contacte amb les persones, poder començar a rehacer su vida, doncs pedim que sigui sempre mínim 6 mesos. La majoria duren un any i mig. Ara mateix la que està aquí a Rubí ja porta més d'un any i mig. I és això, és una persona que té una habitació lliure i que li agrada la idea de poder compartir casa seva, que A més, no és un gasto perquè les persones desplaçades i refugiades paguen el seu lloguer de l'habitació. Ha de ser una habitació per a ells sols,
0: no habitació
1: compartida, ni res, ni un sofà, no, una habitació. I que sigui, pues, això, 6 mesos mínim. A més, des de l'entitat fem tot un procés de selecció, d'entrevistes, de trobades amb les cases, amb les persones desplaçades, perquè es coneguin abans de convivir, no? Que tinguin aquesta oportunitat de hablar, de veure si encaixen o no, i ja després fem la mudança. I també hi ha diverses persones que van fent, que fan un seguiment de la convivència, no? Hi ha un vincle local, que és una persona voluntària, que és com el seu contacte, que per qualsevol cosa en el dia a dia està, va preguntant com va tot i així, i a més està l'equip tècnic, que sempre donem suport, i si hi ha alguna cosa, pues estem ahí, estem per donar el suport i el seguiment, no?
0: Clar, perquè al final una convivència és una convivència,
1: exacte,
0: no? I per tant pot generar o no, pot anar superbé, com deies, aquesta que encara continua aquí a Rubí, que porten més d'un any i mig, o pot no funcionar, perquè una convivència,
1: claro,
0: al final són dues persones humanes convivint.
1: Al
0: és
1: final
0: així.
1: És això, és compartir pis, i quan compartes, exacte, pis a vegades pot anar millor o peor. Per això fem tota la part prèvia, no? Per prevenir qualsevol cosa i per identificar qui va millor amb qui. Normalment, totes les, o sigui, tenim un èxit molt gran. La majoria van molt bé, estan més d'un any o un any i mig, però bueno, pues a vegades hi ha coses que s'ha de parlar i que tot és solucionable. Tipo, qui limpia qué cosa, no sé, pues la neteja sempre és un punt, no? Amb tothom, no? Però la veritat que no sé, fem una feina molt per no fer tampoc moltes convivències. Tot és un procés perquè la convivència sigui el millor possible i que aquestes persones tinguin l'oportunitat, que jo crec que és l'important, no?, de compartir, que al final és això.
0: Dèiem aquesta setmana de la convivència, estàvem parlant d'aquesta exposició aquí a Rubí, però feu més coses a poblacions al voltant, si no m'equivoco, a Sant Cugat i a Sabadell també feu coses. No sé si aquesta mateixa exposició o
1: serà,
0: feu antigues.
1: El que farem aquest any és portar l'exposició
0: itinerar
1: tant a Sabadell, que ja està des del 4 de maig fins també finals de juny, i a Sant Cugat, que estarà el juliol. I portem això, portarem l'exposició i parlarem una mica de l'exposició i això, però sí, és nostra activitat aquest any, perquè, bueno, a més de l'acte de Barcelona, no?, també aquí a Rubí, al juny, farem la projecció d'un documental a l'Ateneu, aquí de Rubí, i, bueno, això serà més en el marc del 20J, que és el Dia de les Persones Refugiades, però, bueno, estarem també aquí a l'Ateneu, que sortirà la informació més endavant, i farem un col·loqui i tot això. Sí que tenim moltes activitats, no? I, però de la Setmana de la Convivència el que estem fent aquest any és aquesta exposició.
0: També deixa'm que et pregunti per una qüestió que, mira, l'hem parlat fa només una estoneta aquí amb el resum de les notícies, que és aquest procés de regularització extraordinària que, com dèiem, va engegar el govern espanyol el mes d'abril, i vosaltres, des de Refugees Welcome, també esteu ajudant, si no m'equivoco, sou un punt d'informació fins i tot. Explica'ns una miqueta quina és la vostra aportació, diguéssim, a aquest procés.
1: Vale. Nosaltres vam tenir també una reflexió de si, o sigui, quan va sortir, hi ha una possibilitat d'entitats de registrar-se amb entitat col·laboradora, no? I nosaltres vam decidir registrar-nos, i ara el que podem fer és presentar sol·licituds, fer certificats de vulnerabilitat, que això és molt important, perquè va ser un document més o menys nou que va aparèixer, no?, que s'havia d'aportar, i van obrir l'oportunitat de que les entitats es registressin. Nosaltres ho vam fer i estem fent certificats de vulnerabilitat. Aquí, a Rubí, tenim una col·laboració amb la Indòmita i estem al CRAC dijous i diumenges per fer certificats de vulnerabilitat. Per qualsevol persona, ja esté empadronada o no empadronada, da igual, qualsevol persona que vagi al CRAC i demana el certificat de vulnerabilitat, se li donarà el certificat de vulnerabilitat, que és un requisit indispensable. A més, donem informació i revisem la documentació, que és per assegurar-nos, no?, de que tothom, o sigui, és molt més o menys senzill, no?, però qualsevol persona que hagi entrat aquí abans del 31 de desembre del 2025 i pugui demostrar 5 mesos de d'haver estat aquí, a l'estat, a qualsevol, doncs, amb padró, amb
0: vida laboral,
1: el carnet de la biblioteca, vida laboral, registre de targetes, qualsevol cosa, no? O sigui, nosaltres fem aquesta revisió de documentació aquí a Rubí, amb la Indòmita, i a Barcelona també estan fent certificats de vulnerabilitat, que estem dimarts, dimecres i dijous a la nostra oficina, que és al Born, al carrer Rec, i també presentem sol·licituds.
0: Digues-lo als horaris, perquè deies dijous i diumenges, has dit, si no m'equivoco, aquí al CRAC, al carrer Sant Joan, al centre de Rovirany d'Alternatives Culturals, l'horari que la gent pot acostar-se i els ateneu.
1: A la tarda.
0: La tarda, sí. De dijous i de diumenge, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I quanta gent, no crec que tinguis el número, però quanta gent més o menys heu atès fins ara, perquè ja porteu uns quants dies.
1: Sí, sí, aquí a Rubí van fer... crec que estava més o menys en 100 certificats de vulnerabilitat, i a Barcelona més o menys 200.
0: Doncs encara queda temps, hem de recordar, fins al 30 de juny, aquest procés s'allarga fins al 30 de juny, per tant estareu, dedueixo, dijous i diumenges fins que s'acabi aquest procés, que s'acaba la presentació de sol·licituds, però
1: després
0: s'engeguen més coses.
1: Tot un procés, exactament.
0: No sé si després continuareu també informant un cop s'acabi aquest 30 de juny.
1: Intentarem. Nosaltres sempre estem ahí, fem el que podem. O sigui, la nostra part és les convivències, però en tot això de procés d'estrangeria sempre estem col·laborant amb entitats, amb l'Ajuntament, que també està fent molta feina, no?, de certificats. O sigui, el CRAC és una via, però crec que... O sigui, si tens un padró d'aquí de Rubí, pots anar a l'Ajuntament, que estan fent sessions informatives també, també estan fent el certificat de vulnerabilitat, no? O sigui que hi ha diverses vies perquè intentar que ningú es quede sin presentar la sol·licitud.
0: Doncs, David, moltíssimes gràcies, com sempre, per venir-nos a explicar la Setmana de la Convivència, aquests 10 anys que porteu, que se dice rápido, com és en castellà, treballant, i aquesta ajuda que esteu fent, informació, etcètera, etcètera, a la gent que es vol acollir al procés de regularització. David, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Gràcies.
1: Que vagi bé. Ciao.

0: Això, mirem cap als esports. Ha estat un cap de setmana, podríem dir, força o molt positiu. Bon dia, Siscolà.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Sí o no? Molt o poc?
1: Molt, perquè jo crec que mai havia viscut que en una temporada tots els resultats fossin del caire positiu. Cap ni un amb descens, amb derrotes que et puguin fer patir. És una cosa poc habitual, eh? Mm-hmm. També és normal, eh? En l'esport pot passar de tot una mica, per tant, és normal que hi hagi de tot una mica. El que passa que, mira, aquest any estem gaudint, tu. Li ha sortit tot rodó, per exemple, a la Unió Esportiva Rubí, amb aquest èxit de la victòria, que va guanyar 3-0 al Sabadell B, juntament amb la derrota del Castelldefels, sisena plaça, i allargar la feina d'alguns en aquesta casa, també. Doncs amb...
0: també del tècnic José Malagón, no et refereixes?
1: Amb la promoció d'ascens de la Unió Esportiva Rubí, que la disputa votaran l'anada davant de la Pobla de Mafumet. A destacar que el tram final del Rubí ha estat espectacular, molt maco, i per tant bona posició, i ara assumia a estar l'any que ve en tercera. Ref, la Pobla de Mafumet, que ha estat tercera, un rival complicat i difícil, però vaja, tampoc en aquesta categoria es pot fer qualsevol cosa contra qualsevol, així que encara poden passar i podem explicar potser fites històriques de la Unió Esportiva Rubí. Gran notícia per aquí, a Primera Catalana, 3/4 del mateix, victòria del Juventud 25 de Setembre, necessitava guanyar per assegurar-se la permanència i ho va aconseguir a Tortosa. 0-2, per cert, han destacat molt des de l'estaf tècnic l'ajuda, el suport que van rebre d'uns aficionats. Més d'un centenar de persones es van desplaçar a Tortosa per seguir un partit de Primera Catalana del Juventud 25 de Setembre, suport que va servir perfectament per acabar un cens, salvar la categoria. Primera Catalana, el Quico Díaz vol seguir, eh? És una informació doncs important, perquè és un molt bon entrenador per al Juventud 25 de Setembre, també vol seguir i es perfila filarà el detall de la continuïtat del Richard Jiménez a l'Olímpic de Can Fatjó. Necessitava també puntuar i també ho va aconseguir. Amb un punt tenia prou i un punt que va sumar. Aquí va anar la cosa una mica més justa. 2-2 davant de l'Agramunt, es queden a la desena plaça, seguiran a Segona Catalana. Ara els portaran cap aquí, perquè han estat al grup 5, el de Lleida, viatge rere viatge, déu-n'hi-do la de quilòmetres que ha fet l'Olímpic Can Fatjó aquesta temporada, ara ja doncs en un grup que probablement va barceloní. I avui també parlem de waterpolo i de les dues cites. Mira, una derrota sí que hem d'explicar, però des d'un context força positiu, perquè haver eludit el descens en divisió d'honor del waterpolo masculí per part del Club Natació Rubí ja era una fita històrica. Van arribar a la Copa del Rei i ara, lluitant per Europa, es van enfrontar al Centre de Natació Mataró, havien de superar l'11-20 de l'anada aquí a Sabadell. 9-19, derrota de nou i queda fora doncs de la final per lluitar per Europa, que el Mataró disputarà davant del Sant Andreu, però gran temporada de l'equip que entrena el Rui Tiago. I pel que fa al waterpolo femení, en aquest cas s'inicia el play-off d'ascens, la fase final, semifinals, amb el Club Natació Rubí, que arriba com a primer. És important perquè si hi ha empats en alguna de les dues eliminatòries, sempre guanyaran elles per haver estat les primeres en fase regular. En l'anada semifinal a Molins de Rei, 6-10, victòria, 1-4 per la tornada, que serà el pròxim dissabte, Can Rosés, a 6:15 de la tarda. Si passen de ronda, probablement es veurà les cares amb el Barcelona, perquè va guanyar l'anada al Pontevedra. 9-10, està oberta aquesta eliminatòria encara, però va camí de tornar a divisió d'honor l'equip femení de waterpolo de la nostra ciutat.
0: Doncs gràcies, Siscu. Ja sabeu que teniu més informació als butlletins horaris i a partir de 2:15 als esports. Moltíssimes gràcies, Siscu.
1: Fins ara.
0: I per acabar aquesta hora de Rubí al dia, com cada dia, només ens queda escoltar la recomanació del nostre company, del Robert Fernández.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Una nova setmana, noves recomanacions, viatjant en el temps, és el que fem ara mateix. Us en recordeu del mític Waka Waka, la cançó del Mundial de Futbol de Sud-àfrica de l'any 2010? Sí, sí, el Mundial que va guanyar Espanya i que va propiciar que Shakira i que Piqué es coneguessin. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do si ha plogut molt d'ençà d'aquell moment. Doncs la prota d'aquell mític tema repeteix la fórmula cançó emmarcada reminiscència de sons ètnics per promocionar el Mundial que en poc més d'un mes començarà als Estats Units, Canadà i Mèxic. Avui escoltarem l'estrena del tema oficial de la competició. Si em permeteu la llicència, és una versió poc agraciada d'aquest tema mític, el Waka Waka, però allà la tenim, eh? Segur que servirà per fer molts muntatges i per utilitzar-la com a promoció directa d'aquest d'aquest nou mundial. Porta per nom Dai Dai i està feta amb la col·laboració de Burna Boy. Aquest particular nom, Dai Dai, procedeix de l'Itàlia. Sí, italià, i estan fent un mundial a Amèrica. Bueno, coses de la vida. Procedeix de l'italià col·loquial i funciona com una expressió d'ànim i exhortació, equivalent a un somi o fot-li. Dai Dai reforça la idea d'impuls i d'energia col·lectiva, un missatge que encaixa amb l'esperit del món. El tema arriba amb ritmes festius que ens conviden a celebrar la unió entre països i a animar a les nostres seleccions. Es nota, no?, que forma part d'una nota de premsa de promoció. Doncs, apa, allà ho teniu. No és el Waka Waka, però s'hi sembla i no es diu Waka Waka, es diu...

0: Passant un parell de minuts de les 10 del matí, fem tertúlia. No sóc el Toni Bravo i no us prometo cap sonet, perquè he de dir que no estic avançada en aquestes qüestions poètiques. Això li deixem al Toni. Els que s'hi han arribat ja i estan preparats per fer tertulià són els nostres comunicadors. Avui, coincidència, tot comunicadors. El Jordi Margarit, el Vicent Rabadán i la Marta Casas. Molt bon dia a tots tres.
1: Bon dia, Belén.
0: Podríem parlar àmpliament des del punt de vista comunicatiu i d'altres punts de vista de les eleccions andaluses. Si voleu, ho deixem pel final, però volem començar amb informació local. Just ara, a les 10, comença una assemblea de la Coordinadora per la Sanitat Pública per parlar sobretot dels darrers problemes que està tenint el Centre de Salut Infantil i Juvenil, el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, el que coneixem com a CESMIJ. Entre d'altres coses, sabeu que porta molt de temps col·lapsat, que les visites, que la llista d'espera és enorme, que les famílies es queixen que tenen visites amb poca periodicitat, amb les necessitats que implica tenir una criatura amb una malaltia o un trastorn mental. Doncs, per si tot això fos poc, resulta que la setmana passada, quan es van produir aquelles pluges de dimarts, es va inundar i les visites s'estan fent per videotrucada. Més de 1.300 usuaris del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, que són els que reben servei en aquest espai, doncs no el poden utilitzar per les inundacions. Dèiem, moltes vegades has d'esperar mesos i mesos per una visita, amb el neguit que això ocasiona, i quan toca la visita resulta que te la donen per videotrucada. Que en el cas d'aquest tipus de trastorns, doncs no és sempre òptima. I pensem, a més, que estem parlant de criatures molt petites. Digue-li tu al nen de 3 anys que una senyora li farà unes preguntes, però que, a més, li farà en videotrucada. I digue-li tu a un professional que ha d'observar fins i tot la conducta i l'actuació d'un nen, que ho faci a través d'una pantalla d'ordinador. El cas és que ara mateix comença una assemblea d'aquesta Coordinadora per la Sanitat. Entre d'altres coses, el que diuen és que, d'una banda, aquest CESMIC, que està en actiu, tot i els problemes, resulta que està inundat, i de l'altra, el centre de salut, el centre, l'hospital de dia que s'havia de construir, doncs resulta que encara no s'ha obert, tot i que la previsió era obrir-lo a principis d'aquest 2026. Escoltem la Clàudia Boisky, que és una de les professionals de les professionals del CESMIJ, que explicava una mica fa escassament un mes quina era la situació en la que es trobava el centre i sobretot en quines condicions atenien els professionals.
2: En molta, molta sort, tenen una visita cada 2 mesos, per tant, evidentment, això no és tractament, seria una espècie com de seguiment puntual. Ideal seria setmanal, quasi bé, i estem molt lluny d'aquest fet. I, a més, tenim el gran problema de que, principalment, els professionals que tenim actualment a CESMIC, no, les places no estan